0: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
1: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
0: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
1: Home, testimonis.
0: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
1: A la teva ràdio local.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: 1, 2, 3, 4, 5. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
3: Estàs escoltant

0: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
2: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
3: A la xarxa Més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Estàs escoltant?
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
5: ¿Está aquí?
6: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
5: Tiene una aptitud muy particular con las radios.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Fem salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
4: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
2: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo.
5: Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
6: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
7: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
8: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabu, des d'Ona la Torre, reguem.
9: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.

0: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.

Qui dubta d'en Clint Eastwood, mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encena espurat i guarda un secret i llisa un coniat a la llauna. S'adorm, somia, trens i marxaderia en indis xeients damunt una colina a sa llum de sa lluna. Se desvetlla, s'aixella, orina i no té son. I pensa, baterada western, llebrons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, adesa i tira per sa carretera, ja per

Arriba, dos homes se li traten i li investillen. Volen sabre on és en Morgan Freeman, que és es negre de Million Dollar Baby. Do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira desenfunda com un llamp i els liquida, escup i se talla en sa seva vida. Sempre en es punt de mira del sèptim de cavalleria. O de gringos forajidos, o de xerifs corruptes a

0: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
0: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
2: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes.

0: una cosa he après amb els anys, que fa que em dedico a la docència, és que els profes i els adults en general acostumem a ser els últims a assabentar-nos quan hi ha un cas d'assetjament a l'aula. Els agressors ja s'asseguren que no els vegi ningú, o si no, busquen còmplices que no insulten ni humilien, però que cobreixen i silencien allò que està passant. Segurament són tan o més culpables que els assetjadors, perquè amb el seu silenci fan que la víctima se senti sola i pitjor encara, que no s'atreveixi a demanar ajuda. De fet, una de les meves grans pors com a profe, ho reconec, és no adonar-me d'allò que és evident. Intento estar alerta i a vegades una petita pista pot ser la prova que em pot confirmar que algú està passant malament. Imagineu-vos per un moment la següent situació. Sona el timbre, s'acaba l'hora del pati i quan arribo a classe em trobo aquell típic alumne que s'ha despistat i que em demana d'anar al lavabo només a entrar, no? Doncs jo li contesto que ha tingut tota l'estona per anar-hi i li dic que se'n torni al seu lloc. Però i si aquell alumne no ha volgut anar al lavabo durant l'hora del pati perquè és precisament allà on l'esperen els que volen pagar-lo o insultar-lo? Vinga, aquest timbre no indica que el pati s'acaba, sinó que tot just comença, així que tothom fora de classe, que avui, a l'hora del pati, parlem d'un tema que ens preocupa i molt, l'assetjament escolar.
1: Tenia crítiques al darrere, sobretot perquè em passa com la meva àvia, que creem enveges a la gent.
0: Com heu actuat davant d'aquestes situacions?
2: S'ha de dir que em va costar molt acceptar que el que em deien no era el que em definia. Si es consciencia les persones i els que fan bullying que no s'ha de fer i que s'ha de parar, jo crec que a poc a poc s'aconseguirà parar alguna cosa més.
3: L'escola no fa res. Parlarem amb el director.
2: Jo he trencat el silenci.
0: Has trencat el silenci.
2: He trencat el silenci.
0: Defensa de la víctima.
2: Sí.
3: Els tallers molt macos i tal, però després el directoria o els professors però no foten res.
0: Baixa el rendiment acadèmic, no?
3: Sí.
0: Què més?
4: Pot caure en depressió.
0: I heu vist també manca d'empatia cap al professor? És a dir, que un alumne tracti molt malament a un professor?
1: Moltíssim,
0: I què es fa en aquesta situació? Soc el Cristian Oliver i el benestar dels meus estudiants és la meva màxima prioritat, però atenció a les dades. Catalunya ha atès més de 2.200 casos de bullying des de 2021, un augment del 200% en 3 cursos. Fort, fa por i tot. Aquest problema té solució i hi ha esperança. És important sensibilitzar sobre el tema per reduir aquestes xifres? Cal endurir les sancions als agressors? Què cal fer? De tot això en parlarem avui amb 4 joves de tot Catalunya que ens acompanyen en el programa de l'Hora del Pati d'avui. Com esteu? Què tal?
5: Molt bé, molt bé.
1: Anar fent.
0: Benvinguts.
3: Sí, aquí, perfecte.
0: Va, us els presento i així els coneixem una miqueta més. Començo amb la Paula. Hola, Paula, com estàs?
2: Bé, molt bé, emocionada d'estar aquí ja.
0: I aquí nosaltres a tenir-te. La Paula té 13 anys, va a segon d'ESO i avui, com que el tema que tractarem és una mica així com delicat, hem pensat de conèixer-vos d'una forma diferent i per donar-li un punt de dolçor al programa descobrim les vostres postres preferides. I resulta que les teves postres preferides són el pastís de formatge.
2: Sí.
0: Però el que és de nevera o el que és de forn?
2: Perquè el és diferent, eh? El que és de forn.
0: El de forn,
2: el
0: aquell
2: toc.
0: Que queda crostonet una miqueta.
2: Sí.
0: Oh, se'm fa la boca d'aigua, eh? També tenim el Miquel. Hola, Miquel, com estàs?
6: Hola, molt bo.
0: El Miquel té 14 anys, va a tercer d'ESO i t'encanta la xocolata.
6: M'encanta.
0: En totes les seves variants?
6: Sí.
0: En rajola?
6: Sobretot la blanca.
0: La blanca, eh? Hòstia, hi ha qui diu que la xocolata blanca no és xocolata, eh?
6: És la millor xocolata.
0: Molt bé, molt bé. I també tenim el Felipe. Hola, Felipe, com estàs?
7: Hola, què tal?
0: El Felipe té 14 anys, cursa tercer d'ESO i és un fan declarat també del pastís de formatge.
7: Sí, però...
0: Com la Paula.
7: Sí, sí, declarat. De nevera o de forn, qualsevol.
0: I t'hi poses a sobre també t'hi poses una miqueta melmelada o alguna cosa o tal qual?
7: Qualsevol cosa. És que hi ha una tenda que es diu 99 i... Bé... O sigui, hi ha pastissos de formatge, el tros, a 99 cèntims. Clar, per mi és el paraíso. O sigui...
0: Per tu també, no? Deu ser, Paula,
2: sí,
0: això?
2: Sí, home,
0: de pensar-ho.
2: Un trosset a 99 cèntims.
0: I acabem les presentacions amb el Cristian. Hola, què tal? Com estàs?
1: Bon dia, bon dia.
0: El Cristian té 14 anys, va a tercer d'ESO i se li fa la boca aigua amb el iogurt.
1: Sí.
0: Aquest... Amb el casolà o amb quin?
1: Amb el casolà. Quan vaig a un restaurant d'aquests, jo què sé, d'estil de muntanya... que fan tot el menjar allà, a les seves granges, i et diuen, d'aposta tenim iogurt, d'aquest casolà...
0: I aquest que has comprat de súper, aquest no t'agrada, eh?
1: Ara, m'està bo, però és que l'altre dia sempre menjo aquest iogurt, i l'altre dia vaig tastar el iogurt griego, que és el que menja el meu pare.
0: Canvia la vida, quan menges aquest. Sí.
1: Dic, però això què és? Va, vinga. Està boníssim.
0: Fetes les presentacions, ara que hem rigut una miqueta, passem a un tema més seriós, i us farà una pregunta, la primera, que anirà al gra, i per tant em perdonareu si és una mica indiscreta, i és si heu patit o heu viscut mai una situació de bullying en el vostre entorn. A veure, qui vol respondre?
2: Bueno, jo sí, no és tan greu com això que ens imaginem, que et donen per davant, que et critiquen, que t'insulten així a la cara, però sí que és veritat que jo he viscut crítiques per darrere i, bueno, no ha sigut molt, molt fort, però sí que he viscut una
0: mica. I com et senties en aquesta situació?
2: Molt aïllada, molt sola, perquè, de fet, jo tinc companys i amics que m'han estat ajudant, però sempre veia la part dolenta, la part aquesta d'estic sola, de no estic amb ningú que em comprengui, i sobretot em va afectar molt quan vaig veure que fins i tot les meves amigues, mm-hmm. per dir així, entre cometes, van començar a criticar-me amb els nois que em criticaven.
0: Van sumar-se una miqueta sí. a aquell comportament. I la resta, heu viscut o heu vist alguna situació d'assetjament?
7: Sí, sí. Jo he viscut. També.
0: Tu l'has viscut.
7: No sé si tenim temps per explicar tota la història, perquè és...
0: Tot el que necessitis.
7: Doncs vinga, sisè de primària. Arriba un nen nou a la classe i jo i el meu millor amic, l'Oriol, un petó des d'aquí, vam dir, hosti, pobret, està solet, ha arribat nou, doncs anem amb ell i li ajudem. I jo estava en un grup d'amics i aquell nen volia entrar en el grup d'amics, però aquests amics no volien que entrés. Mm. I jo estava com, per què no? Llavors, trucades per WhatsApp, quedades, sisplau, ha d'entrar, o sigui, no ha fet res, pobret. I clar, ningú volia ser el seu amic. Va. Llavors, jo i el meu millor amic vam començar a quedar amb ell, fèiem tot junts.
0: Si vau fer com aquest punt de benvinguda, no? Una mica d'acollida que necessitava aquesta persona.
7: I fins i tot la seva mare em va agrair per WhatsApp, em va dir, Felipe, moltíssimes gràcies, perquè és

0: No es va girar la truita.
1: Clar. I vaig anar amb aquest nen, el nen nou, que ja no era tan nou, i resulta que era ja com el líder del grup. I, clar, amb aquesta sensació de ser superior, hem de dir, no, tu no entres al meu grup, ets un de tot, no sé què. I em vaig sentir, doncs, com inferior, perquè només tenia el meu millor amic.
0: Normal.
1: I, clar, ells eren els meus amics i ja no els tenia, i era... Bueno, vaig rebre ansietat de tot i...
0: Si et sembla, després comentarem una miqueta tots aquests símptomes que tu senties, no?
1: Vale.
0: Perquè jo crec que val la pena també comentar com detectar-ho, no? Com poder ajudar també. La resta, el Cristian, Miquel, heu observat alguna situació així també en el vostre entorn?
2: Jo, al meu institut, no ha passat massa això mai, ni a primària ni a secundària. Vull dir, tothom es porta bé amb tothom i, bueno, de moment...
0: És curiós perquè moltes vegades pensem que tot és tot funciona i a vegades és el que deia, no? Que a vegades passen coses i no són capaços de veure-les perquè potser no ens passen a nosaltres, però hi ha algú que ho està passant molt malament, no? Cristian, tu has observat alguna situació així?
3: Sí, bueno, a mi no m'ha passat res. O sigui, el que em va passar és similar al que li va passar a ella, que tenia crítiques al darrere, sobretot perquè em passa com la meva àvia, que creem enveges a la gent. També... Per tu, Felipe, aquí tens un amic, que ho sàpigues. Aquí en tens. Però no he viscut tampoc gaire cosa. No he vist tampoc al meu institut. No ha passat
0: afortunadament,
3: gens.
0: No?
3: Afortunadament, potser no? Potser ha passat, però jo no m'he assabentat.
0: No has pogut veure. Vale. I en el cas que sí que heu vist, com Paula i Felipe, com heu actuat davant d'aquestes situacions? Tu, evidentment, vas acollir, no?, aquella persona.
1: Sí.
0: Tu, quan ho has viscut des de fora, què has fet?
4: Bueno, jo sí, com he viscut algunes situacions també des de fora. Des de dintre s'ha de dir que em va costar molt acceptar que el que em deien no era el que em definia. I des de fora, bueno, jo tinc un cas bastant proper.
0: O sigui, va acabar afectant a la teva autoestima.
4: Sí.
0: Wow.
4: Jo tinc un cas bastant proper al meu costat i jo el que he fet és sempre recordar-li a aquella persona que estem nosaltres, que estem els seus amics per alguna cosa.
1: Okay.
4: I que, per molt que siguin dos, tres, quatre, sempre s'ha de recordar que hem de ser més nosaltres.
0: I tant.
1: Sí. Jo vull dir una cosa sobre això.
0: Digues.
1: De que, clar, jo, amb el meu millor amic, amb l'Oriol, jo parlo d'aquest tema i l'Oriol sempre em deia, però Felipe, de debò et feien bullying? I clar, ell no ho sabia, perquè jo mai ho parlava amb ell. I és això, si estàs passant per una situació així... Parla amb els teus amics, que ho sàpiguen i que si han de dir no a alguna cosa, doncs que ells ho diguin per tu, perquè tu evidentment no ho faràs perquè la gent és superior, bueno, es creu superior a tu i clar, no pots dir-ho.
0: I creieu que l'escola fa prou feina per conscienciar, per evitar aquestes situacions? No sé, en forma de tallers, en forma de xerrades, en forma de visualització de pel·lis?
1: Gens.
0: No.
2: Gens.
0: No. Què caldria fer, per exemple, a l'escola per... No sé, ni que sigui conscienciar.
4: Jo crec que la xerrada està bé, però crec que s'ha d'arribar a un punt encara més avant.
0: Quin seria aquest punt, Paula?
4: Pues, si... Primer, conscienciar-se als profes, no? De que, pues, si tu estàs petit, digue-li a algú que sigui capaç de parlar amb aquell profe. Quan aquell profe ja ho sàpiga, s'ha de frenar la situació abans, s'ha de primer parlar amb aquelles persones i donar-los a entendre que el que estan fent no està bé i que al final no rebran un càstig superfort, però és que l'altra persona està rebent un càstig per això que està fent, perquè el bullying no el fas tu, no l'escolleixes tu. Aleshores, si es consciència les persones i els que fan bullying que no s'ha de fer i que s'ha de parar, jo crec que a poc a poc s'aconseguirà parar alguna cosa més.
0: Què en penseu la resta? Del que es fa a l'escola, del que... No sé, a vegades aquestes... xerrades que a vegades tenen com fins i tot un efecte contrari, no? Quan es fan conscienciació...
4: Sí.
3: L'adolescència és una edat en què...
0: Si complicada,
3: sí. L'acció 1, l'adolescent farà la 2, és la rebeldia, faran just tot el contrari. Per tant, jo, en aquest sentit, per exemple, estic en contra d'algunes xerrades que són com molt insistents. I crec que el problema del bullying...
0: Perquè són contraproduents, vols dir?
3: Sí, són contraproduents, exactament. I sobretot crec que el problema del bullying és la comunicació. La gent té por a comunicar-s'ho, potser als seus pares, als professors, a l'amic, a qui sigui.
0: Esclar, com podríem aconseguir que una persona que estigui patint, ja no parlem de la gent de l'entorn, sinó una persona que l'està patint, com li podem dir que s'atreveixi a demanar ajuda?
1: Mira, jo vaig fer, o sigui, quan vaig rebre tot aquest bullying, que no només era jo, també era d'una professora, bueno, jo parlaré, la meva mare em va dir, Felipe, parla amb la psicopedagoga de l'institut, si us plau, i jo, vale, vaig anar-hi. I clar, és el que jo deia, o sigui, l'escola no fa res. Res, o sigui, no fan ni l'intent, perquè jo parlava i deia, m'està passant això, estic patint, i la professora sempre deia, ho parlarem amb el director, i ja veurem què fem?
0: I quedava en l'aire, potser, allò.
1: Sí.

0: Mai van parlar amb el director. Mai, però mai. Clar, fins que no va anar la meva mare a parlar cara a cara amb el director va dir, de debò va passar això? Mm-hmm. Perquè mai ho van parlar. I clar, quan la meva mare va anar a parlar, em van canviar de classe. Però és que mai van parlar amb el director, va ser un desastre total.
1: En una situació de bullying, al final, és com una mena de triangle, no? Jo sempre me l'imagino com un triangle. Hi ha l'assetjador, la víctima i els testimonis que hi ha al voltant, que a vegades no fan res, no?, per evitar-ho. I aquí us pregunto, els profes no volen veure o és que efectivament no es veu, no?, que hi ha una situació d'aquest tipus?
2: Jo crec que si tu fas bullying amb algú, intentes que no es vegi massa perquè llavors pot sortir perdent. Llavors,
1: o sigui, ja s'asseguren de fer-ho en moments que no hi hagi ningú, no?
2: Però llavors els profes tampoc fan miracles, saps, per evitar-ho.
3: Sí.
1: Què en penses? Sí, digues.
3: Sí, jo crec que és molt cert això perquè jo n'he vist alguns casos i dius, és que ho estàs fent a posta perquè no et vegi. O sigui, sembla que pensis més per això que per mateix.
1: I si tu has vist una situació d'aquestes, no?, que et dius, és que veig que ho està fent a posta, tu què has fet?
3: Jo he trencat el silenci.
1: Has trencat el silenci.
3: He trencat el silenci.
1: En defensa de la víctima.
0: Sí, molt bé.
3: He agafat, una vegada ho vaig veure
1: i... A vegades fa por, també, eh?
3: Sí.
1: Perquè potser dius, és que seré jo el següent. No?
3: Sí. Sóc un xivat, no? Em diran
1: sí,
3: a mi...
1: Sí, o si aquella persona és un agressor, segurament... Potser jo seré la següent víctima, no? Però tu vas tenir aquesta valentia.
3: Jo vaig aixecar-me, perquè jo tinc una amiga molt propera que va patir molt malament, vaig aixecar-me i vaig dir, parlem en què faci falta. Uh-huh. Vaig anar a la cap d'estudis del meu col·le i vaig dir, mira, està passant això. O ho talles o haurem de fer alguna cosa més, no? Passaré a la directora, perquè de vegades és com li dius al teu tutor, la teva tutora, però queda en l'aire, no es fa res. Pues vaig tindre la valentia, vaig trencar el silenci total.
1: Molt bé. La resta, què en penseu d'això?
4: Vas fer molt bé. Sí, felicitats, et felicito i t'admiro en aquell sentit.
1: I us pregunto, creieu que hi ha un perfil de persona assetjadora i un perfil de persona víctima? És a dir, quan veus arribar algú, per exemple, arriba un company nou i dius, aquest té una cara de que patirà o aquest té una cara de malparit, no sé, creieu que hi ha un perfil que existeix o no?
2: Sí, jo crec que sí.
1: A veure, que ho teniu claríssim. Com seria un perfil d'una víctima i com seria un perfil d'un agressor?
2: El que es veu sempre és no, el típic que estudia molt, que treu 10s, uh-huh, i el de l'agressor, doncs, el que es porta malament a classe, que fa de tot, la lia fora...
1: Mm-hmm. La resta, ho veieu així també?
0: Sí, mira, sí. Jo no tinc les xifres exactes, però normalment les persones que reben aquest bullying són les persones que tenen com... Són més tancades i no són tímides, no són tant de parlar. En canvi, els que fan el bullying, el que el provoquen, són doncs, aquestes persones, no? Les que fan tota classe, que no paren i les notes no són gaire bones.
4: Sí, perquè al cap i a la fi una persona que està allà a classe, està atenent el professor, i això el que has dit, treu deus, no? El que dirien molta gent, el típic empollón, no està per fer classe i per estudiar, no per assetjar una altra persona. Normalment.
1: Per tant, potser que hi hagi un perfil, però a vegades és cert que es trenca una mica aquesta...
2: Sí.
1: No sé, aquest estereotip, no? Si us sembla, anem a escoltar Patis Reals de Catalunya, a veure què en pensen, i després ho comentem.
5: Personalment, no he patit cap tipus d'assetjament escolar durant la meva vida, però sí que he vist companys i amigues que han passat per situacions complicades.
6: Sí, jo l'he patit i ha sigut una situació horrible, ho vaig estar supermalament. Molts, en plan, tinc com 4 o 5 amics que l'han patit.
7: Jo no he patit bullying, però sí que he viscut a prop algunes situacions que no sé si són bullying, perquè era com que per la seva manera de ser i tal, els insultaven i els deien coses, els feien una mica la guitza. Un mini-bullying sí que he viscut cap a algun company meu de classe.
5: Hi ha hagut vegades que han sigut casos evidents i que jo he pogut ajudar, però hi ha d'altres vegades que passen de manera més subtil i ja quan te n'adones doncs és molt difícil ajudar i arreglar la situació. Recordo que a la primària es feien molts tallers i es dedicaven tutories, però la majoria de vegades no servien per res. La majoria també de professors miraven cap a una altra banda i no actuaven prou ràpid.
6: Almenys en el meu cas vaig estar 2 anys queixant-me. Bueno, vaig poder superar per mi sol, però els profes no van fer res. I vam tenir que parlar amb l'inspector de zona.
7: Primer, només un cop, ens van fer un taller i era del ciberbullying. O sigui que jo crec que hi ha més bullying a les classes i a l'institut que el ciberbullying. I les tutories, si algú es queixa, orejas sordes i pa'lante.
5: La majoria d'insults tenen a veure amb el fet de ser diferent en algun aspecte, sobretot. I un dels més comuns crec que és el físic. Si algú és més alt, més baix, més prim o més gras, doncs ja és com un motiu de burla. Insults que fan referència a la forma de vestir o a la higiene d'una persona.
6: El físic i la sexualitat, ho tinc molt clar.
7: La manera de ser. La manera de ser em refereixo a que, per exemple, som més creatius i no som tots com uns NPCs. Doncs els comencen a dir, ets un maricón, ets un gay, només per ser diferent, tot i que no ho siguin.
1: Clar, jo anava escoltant una miqueta, no? Hi havia casos també de ciberbullying i fins i tot hi ha hagut una qüestió, que un comentari que m'ha impactat, que és, no sabia si era bullying, no sé què, i a vegades jo tinc la sensació que es fa servir la paraula bullying, no, assetjament, fins i tot a la lleugera, no? Què diríeu que és bullying realment? Que com definim el que és un bullying? Perquè fer-li una broma a algú, no sé si ho consideraríem un bullying.
0: No.
1: Què seria bullying?
0: Però si aquesta broma la fas
1: de forma reiterada
0: cada dia, a cada hora, sí, i saps que aquesta persona li
3: no li agrada.
0: No li agrada.
1: Exacte.
0: Això és bullying. I mira, una noia deia que els tallers molt macos i tal, però després el directoria o els professors no foten res. Uh-huh. Em va passar exactament el mateix.
3: Sí.
1: La resta, sí, què opineu d'això? Quina seria com la marca clau per diferenciar un bullying? Seria una cosa reiterada en el temps? Una persona que potser està rebent una broma i no la rep com de forma divertida, per exemple, no?
3: Sí, jo crec que simplement el fet de no saber què és bullying és com molt impactant, no? Perquè dius, bueno, a mi em va passar, o sigui, jo estava rebent insults, estava rebent de tot, i deia, però és que jo no sé si és bullying o no és bullying. Mm-hmm. I jo crec que bullying és quan una cosa és constant, com bé han dit, i quan és algo que ja a l'altra persona li fa gràcia. Mm-hmm. Perquè una broma, bueno, li pots treure les tots, li fa gràcia 3, 5 minuts i li tornes.
1: I tant.
3: Però quan ja no fa gràcia i ja és cada dia constant, jo crec que passa a ser bullying.
4: I jo ho he vist, digues, molt... Ai, perdona.
1: No, digues.
4: Jo he vist molt que de vegades els agressors, mm-hmm, no saben diferenciar entre el bullying i la broma. Total. Potser fan bromes i diuen, no, sí, però si això és una broma, total, no passa nada.
1: I tu creus que ho fan conscientment o és una manera de defensar-se?
4: Jo crec que és inconscient.
3: No.
4: Hi ha gent que potser és conscientment i es fica, però jo, almenys en el que he vist al meu institut, hi ha gent que potser no se n'adona perquè no sap diferenciar del tot que acaba sent una broma, que no, o no se'n recorden que anteriorment han fet patir aquesta persona.
1: Tu no ho veies així?
2: Jo penso que els assetjadors fan bullying...
1: Conscientment.
2: Poden dir que és una broma, poden dir el que vulguin, però el que rep el bullying sap que ho estan fent conscientment.
0: Mm-hmm. Però mira, és el que a mi em va passar. Com bé dit, estava aquest grup de nens i el meu millor amic. Jo sóc una persona que necessito amics. O sigui, sempre vull estar amb persones relacionades i tal. Si jo... O sigui, jo deia, vale, m'estan fent bullying, m'estan insultant, estic gravament insults, estic patint. Si jo em separo d'aquest grup, només em quedaré amb el meu amic. I clar, no puc estar només amb una persona.
1: Clar.
0: Llavors, el bullying que em deien, ai, Felipe, no sé què, ets un guarro, no tutxes, i jo, sí, ah, que guai. O sigui, jo deia, sóc el vostre amic, però realment estic patint, i clar, jo crec que per ells era inconscient. Uh-huh. Estaven fent bullying, però per ells era inconscient.
1: I quins són els motius més típics per insultar una persona? Mentre escoltàvem les veus, no, dels diferents patis, es comentava doncs, de l'orientació sexual, del seu físic...
3: Sí.
1: Quins són els motius més freqüents?
3: Jo crec que el físic.
1: El físic.
3: Molt, molt freqüent. I sempre
1: I que més
3: que
1: fa molt mal, a més, aquest.
3: Sí, algú que tingui alguna cosa a destacar. O sigui, una persona que és molt llesta, doncs ja ets un pollón. No pots ser llesta i ja està. Uh-huh. No hi ha un punt aquí...
1: Sabeu una cosa que jo he observat? Que allò que quan s'és adolescent es veu com un insult, com una cosa negativa, quan ets adult es converteix en sempre una virtut. No? Com per exemple això, el ser més intel·ligent, en ser més responsable, en ser no sé què. I ho he vist, no?, en casos que es capgira la situació i la persona doncs s'acaba empoderant, no? I per tant és una bona forma també de veure-ho. No sé si heu observat també altres temes, no?, que també siguin motiu d'insult.
4: Jo m'hi veig reflexat, perquè jo a la classe, per posar-vos en context, sóc la típica persona com l'empollón, no?
0: Clar,
4: sempre tinc el professor, m'agrada treure el típic 10, és el meu objectiu. Llavors, molts cops, a classe, no? Ah, el Cristian, l'empollón, no sé què, se passa tot el dia a la biblioteca, no? I és com que es pensen que jo només visc dins d'una biblioteca, estudiant, no? Tinc vida, tinc amics, també m'agrada dormir, també m'agrada gaudir... No sé, és com que pensen que ets una persona que en realitat no és. Al cap i a la fi, tot el que és diferent ja surt a la mitjana que ells tenen preestablerta, no els hi agrada i és com que ho han d'erradicar.
1: I tant. El 9,4% de l'alumnat també pateix assetjament, però a través de les xarxes.
3: Sí,
1: el
3: ciberbullying passa bastant.
1: Passa bastant, també.
3: Sí, i més que és com doble, no? Perquè t'estan... El típic comentari de... Ai, mira, que valiente... O sea, no he sido valiente perquè no ha venido a hablar conmigo a la cara. Això, per un TikTok... Clar, si no tens TikTok, pues bueno, potser et dono igual,
1: no? A través d'un perfil, segurament, sí. Fins i tot
3: un perfil així,
1: anònim...
3: Aquestes típiques indirectes, que van molt directes, i a sobre d'això m'ho fas a la cara. O sigui, no tens clar. Ja ni un punt intermini.
1: Us demano que penseu algun cas de ciberbullying, si en coneixeu algun... Vale? I el comentem després del que ara escoltarem. Anem una altra vegada a Patis Reals i ho comentem després.
5: Jo el primer que faria conjuntament amb donar-li suport seria informar-me de la situació i de qui són els assetjadors i els motius de burla.
6: Una amiga que l'ha començat a passar i ja ho estem parant perquè els seus quatre millors amics han passat, llavors que hem dit, ja està. I ho estem parant, hem parlat amb profes.
5: Li comentaria un professor a un adult perquè al final no és una cosa que es pugui ignorar.
8: Ell i jo... li plantaríem cara a l'assetjador i bàsicament li faríem la vida impossible. I si això no funcionés, dir-ho al professor, a la directora...
6: Parlar i queixar-te és el millor que pots fer.
5: Penso que moltes vegades sí, i és que sovint es castiguen amb coses molt suaus, doncs, com parlar amb un tutor o quedar-se sense jardí un dia i al final doncs, no canvia res. Si no hi ha conseqüències reals, els assetjadors continuen fent el mateix.
6: Sí, és massa tova. I ho sento, eh? I ho sento. Si sou assetjadors, mereixeu un càstig millor, plan més fort, on ho passeu malament, perquè vaig... Jo dic així, sonarà cruel, però és que vull sí, cruel.
8: És massa tova de calle. Fan orelles sordes a les situacions de bullying i després, quan es demostra que sí que està passant i ho veuen i prenen conseqüències... Són totalment minis, les conseqüències. Que un assetjador se'l tindria que expulsar del centre o bé durant un bon temps o per sempre.
1: Clar, es comentava molt el tema de càstigs, no? De càstigs que es fan davant d'aquestes situacions. Però a mi m'interessava una miqueta conèixer casos reals de ciberassetjament.
3: Jo, sabeu l'àudio aquest que he dit amb les quatre millors amigues hem aconseguit ja? Pues jo sóc una d'aquestes quatre millors amigues. O sigui, ell és un amic meu i que segurament veurà el podcast, un salut. Però, bueno, sí, vam trencar el silenci, vam agafar i vam dir, no, això ho pararem avui. O sigui, t'estan dient de tot, t'estan amenaçant.
1: A través de les xarxes.
3: Sí, a través de les xarxes.
1: A través d'Instagram o de TikTok.
3: Sí. Pujaven un vídeo en plan, no has tingut valentia a vindre a dir-nos les coses a la cara. I clar, la pobra estava cagada. Que es diu.
1: I mencionaven a la persona i tot, eh?
3: No la mencionaven, però sí que pujaven en plan el típic de millors amics i la poses com a la primera llista i la mencionaven ahir i és en plan... està la pobra, que no podíem més, i vam dir, pues anem nosaltres quatre, i és que els hi caiem la boca, per així dir.
1: Miquel, tu has conegut algun cas de ciberassetjament?
2: No molt fort, però sí que hi havia un nen a la meva classe, bueno, encara hi és, que penjava històries a Insta, no? Doncs que no sol penjar un nen gravant la seva cara fent tonteries i tot, i hi havia gent que li deia, no?, de dir, què fas? Deixa de fer això.
1: I la persona n'era conscient, la persona
2: sí.
1: Que ho... O sigui, clarament, clar, ho feien amb tota la intenció, no?
2: Sí, però també la gent que li deia coses es passava.
1: Clar, i aquestes situacions passen fora de l'escola, no? Però si passen a l'escola, creieu que quan els professors, quan la direcció, quan qui se n'ha d'entrar se n'assabenta, és massa tova o és prou contundent amb el càstig que fa?
4: És que el problema és que moltes coses succeeixen fora de l'institut.
1: I què es fan?
4: Llavors els professors no... Poden aplicar sancions sobre el que succeeix i esdevé dins l'institut...
1: Si afecta a l'escola, també es poden emetre.
4: Sí, bueno, si arriba a afectar, també. Clar. Però, esclar, el que es publica en xarxes, perquè al cap i a la fi la gent aquí és molt valenta, i sobretot si els hi passes un perfil anònim, ja és que poden fer fan el que vulguin.
3: Sí, sí.
4: És com... És un lloc lliure, no hi ha llei.
1: I ho regularíeu, això, d'alguna forma?
4: Jo ho regularia.
1: Amb el tema de l'edat, amb el tema de també associat a una... Jo què sé, a una identitat... També té els seus riscos, sí, perquè també vol dir que sabran tot el que publiques, tot el que t'agrada, no? No sé. Creieu que els càstigs són proporcionats, per tant?
9: No.
3: Massa toves.
1: Massa tous.
9: Sí,
1: com
9: total.
1: Faríeu, com per exemple, si tu t'assabentes, no? A l'escola, que hi ha un cas d'assetjament, quina sanció aplicaríeu?
9: Estem parlant del ciberbullying?
1: Seria una situació d'assetjament, pot ser ciberbullying.
9: Mira,
1: que
9: jo vull parlar de ciberbullying, digues. Perquè clar, com passa fora a l'institut, o sigui, critiquem molt de, és que no fan res del ciberbullying, eh? Uh-huh. Però clar, ens hem de posar a la pell del director. Clar, ha passat fora a l'institut, no tens ni idea del que ha passat.
3: Sí, sí.
9: O sigui, no sé, que tinguis proves dels comentaris que et deixen de screenshots i tal, és que no pots fer res, clar,
0: li crec, no li crec, què faig?
1: Clar, i si repercuteix, per exemple, en el benestar d'aquell estudiant, en el seu rendiment acadèmic, aquí, encara que passi fora, no?, en el món virtual, sí que hi ha una afectació, per
3: sí,
1: tant...
3: Sí, hi ha una gran repercussió.
1: Sí que hi ha, al final, una vinculació, sí,
0: mira,
1: encara que sigui fora.
0: Jo sempre he sigut el nen aquest, com tu, no?, de 10 o amb pollon per altres. Clar, quan va passar això de primer ESO, doncs les notes van anar cap a baix, però han picat, i clar, la meva mare, doncs, va parlar amb el director i, doncs, per això, segon d'ESO, va... Tot i així, clar, els nens estaven a l'altra classe, als patis ens vèiem, i clar, la relació amb els meus professors no era la millor. Mm-hmm. Llavors, la meva mare em va dir, Felipe, et canviem d'institut, i clar, ara sí que a tercer d'ESO, en un altre institut, molt millor, o sigui, com...
1: Estàs a gust.
0: A gust, i l'alumne exemplar de sempre.
1: Miquel, tu tenies abans molt clar, no?, que com és el perfil d'un assetjador, sí, i d'una víctima. Tu creus que una persona que és agressora sempre té problemes personals i, per tant, ho paga amb algú? O
2: jo
1: no necessàriament?
2: Jo crec que sí. Tu no fas bullying perquè t'avorreixes. Has de tenir...
1: Si creus que hi ha una raó.
2: Sí.
1: I pues, quines poden ser aquestes raons?
2: Tenir problemes a casa... o que els de casa hagin tingut problemes amb algun familiar del que li fas bullying, mm, per tenir...
1: Per tant, és una mena de... Faig agressions com a supervivència, gairebé.
2: Sí, sí, més per res, per treure la teva tristesa.
0: Exacte.
3: Jo crec que falta d'amor. Molta falta d'amor i t'has de fer,
0: sí,
3: valer,
0: clar,
3: davant d'uns altres.
1: De fet, sempre es diu, no?, que al final hi ha molt de poca autoestima en algú que està traient l'autoestima de l'altre, no?
3: Sí.
1: No sé si ho veieu
4: correcte,
1: així.
4: Correcte, penso igual. O sigui, molta gent que és d'aquesta lianta de l'institut, però sobretot perquè es fica amb una altra persona, per què ho fan? Per què han de fer que aquesta persona sigui inferior? Perquè es necessiten com un amor o algú per ser superiors, per ser una cosa que no són. Sobretot aquesta, clar, gent, el que li pot és aquesta gent que és com millor, diguem-ne, en alguns aspectes. Per exemple, sí, si és una persona que li encantaria ser com a l'empollón de classe, però se li dona fatal, i és aquest tipus, aquest perfil de persona que hem dit, es ficarà amb aquest empollón perquè, és clar, ell vol ser com l'empollón. Al cap i a la fi és això. Llavors, si et fan bullying, o, per exemple, a mi van criticar, no, és que el Cristian, no, l'empollón, l'esto, l'otro... Esclar, jo al cap i a la fi dic, doncs mira, si estan ficant a mi per això, és perquè ho soc, i he de ser orgullós de mi mateix.
1: Ho reivindiques.
4: Ho reivindico.
1: Sí, clar que sí. Mira, no sé si us heu fixat, però aquí al centre de la taula tenim un entrepà, que és aquella cosa sagradíssima, no?, sagrada de l'hora del pati. I ja que el tenim aquí, doncs jo crec que el podem obrir, no? A veure, Miquel, anem a obrir-lo, anem a destapar-lo, a veure de què és aquest entrepà.
4: Tot el que sigui d'espatec, eh?
1: Fem apostes, a veure, de què creieu que és? Obre'l. Sí, el pots obrir.
4: Espatec del bon preu.
1: Espatec, tu? D'espatec, de la
0: festa. Pernil salat.
1: Pernil salat. A veure, obrim aquest entrepà. Ostres, no fa pinta d'embotit.
3: Bueno,
1: a veure,
3: secret,
1: hi ha un missatge secret. A veure, Miquel, et toca, ets l'encarregat de llegir-lo en veu
4: alta. Xun, xun, xun.
2: Quan no hi ha professors, la Carla insulta l'Ariadna. Li roba el material, la deixa en evidència, etc. Al final, un dia l'Ariadna no pot més i li fa una empentada. Quan el professor ho veu, la castiga a ella i no a la Carla.
3: Sí,
1: bueno, ja veieu que les coses no són sempre com les veiem, no?, d'entrada, a simple vista. Sí. Anem a intentar, entre tots, comentar aquesta situació, vale? I què li diríem també al profe, perquè al final... Sí. No sé, qui vol començar comentant?
0: Mira, també, com era, la Carla i l'Ariadna, no?
1: Sí.
0: Vale, la Carla...
1: La Carla és la que insulta,
0: exacte,
1: de forma reiterada.
0: Fa això, no? Però, sí, l'Ariadna també... Clar, si ella veu que li estan robant les touch, doncs que ella posi frontera i digui em tornes a tocar les touch i et juro que t'ha passat tot, no?
1: Però això, per fer això, Felipe, jo crec,
0: clar,
1: que...
3: Molt valor.
1: Es necessita, sí, molt valor, i a vegades justament les persones que se'ls hi fa són més prudents, no? Tenen aquesta cosa més introspectiva, per tant, ostres, sí, tant com dir-li a l'Ariadna, és que...
4: Tenen por.
0: Total, mira, perquè a primer i segon, que va ser el... no van ser els meus anys, clar, falta de valor, però ara que estic a tercer em
1: ara
0: diuen... Sí, em va passar fa 3 dies o una cosa així, em van dir maricón i jo li vaig dir, què m'has dit? Era maricón. Com em tornis a dir maricón, et juro que parlo amb la psicopedagoga, després amb el director i sort que sortís...
1: Què els hi diries tu amb el Felipe d'ara, més segur, que què hauries respost ara mateix?
0: Com?
1: Què respondries ara mateix si t'insultessin?
0: ara, doncs, bueno, depèn molt de l'insult, també. Perquè si és...
1: Suposo que no els hi respondries amb un insult, sinó amb
0: no,
1: una...
0: No.
1: Amb una resposta...
0: Que pensin ells, no? Clar, de per què he fet això, saps? Uh-huh. O sigui, jo sempre faig això quan vull... o sigui, quan vull posar fronteres, no? Clar. Sempre faig 2 segons de silenci. Uh-huh. El miro fixament.
1: Que bé que van aquests segons.
0: Clar, sí.
3: Perquè és que la mirada del profe guia de... Mira, sí. I ja saps què estàs fent.
0: O sigui, m'agafen l'estoig o qualsevol cosa, li dic, el miro, dona'm l'estoig.
1: I te l'acaben donant.
0: Bueno,
1: perquè aquí hi ha una veu ferma absoluta. Va, tornem a l'entrepà i que ens estem allunyant. Què li diem a aquest professor? Creieu que actua correctament? Creieu que al final...
2: No.
1: Al final, ell el que avisa ha sigut una única acció. No sé, què hauríem de fer?
4: Jo penso Christian, que el professor, o sigui, abans del professor, la Carla i l'Ariadna, la classe no estava buida. Hi havia moltíssima, però moltíssima
1: és
4: gent.
1: Molt aquesta
4: gent, on estava en aquell moment? Mm-hmm. On estava aquesta gent? Jo, sincerament, si fos el professor, faria com es va fer el meu centre un cop quan va haver un problema, afortunadament no d'assetjament, mm-hmm. cridaria a aquesta gent a que fes, per exemple, un escrit sobre el que va succeir o parlar-ne sobre el que va passar. Sobretot mirar quines parts coincideixen. Les que coincideixin segurament seran la part de veritat.
1: Clar, i és el que comentàvem abans, no? Que hi ha en aquest triangle que hi ha els testimonis que també hi han d'intervenir i en aquest cas no han intervingut. No? Miquel, no. Digues.
2: Jo penso que el professor ha de jutjar el que veu i si veu l'empenta, doncs jutja l'empenta.
1: Mm-hmm. Per tant, però... tu ho castigaries a les dues.
2: Sí, mm-hmm. perquè com diu ell, hi ha testimonis i aquests també han d'actuar. Mm-hmm.
1: Clar, però ell deia que hi havia testimonis de les agressions anteriors, no? De tota la resta
2: de coses.
1: Sí. Vale. A la resta esteu d'acord que castigaríeu a les dues? L'Ariadna i la Carla?
3: Primer, abans de posar un càstig, parlaríem amb tota la resta de la classe i per separat. Perquè moltes vegades, entre uns i altres, es van com seguint el rotllo, perquè és molt fàcil improvisar. O sigui, estàs parlant amb un profe, doncs, un diu que se m'ha caigut això, i l'altre doncs, li segueix el rotllo amb qualsevol cosa, no? Jo els agafaria per separat per saber les parts que coincideixen, com podem veure que quina és la realitat. Mm-hmm. Perquè moltes vegades és això, o sigui, a lo millor t'estan donant l'esquena tota l'estona i quan et veuen a tu li has donat una empenta. Clar. O sigui, vaig veure una situació d'aquesta. Un noi li va dir, una amiga meva li va dir, és que vete a fregar, no? Mm-hmm. I justament la profe va entrar quan la meva amiga li va dir, calla't.
1: Clar, i va sentir, bueno, és una mica semblant a la situació que dèiem. Jo us demano que m'ajudeu a trobar pistes, possibles símptomes per descobrir que una persona està patint bullying per les famílies, perquè puguin veure-ho, per jo com a profe, pels companys, quins són els símptomes que podria estar patint una persona que l'estan agredint? No sé, se'ls acudeixen?
2: Els pares. Els pares fan molt.
1: Però quins símptomes té aquesta persona que està patint bullying? Per exemple, baixa el rendiment acadèmic, no?
0: Sí.
1: Què més?
2: Pot caure en depressió.
1: Se sent trista, no?, aquesta persona.
2: Sí.
3: Quan més es veu és el pati.
1: Al pati, per què?
3: Al pati és com més es veu. Perquè veus la persona sola, o sigui, potser allunyada. La veus acompanyada de gent, però és que la seva mirada parla. La seva mirada diu que aquí no està bé.
1: Uh-huh. La resta, hi ha algun altre símptoma?
0: Sí, bueno, aquest del pati, perquè jo ho vaig dir a l'altre podcast, que soc mediador de la meva escola i, clar, jo sempre parlo amb les persones i tal, i sempre hi havia una noia que era molt, molt oberta, és... sempre la noia, doncs... I clar, l'altre dia la vaig veure al pati, sola, en un banc, així, mirant cap a terra, li dic, et passa alguna cosa, veritat? I ella, sí. I clar, és evident, o sigui, simplement un petit canvi de la persona que ja deixa de ser aquesta persona divertida i ara mira a terra, és un símptoma d'aquests. Mm-hmm.
1: Va, ara, si us sembla, us proposo que fem un canvi de tema, perquè ara anem a una secció que us empodera, perquè us proposaré 3 personatges, vale? I haureu de deixar un sense pati, perquè l'ha liat parda. O sigui, tindreu l'oportunitat de sancionar una d'aquestes 3 persones. La primera és la Marta, que la Marta diu, vaig fer córrer un rumor fals sobre un company de classe perquè estava avorrida. Aquesta és la Marta.
3: Vaja.
1: Sí? Després pensem, a veure, aquí hem de consensuar qui dels 3 es queda sense pati. El Robert diu, vaig crear un compte fals perquè la noia que m'agrada m'envies fotos seves. Uau. I anem al David. El repel·lent de la classe em deixa els seus apunts i, a canvi, jo no faig públic un secret seu. Déu-n'hi-do, la Marta, el Robert i el David. Quines perles, eh? Bueno, va, el primer, la Marta, que feia córrer el rumor perquè estava avorrida, el Robert, que es creava un compte fals per rebre fotos de la noia que li agrada, i el David, que bueno, demanava punts a canvi de silenci. Què? Aquí deixem sense pati. Qui comença?
0: A veure, la primera, sincerament...
1: La Marta, el Robert i el David.
0: La Marta, jo crec que... es pot parlar amb ella i ella pot dir, ho sento, estava avorrida i tal, però la tercera persona,
3: sí, això,
0: o sigui, el que ha fet és manipulació. Uh-huh. És manipulació.
1: I tant, que és una mena també de jugar de xantatge emocional, no? Al clar. Final. Què faríeu? Què?
4: La segona no la podríem deixar sense pati només pel fet que, clar, això no ha passat a l'escola. Si es vegés un, per exemple, un baixament de rendiment acadèmic, o que hi hagués problemes que afectessin a l'aula, és a dir, a l'àmbit educatiu, del que succeeix i esdevé dins de l'institut, ja sí que s'hauria de parlar. La primera, com bé han dit els meus companys, es pot parlar i es pot solucionar. Sí. Però les altres dues és ja un nivell superior.
0: Mira, jo deixaria sense pati a la tercera persona, perquè la segona, o sigui, si
1: de
0: ho has...
1: Apunts,
2: És a la seva vida personal.
0: Sí, perquè la segona, si ho has aconseguit en un compte falsa, perquè no quedes amb ella i ho aconsegueixes, o sigui, tenir una relació de persona a persona, perquè si ho has aconseguit en un compte falsa, jo crec que...
1: Miquel, tu què opines?
2: Jo penso que la primera es pot arreglar perfectament.
1: La Marta, la de fer el rumor, però el rumor pot començar a córrer...
2: Pot afectar moltes persones, sí, però...
1: I que aquell rumor es converteix en una llegenda, en una cosa, es pot desmentir, però clar, el mal costa. Ja està fet, eh?
2: Ja.
1: I la resta,
2: llavors,
1: què?
2: El segon, no el pots deixar sense pati, és la seva vida personal, és greu el que fa, i llavors, si la que li agrada li vol enviar fotos, ja és la seva elecció.
1: Però està fingint una personalitat, no? Clar. També suplantar una identitat també és il·legal. No?
2: Sí, i era, bueno,
1: és veritat que passa fora de l'escola, però hi ha d'haver consens i aquí no ens estem posant d'acord, perquè aquí volem castigar o sí que hi ha consens.
2: Jo crec que la tercera.
1: El David, el que li demana a punts al company a canvi de no confessar un secret seu.
0: Sí, però també els altres
1: que
0: dos
1: ja de ser
0: també
1: tenen.
4: Sancionado.
1: Déu-n'hi-do. I si no fos un càstig així sense pati, quina altra sanció, potser més reflexiva, se us acudiria per fer-los una mica pensar?
3: A la Marta, incidències. Mai fallen. Perquè al final t'acabes donant compte de que tens una incidència perquè alguna cosa has fet malament. O sigui, no és que et vegin i et diguin, vinga, incidència, te la regalo, que avui estic, vamos, encantat de regalar. El segon, que clar, el segon és com complicat, no? Perquè és una cosa fora, és l'acció també de la noia, donar-li les fotos o passar-li fotos, però sí que si... veus que això està afectant a classe, amb el seu rendiment, amb coses així, però sí que parlaria i després m'agafaré aquell noi i li diria, mira, hem fet una cosa que per començar és il·legal, no està bé. Demana perdó, parla amb ella en persona i se soluciona. I a la tercera jo crec que se l'hauria d'expulsar fins i tot un dia.
1: Que a mi se m'acutarà una pregunta. El fet que una persona tingui un agressor, si aquest agressor el canvia d'escola, la solució, o sigui, el problema s'ha solucionat o no?
0: Què va?
4: No.
0: Què dius? No. El rumor està allà i segueix allà i seguirà rondant per allà, saps?
1: També.
3: Sí.
0: Però mira, això que...
1: Però l'has allunyat, no?, del seu agressor. O...
0: També, però el rumor, o sigui, segueix allà.
3: Clar,
0: m'entens?
3: I seguirà vivint amb la por. Pot fer mal d'un altre lloc, també.
0: Exacte.
1: I per tant, sou partidaris de separar de classes o creieu que és tapar el problema?
4: No, jo no crec que, o sigui, que això funcioni també ja pel fet que si el canvien d'escola, potser si aquesta persona viu al mateix barri o viu al mateix poble on podria ser el meu cas, llavors allà el problema no se soluciona. Només potser es solucionaria dins de l'aula, però fora realment es soluciona.
1: En canvi, tu vas haver de marxar, no?
0: Sí, és el que jo t'anava a dir ara, que has dit que l'agressor es canvia d'institut, però, o sigui, mai passa això, sempre és el que rep el bullying qui s'ha de canviar d'institut.
1: Perquè en molts casos l'agressor ni accepta, no?, que ho està fent.
0: Exacte. És...
1: Pues i si és d'assetjament que potser s'està fent cap a un profe, què es fa en aquest cas?
0: D'alumne profe o de profe alumne?
1: De les dues situacions. També...
0: Jo puc parlar de profe alumne, perquè... Què?
2: Parla.
0: Perquè... Educació física, bueno, jo vinc de Xile, el meu pare és de Xile, no? I doncs a Xile és un lloc on sempre han hagut moltes agressions sexuals, sobretot a nens. Clar, i al col·le ja ens deien no treguis la roba davant de gent que no estiguis còmoda, o sigui, és sempre molt al teu cos, és teu i ja. I jo tinc un problema en el meu cos que es diu pectus excavatum, crec que es diu, que és com tinc el pit més enfonsat i doncs el meu pit es nota més. I clar, jo estava molt insegur als vestuaris perquè la professora deia, us heu d'espullar davant de tots i us heu de dutxar, clar, és una dutxa, no passa res. Clar, jo em vaig treure la samarreta i el grup d'aquest de nens ja començaven, és que tens tetes, el teu pit, no sé què. clar, això em va provocar una ansietat. I després li deien a la professora...
1: I la professora no va voler entendre.
0: Exacte, després li deien a la professora que no em dutxava i la professora davant de tota la classe, és que, per exemple, en Felipe no es dutxa. Mm-hmm. I clar, i coses així. I tothom, Felipe és un guarro, no es dutxa. Mm-hmm. No, i clar...
1: Clar, aquí manca d'empatia absoluta per part de la professora. I heu vist també... manca d'empatia cap al professor? És a dir, que un alumne tracti molt malament a un professor?
4: Moltíssim.
1: Sí? I què es fa en aquesta situació?
4: Jo, en el cas del meu institut, no es va fer res. Va passar segon i encara segueix succeint. Un alumne, bueno, també un grup d'alumnes, es ficaven bastant amb la professora perquè no els hi queia bé i es ficaven bastant, per exemple, amb el seu físic, la seva forma de ser, la seva forma d'explicar el seu cabell i després purissona i a sobre... I ja és com que s'encogia.
1: Clar, és que no és gens fàcil viure aquesta situació. Va, si us sembla, acabarem. Estem a punt d'acabar el programa. I us demano que fem un titular. Ja. Sí, sí. És que ha passat volant perquè... Bueno, això ha sigut una conversa fluidíssima. Us demano que fem una frase molt ràpida, molt, molt curta, sobre tot el que hem parlat, amb què us quedeu. Cristian.
4: Si ets si ets testimoni, actua. No et quedis callat.
1: Felipe.
0: Jo, bueno, és una reflexió. Es va fer un experiment que una planta no anava gaire bé. La van tallar i pel simple fet de tallar-la va créixer 10 vegades millor. I és això, si estàs patint bullying o qualsevol cosa, canviant d'institut, comences de zero. Les amistats no donen igual, però no passa res.
1: Que hi ha esperança, no?
0: Clar. I clar, em va passar el mateix i... Un altre Felipe.
1: Miquel,
2: si pateixes bullying, fes-ho saber, perquè moltes persones et poden ajudar, profes, pares...
1: Gran missatge aquest. Paula.
3: Si pateixes, trenca el silenci i busca refugi.
1: Molt bé, doncs amb aquestes frases brutals acabem. Paula, Cristian, Miquel i Felipe, gràcies pels vostres comentaris, per fer-nos pensar, i gràcies als qui ens escolteu, perquè ens feu molt feliços, la veritat. I ho hem de deixar aquí. L'hora del pati s'acaba, tothom cap a classe, i fins ben aviat.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Paraules habitables.
2: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
1: Enxaneta, infant que corona un castell.
0: Avui ens posem la faixa a plaça per parlar de tot el vocabulari que hi ha al voltant de la tradició catalana més internacional, els castells.
3: És el colors del món casteller, el gran colors del món casteller, el 4 de 10 amb folre i manilles.
0: Que cadascú agafi la camisa del color que vulgui, però la cap de colla només és una, la Cristina Bofill, del Termcat. Cristina, hem començat la casa pel teulat amb l'enxaneta.
3: La canalla més petitona comença a pujar. Dosos a cotxador i enxaneta.
0: Aquesta paraula d'on surt?
4: És una paraula molt estranya, d'etimologia desconeguda o que costa molt d'estirar el fil. Diuen els diccionaris etimològics, per exemple, el Coromines, que és una paraula que ve del llemosí, que és aquest dialecte de l'occità parlat a la zona del llemosí, i que en aquesta llengua vol dir fletxeta, fletxa petita. Llavors, a partir d'aquí es diu que aquest infant, que és el que puja dalt de tot, és com la punta de la fletxa del castell, de la part de dalt de tot, que apunta allà cap al cel. I se suposa que l'etimologia ve d'aquí.
0: Però allà no hi ha castells, oi?
4: No, en absolut. És a dir, la tradició castellera és de Catalunya, i para de comptar. I a més és una paraula que no s'utilitza en cap altre sentit.
0: Doncs ho arxivarem com a misteri. Ampliem el focus i parlem de l'entorn de l'enxaneta, del pom de dalt.
4: El pom de dalt, exactament tal com es defineix, és la part del castell integrada pel pis de dosos, el pis de l'aixecador i el pis de l'enxaneta. És a dir, d'alguna manera és la cúpula del castell. Llavors, això del pom de dalt és molt bonic, perquè com passa amb molta terminologia d'aquest àmbit, s'agafen termes, mots, expressions de la llengua general que passen a tenir un sentit més específic en el món del castell. No? I un pom, doncs és això, és una peça arrodonida que es posa a l'acabament d'alguna cosa. En aquest cas és claríssim que el pom de dalt és la part de dalt de tota l'estructura lineal del castell. No? Un pom també és un conjunt de roses, de flors, no? Un pom de flors, i d'alguna manera doncs també és molt visual la idea d'un pom en aquestes persones de dalt de tot de la cúpula que formen com un pom de flors o del que es vulgui.
0: I en aquest pom també hi trobem la cassola o cassoleta.
4: La forma cassola o cassoleta és una forma viva que serveix per designar també l'aixecador o l'acotxador. És a dir, la mateixa figura té aquestes quatre formes, no? Aixecador, aixecadora, acotxadora, cassola i cassoleta. És l'infant del penúltim pis del castell que se situa de quatre grapes damunt dels dosos i que permet que finalment l'enxaneta pugui pujar sobre d'ell i coronar el castell. Aixecador, doncs, perquè s'aixeca, acotxador, perquè acotxar en català té un sentit d'ajupir, abaixar-se, i el que fa l'acotxador és posar-se així, a quatre grapes. I cassola i cassoleta és molt gràfic, és molt visual, perquè realment l'esquena, la persona que fa de cassola o cassoleta, fa com un recipient, com un estri concau, diguéssim, i fa la imatge d'una cassola o d'una cassoleta, sobre de la qual s'hi posa l'enxaneta.
0: Cristina, com aquesta cassola, hi ha moltes paraules o expressions castelleres que diem al nostre dia a dia. Han anat dels castells a la nostra quotidianitat o ha estat a la inversa?
4: Són paraules de la llengua general i que, quan han passat a utilitzar-se en el món de la terminologia castellera, doncs s'han especialitzat, diem nosaltres, eh? Han passat a tenir un sentit molt específic. Verbs o expressions com, per exemple, assentar-se, que a vegades diem, no, això no és correcte, és un barbarisme que dèiem abans, que ara ja no ens agrada dir-ho. És un castellanisme. Per què? D'acord, és un castellanisme. Assentar, si tu el fas servir amb el sentit de seure o asseure's. Ja sabem que no és correcte, però assentar és un verb perfectament català que vol dir posar sobre la seva base en una posició estable. És exactament això el sentit que té en el món del castell. Quan diem que un castell s'assenta és que acaba de brandar perquè ja s'han col·locat els pisos superiors i s'estabilitza. Deixa de tenir el moviment que tenia. I és aquest el sentit en què es fa servir aquest assentar. Un castell s'assenta. No vol dir que s'asseu en una cadira, sinó que s'estabilitza.
0: Doncs anem per brandar.
4: És una paraula també de la llengua general i que fem servir. Podem brandar, per exemple, una arma quan la fem anar amb la mà d'un cantó a l'altre. Què més brandem? Brandem el cap. També quan el fem anar d'una banda a l'altra per dir que no de manera molt enfàtica o com a símbol d'alguna expressió, d'alguna emoció. Doncs un castell, també, en el món dels castells, el brandar és quan el castell fa els moviments d'oscil·lació d'una banda a l'altra. I allò de ai, ai, ai, ai, que cauen, ai, ai, ai, que fan llenya, ai, ai, ai, que... Doncs seria el contrari de l'assentar. És a dir, quan s'assenta un castell ja no hi ha brandar, no?
0: I si no s'assenta, fa llenya.
4: Això és una frase feta que tots coneixem, fer llenya de l'arbre caigut, no? És una metàfora, molt bonica, que es considera el castell com un arbre. Doncs com fa llenya és que cau. No el poden carregar i descarregar, sinó que cau. És a dir, t'imagines molt gràficament també els trossos de llenya, de fusta, no?, esmicolats per terra, quan el castell, malauradament, cau.
0: Més coses que fan els castellers. Mans a la pinya.
4: Fer de mans a la pinya, això és molt gràfic, perquè tots tenim la imatge, no?, d'unes mans recolzades contra uns culs, moltes vegades, contra unes cuixes, contra una esquena. I fer de mans vol dir això, simplement estar a la part de la base del castell, fent pinya en diferents posicions i fent força a la persona que tens al davant amb les mans, doncs perquè allò s'aguanti. Hi ha diferents tipus de mans, eh? Hi ha les primeres mans, les segones mans, les terceres mans, segons la posició molt ordenada que hi ha en una pinya. Perquè a vegades quan veiem una pinya ens pensem que tothom es posa allà, vinga, apa, posa't aquí a fer pinya, oi? I no, està superpensat, superorganitzat, amb fileres, i cadascú sap perfectament la seva posició. Una altra cosa és quan diuen, vinga, animem-nos a fer pinya, i llavors demanen suport de la gent que hi ha a la plaça, però és més simbòlic que una altra cosa, perquè la pinya real està molt estructurada.
0: Cristina, i aquest ordre es manté si anem pujant?
4: A cada pis de l'estructura del castell hi ha les persones componen, i aquestes persones tenen un nom. Aquest nom, tradicionalment, sempre s'havia fet servir masculí, perquè bàsicament un tant per cent molt elevat de les persones que feien castells eren homes. Això, evidentment, ha canviat, i va haver un moment en què es va veure la necessitat de feminitzar tots aquests noms de les persones que formen part del castell. Amb retard, jo crec, perquè això es va fer l'any 2018-2019, recordo, i ja tocava, diguéssim, ja tocava, eh? I llavors es va posar el nom femení de totes aquestes persones que formen part del castell. En alguns casos és molt fàcil, perquè si tenim un segon, doncs tenim una segona, tenim un terç, una terça, tenim un quart, una quarta, un quint, una quinta...
3: Els quints que busquen la seva posició al castell.
0: Un quint o una quinta, això... És correcte?
4: Sí. A més és l'adjectiu directe del llatí, de quintus. Sí, catalaníssim, sí. Seria la forma culta, diguem així, procedent del llatí. Sí que tenim cinc i cinquè, però un quint és la forma etimològica directa del llatí que es fa servir aquí, en el món dels castells. Es fa servir en l'àmbit de la música, per exemple. Parlem d'intervals de quinta, no, al costat dels intervals de cinquena. És correctíssim, sí.
0: Tornem a això d'adaptar el gènere dels castells. Has dit una segona, però... I un dos?
4: Un dos? Alerta aquí, ja no podem dir una dosa, oi? Si no, diem una dos. En aquest cas, dos és una forma invariable. Llavors el que fem és flexionar en femení tant l'article o els possibles adjectius. Jo sóc una dos, no sóc una dosa. En aquests casos, doncs, és fàcil, perquè en la majoria de casos, doncs, si afegeix una A, ja tenim el femení, però hi ha d'altres casos en què això no és possible. Per exemple, crossa, no? Un crossa, tindrem una crossa. Alerta, doncs, amb la manera de fer aquests femenins. Primeres mans, segones mans, terceres mans, com ho hem de fer? Doncs no tenim altre remei que dir un primeres mans, una primeres mans. Però, en tot cas, sempre visibilitzar i explicitar, ja sigui amb una marca de flexió al final o amb un adjectiu o amb un article al davant, que allò és... que la persona que ho fa és...
0: Una cap de colla.
4: Una cap de colla, perfectament. No n'hi ha gaires, no n'hi ha gaires. Les estadístiques parlen entre un 18 i un 20%, i ho podries dir, ah, mira, no està malament. Bé, 18, entre un 18 i un 20%, però diuen que amb tipus de colles no considerades professionals, és a dir, que en les que competeixen seriosament, per dir-ho així, el predomini dels homes és total,
5: vaja.
4: S'ha d'empènyer, s'ha de fer pinya.
0: I tot plegat ja ho trobem recollit al diccionari casteller del Termcat, que ja té una edat, oi?
4: Aquest diccionari té força anys. Es va fer en col·laboració inicialment amb la colla Jove Xiquets de Tarragona l'any 2001, fixa't, ja fa molt de temps, i és un projecte doncs, que s'ha anat actualitzant, sobretot amb dues grans tongades, que és incloure els noms femenins de les castelleres, fonamental, i després, ara més recentment, hem fet una cosa molt important, que és recollir equivalents en espanyol i en anglès. Per aquestes formes catalanes, amb la voluntat de contribuir a la internacionalització i a la difusió del fenomen casteller. I al costat d'aquestes propostes en espanyol i en anglès, també molt important s'han traduït les definicions. Qualsevol persona pot llegir la definició dels termes i entendre doncs, els conceptes.
0: Doncs acabem com hem començat, Cristina, amb l'enxaneta. Com se n'ha de dir en anglès?
4: Enxaneta, crowner, de crown, de corona. És a dir, és el coronador. La traducció literal de l'anglès, el català, fem-ho a la inversa, seria coronador, és a dir, és el que corona. Coronar és un verb també molt bonic, eh? Coronar el castell vol dir arribar a dalt de tot, posar-hi la corona. És a dir, quan l'enxaneta arriba a dalt i fa l'aleta.
3: Puja l'enxaneta, buscarà la motxilla d'entrada. No m'ho crec, és extraordinari. Quina barbaritat, quina barbaritat. Motxilla d'entrada, el moment clau. La història, la història, la història, la història dels castells. Sí!
1: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat
6: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
7: El mes. Un mes és una unitat de temps basada en els cicles de la Lluna i el seu moviment orbital al voltant de la Terra. Astronòmicament parlant, el concepte de mes té les seves arrels en l'observació dels canvis regulars de les fases de la Lluna, un patró evident que ha influït profundament en les cultures i en els calendaris que els humans hem creat al llarg de la història. Tot i així, hi ha diferents tipus de mesos definits segons diferents paràmetres astronòmics. Hi ha el mes sinòdic, el mes sideri, el mes dracònic, el mes anomalístic i el mes tropical. No us explicaré exactament com són cada un d'ells, perquè és massa complicat, massa rotllo, no? Però, per exemple, el mes sinòdic és el temps que triga la Lluna a passar per totes les seves fases, des que és Lluna nova fins a que torna a ser Lluna nova. Té una durada aproximada de 29,53 dies. Aquest és el tipus de mes més directament relacionat amb els calendaris lunars o lunisolars, que es diuen, com el calendari islàmic o el xinès. La durada varia lleugerament a causa de les petites variacions en l'òrbita de la Lluna i la influència del Sol. Així doncs, històricament, els mesos es van basar inicialment en cicles lunars visibles, donant lloc a calendaris lunars, que ajusten els mesos lunars al cicle solar afegint mesos intercalars, és a dir, l'any comptat amb llunes i l'any comptat amb el sol no ajusten exactament i cada any havien d'afegir dies sueltos perquè quadressin. En conclusió, un mes, astronòmicament parlant, és una expressió dels diferents cicles orbitals de la Lluna en relació amb la Terra, el Sol i les estrelles. Aquestes variacions en la definició de mes reflecteixen la complexitat del sistema Terra-Lluna-Sol i la rica herència cultural dels calendaris humans, que han adaptat aquests cicles per organitzar el temps i la vida diària.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. Les tempestes d'ahir van afectar bona part de Catalunya amb pedregades, fortes ratxes de vent i inundacions. Tarragona i el Camp de Tarragona van ser una de les zones més afectades, amb carrers inundats, arbres caiguts, desperfectes en habitatges i també afectacions al trànsit i al servei ferroviari. El 112 va rebre 505 trucades relacionades amb l'episodi fins a les 9 del vespre. A Ponent, la pedregada va afectar també diversos municipis del Segrià, com Almenar, Corbins, Albatàrrec i Lleida, amb danys especialment preocupant els cultius de fruita. També hi va haver pedra de grans dimensions al Priorat, la Ribera d'Ebre i la Cerdanya. Al Vendrell, la pluja va tornar a inundar el pas sota la Nacional 340 i els serveis d'emergència també van haver de rescatar un veí atrapat dins del seu vehicle. L'episodi també va provocar, com dèiem, interrupcions ferroviàries, que ja s'han restablert fa uns minuts, i el tall de l'A7 entre Vilaseca i Reus, que encara continua. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, tret de les afectacions per les pluges, per un robatori de cable entre Riells i Viabrea-Brida i Maçanet-Massanes, s'estan produint retards a les línies R2 Nord i també a l'R11. I en clau política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat per les 9 del matí el Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta. La trobada arriba 26 dies després de l'entrada irregular d'unes 80.000 persones des del Marroc. El vicepresident espanyol i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha anunciat que l'executiu declararà la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta i constituirà el comandament únic a través d'un reial decret que aprovarà el Consell de Ministres. Es tracta d'un organisme que liderarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
2: Esto, como sabes, es una solicitud que ya ha hecho el presidente y ha hecho también la ciudad de Ceuta. Y en esta fase, donde, como he dicho hace un momento, no solo estamos hablando de elementos securitarios, sino que va más allá de eso, es importante reforzar la coordinación entre todas las autoridades pertinentes y competentes.
1: Cuerpo també ha augmentat fins a més de 2.900 la xifra de menors d'edat migrants que la Policia Nacional ha registrat a Ceuta. I el dispositiu de seguretat al Parc de les Vies de Lleida es mantindrà de forma preventiva. Així s'ha acordat en una reunió que ha mantingut l'alcalde, la tinenta d'alcaldia i també els comandaments de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra per tal de fer un balanç de l'operatiu conjunt implementat ara fa una setmana després dels aldarulls que es van produir el cap de setmana del 15 d'agost. I el conductor d'un vehicle ha mort en una sortida de via en la C-58 a Sant Quirze del Vallès després de caure per un terraplè. A banda, també la passatgera d'una motocicleta també perdia la vida en un altre accident a la C-260 a Castelló d'Empúries.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia. Informació.
4: La Biblioteca Martí Rosselló i Llobera ja prepara la nova temporada dels seus clubs de lectura 2026-2027, que arribarà amb tres novetats i una oferta adreçada a infants, joves i adults. Entre les noves propostes destaquen el club de novel·la criminal Dones de Negre per al públic adult i el club Pirates Lectors, pensat per alumnes de tercer i quart de primària. La programació es completa amb clubs dedicats als contes, la novel·la gràfica, el teatre i el club juvenil, entre d'altres. Les inscripcions als clubs d'adults s'obriran el 31 d'agost fins al 6 de setembre, mentre que la dels clubs infantils i juvenil començaran a partir del 7 de setembre. En tots els casos, les places són gratuïtes i les inscripcions es faran a través del formulari disponible al web de la biblioteca. Amb aquesta nova programació, la Biblioteca Martí Rosselló i Lloberes continua apostant pels clubs de lectura com un espai per compartir lectures, descobrir nous autors i fomentar l'hàbit lector entre persones de totes les edats.
3: Premià Mèdia. Informació.
0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.

0: Viu de ganes de ficar-vos en remull, en aquest tros de mar que us crida i reclama.
1: A veure, un moment, no corris tant. Com saps tu si els oients t'estan escoltant en plena canícula o són al pic de l'hivern davant de la llar de foc? Que això és un podcast, eh? No s'emet en directe.
0: Bah, amb aquest temps de canvi climàtic que estem suportant, no em diràs pas que banyar-se per Cap d'Any és cap heroïcitat.
1: Això potser tens raó, però espero que tard o d'hora revertirem aquest desastre. La humanitat tota junta, vull dir. El gener ha de fer fred i el juliol calor, si no, malament rai.
0: Tant de bo hagi de rectificar, doncs, i poder dir que de calor només en fa l'estiu.
1: Això?
0: Sí.
1: Un moment. Has dit estiu?
0: Sí, què passa?
1: Tu dius estiu o dius estiu? O sigui, tu dius estiu, tio, o dius estiu?
0: Un titiu, dos titius, tres titius... Què és que hem de fer jocs de paraules, ara, o què? Estiu, estiu, el nom no fa la cosa, dic jo.
1: No, no, estiu ja em va bé, m'agrada. Ho deia en Joan Salvat Papasseit, el poeta, a La casa que vull.
0: Ah, sí? Que potser tenia una casa premiant, Papasseit?
1: No, no, no, sé que era amic, això sí, d'en Marià Manent, el poeta de Premià de Dalt. Però en Salvat Papasseit vivia a la Barceloneta. Per cert, va néixer fa 130 anys i va morir jove, tu, als 30. O sigui que enguany fa 100 anys rodons que va morir.
0: Bufa, sí que em sap greu. Però què ve això ara d'en Papasseit?
1: Ah, no, no res, no, només que t'il·lustro una mica que aquestes coses sempre queda bé dir-les en un podcast. A més,
0: què?
1: Doncs que va morir a l'agost.
0: Ah, sí?
1: Sí, i l'agost és?
0: L'estiu.
1: Domino.
0: Fascinant. I què?
1: Coses, per cert, a Premià no hi ha cap carrer que porti el seu nom.
0: Ai, escolta, prou. Avui hem de parlar de platges, m'entens? No de poetes ni d'estacions. I encara que llavors no ens hi banyem, a l'hivern també n'hi ha de platges. Queda clar?
1: Doncs no sé què dir-te. Et veig molt optimista, però això dependrà dels temporals, no?
0: Sí, és clar. Però no em negaràs que ara aquests de l'Ajuntament del Port i del Ministeri de les Platges s'han posat les piles. I han portat màquines grosses i vaixells, i han posat sorra, i han construït espigons...
1: A veure quan durarà tot això.
0: No siguis pessimista, home.
1: No, no, no. T'hi has fixat que hi ha un espigó travesser davant del Pla de l'Os?
0: Sí, tu, és curiós.
1: Per fer paret, diuen. Un mur de contenció perquè la sorra no se'n vagi.
0: Sembla bona idea.
1: Doncs jo hi faria una platja nudista.
0: Però què dius, ara?
1: Què? O un parc aquàtic per gossos? A Vall d'Oriol n'hi ha
0: prou,
1: un que...
0: Prou, prou. Escolta, m'estàs entretenint i hem de parlar del nomenclàtor. Sempre m'entabanes.
1: Està bé, ja callo. Va, parlem del nomenclàtor.
0: D'acord, va.
1: Però que consti que aquest espigó que et dic no té nom.
0: Refot, i amb què em surts, ara?
1: Cui, això dona... Un tema del nomenclàtor. No saps que tenim un espigó sense nom? No et treu la son, a tu?
0: Doncs ara que ho dius, no té nom com aquella plaça de davant del cementiri?
1: No, aquella plaça ja en té, de nom. És la plaça de la Igualtat.
0: Ah, ben trobat. I l'espigó nou no en té?
1: No, l'espigó no té nom.
0: I n'hauria de tenir?
1: Per què no? Jo n'hi diria Ínsula Primiliana.
0: Estàs com un llum. T'haurien de tancar o apagar. M'acabes la paciència.
1: Ja veurem quan dura aquesta Ínsula Primiliana sota les inclemències meteorològiques.
0: Mira, jo de tu aniria amb més cautela i, en tot cas, ho proposaria la Bàrbara, la regidora que presideix la comissió del nomenclàtor. Perquè ho tractin allà, que d'això de posar noms a les coses, aquella gent en saben més que nosaltres.
1: D'acord, d'acord, ho tindré present. I insisteixo, a veure com acaba tot plegat.
0: Va, anem per feina, tu, que ja portem més de 3 minuts i el més calent és a l'aigüera.
1: Va.
0: Ja puc començar l'explicació?
1: Bé.
0: Gràcies. Totes les platges de Premià i del Maresme en general tenen un nom. Els premianencs, com tothom, necessitem identificar les platges amb alguna característica per poder-nos-hi referir. És a dir, pot ser una orientació, un edifici, una activitat... A Premià n'hi ha 5, i tota la vida hi han passat coses interessants, perquè els premianencs de cada època se l'han fet a seva amb moltes coses. S'hi han banyat, i han anat a pescar, i han reparat les barques, i van embadalir-se amb els focs d'artifici de la Festa Major i contemplen la sortida del sol...
1: I fan un desembarcament pirata...
0: Sí, això també...
1: Del port no en direm res?
0: No, no. Avui no parlarem del port de Premià, perquè ja en parlem en un altre podcast.
1: D'acord, doncs no t'aturis, va, que ara anem bé.
0: La platja de Premià fa quasi 3 quilòmetres de llargària. Està limitada als extrems per la platja de Llevant, a Llevant, i la platja de Ponent, a Ponent.
1: No s'hi han matat pas gaire, aquests del nomenclàtor.
0: No és cosa seva. Aquests noms ja venen d'antic.
1: Ah.
0: Com els seus noms indiquen, aquestes platges són a Llevant i a Ponent. A l'est i a l'oest de la població, respectivament.
1: Però és curiós que al poble també hi ha els carrers de Llevant i de Ponent, oi?
0: Sí.
1: Però no estan tan a Llevant ni tan a Ponent com les platges, sinó una mica més a prop del nucli urbà.
0: Sí. Quan l'Ajuntament va posar aquests noms als carrers, que coincideixen amb els trams inferiors

0: de les carreteres de Vilassar de Dalt i de Premià de Dalt, el poble era molt petit. No era una ciutat com ara.
1: M'agrada que diguis això. Ara som una ciutat, sí senyor. I s'ha de dir més sovint. 50.000 habitants fan molta patxoca.
0: 28.000.
1: Què?
0: 28.000. Premià de Mar té 28.767 habitants.
1: Ah, sí? Quin rigor, tu.
0: D'altra banda, d'ençà que es va construir el port, la sorra ha anat acumulant a la platja de Llevant. I ara és la més gran de totes, amb diferència. A la banda oest d'aquesta platja hi ha el port. Però la platja de Llevant arriba fins a Vilassar. És molt gran i llarga.
1: Massa llarga, pel meu gust. Del port a Vilassar hi ha un bon tros. Si quedes amb algú has de concretar més. No pots dir, quedem a la platja de Llevant, perquè et pots estar buscant durant hores i no trobar-te.
0: Tens tota la raó. Potser hauríem de tenir uns punts de referència més precisos.
1: Doncs ara que ho dius, jo sempre travesso la via pel pas soterrat de la plaça de Didier Lorenzo. Saps aquesta plaça que han inaugurat no fa gaire i que té aquella escultura de ferro tan espectacular? Doncs això, tiro recte fins a Pet Dona.
0: Fins a Pet Dones.
1: No, fins a Pet Dona.
0: Què?
1: Que faig 5 cèntims. Tot i que l'establiment ja no existeix, perquè va ser enderrocat ja fa uns anys, avui molta gent anomena la platja de l'Ona el tros que va des del port fins al torrent de Canamell. El nom no és oficial, ja ho sé, però i si féssim un pensament?
0: Sona bé, sí. Però ja t'ho he dit abans, parlen amb la Bàrbara, creu-me.
1: Ho faré, que és una dona molt trempada, va. Què més?
0: A l'altre costat del port i davant de la Masia Ribes hi ha la platja del Bellamar. Nom que ens recorda que una vegada en aquesta platja hi havia hagut una sala de ball molt celebrada entre la joventut local.
1: Sí, quanta ballaruca! Però jo era molt petit i no me'n recordo gaire. Parlo pel que he sentit a dir, eh?
0: Un dia van tirar a terra aquest establiment tan popular, però el nom va quedar, i avui n'hi diem així, la platja del Bellamar.
1: El nom és molt bonic, tu, Bellamar. Quan tu hi eres, Bellamar. T'hi has fixat que la cavalcada de Reis ha incorporat un nou personatge, la fada Bellamar?
0: Ah, sí?
1: Sí, diuen que la Bellamar és la fada de la llum que viu a la costa premianenca i que fa de guia als pescadors.
0: Oh, és preciós.
1: És molt interessant això de relacionar personatges fantàstics amb noms premianencs.
0: I tant, és una manera de no deixar perdre un patrimoni immaterial que tenim, oi?
1: Això mateix. Va.

0: Pròxima parada, Premià de Mar. Propera parada, Premià de Mar.
1: La platja del Pla de l'Os. És la platja central de Premià, davant de l'antic Varadero. El nom ja és ben revelador, i també de l'Hotel Premià, que antigament era conegut com Can Magarrinyes, un nom popular.
2: Magarrinyes? Ha! Sembla el nom d'un personatge de broma. Mira, la Bellamar a la Cavalcada de Reis i en Magarrinyes a la Rua de Carnaval. Fet!
1: Calla, Passarell. El Pla de l'Os s'estén des de l'alçada del carrer de Joan Prim fins a l'estació de tren. És el tram central de la platja. I després de les quantioses aportacions de sorra que s'hi han fet en els darrers mesos, és una platja important.
2: Sí, és allà on han construït l'espigó travesser que et deia.
1: Cert, un nou i curiós element geogràfic premianenc. Antigament,
2: tot és antic aquí o què? El Varadero, Can Magarrinyes, el Bellamar, el Pla de l'Os...
1: I espera't. El Pla de l'Os era una mena de drassana on els mestres d'aixa reparaven les barques i els pescadors les seves xarxes. Mentre treballaven, sovint s'hi acostava la gent curiosa, i aquells fusters i pescadors els cridaven dient: «Ei, que no teniu res més a fer o què? Teniu un os a l'esquena!» Que és una manera de dir que eren uns ganduls, perquè no tenien feina, i ficaven el nas a la drassana per tafanejar.
2: Qui no té feina, el gat pentina.
1: Durant un temps, al Pla de l'Os se n'hi va dir Plaça de la Victòria, per recordar que una vegada n'hi va haver uns que van guanyar una guerra.
2: Bueno, em parlis.
1: I quan la via del tren es podia travessar en cotxe pel pas a nivell.
2: El guardagulles era una dona.
1: Què?
2: M'ho ha dit en Francesc López, el mestre, que la guardagulles era una dona.
1: Ah, sí? Què t'estava dient?
2: No sé què, del Pla de l'Os i d'uns cotxes.
1: Ah, sí. El Pla de l'Os, doncs, servia d'aparcament per als banyistes.
2: Ei, parla per tu, que jo sempre vaig a mar a peu.
1: Jo parlo dels que venien de dalt, de més enllà del camí del mig, o de Barcelona. A Premià hi havia els famosos banys d'en Crespo, un lampista del carrer de Sant Antoni que va instal·lar unes casetes i tendals per acollir els estiuejants forasters, i també els novenaris.
2: Els què?
1: Novenaris. Eren gent que feien salut prenent banys de sol, ioda i sal durant 9 dies.
2: Ah, un novenari són 9 dies.
1: Sí, i 7 dies una setmana.
2: Poca solta.
1: Va, calla. De l'estació en direcció al Masnou i fins a l'alçada de la Salle trobem la platja de la Descàrrega. Una platja petita que rep aquest nom perquè antigament hi havia hagut l'estació dels trens, que hi descarregaven carbó per a la propagadora del gas i carregaven mercaderies. Se'n deia l'estació de la Descàrrega, de la qual n'hi ha imatges molt interessants, per diferenciar-la de l'estació de passatgers.
2: Però no m'has dit abans que aquí no veníem a parlar d'estacions?
1: Em referia a les estacions de l'any, no a les estacions de tren. Que és que se t'ha d'explicar tot, eh? A veure, la platja de la Descàrrega, deia. Però una cosa és el nom oficial de la platja i una altra, com n'hi deien els premianencs.
2: Jo ho sé. Els premianencs deien: «Anem a ballar els hermanos», perquè era davant de la Salle. Una cosina meva hi tenia un local proper on fèiem guateques i de matinada fèiem un capbussó. Ei, a l'estiu, eh? Sempre a l'estiu.
1: Ets de por, va, que ja acabem. A la platja de la Descàrrega encara hi queden 2 búnquers que es van construir l'any 1937, durant la Guerra Civil, per vigilar els vaixells enemics i els avions que atacaven el poble. Els búnquers, adossats al passeig marítim, es van construir aprofitant l'espai ample de l'antiga estació de la Descàrrega.
2: Tot és molt antic, trobo. Tant que fins i tot jo també me'n sento una mica més. Antic, eh? No pas vell. No és el mateix.
1: Més enllà de la platja de la Descàrrega, trobem la platja de Ponent, que arriba fins on comença la platja del Masnou.
2: Doncs el Masnou a Ponent, a l'imperi del Masnou s'hi pon el sol. O no era ben bé així? De què em sona?
1: Un proverbi antic, segurament.
2: Sí, molt antic.
1: Manllevat dels de Ponent.
2: Del Masnou?
1: No, de bastant més enllà. Per allò d'aquella cita que fa, de Ponent, ni vent ni gent.
2: Ah, com a mínim el Masnou tenen un nom nou.
1: Ui, què vols dir, que el nom no fa la cosa?
2: Això ja m'ho has dit al principi.
1: Potser sí, ara que ho dius.
2: En fi, en tot això m'ha fet venir ganes d'anar a fer una capbussada abans de dinar, eh?
1: Compte, no t'esclafis un ou contra les roques de la ínsula primiliana.
2: No pateixis, que jo no em banyo conill, eh? Però gràcies.
1: De res, de res.

0: els escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
3: Això no estava previst.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia, informació.
2: Ja s'anuncia la tercera edició de la Mostra d'Activitats Extraescolars a Premià de Mar, que va néixer fa 4 anys com la Fira de la Joventut, però que fa 3 anys es va rebatejar i replantejar per tal d'obrir el zoom sobre tot l'entramat de propostes extraescolars al nostre municipi. Es farà el diumenge 6 de setembre a la plaça dels Països Catalans, Gran Via inclosa, de 10 del matí a 8 del vespre. A l'espera que l'Ajuntament informi del contingut concret i de les entitats participants, sí que podem dir que el juny passat la coordinació de l'activitat es va adjudicar a l'empresa Cosmo Joy Eventus per un import de 9.655 euros amb IVA inclòs. En edicions anteriors, la fira ha inclòs tallers, demostracions i activitats diverses per part de les entitats participants, entre les quals hi havia moltes representants de l'àmbit esportiu, de l'àmbit del lleure o de l'àmbit musical i artístic.
1: Premià Mèdia, informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar amb tots els sentits. Premià Mèdia.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Ona Maresma. Des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
3: I avui us portem un nou episodi on parlem de llibres amb la Mar Arenaza, qui sempre ens presenta noves recomanacions literàries. Avui ens parla de tres lectures d'autores joves: Encantado Bingo, de l'Anna Corujo, Oxígeno, de Marta Jiménez, i L'amiga que me dejó, de Núria Lavari, tres llibres que conviden a reflexionar sobre la vida, l'amor i també les últimes oportunitats. Endavant.
4: Bé, doncs parlem de llibres una altra setmana més, com sempre ho fem, amb una bona companyia, amb la Mar Arenaza. Què tal, Mar, com estàs?
5: Salutacions!
4: Avui no sonen les pulseres.
5: No!
4: Avui
5: no sonen...
4: quins llibres portes avui? Va, vinga.
5: Val, avui el que volia parlar és d'autores joves que expliquen temes, no? La base de les seves novel·les són temes que podríem dir que molt normals, però ho expliquen d'una manera molt personal i molt original. I m'han cridat molt l'atenció.
4: Vale.
5: Sobretot un llibre que es titula Encantado Bingo, que jo trobo que és un títol genial.
4: Bon títol.
5: Genial,
4: sí.
5: Encantado Bingo, d'una autora canària que es diu l'Anna Corujo.
4: Molt bé.
5: Que també el nom és original.
4: Sí.
5: En si és la història de dues germanes, la infantesa de dues germanes, i està narrat de tal manera que cada capítol, el títol de cada... Són capítols molt curts, mal, i cada capítol al costat del títol del capítol corresponent,
4: sí, ja ho veig,
5: consta l'edat de la protagonista.
4: Molt bé.
5: Llavors, doncs, passem de 12 anys
4: a
5: 22,
4: ah, no.
5: 12, val. 7...
4: Molt bé.
5: Val? I està explicat des de la visió de la germana gran. Llavors, en sota la relació amb la seva germana petita, que només es porten 2 anys, la relació amb els seus pares, no? Que són aquests pares adults que encara no acaben de ser prou adults,
4: vale.
5: I això, les conseqüències que tenen amb les filles, i tot amb un ambient molt volcànic i molt especial.
4: La portada,
5: que és...
4: de fet, es veu, no? Que és un ambient volcànic.
5: A les Illes Canàries, no?
4: Deu ser ella amb la seva germana, no entenc.
5: Pot ser, podria ser-ho. Podria ser-ho. Ho publica una editorial que és Receiver Books.
4: Com la pel·lícula.
5: No, com la pel·lícula. No, Receiver Dogs, Receiver Books.
4: Puc fer la broma?
5: Sí, endavant.
4: No?
5: Vale. Please.
4: Hi ha una orella dins del llibre.
5: Hi ha moltes coses a dins del llibre.
4: Me l'has deixat en safata.
5: Doncs sí. I a mesura que vas llegint aquest llibre, que és com molt hipnòtic, perquè entre que vas movent a través de les edats de la germana, saps que estan passant coses, no? I ho has d'anar com deduint. I parla de temes molt profunds, com és la soledat, la incomprensió, els temes familiars i totes les seves ferides. I ja et dic, ho fa d'una manera com molt original i que m'ha encantat.
4: Dos cosetes. La primera és una coseta que he vist en els capítols, i és que jo crec que s'escapa una mica l'estructura bàsica del llibre, perquè
5: sí,
4: els títols em sorprèn que són en minúscula tots.
5: Els títols són en minúscula. Quan parlen els protagonistes, les protagonistes, és usats, perquè no és que hi hagi guions que marquin el diàleg, sinó que o està en cursiva o està dins de claudatos,
4: vale,
5: o són frases que estan subratllades, en el cas que parla la germana petita. O sigui que és tot un conjunt entre el títol, l'edat de la protagonista, els capítols curts, i aquesta manera que fa pensar que tot és com un diàleg interior, o tot és com un record que la protagonista va com rememorant a través d'aquestes pàgines. I per això m'ha semblat com molt original. El tema és profund i m'ho he passat molt bé.
4: Molt bé, doncs,
5: molt bé, mira, molt interessant.
4: De fet, tenia una pregunta relacionada amb aquest llibre, però no sé si els altres llibres van relacionats també amb autors joves.
5: Sí.
4: Llavors la pregunta te la faré al final, així
5: acabarem. Amb autores, sí.
4: Perfecte.
5: Un altre títol que també em sembla com prou interessant és de la Marta Jiménez Serrano, i que es diu Oxígeno. I aquest és, una situació que ella va viure, que es va quedar, o sigui, una mica més, i mor per una fuga de diòxid de carboni a casa seu. I llavors ens és tota aquesta reflexió, no?, entre que ben bé la vida vivim com si fóssim immortals.
4: Sí, sí.
5: I tot és com que, en fi, no hagués de passar mai res.
4: Mm. Bueno, això quan tens una edat no gran, no?, entenc.
5: Exacte. I en canvi, pues, aquí el que et mostra a través de tota la seva experiència explicada d'una manera molt literària és que no. Que tots, no?, pensem d'un filet i que, bueno, que és important tenir-ho en compte.
4: Ara que dius això del diòxid de carboni, poder no és el mateix, però ara recordo, he vist, no sé si era una sèrie o una pel·lícula fa temps, de també d'una escena on hi havia una fuga en una tuberia del, de sí. Crec que era un... No sé si era el... bueno, com es diu allò que hi ha a les cuines?
5: La caldera.
4: La caldera.
5: Sí, solen així.
4: I que això pot provocar, doncs...
5: Sí, que és molt invisible, també, no? Sí. En aquest cas, a ella li va passar de nit.
4: A més, clar,
5: saps?
4: Dormint.
5: Vull dir que, clar, és complicat, sí, sí. I saps? A mi em crida molt també aquesta... Com ella ho explica, no? Com ella... I també llavors va cap endarrere, no? Com va conèixer la seva parella quan es van enamorar, no? Perquè els hi passen els dos. I, no sé, m'interessa molt aquesta visió que tenen aquestes autores joves d'ara, que t'expliquen les coses... que poden passar, no? Sí. I a més, doncs, d'una manera molt original i que realment, o sigui, la literatura continua viva, hi ha moltes maneres d'explicar, no? I que ara hi ha autores com super, super interessants.
4: Veig que Baix té, bueno, un
5: sí,
4: gran text
5: té, com
4: i premis.
5: Word, no? Sí,
4: igual, doncs, per
5: sí.
4: Això deia allò del, abans al principi de llibres que han guanyat premis, perquè
5: sí.
4: Tots veig que tenen un... com una espècie d'etapa davant que doncs,
5: sí, aquesta,
4: es posa
5: la faixa que es diu, sí, no? On exacte. Remarca pues, això, en aquest cas, pues, 5 edicions, a l'altre 12 edicions,
4: carai.
5: No? És aquesta manera de...
4: Sí.
5: I que són llibres que funcionen pel boca orella.
4: Vale.
5: O per clubs de lectura.
4: Vale.
5: I és una manera molt xula també doncs, de fer-se conèixer, no? Perquè és una manera com lenta però molt segura i que vas a parar a lectors doncs, que ho aprecien molt.
4: I per què aquest títol? Suposo que fa referència a el que has comentat, no?
5: Clar, sí. Aquesta falta doncs, de poder respirar, no? D'una manera tan
4: metàfora,
5: invisible.
4: No? Sí. Una bona metàfora portada sí. A la realitat. No?
5: Oxigen, sí.
4: Sí, amb l'experiència que ha viscut.
5: Sí.
4: Molt bé, doncs
5: sí,
4: dos
5: sí.
4: Llibres superinteressants i un tercer...
5: A mi, perquè aquesta autora m'agrada molt i...
4: T'he de dir que només amb la portada saps a què em recorda? No ben bé, però em recorda un Mondrian.
5: Bueno, clar. Sí, perquè és aquesta línia editorial
4: menys, no?
5: de debate, d'aquesta editorial, que són com temes concrets, curts...
4: Aquests quadres, no?
5: Sí.
4: Que són amb... especials, sí. A més, són els colors, bueno, menys el rosa i el blau cel. Els
5: sí.
4: Altres dos sí que hi són, en un Mondrian.
5: Sí, sí, sí. Estem parlant del llibre de la Núria Lavari, que és L'amiga que me dejó, Anatomia de una ruptura.
4: Mm.
5: Però també trobo que és com molt interessant, no?, perquè les amigues són molt importants. I quan en perds una, per lo que sigui,
4: sí.
5: Mals entesos, evolucions diferents, trajectòries diferents, realment es viu un dol, és com un dol familiar. I m'agrada molt que ella triï aquest tema, sempre tria temes curiosos per ella. Saps allò?
4: Sí.
5: Coses que dius, ostres, en sèrio, de tot això en podem parlar? I sí, i en podem parlar, i realment te n'adones que realment és un dol. I és un dol molt important quan perds una amiga.
4: No, pell de gallina, eh? És que, de veritat, perquè jo ho he viscut més o menys això, no? I a
5: sí.
4: Més, que es digui ruptura en el sentit de que hi hagi gent que sobreposi... Per exemple, és com m'ha passat a mi a la meva vida, que sobreposi la parella abans que els amics.
5: Yeah.
4: I llavors, quan intenta recuperar aquesta amistat, no funciona, perquè ja fa massa temps que... Doncs, hòstia, m'ha despertat aquest flashback i
5: sí.
4: Feia gallina, quan has dit això, sí, sí.
5: Sí, és que és un tema seriós. Jo, quan ho vaig veure, vaig dir, home, sí, i sí... Totalment sí, vull dir que són temes dolorosos i molt importants. I ella té una manera d'escriure com molt concreta, com molt racional, no?
4: Uh-huh.
5: I també alhora profunda. I realment et toca.
4: Sí, no, a veure, jo que tinc un millor amic que també ha passat per aquests moments, jo bueno, he intentat sempre estar allà com s'ha de ser, no? Com,
5: sí.
4: Com tothom ha de ser, no?, en aquests moments, i es nota i allà creix molt l'amistat, no?
5: Sí.
4: Parlo per... des del meu punt de vista, com podem el teu mar o amb el de tota la gent, no? Que aquests moments són els que fan créixer una amistat.
5: I tant, i són fonamentals, no? I ens alimenten. I si no fos per això, Me l'assumpto.
4: Exacte. Mira, ara que hem repassat aquests tres llibres, jo t'ho volia preguntar, sé que ho has mencionat una mica, no? Però parlem de tres artistes, tres autores joves, no?
5: Sí.
4: Que et volia preguntar, tenint en compte que ja ho vam parlar per Sant Jordi, però recuperarem aquesta... no sé què està passant, no? Que ja no es llegeix tant, que, no? Que ja no es consumeix la lectura. Que surtin autors i autores joves, en aquest cas autores, que s'atreveixin a fer obres parlant de les seves inquietuds, que ho podríem fer d'una altra manera, eh? Ho podríem fer amb vídeos, ho podríem fer amb cançons mateix.
5: Exacte.
4: Però decideixen fer-ho amb literatura, amb llibres. Creus que no, que no es perdrà del tot, no?
5: Jo estic convençuda que no. Perquè l'escriptura, no sé si us ha passat, però quan tens algun problema o quan hi ha coses que no veus clar, o sigui, ja no dic amb una intenció literària, però el fet de poder escriure t'ordena tant la ment, no? I t'ajuda a veure tantes coses que jo crec que l'escriptura és imprescindible. I més escriptura, de veritat, vull dir que
4: amb
5: la mà i a boli i tot, no?
4: Bueno, tothom, a veure, dic tothom, però molta gent té un diari, o ha tingut un diari,
5: on
4: cada dia apunta coses que li passen, o coses que ha de millorar, o coses que, dic, de bon matí o a l'hora d'anar-se'n a dormir, no?
5: Clar.
4: Llavors és fonamental aquest procés, i la gent que fa això, doncs, a vegades s'atreveix a portar-ho a un llibre. No?
5: A portar-ho més enllà, i tant. I clar, el fet de... L'estima a les paraules, no? L'estima a l'expressió. És una estima artística, també, no? Com aquell qui s'expressa a través de la pintura o a través de les imatges, en pel·lícules... O...
4: De la música, per exemple.
5: Clar, no? És el teu llenguatge. I jo crec que això no es perdrà.
4: Clar, jo crec que tothom s'expressa a la seva manera. O sigui, sigui en un art o sigui en una altra cosa, però la gent que ho plasma, no, en un art, jo crec que té un molt de valor.
5: Sí.
4: Sobretot, avui perquè parlem de llibres, però en l'art en general, eh?
5: Sí, és una passada.
4: Molt bé, doncs,
5: una passada.
4: Mira, ens queda poc temps per acabar la... un minutet just. Malauradament, res, aquests tres llibres, per tu, què representen i a qui els recomanes?
5: A mi, per mi, són llibres... interessants, que m'han sorprès, que els he disfrutat moltíssim i que ho recomano a qualsevol persona que vulgui saber què s'està escrivint ara amb autors joves d'ara i que són un futur, de que es puguin anar desenvolupant encara més el seu estil i els seus temes. I em semblen, a mi m'han sorprès i m'han encantat. Perquè a vegades sempre en reduïm tot a que tot és molt conegut, no? Sempre parlem dels mateixos temes, sempre de la mateixa manera, i aquí et demostra que no. Poden ser els mateixos temes, però explicats d'una altra manera, des d'una altra sensibilitat, que realment et colpeix.
4: Molt bé, Mar, doncs moltes gràcies. Has quedat molt bé, eh?
5: Gràcies.
4: Ha sigut espectacular aquest final. És la millor manera d'acabar, podríem dir. Res, Mar, gràcies, i fins la setmana que ve amb més lectures.
5: Sí.
2: Els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat. The names have been changed to protect the innocent.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Un estiu més i arran de les altes temperatures, l'Ajuntament obre les portes d'un seguit d'equipaments municipals i els senyalitza com a refugis climàtics per oferir aixopluc refrescant als veïns que ho puguin necessitar durant les hores de més calor. Segons ha informat l'Ajuntament, els equipaments refrigerats disponibles són els següents: l'Oficina d'Atenció Ciutadana, el Casal d'Avis de Can Manent, la Casa de la Dona, la Propagadora, la Biblioteca, el Centre Cívic i l'Espai Ferrarons. En tots els casos, els trobarem oberts en el seu horari habitual i sempre que estiguin tancats durant les vacances. També en recorda l'Ajuntament que existeixen parcs i espais exteriors amb elevada presència de verd accessibles amb fonts d'aigua o seients que també ens poden fer servei. S'assenyalen fins a 11 indrets al llarg i ample del nucli urbà.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El Premià de Futbol ha fet oficials dues noves incorporacions per al primer equip de la pròxima temporada. El primer és un extrem esquerrà, José Ahmed Martínez, que segons el club destaca per la seva habilitat amb la pilota i el presenten com un futbolista elèctric, amb un excel·lent regateig i la personalitat necessària per encarar constantment i generar perill en els metres finals. També s'uneix al club Moja Sissoko, un central que, segons ha dit el club des de les seves xarxes socials, arriba per millorar la parcel·la defensiva de l'equip, aportant qualitat, experiència i una gran polivalència. El club també ha anunciat que després de les vacances arribarà amb moltes més sorpreses, com ara partits de pretemporada, renovacions i noves incorporacions.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Funky Tracks Radio.
2: Elegido producto del año.
0: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Les tempestes d'ahir van afectar bona part de Catalunya amb pedregades, fortes ratxes de vent i inundacions. Tarragona i el Camp de Tarragona van ser una de les zones més afectades amb carrers inundats, arbres caiguts, desperfectes en habitatges i també afectacions al trànsit i al servei ferroviari. El 112 va rebre 505 trucades relacionades amb l'episodi fins a les 9 del vespre i a Ponent la pedregada va afectar també a diversos municipis del Segrià, com Almenar, Corbins, Albatàrrec i Lleida, amb danys especialment preocupants als cultius de fruita. També hi va haver pedra de grans dimensions al Priorat, la Ribera d'Ebre i la Cerdanya, i al Vendrell la pluja va tornar a inundar el pas sota la Nacional 340 i els serveis d'emergència van haver de rescatar un veí atrapat dins del seu vehicle. L'episodi també va provocar interrupcions ferroviàries i el tall de l'A7 entre Vilaseca i Reus, que ja s'han restablert. Pel que fa a la mobilitat en aquests moments, tret de les afectacions que dèiem per les pluges, en aquests moments una avaria a la 2 Esparreguera en sentit Lleida deixa un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, per robatori de cable entre Riells i Viabrea Breda i Maçanet Massanes, hi ha retards a les línies R2 Nord i R11. I en clau política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat per les 9 del matí el Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta. La trobada arriba 26 dies després de l'entrada irregular d'unes 80.000 persones des del Marroc. El vicepresident espanyol i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha anunciat que l'executiu declararà la situació d'interès per la seguretat nacional a Ceuta i constituirà el comandament únic a través d'un reial decret que aprovarà el Consell de Ministres.
4: Esto, como sabes, es una solicitud que ya ha hecho el presidente y ha hecho también la ciudad de Ceuta. Y en esta fase, donde, como he dicho hace un momento, no solo estamos hablando de elementos securitarios, sino que va más allá de eso, es importante reforzar la coordinación entre todas las autoridades pertinentes y competentes.
3: Cuerpo també ha augmentat fins a més de 2.900 la xifra de menors d'edat migrants que la Policia Nacional ha registrat a Ceuta. I el conductor d'un vehicle ha mort en una sortida de via a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental, després de caure per un terraplè. A banda, també la passatgera d'una motocicleta també moria en un accident a la C-260 a Castelló d'Empúries en una altra sortida de via. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principis d'any 88 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes. I pel que fa al temps, avui es presenta com una treva meteorològica després de les tempestes d'ahir. Tindrem un dia força assolellat, tot i que amb alguns núvols baixos a la Costa Brava i a la Catalunya central.
0: Notícies en xarxa.
5: Premià Mèdia. Informació.
6: Nova ballada de sardanes amb la Cobla Sant Jordi avui a la plaça de l'Ajuntament. Els amics de la sardana tornen a convidar-nos a ballar amb música en directe un divendres més. El repertori de la Cobla, sardanes com Castelló de Farfanya, de Josep Maria Bernat, 1949 d'Enric Ortí i Encanteri, de Xavi Ventosa. La ballada començarà a 9:45 de la nit i s'espera que s'allargui 2 hores. Serà la quarta trobada sardanista d'aquest juliol i agost abans de celebrar el 53è aplec de la sardana el proper 29 d'agost, que reunirà les cobles Juvenívola de Sabadell, Marinada i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.
5: Premià Mèdia. Informació.
7: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
8: Pues la cosa es así, verá.
9: Es impresionante.
8: Me encanta, me encanta.
9: Mola.
10: Me gusta como suena.
11: Qué bonito.
7: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
12: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.
13: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
14: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
15: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Dediquem els propers minuts de la nostra cita mensual amb el CAP, amb el Centre d'Atenció Primària de Premià de Mar, un espai també que aquí agraïm, per cert, a l'Institut Català de la Salut, que ens permeti també poder parlar amb els professionals i les professionals que formen part d'aquest centre d'atenció primària premianenc. Atenció, perquè avui parlarem de la salut bucodental i també de l'alimentació, perquè el passat 20 de març era el Dia Mundial de la Salut Bucodental i avui hem pensat que era un bon dia per parlar justament de quins són els beneficis d'una boca i unes dents que siguin fortes, que siguin sanes i quina relació hi ha amb els hàbits saludables i amb una bona alimentació. Així que què millor que presentar-vos ràpidament a l'Helena

0: s'enganyava, o sigui, no, a ningú li semblava una mica familiar ni res. Llavors, va estar molt bé perquè al final la nostra figura ara mateix està molt enfocada al tema de la prevenció, perquè al final sí que és veritat que nosaltres tenim el tema de la boca, és com un tema no tabú, però normalment associem al dentista, doncs, no? És que tenim qualsevol problema de la boca, tenim qualsevol problema, llavors anem, però clar, al final l'important és intentar no arribar a aquest punt, intentar conscienciar tota aquesta gent de tot el que hem de fer. Llavors jo crec que això, aquest dia va ser molt possible, va anar molt bé i va ser molt positiu.
1: Molt bé, Elena, de seguida expliquem a la població, els premiarenques, què han de fer per cuidar la seva salut bucodental. Abans deixem que presenti que avui vens acompanyada de la Sandra Montoro, que és nutricionista, i que també és un luxe tenir-la avui. Què tal, Sandra, com estàs? Benvinguda.
2: Molt bé, gràcies.
1: Quina importància té també l'alimentació o la relació que hi ha entre l'alimentació i la cura també de la nostra higiene bucodental? Perquè jo crec que no en som gaire conscients. Al final veiem els aliments com una espècie de benzina pel cos d'una banda, no? I de l'altra també, doncs, la salut o la higiene dental.
2: Sí, sí, de fet, cada vegada més l'atenció primària, la tendència és a treballar de manera multidisciplinar. Uh-huh. I la higiene dental i la salut bucodental, doncs, també passa per higienistes dentals i en aquest cas també per nutricionistes, no? Perquè si pensem que la boca és una porta d'entrada, no?, al nostre organisme, llavors tots aquells problemes que poden haver a la boca, doncs, també afectaran a nivell alimentari, a nivell de digestió i a nivell de salut en general.
1: Per tant, quins consells podríem donar així d'entrada a nivell alimentació, eh? Què és important tenir en compte, Sandra?
2: És important diverses coses, molt poquetes però molt importants. Per exemple, sempre s'ha parlat del sucre, no? El sucre i la seva relació amb la càries. Però no només és això, que també és cert, però, per exemple, el sucre amb quina freqüència? No? Perquè hem de saber que, per exemple, quan nosaltres mengem un producte amb una alta quantitat de sucre, no només mengem nosaltres, sinó també les bactèries de la nostra boca. Okay. Llavors, en aquest punt, les bactèries, quan mengen o quan fan ús d'aquests productes alimentaris, llavors fermenten i produeixen àcids. Aquests àcids, doncs, deixen una miqueta a la salut bucodental i pot aparèixer la càries, no?, en aquest cas. Uh-huh. Llavors, els productes amb sucre, sobretot les begudes, els aliments que són pastosos, que es queden com molta estona a la boca, com les xutxes, uh-huh, no?, tot això, doncs, hi ha més tendència a que aquestes bactèries es posin una miqueta a les botes i comencin a fermentar aquests àcids, no? Si parlem també de les begudes, dels aliments pastosos, i de la freqüència. Pensem que aquestes bactèries tenen una durada de 20-30 minuts amb aquest poder acidificant, no? Llavors, és molt important saber, doncs, reduir una miqueta aquests productes, però també evitar el picoteig constant al llarg dels dies. Llavors, si volem fer un aport de sucre, millor fer-ho després dels àpats. Aquest seria, uh-huh, per exemple, un dels consells que podríem donar.
1: Molt bé, consells que avui ens dona la Sandra Montoro, que és nutricionista de l'equip d'atenció primària de Premià de Mar, i després d'aquesta ingesta, no?, a vegades potser serà més o menys saludable, no?, si a algú li ve de gust una llaminadura o segons quines begudes ensucrades. Part importantíssima també, Elena, la higiene dental, no?, perquè això, perquè aquests àcids que ens explicava la Sandra no ens acabin creant càries, no?
0: Clar, perquè al final, o sigui, jo, per exemple, això ho explico molt quan, sobretot, fem intervenció a les escoles, el tema dels esmorzars que porten els nens al col·le. Clar, jo sé que ara mateix, avui dia, hi ha molta facilitat amb aquests aliments que són, com deia ella, doncs, més cariogènics en aquest cas. Clar, hi ha molta facilitat, doncs, surten del col·le, tenim aquesta facilitat d'agafem qualsevol cosa i mengem. Després, clar, anem a entrenar, anem a no sé què, ja no tenim aquesta immediatesa de poder rentar la boca. Llavors, jo sempre recomano el mateix. Al final, tots som persones, tots aquests aliments estan molt bons, tots podem menjar, però el que deia ella, doncs, també veure aquesta, no?, aquesta, com et puc dir, no fer-ho cada dia, un parell de dies. Llavors, aquesta freqüència també, per exemple, si jo menjo alguna cosa així, sé que el que he d'intentar fer el més aviat que pugui és rentar-me la boca, perquè, uh-huh, al final, aquest àcid que es queda a la boca l'he de treure el més ràpid que pugui. Uh-huh. Llavors, que jo faig això, que cada dia al col·le per esmorzar no me'n portaré un entrepà de Nutella, un pa Bimbo, però sí que és veritat que si ho faig puc fer un dia i després intentar tenir una bona cura. Uh-huh. Llavors, jo també dic sempre el mateix, que al final per tenir una bona higiene no només cal rentar la boca i ja està. Perquè nosaltres pensem, vale, jo

0: Rento 10 segons i ja és suficient. Pues no, és com un pack.
1: Ja he complert, no?
0: Tenim
1: ja
0: de tot. Tenim, hem de fer-ho les vegades que calin, que com a mínim han de ser dos, sempre. Que
1: dos
0: podem fer
1: dia.
0: Les tres vegades al dia? Perfecte. Els nens moltes vegades diuen, no, jo el cap de setmana que estic a casa, les tres vegades les puc fer. Fantàstic. Matí, migdia i nit. Que no puc fer-les al matí i a la nit és més que suficient. Però clar, és suficient si jo cada vegada que em rento la boca com a mínim m'estic un minut i mig. Perquè si no, aquest raspallat de 10 segons o de mig minut no és eficaç. Llavors, si nosaltres complim, fem dues vegades al dia, matí per la nit, fem minut i mig, i després aprofito també per donar aquesta informació perquè jo crec que és molt important. Nosaltres tenim molta tendència que quan rentem la boca, normalment agafem una mica d'aigua, glopegem i escupim. Llavors, què passa? Que normalment nosaltres quan rentem la boca, la nostra pasta porta el flúor, que és el que fa que la nostra boca i les nostres dents estiguin protegides. Llavors, clar, si jo glopejo amb aigua, aquesta quantitat de flúor, aquest aport per les nostres dents, s'està perdent. Llavors, l'ideal seria rentar la boca i intentar només escupir la pasta de dents i no glopejar amb aigua. Sé que és algo molt difícil, al final és un hàbit, és un costum que s'ha d'intentar mica en mica, i és un missatge que dono molt a la consulta, ho dono molt a la intervenció comunitària. Llavors, ara que tinc aquest altaveu,
1: I
0: jo
1: tant.
0: Crec que és un missatge i un molt clau.
1: Escopim la pasta, però no glopegem perquè l'aigua s'emporta el flúor que queda enganxat
0: Correcte.
1: Per protegir, no?
0: Llavors, hi ha molta gent que diu, clar, però és que moltes vegades escupo, però jo crec que em queda encara la sensació de la brutícia. Realment és la sensació de la pasta, però el que tu estàs fent si glopeges amb aigua és treure això que realment està protegint la teva boca. Uh-huh.
1: Diríem que neteges, però no protegeixes, no? No es queda allà
0: no,
1: protegint.
0: No del tot. Uh-huh. No fa, doncs, aquest efecte...
1: Molt bé. Helena, quan digues matí significa després d'esmorzar a casa, matí significa només llevar-nos, què implica matí i què implica nit, també?
0: Clar, hi ha molta gent que de normal, i al final també, com diem, és un costum, que s'aixeca, bueno, es lleva al dematí i diu, ai, és que el mal alè, tal, doncs em rento les dents. Clar, si després esmorzo, no és eficaç. Llavors, l'ideal al matí és esmorzar i rentar-me les dents.
1: Uh-huh.
0: I després, sempre també, això és important, cada vegada que jo em renti les dents és important estar encara que siguin 20 minuts, mitja hora, després sense menjar ni beure, perquè al final aquest efecte de la boca neta, si tu després, encara que sigui beure un got de llet, no ho tenim tot.
1: Perfecte. Quins aliments, Sandra, poden protegir les nostres dents? Perquè ara també parlava l'Helena d'hàbits, no? En aquesta societat nostra que va tan de pressa, sembla que ens costi trobar 3 minuts per rentar-nos les dents, no? Hi ha aliments que ens protegeixin, que ens ajudin, si justament, doncs mira, sabem que no tindrem temps per rentar-nos les dents fins que arribi al migdia o la nit, hi ha alguna cosa que ens pugui prevenir?
2: Doncs sí, evidentment sí. Podem fer coses també per protegir les nostres dents amb els aliments, no? Com per exemple verdura crua, fruita sencera, fruits secs, són tots aquells aliments saludables que requereixen masticació. La masticació produeix salivació. I la saliva ens la saliva té un component que és protegeix les dents amb l'àcid aquest que parlàvem abans, neutralitza l'àcid de la boca. Llavors, tots aquells aliments com la fruita sencera, la verdura crua o els fruits secs faran que jo mastegui, augmenti la salivació i protegeixi amb aquesta saliva doncs, aquests àcids que parlàvem.
1: Uh-huh. Per tant, no és tan quin tipus d'aliment, sinó el fet que siguin aliments que ens obliguen a mastegar, no? Uh-huh. I a salivar el que protegirà. No?
2: Exacte, si són saludables, molt millor.
1: Uh-huh. Que hi ha algunes teories també, no? Algunes dites populars. No? Si em menjo una poma, em protegeix ja i no cal que em renti les dents fins la nit, no? Que penses, no sé d'on s'ha tret això, però hi ha gent que ho diu, no?
2: No, et protegeix una poma abans que una magdalena, per exemple.
1: Això segur.
2: Val? Uh-huh. Però vull dir, la neteja no te la treu.
1: Mm-hmm. Molt bé. I tipus de raspallats també, Helena. També hem d'entrar aquí, perquè ja no és només el temps que hi dediquem, sinó com rentem, no?, aquestes dents o com fem aquesta higiene, no? Si passem només per la dent, si passem per la geniva, si anem de dalt a baix, la direcció, això també importa.
0: Sí, és que, com dèiem abans, és tot un pack. Llavors, per exemple, també a l'hora de raspallar entra molt el tema de quin raspall és millor, un raspall normal, un raspall elèctric... Al final, cada persona també és un món. Hi ha, per exemple, molta gent que està acostumada al raspall normal i li va molt bé, i hi ha molta gent que amb el raspall elèctric també. El que passa és que el raspall elèctric té més facilitat perquè al final tu no has d'estar pensant quin moviment has de fer per rentar la teva boca. El que passa és que, òbviament, si tenim raspall elèctric, si us plau, hem de passar-ho per totes les cares de la dent perquè el raspall tampoc és màgic. Però sí que és veritat que a mi, personalment i professionalment, m'agrada molt recomanar el raspall normal perquè al final és una manera de que no se t'oblidi el que tu has de fer per poder mantenir la teva boca neta. Llavors, es pot alternar, per exemple. I després, a l'hora de raspallar, hi ha dos moviments estrella, que segurament el primer ja el sabem, que és fer com aquesta rodoneta per la part de la dent, que si t'hi fixes és un moviment molt semblant al que fa el raspall elèctric. I també important rentar, doncs, el que dèiem abans, totes les cares de la dent. La part de fora, la part de dintre i la part del queixal, perquè al final també això entra en el tema de l'alimentació, perquè és on queda la majoria de la resta dels aliments. I també m'agrada molt sempre recomanar el tema de complements de la neteja, com pot ser fil dental, l'arc dental, el glopets dental també. Per què? Perquè al final, si fas servir totes aquestes coses, doncs és bastant més eficaç aquesta neteja. També, important saber, per exemple, si parlem del glopets dental, hi ha molta gent que diu, ai, doncs mira, és que vaig molt just de temps, no tinc... No puc, ara mateix no puc rentar-me la boca, glopejo amb el líquid. Clar, això tampoc serveix. Jo sé que es fa amb un fi bo, però no serveix. El que realment serveix per rentar la boca és un bon raspallat. Que després vull glopejar? Perfecte, serà molt millor.
1: És complementari, podríem dir, no?
0: Totes aquestes coses són complementàries. Al final també hi ha aparells per rentar la llengua, hi ha de tot.
1: Hi ha irrigadors, fins i tot, no?
0: Hi ha irrigadors que van molt bé, la veritat. Jo, per exemple, el que més recomano, que és el més habitual, és el fil dental i l'arc dental. Llavors, també com a recomanació i com a consell, és que sempre que fem servir aquestes coses, sempre abans de rentar la boca. Perquè si jo, per exemple, passo el fil dental o passo l'arc dental, al final l'espai entre les dents ho estic deixant una mica més lliure. Llavors, si jo després rento aquesta pasta de dents, doncs entra molt millor.
1: També es ficarà per aquestes escletxes, no? I tindrem la boca més
0: protegida. Correcte.
1: Molt bé. Quins diríeu que últimament són els hàbits també de la població? Ara ja parlo per les dues, tant per la Sandra com per l'Helena, tant l'hàbit de nutrició com l'hàbit d'higiene. Cada vegada estem més conscienciats, és a dir, hi ha cada vegada més gent interessada en la seva salut, en el que menja, en allò que està molt de moda també, el plat de Harvard, no? La meitat de verdures, un quart d'hidrats, un quart de proteïna. Això arriba a la gent, també la gent cada vegada està més conscienciada de la importància de cuidar la seva salut?
2: Si parlo jo, per exemple, d'alimentació, jo sí que veig que la població cada vegada té més interès en optimitzar la seva salut i en el meu cas, no, doncs a través de l'alimentació, però també veig problemes com, per exemple, els mites alimentaris amb les xarxes socials cada vegada més ens porten cap a, doncs, a un panorama on després no saben si ho estan fent bé, si ho estan fent malament, doncs fan coses rares, i quan dic coses rares, doncs superaliments, ara com que sembla que és necessari o imprescindible les llavors de chia, no? M'ho invento, però...
1: L'espirulina.
2: Sí, espirulina, coses així, o molta suplementació, no? En casa, en el meu cas, i tot ha de ser una mica més senzill i una miqueta més com abans. O sigui, tornar un altre cop a la dieta mediterrània, però ben feta. Que això cada vegada també és una miqueta més complicat, doncs, amb la quantitat de productes ultraprocessats que tenim al nostre abast als supermercats, cada vegada més plens de sucres lliures que tenen, entre d'altres, perjudicis a la càries, cada vegada més enganxifosos, no? Que també s'enganxen molts a les dents, i la facilitat per portar-los al bolso o per portar-los, com deia l'Helena, al col·le, doncs també fa que cada vegada hi hagi més consum. O sigui, és com una contradicció. Trobo en persones que estan com molt interessades en optimitzar la seva salut, però els hi agrada aquesta immediatesa, no? del plaer del dolç o en la facilitat de calentar i listo.
1: Sí, que em menjo una barreta energètica i no esmorzo. No?
2: Exacte,
1: que
2: és com... per exemple.
1: D'acord, estem preocupats per la salut, però dediquem-hi temps i dediquem-hi sentit comú, no? Que al final és el més interessant. Helena, què diries tu? Hi ha l'hàbit, tenim aquest hàbit de neteja, de dedicar-nos temps, de cuidar-nos, de saber la importància del final... tenir en compte que de salut bucodental n'hi ha una, no? Igual que dèiem, de menjar bé i de cos només en tens un, cuida'l, no?
0: Clar, jo és que veig, també com deia la Sandra, veus una mica de les dues, o sigui, veus una mica les dues, perquè, per exemple, jo a consulta pensa que ara mateix el que més s'estan veient són nens. Llavors, clar, veus la diferència, per exemple, quan ve el nen que tu li intentes explicar què és el que ha de fer per mantenir la seva boca en una bona condició, i després veus la història de la mare com diu, és que t'has de rentar les dents perquè si no te va passar el mateix que em passa a mi. Llavors, clar, els nens ara mateix no són tampoc molt conscients, perquè com jo dic sempre, de moment no han tingut cap problema, no s'han, igual han vist una càries però no ha sigut per tant. Llavors costa molt agafar aquest bon hàbit si tu veus que igual no estàs fent les coses de la manera més correcta, però no té vens cap conseqüència. Llavors, sí que és veritat que jo, per exemple, vaig a fer aquestes intervencions i veus que hi ha molta gent que posa la seva actitud i diu, ostres, ara coneixen aquesta nova figura, i diuen, ostres, la prevenció és molt important. I és que és veritat, al final jo crec que la prevenció és tot. Ara mateix és clau. Llavors, sí que veiem aquesta predisposició, però tenim el de sempre, tenim aquesta facilitat de totes aquestes coses. I sobretot el que deia la Sandra, de la informació, dels que he vist aquí, que això per blanquejar les dents, he vist aquest aliment, he vist no sé què.
1: Mm-hmm. Molt important també l'exemple, eh? Pares i mares, que s'aprenen i s'educa més amb l'exemple, també,
0: sí.
1: Que no només intentar molt conscienciar d'allò que potser no veuen els efectes, perquè, com
0: molt
1: deia ara l'Helena, són petits, no?
2: Exacte, sí, sí. Mm-hmm. Sí, ells veuen a casa que els pares no ho fan, no, els nens aprenen per imitació, al final.
1: Total. Molt bé, doncs ha sigut una bona presa de contacte avui amb el món de la salut, també, de la salut bucodental i l'alimentació, que hem pogut parlar gràcies al cap de Premià de Mar, avui amb l'Helena Fernández, higienista dental, i amb la Sandra Montoro, nutricionista. Moltíssimes gràcies per venir a la ràdio a explicar-nos-ho, a fer d'altaveu, i esperem que sigui el primer dia de molts i que puguem seguir explicant moltíssimes coses, així que gràcies a totes dues.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: L'AB Premià organitza del 31 d'agost al 4 de setembre l'AB Premià Shooting Academy, un campus d'una setmana amb un únic objectiu: millorar el tir de cistella individual. El pavelló municipal d'esports de Premià de Mar es convertirà en l'espai on es treballarà el tir a través d'una metodologia específica, correccions individualitzades i aprenentatge personalitzat per jugadors i jugadores, tant del club com d'altres entitats. Tenim dues modalitats diferents. La cistella petita, que va de 9 a 2 quarts d'11 i costarà 100 euros, que està pensada per a nens i nenes fins a 12 anys. I després tenim la cistella gran, que va d'11 a la 1 del migdia, costarà 130 euros i està pensada per a nens i nenes de més de 12 anys. El formulari d'inscripcions ja està obert per a tothom. Per més informació, consulteu les xarxes socials i la pàgina web de l'entitat AB Premià.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Continguts en xarxa.

0: I bé, sí que estem ja dintre aquests fogons i davantal. La Joana Molins a punt. Bon dia.
1: Bon dia a tothom.
0: Escolta-me, Joana, avui què ens portaràs?
1: Avui us porto arròs caldós de llamantó. De llamantó.
0: Vaja, així és un plat de cullera, quasi podria dir,
1: sí,
0: Joana.
1: Sí, sí, caldós, sí. Sí, sí? Caldós, sí, de cullera, però, bueno, excel·lent, eh?
0: Que bé. Bueno. L'has fet últimament, aquest plat?
1: Sí, sí, sí, sí, el vaig fer fa 2 setmanes o així.
0: Ah, jo el vaig veure.
1: Ah, això sí.
0: Vinga, Joan, anem.
1: Bueno, entrem, doncs necessitarem, perquè fer aquest arròs caldós, com sempre, per 4 persones, el 400 grams d'arròs d'aquest bomba, perquè és el millor, que et sorbeix molt bé el suc i no es passa i pots estar un rato i no queda pastat, per entendre'ns. 2 llamantols, si amb un en feu prou vosaltres mateixos.
0: Això és la mida, no? Potser, Joana.
1: No, però els llamantols normalment pesen 300-400 grams.
0: Ah, val.
1: Llavors, 2 és la meitat per cada un. Però si nosaltres creiem que amb un en tenim prou, perquè el trossejarem.
0: Ah, eh? Molt bé.
1: No el posem al plat sencer, el trossejarem. Si us sembla que per 4 amb un en teniu prou, en compreu un. Nosaltres, com que ens agrada molt, ja només això és un plat únic i a davant a vegades molt poqueta cosa, ja en posem...
0: Llavors,
1: una sèpia negra, d'aquelles negres,
0: sí.
1: Que és l'única cosa que hi posem per donar una mica, una ceba, una mica grossa, tomàquet natural trituat, que ara hi ha tomàquet molt bo, que el podem ratllar. Aquest, per això, si el ratllem, hi trobarem, com sempre us dic, que hi ha a vegades les granes que ens molesten, depèn de la persona si és molt delicada. Quan està tot fet, ni es nota, perquè amb l'aigua i tot ja es va desfent. Però, si no, hauríeu d'agafar el de pop. Però jo ara crec que la tomàquet natural que hi ha, la ratllem en un plat i un plat fondo ple, en tindríem prou.
0: I poses el sucre aquí, ja, o no
1: n'hi
0: poses,
1: Joana? No, jo el poso en la cassola.
0: Val, ja ho explicaràs.
1: Llavors, un bon raig de conyac, alls, una cabeça d'alls,
0: Una cabeça d'alls.
1: Pebre negre, pebre vermell, uns brins de safrà, oli i sal. I els 2 litres aquests de fumet de peix, que sempre us dic que farem, o si no el voleu fer, el podeu comprar. Si el feu vosaltres, millor. Perquè ja sempre us dic que hem de fer amb aquests 2 litres de fumet. Aprofitar tot aquell peix que a vegades hem anat a comprar, un tros de rap, i si no, ara venen trossos de cap de rap molt bé,
0: Ah, sí, està bé de preu,
1: Compres un tros de cap de rap i compres alguna rata, i llavors ara hi ha galeres encara, que per comptes de gamba, que la gamba va molt cara, i la galera fa un suquet molt bo. Llavors compres 200 grams de galeres i això, fas un sofregit amb una olla i passes tot aquest peix, el sofregit, com sempre, ceba, tomàquet, però no cal que ho facis molt petit, ho pots fer grosset.
0: Sí.
1: Ceba, tomàquet, un all porro, tot això, i tirem un bon raig de vi, i passem tot aquest peix i ho omplim d'aigua, i ho deixem mitja hora.
0: Ah, val bé.
1: Però llavors ho deixem reposar 2 hores.
0: Ah,
1: allà dintre.
0: Això és important, eh?
1: Allà dintre.
0: Ah.
1: I com tenim això fet, agafem amb una escumadora o amb el cutxeron, xafem tot aquest peix ben xafat i el colem amb el colador aquell fi. I ja tenim aquest fumet fet.
0: Molt bé.
1: Que ens en sobra? Per un altre dia, si fem un arròs, ho guardem. Jo sempre en faig 3 litres o 4.
0: Ah, molt bé. Així ja ho tens en reserva.
1: Així ja ho tinc en reserva, perquè aquí necessitarem... Haurem de reservar 2 litres, que no li tirarem tot, però 2 litres els hem de reservar.
0: Va, molt bé, molt bé.
1: Llavors, l'únic problema que hi ha aquí, com... A mi, jo no, perquè el llamanto el mato i a mi no em fa res. Però, esclar, el llamanto l'has de matar i l'has de matar el mateix dia. Perquè si tu vas a la pescateria, per exemple, el compres el dissabte, i el cous el diumenge s'ha buidat.
0: Què dius, ara?
1: Les potes es buiden.
0: Ah.
1: La cua no tant. Però les potes pot ser que al moment de menjar-les...
0: A dintre,
1: el peix que hi ha queda sec.
0: Què dius, ara?
1: Sí. Però llavors hi ha una altra solució. Si nosaltres el que volem és que el nostre peixetens el faci, el fem... Jo el faig octau, separo els caps de la cua, llavors les potes, les altres potes més petites, i llavors la cua la tallo en 2 o 3 trossos, depèn del tamany.
0: I llavors, però això ho fas el mateix dia que el vas a comprar, Joana?
1: Llavors, si això m'ho ha fet el peixeter...
0: Al mateix moment.
1: Al mateix moment. Va. Arribo a casa i el rosteixo.
0: Ah, val.
1: Agafo mitja cabeça d'alls, oberta pel mig, i rosteixo aquell llamantol.
0: Molt bé.
1: Amb oli. I llavors el reservo.
0: Ah, molt bé.
1: Amb aquell suc, amb aquell oli que t'ha fet i tot. I llavors el dia que vols fer tu aquest arròs, l'única cosa que has de fer amb aquest oli i una mica més, has de sofregir la sèpia, la ceba, i com ho tens tot, llavors hi poses el llamantol, que ja el tens cuit. Val. I no te s'ha buidat i el tens... i el tens en condicions òptimes de fer-lo servir.
0: A veure, si per exemple la fem...
1: Ara, si tu el pots matar tu, no hi ha com fer-ho aquell moment, perquè bueno, el poses sobre una taula, aquella taula de fusta, primer de tot has de tallar les antenes, mai treure la goma que porta la pota fins que no estigui oberta de dalt a baix amb un gabinet.
0: Perquè i igual llavors, passiga fort,
1: clar,
0: no?
1: Sí, perquè llavors te s'enganxaria la mà, eh? I llavors una vegada el tens obert de dalt a baix, el talles a trossets i ja està. I no el rentem. L'única cosa que hem de fer amb un paper de cuina és treure l'intestí, que és molt gros. Ah, ja el veureu, perquè és gros. En el cap, ja comença en el cap i acaba la cua. Agafes un paper...
0: Uf, sí
1: ja,
0: que és llarg,
1: sí,
0: no?
1: Sí, agafes un paper de cuina... I ja veuràs que és negre, que l'altre és el del llamanto. Ja veuràs que és negre, ho treus i a la cua també, i passes el dit, ja veuràs que també, ja ho tens. I no el rentem, perquè jo el marisc quasi bé no el rento, perquè si no perd tota la substància, i el bo és això, perquè les gambes no els rento, els escamarlans tampoc.
0: Esclar, després a veure tot queda com l'igalit.
1: Ara, molt igalit, perquè si us hi fixeu, com el anem a buscar, ja està dins una peixera, tot el dia, com els anem a comprar. Les gambes arriben a port i què fan? Amb aquelles mangueres els renten. Els camarlans també.
0: I els posen amb gel, que és més aigua.
1: I els posen amb gel, que és més aigua. Que és el que tu dius.
0: Bé, doncs, amb això del llamantol, de matar-lo i tot això, t'ho dius a casa, principalment, i si no, si ho fa al mateix moment el peixater...
1: Quan arribem a casa, l'hem de rostir, perquè ens quedi tal qual amb tota la carn que hi ha dintre.
0: Molt bé.
1: I llavors el rostim i en aquest guardem. Si ens hi cap la cassola, a la nevera tot. Si no ens hi cap, perquè a vegades són cassoles una mica grosses, ho posem en un tàper, però amb l'oli que ha fet la mitja cabeça d'aix que hem rostit tot.
0: Val.
1: I llavors, el dia de fer-lo, fem un sofregit i posem tot això com estigui.
0: Molt bé.
1: Bueno, doncs llavors necessitarem aquests llamantols i us torno a explicar la sèpia, la tallem així a quadrets i posarem la sèpia sempre en fred, una mica d'oli. El llamantol ja l'haurem mort abans, en aquell mateix oli hi posarem la sèpia, la ceba, llavors, com tinguem la ceba ben rossa, hi tirarem un bon raig de conyac, i posarem aquesta tomaca, un pèl de sucre en aquesta tomaca, el raig de conyac que he dit, i llavors aquests alls que la mitja cabeça d'alls que ens ha sobrat, també el agafem i la triturem petit i n'hi tirem. I després hi posarem una mica de picada d'all i julivert.
0: Ah, està bé.
1: En aquest mateix sofregit agafarem all i julivert, ho picarem com si féssim una picada sense ametlles i li tirarem.
0: Molt bé.
1: Tot això ho remenarem tot i posarem aquest pebre
0: d'arrel. Perdona, una pregunta, Joana. L'all i julivert picat, el congeles tu? En fas més quantitat i guardes? O millor que no? T'agrada més fer-lo...
1: Això hi poso aigua, no hi poso oli. El que guardo amb oli, sí, la nevera encara un mes, perquè veuràs que l'oli queda pres, però és igual, tu el treus i de cap d'un moment ja està.
0: Ja queda tot fet, d'acord.
1: Hi ha uns biberons que no són gaire cars, eh? Jo ja el poso en aquell mateix biberon tapat i sempre el tinc. Si un dia faig uns escamarlans o un bistec o alguna cosa...
0: Molt bé.
1: Llavors hi posarem aquests brins de safrà a l'última hora, aquest pebre vermell, i anirem tirant una mica d'aquest fumet que tenim, perquè ens quedi la sèpia ben tova, i ja ho tindrem. I llavors hi posarem l'arròs, el ben sofregirem. Jo el sofregeixo ben sofregir l'arròs, eh? Sempre amb aquest fumet calent, li tirarem. D'aquests 2 litres ens reservarem poder un quart de litre, si el volem caldós, perquè si el volem caldós, què hem de comptar? Per cada 100 grams d'arròs, ho hem de multiplicar per 4. Com el volem tan caldós. Com no li volem tant, per 3. Si volem fer una paella... No és el mateix un arròs caldós que una paella. Seria el mateix per la paella seca, que vol dir que és una paella seca, i això és un arròs caldós que te'l menges caldós. Llavors hem de multiplicar per 4 la quantitat d'aigua. I a vegades has tu una mica més, perquè depèn de la marca de l'arròs, se'n veu més o se'n veu menys.
0: I què t'anava a dir, Joana? Normalment després tu els serveixes i els hi poses una cullera perquè el mengin
1: sí, la cullera sí. El que vol... Jo el menjo sempre amb forquilla perquè no m'agrada menjar la cullera.
0: Però t'agrada.
1: Normalment sí. I després el rectifiquem de sal, com és normal. Primer ja haurem salat el llamanto, tot això, i haurem posat pebre, com sempre, eh? Sempre sal i pebre per tot. Llavors, què fem? Com hem passat l'arròs i hem posat el fumet, al fumet no hi posem mai sal, perquè així el tenim per tot.
0: Ah, val.
1: Perquè a vegades llavors pot ser que facis una cosa que sigui una mica més salada i no necessita tant de sal, i no quedi salat. El fumet sempre es fa Sense sal.
0: Molt bé.
1: Llavors, quan el tenim que fa 5 minuts, el provem i el rectifiquem de sal, si ens agrada.
0: Està molt bé aquest plat, eh? Està molt bé.
1: I ara aquest temps ve molt bé tot.
0: Bueno, i els llamentols, vull dir, a veure, qui no li agrada trobar cosetes, diguem-ho així, en l'arròs?
1: No, només hi trobes.
0: Trobes això una miqueta gros,
1: que és una miqueta gros i una mica de sèpia tallada a quadrets.
0: Molt bé, molt bé.
1: I no hi trobes res més, perquè jo no hi poso ni músculs, és ben bé així.
0: Sèpia i llamentol, eh?
1: Sèpia i llamentol.
0: Molt bé, sí. Explica'm els continguts, doncs, Joana, altra vegada.
1: Arròs caldós de llamentol, 400 grams d'arròs bomba, 2 llamentols, una sèpia negra, una ceba per fer el sofregit, tomàquet triturant natural, un bon raig de conyac, els alls, una mica de julivert per aquesta picada que hem dit que farem amb aigua, pebre negre, pebre vermell i uns brins de safrà.
0: Això del pebre... safrà, no m'he atrevit a posar-ho mai als plats que...
1: El tinc
0: que...
1: sempre a la cuina.
0: Sí,
1: sí, sí. Sí. I queda bo. Oli, sempre un oli de qualitat, sal, i els 2 litres aquests de fumet de peix, que ja tindrem fet, el podem comprar, el que vulguem.
0: Molt bé. El safrà quin gust hi dona? És que ja ni... és que n'hi he volgut provar, Joana.
1: I és que el safrà tampoc tu no li notes. El que notes en allà és el color que li dona.
0: Ah, val.
1: El color, més aviat més color que gust.
0: Que gust, que gust.
1: Perquè el safrà, si n'hi poses poc... Bueno, clar, n'hi hauries de posar tot un paquet. Res, amb el dit agafes sí. I li tires. Okay. Doncs hi dono un gust especial. Un gust especial.
0: Molt bé, Joana, doncs t'agraïm moltíssim. I amb aquests plats que ens portes, que, bueno, han d'estar, sembla que els oloria boníssims.
1: Sí, fan olor, fan olor.
0: Moltes gràcies, fins la propera.
1: Molt bé, adéu-siau. Bon dia.
2: Continguts en xarxa.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Aquest 6 d'agost, gairebé un any després que comencessin els treballs, l'Ajuntament efectua el que es coneix com posada en servei del carrer Jacint Verdaguer, una vegada acabada la reforma de la via, l'obra de més envergadura i més cara del mandat 2023-2027. Després d'això, amb el clavegueram i serveis renovats a Joan Prim fins a la Riera i amb una nova plataforma única a la superfície, la via adquireix no només un nou aspecte, sinó també un nou caràcter viari, perquè en el seu tram central, entre Fleming i carrer de la Plaça, ha quedat tancada el trànsit rodat. El tancament no és físic perquè, de fet, s'admetrà el pas a vehicles dels veïns i altres vehicles, comerços o emergències, sinó que senyalitza i es controla amb càmeres capaces d'identificar matrícules, que reconeixen els cotxes autoritzats i els que no ho estan. En concret, les càmeres que ja funcionen estan situades a la part posterior del Col·legi Sant Cristòfol i a la façana del mercat per controlar no només l'accés, sinó el temps d'estada dels vehicles en aquest tram restringit. Val a dir que, tot i que l'accés a vehicles no autoritzats, el tram restringit, podrà ser sancionat amb multes a partir dels 200 euros, l'Ajuntament ha anunciat un primer període de flexibilitat i així ho ha fet saber per carta a tots els veïns. Segons ens indiquen fonts municipals, la recepció oficial de l'obra que s'havia previst per aquesta setmana encara s'endarrerirà unes setmanes perquè s'està pendent d'uns últims treballs a la companyia Endesa i de fer també algunes comprovacions. La reforma del carrer Jacint Verdaguer l'ha fet l'empresa AOXA, auxiliar d'Obra Civil S.A., amb un pressupost inicial d'1.129.309 euros, IVA inclòs.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: La gimnasta premianenca Aina Renom Cepeda s'ha proclamat campiona d'Espanya de Via Olímpica 5 en l'àmbit individual, de clubs i d'autonomies de gimnàstica artística. La competició, que es va celebrar a Guadalajara fa un mes el passat 7 de juliol, reuneix anualment les millors gimnastes de l'estat i és una de les principals cites del calendari per a aquestes esportistes. L'actuació de renom li va permetre assolir el títol estatal en la classificació general de la seva categoria. A més, va aconseguir la medalla d'or a l'aparell de paral·leles, el bronze en sol, i va contribuir al títol per equips. Des de Premià Mèdia...
0: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat per ara a les 9 el Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta. La trobada arriba 26 dies després de l'entrada irregular d'unes 80.000 persones des del Marroc. L'executiu declararà la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta i constituirà el comandament únic a través d'un reial decret que aprovarà el Consell de Ministres. És un organisme que liderarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. I les tempestes d'ahir van afectar bona part de Catalunya amb pedregades, fortes ratxes de vent i inundacions. Tarragona i el Camp de Tarragona van ser una de les zones més afectades, amb carrers inundats, arbres caiguts, desperfectes en habitatges i també afectacions al trànsit i al servei ferroviari. Els bombers van atendre un total de 490 serveis relacionats amb les pluges. A Ponent, la pedregada també va afectar diversos municipis del Segrià, com Almenar, Corbins, Albatàrrec i Lleida, amb danys especialment preocupants als cultius de fruita. També hi va haver pedra de grans dimensions al Priorat, la Ribera d'Ebre i la Cerdanya al Vendrell. La pluja va tornar a inundar el pas sota la Nacional 340 i els serveis d'emergència van haver de rescatar també un veí atrapat dins del seu vehicle. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, una avaria a la 2 Esparreguera, sentit Lleida, deixa un carril tallat en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari per robatori de cable entre Riells i Viabrea, Breda i Massaret-Massanes, s'estan produint retards a les línies R2 Nord i R11 de Rodalies. I un home va resultar ferit ahir després de ser atacat per un altre individu dins d'un vagó de la línia 4 del metro pel vol de les 11 del matí a Barcelona. La víctima va patir talls al coll i a l'esquena i va ser traslladada posteriorment a l'hospital, tot i que no estem per la seva vida. Els Mossos van detenir poc després el presumpte agressor a l'estació de Joanic, acusat d'un delicte de lesions i un altre de desobediència. Segons fonts policials, els dos homes no es coneixien. I el conductor d'un vehicle ha mort en una sortida de via a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental, després de caure per un terraplè. A banda, també, la passatgera d'una motocicleta moria en un altre accident a la C-260 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, també per una altra sortida de via. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principis d'any, 88 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 33 de les quals eren motoristes. I pel que fa al temps, avui es presenta com una treva meteorològica després de les tempestes d'ahir, amb més sol i una pujada clara de les temperatures. Tindrem un dia força assolellat, tot i que amb alguns núvols, ara al matí a la Costa Brava i a la Catalunya Central, i núvols d'evolució de cara a la tarda al Pirineu sense pluja.
0: Notícies en xarxa.

0: Ens traslladem a una pel·lícula, una comèdia, un western de comèdia, nord-americana, l'any 63, 1963, una pel·li que es diu Four for Texas, 4 a Texas. Suposo que es devia traduir de la mateixa manera, almenys l'original, el títol original és aquest, Four for Texas. Pel·lícula protagonitzada per Frank Sinatra, i en aquesta pel·li Frank Sinatra deia una cançó, deia una frase, no? Tipo, em diuen que aquestes botes no són per caminar. Lee Hazelwood va agafar un compositor de cançons, va agafar doncs aquesta frase, es va inspirar en això i va composar aquesta cançó tan xula que acabaria enregistrant Nancy Sinatra. Nancy Sinatra l'enregistraria l'any 66 i esdevindria ràpidament número 1 en el top 100, sí, dels Estats Units i també de les llistes de singles doncs, de la Gran Bretanya. Diuen les males llengües, això és l'oficial, diuen les males llengües, s'ha sentit en algun lloc o he llegit en algun lloc, que Frank Sinatra li va encarregar aquest tema a Lee Hazelwood i li va dir fes-me un tema per la meva filla, perquè està una mica despendonada, està una mica bandarreta, per entendre'ns si li hem de donar un èxit musical a veure si li encarrilem el camí i la vida. Bé, doncs això, avui parlem de botes i d'altres qüestions. De fet, parlem de calçat, perquè la pregunta del dia ens diu, o us interpel·la, a veure si preferiu a l'estiu portar sandàlies, xancletes, bambes... Ai, Jordi Mariscot, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: O botes de pluja, que és el que ens va passar ahir.
1: Jo he de dir que ahir vaig voler fer una mica el graciós, vaig dir, no, vinc descalç, i avui veient la que va caure ahir per Cardedeu... He hagut de venir amb bambes.
0: Vinga, va caure forta Cardedeu, sí?
1: Va pedregar i tot, sí.
0: Mira, és que jo em pensava que només n'havíem tingut a Tarragona i a Lleida de fenomen meteorològic. A Cardedeu també, eh? Us va fer molt bé moltes coses, o què?
1: No tan malbé, però va ploure i va... Em consta que fins i tot va pedregar en algun lloc.
0: Molt bé. I avui us heu despertat com nosaltres, amb tot de fulles per terra... O hi ha sensació de tranquil·litat?
1: No, bueno, jo he vist arbres caiguts, de fet, un arbre bastant gran, sí. Però no es perceben desperfectes generalitzats, per dir-ho així. No, hi ha més tranquil·litat del que em descrius.
0: Molt bé, molt bé. Fantàstic. Doncs, no res, això us preguntem, a veure quins tipus de calçat prefereixen els nostres oients, veritat?
1: Jo et faig ja una mica d'espoiler. Tenim moltes varietats. Hem preguntat si preferiu dos sandàlies, xancletes, hawaianes, anar descalços, portar botes, bambes, crocs... En fi, avui tindrem debat.
0: Coneixerem potser més tipus de sabates dels que pensem ara mateix, perquè me n'has dit unes quantes que dic, ui, què és això? A més, que és xulo allò de les sabates perquè en cada territori es diu a vegades de canviar el nom, la nomenclatura, que sí?
1: Exacte, sí. Jo l'única cosa que espero és que avui no tinguem algú indecent que vagi amb el cul a l'aire com l'Adrià d'ahir.
0: Els peus a l'aire sí, el cul no, sisplau.
1: Exacte, anem a controlar-nos.
0: Molt bé, doncs gràcies, Jordi. Fins ara mateix.
1: Fins ara.
0: Aquesta és la pregunta del dia, acompanyats de la música de Nancy Sinatra, que sens dubte ens fa pensar en les botes que molts ens vam haver de posar ahir per poder arribar als llocs, per no mullar-nos tant els peus. Però tindrem altres continguts, no només parlarem de les pluges d'ahir, parlarem d'altres qüestions en aquestes dues hores a l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: A part de fer un repàs de l'aigua i la pedra que va caure ahir en diversos punts de Catalunya, el que farem també serà proposar-vos lectura, novel·les. Això ho fan molt bé des de Torredembarra, des d'on a la Torre, amb aquest territori lectura, i avui amb un gènere que a mi personalment, mira, em distreu molt, que és el cozy crime. Són aquells novel·les negres, entre cometes, amb crims amables, amb crims que no et fan patir gens. Si trobem l'assassí entre tots aplegats. Després marxarem cap a Barcelona per conèixer l'estat de salut del comerç tradicional, que diuen els titulars que està en retrocés. També a Premià ens proposen trepitjar platja avui per conèixer com treballen els socorristes de platja. Intentarem

0: intenses van durar uns minuts, però van estar suficients perquè l'aigua baixés per carrers de la ciutat, del Serrallo, carrers de Ponent, del centre de la ciutat, vaja, de Llevant, a tot arreu.
1: Doncs sí, a hores d'ara encara es poden veure arbres caiguts i vehicles danyats, per sort sense danys personals. Alguns testimonis parlen que va ser com un esclafit. Els desperfectes es podien resseguir per tot el terme, de punta a punta, pel traçat de l'antiga Nacional 340. També van caure arbres de grans dimensions que van obligar a tallar el trànsit. El pont per accedir al càmping Les Palmeres va quedar completament negat d'aigua, així com els accessos al barri mariner de Tarragona, al Serrallo. Carme Pedrol, antiga presidenta veïnal del Serrallo, ens ho explicava així.
2: Estava comentant amb la meva neboda i de veritat és que jo no me'n recordo d'haver viscut una cosa així. A veure, evidentment ha durat molt poquet, no? Però és que si dura una mica més, vull dir, jo me pongo de los nervios perquè és que no tinc memòria d'haver viscut un fenomen així barrejat als tres factors, no? L'aigua, el vent, perquè ha fet una ventada. A més, s'ha posat fos, bueno, tothom ho ha vist, no cal dir-ho, no? S'ha posat fos, i bueno, i la pedra. Els tres fenòmens.
0: Ha sigut com un segon eclipsi, eh? Es va posar més fosc que durant l'eclipsi.
1: Sí, sí, es va posar fosc. De fet, veies el núvol que s'anava apropant i tal com s'anava apropant, s'anava enfosquint tot,
0: tipo
1: la veritat.
0: Tipo pel·lícula, sí, sí.
1: Sí, sí. També hi va haver afectacions a terrasses de bars, de restaurants, que òbviament en aquesta època estan totes instal·lades en diferents punts de la ciutat i també d'altres municipis. I en aquest sentit, Gerard Pardo, propietari del restaurant L'Àncora, diu que tot va ser molt ràpid i que pràcticament no van tenir temps de desmuntar les terrasses. Per sort, no hi havia clients, i assegura que les reserves es van anar anul·lant pràcticament totes per les dificultats d'accedir al barri.
3: Al restaurant, pues, les lones, tots els toldos de la part exterior, n'hi ha quatre de trencats, perquè ha vingut molt de pressa, no han tingut temps d'acció o reacció, perquè quan ha caigut la primera pedregada sí que ens ha fet mal. Hi ha hagut vidre que altre, però bueno, més o menys ho salvarem. Hi havia, sí, tres, quatre tauletes, que mira, tots uns aquí ens hem arropat sota les lones i hem esperat que mai ni, i després ja poquet a poquet han pogut marxar, però que tampoc podien, que els ponts estaven negats. Hi ha dos cotxes dintre. Estan els dos ponts molt, molt plens. Si ara mai una mitja horeta se'n va a l'aigua, doncs intentaré morir. Les reserves s'han anul·lat quasi totes.
1: Uh-huh. En aquest sentit, també hem de dir que la pedra no afecta només a Tarragona, també a altres municipis de la demarcació. Si anem fins a Prades, fins a Vinyols dels Arcs, etc, hi va haver pedres que van caure del tamany de casa, de quasi pilotes de tennis.
0: A Falset hem vist allò, la pedra ocupant tota la mà, eh? Sí, sí.
1: A les platges també hi ha afectacions, mobiliari afectat i runa, òbviament, que ha arrossegat l'aigua. Les platges estaran brutes aquests dies. I la pedregada també va trencar vidres de finestres i la ventada va tombar diferents arbres que es poden veure. Les pluges van deixar 77 litres en 3 hores a Tarragona, 34 litres en 30 minuts. I a Vinyols i als Arcs en va deixar 88,6. Són els dos municipis amb més litres acumulats. I també es van poder viure a la demarcació de Tarragona ratxes de vent de fins a 117 km per hora.
0: Tot això passava ja a la tarda, a vora les 6, veritat? Deien ser quarts de 6, les 6.
1: Sí, sí, sí. No, sí. No sé si arribaven a les 6, però a vora les 6, sí, sí.
0: I avui ens hem aixecat això, amb bé tots els carrers plens de fulles i de branques d'arbres per terra i, en fi, neteja i ordre una miqueta. Però tenim sol.
1: Tenim sol i tindrem sol, eh? Tot apunta que tindrem sol.
0: Marina Pérez Gott, moltes gràcies.
1: A tu.
0: Seguim amb la ronda d'actualitat. I seguim coneixent les afectacions d'aquestes tempestes d'ahir, ara cap a Ponent, on també va ser zona força afectada del nostre territori. Saludem l'Arnau Vilà de Munt. Arnau, bon dia. Arnau, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
0: Vam patir la tempesta, la pedregada, i això a Lleida ja sabem que vol dir que afecta el conreu. Què ens expliques?
4: Doncs sí, les tempestes han descarregat amb força en municipis del Segrià Nord, com Almenar, Corbins i Alfarràs, però també altres punts de la comarca, com el Batàrrec i la mateixa Lleida Ciutat. L'episodi va començar poc després de les 2 de la tarda i Almenar la mida de la pedra va superar els 2 centímetres de diàmetre. Segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, aquest ha estat el 8è dia de la campanya de fruita estiuenca, en què s'ha registrat pedra a la zona d'estudi, però la d'aquest dilluns ha estat de moment la pedregada més virulenta de la temporada, tant per mida de les pedres com per la superfície afectada. Encara és aviat per saber amb exactitud quins danys ha provocat la tempesta, però les conseqüències de la, com diem, les conseqüències de la pedra sovint es fan més visibles unes hores després de l'episodi.

0: Tot i això, Jaume Gardenyes, responsable de Fruita Fresca d'Unió de Pagesos, explica que la tempesta ha deixat afectacions en cultius com la pera, la poma, la figa, el préssec i altres varietats de fruita de pinyol, però, sobretot, demana que les assegurances agràries puguin començar els peritatges com més aviat millor. L'escoltem.
1: Ahir vam tenir una gran pedregada a la zona del Ferràs Almenar, amb unes afectacions del 80%, que ens afecta préssec tardà, figues i alguna pera que ens falta de recollir. A part, diferents calamarsades més puntuals a nivell municipal, i el que demanem des del sindicat és que hi hagi uns peritatges ràpids i que la gent pugui acabar entrant a les fingues a treballar.
0: En aquest sentit, preveuen que les afectacions no siguin devastadores, ja que una part important de la producció ja estava acollida. Com ja va ser habitual aquests darrers anys, la campanya s'avança i això ha provocat que el 70% de la pera i més del 85% de la fruita de pinyol ja s'ha recollit. En paral·lel a la pedregada, també explico que els bombers han hagut d'atendre diversos incidents pel temporal. A Lleida Ciutat, els bombers de la Generalitat van sanejar un balcó al carrer Salmerón i van actuar per la caiguda d'un cable al barri de Pardinyes. Pel que fa al 112, fins a mitja tarda s'havia rebut 373 trucades relacionades amb l'episodi de pluges a Catalunya, de les quals 19 procedien del Segrià.
2: I el Pirineu? Fa el Pirineu, sí, ara
0: correcte.
2: T'he preguntat a la muntanya, sí.
0: Anem a parlar del Pirineu perquè llavors sí, al Pallars Sobirà van haver de bombar l'aigua acumulada als baixos d'un habitatge i després també va haver-hi actuacions per arbres caiguts a les carreteres de la Vall del Cardós i a la Torre de Capdella i finalment també va haver-hi un desprendiment a la C-13 a Talarn.
2: Molt bé, esteu bé ara?
0: Ara estem bé, ara estem
2: sí,
0: bé.
2: Sí, ja fa solet, ja?
0: Sí, comença a fer solet, ja està superat i ara, com dèiem, a mirar les afectacions, tot i que, com ens diuen no, els experts i responsables sindicals, sembla que la cosa doncs, no quedarà tan devastadora, per dir-ho així.
2: D'acord, d'acord. Doncs, Arnau Vilà, moltíssimes gràcies. Des de Montfem, una abraçada.
0: Igualment.
2: En canvi, qui no han tingut pluja és en terres barcelonines, així en general. Va, des de Cugat Mèdia, saludem la Tina Forest. Tina, bon dia. Hola, Tina. A veure, intentem contactar amb Cugat Mèdia, a veure si tenim fàcil accés.
3: Sentiu?
2: A la Tina. Ara sí, Tina, bon dia.
3: Ara,
2: bon dia.
3: Hola, què tal? Bon dia.
2: Ahir repassàvem i dèiem, no, si és que aquí no ha plogut.
3: No, és que, a veure, en general, la pitjor part crec que us l'heu endut vosaltres aquí. En general, sí, ha sigut molt més tranquil·let.
2: I no, no era la previsió, eh? Ara,
3: no,
2: ara en parlarem.
3: Exacte.
2: Doncs vinga, amb vosaltres parlem d'altres qüestions. Mira, parlem de política. Els comuns, diuen, lamenten el fracàs del govern en educació, salut o rodalies. Demanen d'aquesta manera la dimissió de Manel Nadal.
3: Sí, el portaveu parlamentari dels comuns, David Cid, lamenta que el govern no està aconseguint posar Catalunya en marxa i remarca que alguna cosa està fallant perquè l'executiu té més recursos que mai amb el pressupost del 2026. Per a Cid, no és només una qüestió de gestió, sinó també d'orientació i de prioritats polítiques. El partit demana la dimissió del secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, pel desastre èpic, diu, de Rodalies durant la jornada de l'eclipsi solar.
4: Una persona que és l'encarregada de gestionar la mobilitat de Catalunya que diu, en passiva, que s'hauria d'haver previst millor la gestió de la mobilitat durant l'eclipsi, qui l'hauria d'haver previst? Sinó ell. I el govern Illa actua d'una manera sorprenent, és a dir, l'eclipsi és un projecte de país i Rodalies és no, com un fenomen natural, el caos de Rodalies és un fenomen natural. No? Per tant, crec que té una prioritat equivocada, que és un govern que viu obsessionat amb l'asfalt i amb les carreteres, quan el que hauria de fer és prioritzar el tren.
3: Un altre dels àmbits de gestió contra els quals carreguen els comuns és educació. Cid critica que el departament no hagi negociat amb els sindicats convocants a la vaga per al 8 de setembre, el primer dia de curs, que segueix en peu, com tampoc que amb altres actors, inclosos els grups parlamentaris, per assolir un gran pacte de país sobre l'àmbit educatiu.
2: I us expliquem també que ha mort el conductor d'un turisme en una sortida de via, això a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, tot plegat quan va caure per un terraplè.
3: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 7 i 6 d'ahir dilluns. L'accident ha estat al quilòmetre 14,7. Arran de l'accident s'han activat 5 patrulles dels Mossos, 4 dotacions dels bombers i diverses unitats terrestres del sistema d'emergències mèdiques. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des del principi d'any 88 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 33 de les quals eren motoristes o passatgers d'una motocicleta. Entre les víctimes mortals també hi ha 10 vianants, 5 ciclistes, 4 conductors de tractor i un de patinet.
2: Vinga, tanquem amb una notícia més amable. Parlem de les festes de Sants, que ja tenen guanyador del primer premi dels carrers guarnits. És el carrer de Valladolid.
3: Sí, exacte. Se l'han portat per segon any consecutiu amb un guarnit dedicat al tema de la Ruta de la Seda. En canvi, el segon premi d'aquesta edició del concurs se l'ha endut al carrer de Sagunt amb el seu decorat geomètric, que també ha obtingut una menció especial del jurat al millor sostre. El tercer guardó ha anat a parar al carrer de Guadiana amb el seu guarnit amb pastissos i bombons sota el lema "Com més sucre, més dolç".
2: Doncs vinga, amb aquesta dolça notícia tanquem la connexió amb Cugat. Tina Forés, moltes gràcies.
3: A tu, Núria, que vagi bé.
2: I a Girona, és que és un refugi climàtic, és que no passa res tampoc. Pau Llafanya, bon dia.
5: Molt bon dia, Núria.
2: Tampoc us ha plogut per aquí, eh?
5: No, la veritat que no. Van créixer una mica les nuvolades. Va ser una mica més l'amenaça que altra cosa.
2: Molt bé, perfecte. Doncs ens alegrem, mira, que no hagueu pillat en aquest sentit. Vinga, va, que comencem parlant d'un sistema d'intel·ligència artificial per evitar ofegaments a la platja. Això s'està aplicant a Platja d'Aro i Roses.
5: Sí, en el cas de Platja d'Aro s'ha col·locat una càmera a la zona de Riu d'Aura, al sud de la platja gran del municipi, i a l'Alt Empordà el sistema s'ha fet amb una prova pilot a la platja adjacent a la Bocana de Santa Margarida, que és una de les més concorregudes del municipi. Els dos projectes estan gestionats per l'empresa Proactiva Serveis Aquàtics i les càmeres envien les imatges a una central que té l'empresa des d'on fan l'avís, el servei de socorrisme corresponent en cas d'emergència. El sistema de vigilància amb intel·ligència artificial, en tot cas, no substitueix la presència humana de socorristes, sinó que l'objectiu és complementar-la.
2: I us expliquem també que han interceptat a la Jonquera un conductor amb 21 quilos de haixix i mig quilo de cocaïna al maleter del seu cotxe.
5: La droga intervinguda hauria tingut un valor de més de 55.000 euros al mercat negre. La matinada de dimarts passat, la Policia Nacional feia un control rutinari i preventiu al municipi quan una patrulla va veure com el conductor d'un turisme intentava fugir fent maniobres evasives. El sospitós va fer cas omís dels senyals de parada dels agents i va modificar la trajectòria per intentar evadir-se. Els agents el van interceptar i durant l'escorcoll del vehicle van localitzar un doble fons al maleter ple de droga.
2: Molt bé, doncs encara una darrera notícia ens porta cap a Santa Coloma de Farners, que conserva l'únic taller artesanal de barreteria medieval de les comarques de Girona.
5: El seu responsable és en Lluís Ginestà, un artesà que es dedica a fer barrets des de fa anys i que s'ha especialitzat en la temàtica medieval, si bé també en fa d'altres estils. A més de barrets, en Lluís també elabora tota mena de decoració de l'estil, com les antigues carpes d'acampament on es refugiaven o vestimenta medieval típica. Ginestà assenyala que una de les claus per fer tot aquest material és la documentació històrica, que és tan important com l'elaboració de les peces que li demanen.
6: A l'imaginari col·lectiu diem com a barrets medievals, que de fet no es corresponen exactament a com eren aquells barrets a l'època. I això ho han fet doncs, els còmics o les pel·lícules o etc. No? Per exemple, el barret de Robin Hood, no? Que en punta amb la ploma i això, que a tothom li vindrà a la imatge, doncs realment no eren exactament així. Eren uns barrets amb unes orelleres que s'abaixava, es tapava l'orella per poder tirar amb els arcs.
5: L'atractiu turístic que suposen les fires medievals, a més, ha fet que cada vegada tingui més feina, tant a Catalunya com quan surt a vendre a fires a França o, per exemple, a Itàlia.
2: Doncs té una entrevista, això, Pau, eh?
5: Doncs mira,
2: ho apuntem, tot i que ja ens queden poquets dies, però podríem fer una entrevista que déu-n'hi-do, una barreteria artesanal. Moltíssimes gràcies des de Girona. Pau Villafanya, una abraçada.
5: A reveure.
2: A reveure. Hem invertit la ronda d'actualitat, ja ho veieu, perquè hem suposat que potser la notícia estaria més a comarques de Tarragona i de Lleida. Passen coses, evidentment, a la resta de Catalunya i així us expliquem cada dia. Nosaltres ara doncs, ampliem aquesta informació, parlem de pluges, parlem de canvi climàtic, parlem d'aquest estiu tòrrid i aquest setembre que es preveu encara calorós i potser un octubre mullat. No ho sé, que ens ho expliquin els experts. Entrem en la primera entrevista de la jornada.
7: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Doncs, com dèiem, entrem en matèria i volem saber, volem parlar de meteorologia i de climatologia, també. L'estiu meteorològic, allò que marca el calendari, està arribant a la seva fi, però ens ha deixat un rastre de rècords i calorades excepcionals, que ben segur que passaran a la història climàtica, no només de Catalunya, sinó de bona part d'Europa, que ja sabeu què ha passat, també, no? Les temperatures altes en països en què no estan gens acostumats. Avui, a l'Obert per Vacances, en volem deixar constància i, per això, en volem parlar en propietat des del punt de vista climatològic i més enllà, amb el Sergi Corral, que el tenim als estudis de Ràdio L'Escala. Sergi, bon dia.
1: Molt bon
0: I
1: dia,
0: Núria. I meteorològic, volia dir, que és diferent,
1: exacte.
0: I això ens ho explicaràs.
1: Oh, i tant, oh, i
0: vinga.
1: Tant.
0: Sergi, sembla que tenim convidat al cap de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya, el Marc Prohom. El saludes?
1: Doncs sí. Molt bon dia, Marc.
2: Hola, bon dia.
1: Aviam, una mica de feina, no?, aquest estiu, en podríem dir, en tema meteo, encara que el bon temps sembla que no dugui feina meteorològica i climàtica, però déu-n'hi-do el que ens ha passat per sobre i aquest, mira, amb rabiosa actualitat, aquests dos parells d'episodis encara més.
2: Sí, déu-n'hi-do, ha estat un estiu mogut, com deies, especialment per les calorades persistents que hem tingut, i finalment doncs, la traca final d'aquestes tempestes, que per altra banda ja és habitual, no?, que a partir de la segona quinzena d'agost tinguem tempestes de finals d'estiu, però sí que han assolit algunes intensitats molt elevades. No? Per tant, sí que està sent, perquè encara no s'ha acabat, però està sent un estiu bastant mogut, i tant.
1: Marc, entre els observadors tenim una mica el mite de que... tenim una mica la sensació de que ens ha caigut un mite. Parlo de l'estiu de 2003. Segurament serà així, no?
2: Doncs sí, serà així, i a més el superarem amb escreix. De fet, les dades que portem recopilades fins al dia 20 de mes d'agost, i que farien tots els 3 mesos d'estiu, ja ens marquen que estem en una anomalia, és a dir, una diferència respecte a la temperatura normal del període 90-2020 de 3,5 graus. Pensem que el 2003 va ser de 2,4, per tant, superaríem més d'un grau la temperatura d'aquell estiu del 2003, que juntament amb 2025 o 2022 havia estat doncs, els més càlids fins ara.
1: Quines diríem que són les campanades que més han sonat aquest estiu, o amb què, ara que parlaves d'aquesta magnitud, no?, de la superació de no 2, sinó 3 graus per sobre de la mitjana, però també en quant a per exemple, si no vaig errat, de dies de 40 graus, de mínimes tòrrides, o sigui, quines són les campanades més destacades?
2: Doncs podríem dir que el fet més característic d'aquest estiu està sent la persistència de situacions de calor extrema, i potser podríem dir de tot l'estiu, des de l'1 de juny fins ara, aquest dia 25, potser hem tingut 5, 7 dies o 8, com a molt, que hem tingut temperatures per sota de la mitjana. O sigui, la resta de dies ha estat per sobre. Això ens marca doncs, una persistència molt elevada, i fins i tot hi ha dies en què hem superat 5 graus, el que és l'habitual d'aquestes dades. Per tant, un dels trets més característics és la persistència, i això es tradueix, com comentaves, en extrems de temperatura molt, molt diferenciats, com són el nombre de dies en què, com a mínim, en algun punt de Catalunya s'han superat els 40 graus. Això estem al voltant dels 20 dies, no?, que hem tingut aquesta fita, que és inaudita fins ara, o, com deies, les nits tòrrides, aquestes nits en què la temperatura no baixa dels 25 graus, que en el cas de la ciutat de Barcelona, perquè és la que té, podríem dir, un afegit lligat a la pròpia morfologia de la ciutat, en què doncs, tenim més de 55 nits amb aquestes condicions, que no és un rècord. Teníem a l'anterior el 51 del 2003, per tant, hem superat aquest rècord, i malauradament això no és una flor d'estiu, mai millor dit, sinó que estem en una situació que any rere any estem batent rècords, ja sigui el juliol, ja sigui l'agost, ja sigui en el conjunt de l'estiu, i que ens marquen doncs, una clara influència del canvi climàtic, que a l'estiu és quan es manifesta amb més força.
1: Som exagerats si diem que aquest estiu serà el més fresc del que ens espera per endavant?
2: A veure, jo crec que sí, que som una mica exagerats, però perquè tindrem una certa variabilitat, és a dir, tindrem algun estiu en què doncs, les temperatures seran properes a la normalitat, però la tendència és que cada cop siguin més freqüents estius com aquest. Pensem que la influència del canvi climàtic es manifesta sobretot a la Mediterrània amb més força. L'àmbit mediterrani és un d'aquests punts calents on més s'estan manifestant els canvis, sobretot amb l'increment de temperatura, i a tot això va lligat a, doncs, a un increment d'aquestes situacions d'onades de calor, persistència, més extensió d'aquestes situacions, i per tant serà cada cop més freqüent un estiu com aquest.
1: Fa poc em vam parlar aquí a la xarxa, crec amb tu, si no que em vaig mal errat, de que vau presentar la cartografia d'extrems climàtics a Catalunya, no? També havíeu presentat el nou període del climàtic de l'Atlas. Aquests episodis, o sigui, comparat amb aquesta cartografia, que no és tan antiga, és recent que acabeu de presentar, però estius com aquest us obligaran a redefinir els llindars?
2: Sí, de ben segur sí. Realment, la cartografia que vam presentar, clar, per tenir una bona base de com d'excepcional és, per exemple, aquest estiu, ho hem de referenciar respecte a un període bastant llarg, no? Que normalment són 30 anys, i els trentennis es marquen de manera internacional per les autoritats meteorològiques mundials, com és l'Organització Meteorològica Mundial, i que marca doncs, 91-2020, no? Aquest trentenni, com a referència per doncs, determinar si un estiu, com és aquest cas, és molt o poc càlid. Però, clar, els canvis s'estan produint a tanta velocitat que els anys 90 van ser frescos, molt frescos, en relació amb la situació actual. Per tant, segur que d'aquí 4 anys haurem de tornar a fer aquesta cartografia i agafar el trentenni doncs, del segle XXI, no? Del 2001 fins al 2030. Per tant, malauradament, la situació del canvi climàtic ens fa ser cada cop més curosos i també actualitzar més freqüentment aquests valors de referència que estan canviant amb molta velocitat.
1: Marc, no parlem només de rècords a la temperatura de l'aire, sinó que fa pocs dies en Josep Pasqual, d'aquí prop, de l'Estartit, ens passava el rècord d'aquests 27,8 graus de l'aigua del mar en superfície al voltant de les Medes. Què passarà amb tot això? O sigui, el mar també s'està notant tot plegat.
2: Sí, clar, el mar està en contacte amb l'atmosfera, per tant és un sistema íntimament relacionat i tot el que passa a l'atmosfera tard o d'hora es trasllada també a les superfícies marítimes. Sí que hi ha un cert retard perquè costa més d'escalfar un cos aquàtic que no pas la terra, no? Que és més ràpid d'escalfar, però sí que, per exemple, les onades de calor marines cada cop són més freqüents. Actualment la Mediterrània Occidental es troba al voltant d'uns 2 graus per sobre de la mitjana i en el cas de l'Estartit, com bé deies, amb dades des de 1974, el 13 d'agost vam assolir aquest rècord, no?, de 27,8, que mai s'havia registrat. I això és, bé, és una conseqüència d'aquest escalfament que es manifesta a l'atmosfera i que també, malauradament, a l'aigua del mar també doncs, respon. No? I això també lligat a l'expansió del mar per efectes de la calor que provoca també l'increment del nivell de l'aigua del mar.
1: En Josep Maria Gensans deia allò de la massa d'aire mediterrània, no? Aquesta massa d'aire mediterrània que amb el caldo aquest que tenim a mar, doncs el que hem d'esperar aquesta tardor, llamps i trons a dojo.
2: Sí, a veure, no és una condició, podríem dir, essencial, que tinguem... per molt que tinguem el mar molt càlid, que és així, no? Que tenim 2-3 graus per sobre de la mitjana, si no tenim situacions favorables perquè els núvols puguin créixer i, per tant, puguin provocar pluja, no passarà res. Això va passar el 2022. Vam tenir un estiu molt càlid, però a la tardor no vam tenir cap llevantada o cap situació de gota freda que potenciés aquest efecte de...
0: Ui. Sí, ui, se'ns ha tallat la comunicació. Estàvem parlant amb el climatòleg, intentem molt bé. Bé, se'ns ha tallat la comunicació, però mira, Sergi, nosaltres sempre tenim un pla B, i si ara parlàvem amb un climatòleg, ara et proposo conversar amb un meteoròleg.
1: Em sembla perfecte.
0: Bueno, m'hauries d'explicar per mi la diferència. Jo diria, per mi la gran diferència és que els meteoròlegs sempre pillen, en el sentit de que són els que fan les prediccions, i si no l'encerten, els hi van els pals. Seria això, no?
1: Núria, t'ho posaré fàcil. O sigui, la diferència és que ara mateix, un 25 d'agost, a les 9:34 minuts del matí, Tarragona té una temperatura de, posem, de 24,5 graus. Però, si mirem a la mateixa hora d'un 25 d'agost dels últims 30 anys, la mitjana de temperatura de Tarragona a aquesta hora potser és de 22,3. Per tant, podem dir que avui estem 2 graus per sobre de la mitjana. Aquesta seria una mica la diferència entre meteorologia, que és el que està passant en un momento dado, que deia aquell, o la climatologia, que és l'històric d'aquest arxiu, d'aquest patrimoni meteorològic i climàtic que tenim en el nostre país, com ens en formava ara mateix en Marc.
0: Doncs ho has explicat supercorrectament. Molt bé, ho hem entès perfecte. Molt bé, mira, que saludem el Lluís M. Pérez, el meteoròleg de la xarxa. Lluís M., bon dia.
3: Hola, molt bon dia, companys.
0: La primera pregunta deixa-me la fer a Sergi. A veure, què va passar ahir a Tarragona, mare de Déu, que no ens ho esperàvem, que no estàvem dins de la previsió, que aquí no havia de ploure massa. Què va passar?
3: No.
0: I és normal
3: mira,
0: que de sobte es descontroli la previsió?
3: Deixa'm dir una paraula que és molt barruera per començar. El que va passar ahir a la ciutat de Tarragona i Rodalies va ser una cagada de la previsió. Tan fàcil com això. Dit això, que no és tan fàcil i tampoc es pot dir una previsió així tan a la... Bla, bla. A veure, és un exemple molt clar que ahir les previsions ens donaven que sí que cap al camp de Tarragona hi podia haver tempestes fortes, sobretot més cap a l'interior, es veia més cap a les muntanyes de Prades, al Montsant, fins i tot arribant a Llaveria o fins i tot ja més cap a l'interior i tot, cap a la banda de les Garrigues, però aquestes tempestes es van desmadrar, van ser més extenses del previst i sobretot es van moure cap a una banda que no estava en aquestes previsions. Ahir, la situació en altura, per tant, allò que la gent coneix com a cap a on van els núvols, doncs bàsicament és cap a on els empeny el vent, sobretot on els empeny a cotes una mica més altes, a partir dels 2.000, 4.000, 5.000 metres d'altitud, doncs ahir els models ens donaven, i models són previsions, ens donaven que la corrent de vent era del sud-oest, per tant, que aquestes tempestes interiors tarragonines s'anirien movent més cap a la Catalunya central, a banda de les que ja van caure, que aquestes van estar molt ben doncs, situades de les comarques de Ponent o del Pirineu. Què va passar? Que es va formar el que es diu una supercèl·lula. El que vam tenir ahir al camp de Tarragona, inclosa, com no, la mateixa capital, va ser un mesocicló, que també se li coneix d'aquesta manera, des del punt de vista doncs, meteorològic, podríem dir que és com una mena de... És un núvol que és una mena de rentadora. És un núvol que va fent una centrifugació total i que es mou en direcció erràtica, així de clar, que si els vents són de sud i, per tant, els núvols s'haurien de moure cap al nord, que és el que passava ahir, segons les previsions, aquestes tempestes literalment van a la seva bola i, per tant, es van desviar d'aquest trajecte que es movia des de la Ribera d'Ebre i el Priorat i van acabar entrant directament per tota la vall del Francolí i la vall del Gallà i van entrar fins al mar. De fet, es van situar una mica més al nord i tot, van arribar al Garraf. Aquestes tempestes, supercèl·lules que se li coneix, són tempestes molt severes. Són tempestes que tenen molta energia.
0: Però
3: molta
0: no, és energia habitual, que... no és habitual aquí a Catalunya.
3: No, no. De fet, a veure, sí que són habituals. T'he de dir que són habituals aquestes supercèl·lules. Són així com a molt a pel·li de sèrie B o potser pel·li de ciència-ficció, una supercèl·lula, un mesocicló, un vòrtex mesociclònic, també se li coneix així. Aquestes estructures de tempestes són bastant típiques a Catalunya. I, de fet, a Catalunya hi ha fenòmens severs d'una forma recurrent. També, com bé comentava Marc, i ho tenen molt estudiat des del Meteocat i des dels serveis climatològics generals, doncs aquest tipus de situacions, d'una forma sempre molt aïllada, és probable que siguin més freqüents a Catalunya, bàsicament per això que també comentava el Sergi, no? Que tenim inputs de més energia, com per exemple un mar més calent que no té per què traduir-se en pluja sempre. Dit això, aquestes supercèl·lules l'hem tingut a Catalunya. És una terra de supercèl·lules, l'Aragó encara més. Però sí que és cert que al camp de Tarragona no es reportava una com aquesta des de fa molts anys, amb aquesta ventada tan forta. I sobretot, penseu una cosa, en aquestes supercèl·lules molt sovint el que sol passar és que plou molt o bé fa molt de vent. Però combinar molt de vent amb molta pluja i, sobretot, calamar-se grossa, pedra, com que hi ha ahir, i en grans quantitats, això és el que és complicat. Tenim pedregades molt grans a Catalunya. Hi ha hagut registres en la història recent, de fet, dels últims 20-30 anys, t'ho diré demà, 20-30 anys,
0: sí.
3: De pedres de més de 10 centímetres. Recordem, malauradament, la de la Bisbal d'Empordà, per exemple, que va ser luctuosa en aquest cas i tot. Més de 10 centímetres de diàmetre. Això succeeix, però el que és molt estrany és que hi hagi pedra molt grossa i a la vegada abundant. Això és el que va passar ahir al camp de Tarragona.
0: Lluís, em sembla que coneixes el Sergi, no? Perquè tots dos som meteoròlegs.
3: Sí, el Marc, també el Marc, eh? A més, tots estem vinculats a la geografia, el Sergi pelen menys a la biologia, però vaja, la geografia, també els geògrafs tirem més a la climatologia que a la meteorologia, però mira, alguns acabem tirant més cap als mitjans de comunicació i ja ens acabem dedicant a això més de la comunicació meteo, que com bé ha comentat el Sergi, doncs aquesta diferència respecte a la climatologia. Però sí, ens coneixem prou bé els tres.
1: Lluís Mi, encantat de poder xerrar amb tu aquí ara a l'Obert per Vacances. Volia fer un parell de precisions, que abans li s'ha tallat comunicació, no l'he pogut dir a Marc. No sé si te'n recordes de l'estiu aquell del 2002, que veníem també de calorades i d'un estiu excepcionalment càlid, que va ser l'estiu de la pedra. O sigui, es van produir pedregades com la d'ahir de Tarragona, al Garraf, a l'Empordà, al Maresme, fins i tot a Barcelona. O sigui... I jo volia fer un punt de la diferència, que l'altre dia també ho discutíem en petit comitè, de mentre a la primavera els grups aquests, les tempestes, es queden en terra, la pròpia massa d'aire mediterrània, aquesta que hem comentat abans, i el mar en escalfor, fa que en aquesta època de l'any les tempestes no morin a l'arribar a la costa. I això s'ha de tenir especial atenció, fins i tot se reactivin, com tu deies.
3: Sí, de fet, a veure, està demostrat que un de la... O sigui, que a banda que la temperatura del mar va pujant, en el moment que està més alta, o potser en el moment que és més perllongada aquesta pujada, també això crea el que es diu una subsidència. I és bé el que comentaves, aquesta subsidència que no s'ha de deixar, perquè la nostra audiència també ho entengui, una subsidència és una caiguda d'aire des de l'atmosfera cap al terra, d'una forma pausada, d'una forma, com si diguéssim, anticiclònica, o sigui, és com una mena de llosa d'aire que va caient cap al terra. En el moment que va caient, aquest aire es fa estable, o sigui, que no es pot remoure, no hi ha turbulència, no hi ha formació de grans tempestes. Per tant, podríem dir que la mateixa tapadora d'aire tan calent que té la Mediterrània inhibeix les tempestes que es puguin apropar. És com si diguéssim que és com un escut, el que tu dius. Les tempestes s'apropen. Però sí que arriba un moment en el que justament això acaba tenint un efecte contrari, que les tempestes que arriben des de l'interior, des de, per exemple, el que dius tu, els grups de Girona o les tempestes de Tarragona, des dels ports, molt sovint, quan arriben a la costa no es desfan, sinó que encara el que fan és esclatar més. Això es va presenciar i es va copsar prou bé el divendres passat, amb aquella convecció càlida que la coneixem. I també, molt probablement, ahir, perquè ahir les tempestes arribaven des de l'interior amb molta potència, va ser curiós perquè arribaven a la Ribera d'Ebre amb molt mala bava, amb aquestes pedregades tan grosses, per exemple, a Móra d'Ebre, Móra la Nova, amb Vinebre, Flix... I després van arribar al Priorat, van quedar com una mica més esmicolades i va ser travessar tota la Serra de Prades i el Montsant i tornar a agafar molta més potència. De fet, quan van arribar al mar és quan van acabar esclatant una altra vegada. Per tant, està molt bé aquest fenomen que comentes, que durant la primavera inhibeix la mateixa mar, principis d'estiu també, però després la mateixa mar que està tan calenta ajuda en que en un moment donat, que sol ser, doncs ara, el mes d'agost, es reverteixi la situació. Per tant, si les condicions són bones com ahir, potser fenòmens com els d'ahir, justament, no seran pas tan estranys aquest mateix any.
1: Doncs, Núria, ja veus que bé, aquest caldo mediterrani, aquests fenòmens... Sempre hi han estat, perquè jo dic que la Mediterrània és un clima una mica d'estirabots, d'esparracat, que diem aquí dalt, amb aquests els i baixos. Però bé, els meteoròlegs continuarem suant per afinar les previsions aquestes, i sobretot en aquesta època de l'any. I el meteoròleg que teniu a Tarragona, suposo que quan ve Santa Tecla, quan ve Festes Majors, ja apret a córrer.
0: No, sí, és que aquí el que fem és posar un Siri directament, i ja està. Ja i no passa res. Mira, està molt bé posar etiquetes, jo em quedo amb aquestes supercèl·lules o mesocicló, perquè pel que diu el Lluís Mi, no serà la primera vegada que ho escoltem. Sí, molt interessant. I mira, ens passarà potser com amb l'eclipsi, que per culpa, entre cometes, d'aquesta meteorologia canviant, no, d'aquests fenòmens, al final acabarem mantenent una miqueta més de clima i de meteorologia, que potser ja ens toca, no? Saber una miqueta més, mira, clar que sí.
3: Són converses d'ascensor i les hem d'anar aplicant.
1: I de geografia, el que deia el Lluís, sobretot, importantíssim.
0: Doncs mira, avui hem conversat amb el Marc Prohom, el cap de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya. No l'hem pogut acomiadar com toca, però vaja, moltíssimes gràcies al Marc Prohom per acompanyar-nos. I ara just estàvem conversant amb el Lluís Mi Pérez, el meteoròleg de la xarxa, que aquests dies em sembla que t'enredarem bastant, eh? Et demanarem algun altre moment.
3: Cap problema. Això, al cap i a la fi, qui té passió per això, aquest masoquisme li va bé.
0: Molt bé. El Sergi se sent identificat, no, amb això?
1: Home, que... tant, mare de Déu. Home. I al final de l'estiu ja tinc callo de masoquisme.
0: Nois, moltíssimes gràcies. Una abraçada forta.
1: A vosaltres, que vagi bé.
3: Que vagi molt bé.
0: Una entrevista avui, hem parlat començant de climatologia, de meteorologia, una entrevista conduïda pel Sergi Corral, el company de Ràdio L'Escala. Va, que seguim endavant, ara sí, canviem de tema totalment i anem cap a terres barcelonines. Parlem ara de comerç tradicional. Ens diuen els titulars que Barcelona ha perdut una de cada quatre merceries i drogueries, això entre l'any 2016 i el 2024, i també un 30% de les sabateries i negocis de pell, segons els censos municipals de locals comercials. Les dades il·lustren un retrocés, com veiem, del comerç tradicional i el detall, que en l'àmbit de l'alimentació també pateixen negocis com les peixateries, i és que n'han tancat 141 en aquests 8 anys i quasi el 25%. Les botigues d'ous i aviram, i un 15% menys, eh? Fins i tot les carnisseries, 10% menys. Bueno, xifres a la baixa, ja ho veieu. I això a Barcelona, que és un clar exemple d'aquest retrocés, però el fenomen també es fa extensiu, diria jo, a la resta del territori. Després d'aquesta introducció amb moltes xifres, en volem parlar de tota la repercussió que té, eh? Per una banda, amb la nostra companya de Cugat Media, la Tina Forest. Tina, bon dia.
4: Bon dia, Núria, de nou.
0: Acompanyada del Jaume Buscallà, president de Sant Cugat Comerç, veritat?
5: Sí, bon dia. Bon dia.
0: Bon dia.
4: Crec, Núria, que tenim un petit problema perquè no em sent a mi el convidat, perquè estem... O sigui, aquests dies estem sense tècnic, llavors estic amb un problema una mica...
0: Doncs de... farem una cosa, Tina.
4: El faig venir aquí amb mi a control, no pateixis, estem aquí...
0: Segur?
4: Sí, tots dos benvinguts. Sí. I així ja li vaig fent preguntes i parlem els dos amb el mateix micro.
0: Molt
4: aquí
0: bé.
4: Se solucionen les coses ja d'aquesta manera.
0: Són unes xifres que, en fi, quan les posem sobre la taula, no ens fan estranyes, perquè tots ho veiem, que a casa nostra, en el nostre barri, tanquen un tipus de comerços, no?, i no obren uns altres. Però és això, ara des de Sant Cugat veurem com ens ho expliquen.
4: Sí, exacte, doncs ara sí que podem saludar en Jaume Buscallà, que és president de Sant Cugat Comerç.
5: Sí, bon dia, bon dia.
4: Doncs, Jaume, et començo preguntant jo, si et sembla, ho estem veient, aquest retrocés passa a tot arreu. Què creus que ho fa que tanquin aquest tipus de comerços? Per què costa tant la mantenir-los?
5: Bé, efectivament, el que constatem, i les dades ens ho diuen, i a més també la vida del carrer i els clients i els comerciants, és que efectivament hi ha un retrocés, i a més no només és un retrocés d'un sector en concret, sinó que és un retrocés del comerç, però també aquest comerç tradicional. Jo crec que parlar d'un únic factor seria un error i alhora seria més fàcil. I s'ajunten una sèrie de factors. Alguns tenen molt que veure amb els hàbits de consum, altres tenen que veure amb que potser per part de l'administració cal prestar més atenció i veure més quin és el paper actiu i què pot fer per acompanyar que aquests tancaments no hi siguin. I hi ha una tercera que hi és i que, evidentment, el comerç ja pren nota. Hi ha coses a millorar, coses a canviar, que el mateix comerç, el mateix comerciant ha de fer. I que jo crec que, en definitiva, aquesta diagnosi ja l'ha feta i fa per canviar i per evitar aquests tancaments.
4: Aquest retrocés del comerç tradicional va acompanyat a l'hora de la proliferació de diferents cadenes, no? Estic pensant, per exemple, en proliferació de locals d'ungles o d'estètica, que aquí a Sant Cugat, per exemple, és un bon exemple d'això. No sé si això treu personalitat als municipis, aquest retrocés d'aquest comerç més local tradicional i aquesta proliferació de més cadenes.
5: El problema de les cadenes i la proliferació d'aquest tipus de comerços és que de vegades són molt volàtils, són molt passatgers, és a dir, els trobem, però de la mateixa manera que hi ha hagut un, podríem dir, boom, o una capacitat de penetrar perquè hi ha una demanda, amb molta rapidesa també desapareixen, és a dir, no queden consolidats perquè es belluguen molt al voltant de el que en aquell moment és el que es demanda. Això no és dolent en el sentit que avui dia tots els hàbits de consum també són així, és a dir, la gent, i penso també molt amb la gent jove, també funciona d'aquesta forma, és a dir, els productes, les modes, les tendències són ràpides i canvien amb molta rapidesa. Però això no hauria d'anar en detriment de que el comerç tradicional continués. És a dir, una cosa no treu l'altra. Tenim espais, tenim capacitat les ciutats per absorbir des del tipus d'activitat comercial de moda, entre cometes, fins al tradicional. Aquesta és una feina que, com deia, hem de fer tots plegats, i els primers que han de prendre consciència també és l'administració pública, que moltes vegades podem dir que fa una diagnosi, opina, però no acaba de potser fer l'acompanyament necessari, que és el que deia.
4: S'està monopolitzant, potser d'alguna manera, seguint amb el tema de les cadenes, el tema del comerç, potser en un únic sector, diguéssim, s'està monopolitzant en aquest sentit o segueix havent-hi una diversitat?
5: Hi ha diversitat, el que passa és que hi ha alguns comerços que literalment desapareixen perquè no tenen aquesta cabuda en els hàbits de consum. El comerç s'agrupa naturalment, per exemple, quan trobem moda, la trobem molt agrupada i la trobem en els carrers on cal, és a dir, és la forma que ja fa molts anys van tenir per competir amb els espais i centres comercials tancats, que també travessen un moment que, tot i que pensar que van molt bé, també s'han vist afectats per determinades tendències. Això no és difícil de combatre-ho, entre cometes, perquè el comerç ja s'agrupa, és a dir, penso en moda, d'acord, moda sempre està ubicada als mateixos llocs. Penso en alimentació, també, perquè també s'agrupa. El que passa és que, per exemple, com tu dius, tenim aquestes cadenes, que moltes vegades, quan pensem en cadenes, tampoc és algú negatiu, en el sentit de que moltes vegades són franquícies. Franquícies vol dir que un determinat petit empresari o comerciant fa una aposta ferma per no haver de crear una marca, sinó que aprofita tota l'estructura i la marca que hi ha, no? Però és veritat que això fa que tanquin moltes d'aquestes. Jo no sé si podríem dir que monopolitzen, però és veritat que jo no donaria tant la culpa a aquestes cadenes i a aquestes grans marques i a aquestes tendències. Crec que pot sobreviure el comerç local tradicional, entre cometes, però amb una sèrie de deures, no? Que és el que et comentava. Per exemple, quan parles amb els comerciants, tots diuen que tots són males notícies, en el sentit del que els ajuda. Efectivament, les qüestions relatives als tributs municipals, per exemple, hi ha per desgranar coses que potser podríem canviar, no? Cada vegada són més exigents amb una sèrie de coses que ningú qüestiona, per exemple, la gestió del residu, aquests canvis que hi ha, qui rep més l'impacte és el comerç. L'espai local i les decisions a prendre sobre l'espai públic han de ser més participades per l'activitat econòmica. Penso en la mobilitat. Parlem dels canvis en mobilitat, que poden ser benvinguts, però mai se situa l'eix de l'activitat econòmica en aquestes decisions. L'espai públic ha d'acabar d'estar més pensat en pro del comerç, i després accions comercials que també poden haver-hi, que han d'anar de la mà per canviar més hàbits de consum. Una altra de les potes principals és el de l'ocupació. Les dificultats per poder tenir una ocupació de qualitat i fins i tot ja tenir-ne. No? El petit comerç és un autònom que moltes vegades ell és qui tanca obra i està sol, o com a molt l'està acompanyat per algun treballador. Les dificultats són reals, no? I això tampoc ajuda, perquè demana un esforç increïble perquè una persona pugui ser capaç d'engegar, no? L'emprenedoria també hauria de ser algun dels factors a primar. És a dir, si una cadena pot fer-ho, perquè no ho pot fer un petit? Però les dificultats hi són. Aleshores, ja és una aventura real poder començar i engegar, sí, sí.
4: Des de diferents ajuntaments es fa molta campanya, no?, per intentar que la gent consumeixi el comerç local i de proximitat. No sé si caldria fer més cosa en aquest sentit o s'ha de buscar alguna altra fórmula per intentar que la gent en faci més ús d'aquest comerç.
5: Les campanyes de dinamització moltes vegades són dintre d'una temporalitat. Penso en el Nadal, penso en accions específiques. Aquí a Sant Cugat tenim una de les accions, que és la Nit en Blanc, que està molt consolidada. El Nadal també està molt treballat a través de l'associacionisme comercial, creant una marca, creant dinamització al carrer. Tothom és conscient que el carrer en aquelles dates és molt important, però potser sí que caldria fer campanyes més de dinamització. Fa temps, per exemple, que parlem i comentem d'accions de la traslladar el que deia de l'eix de l'activitat comercial. Per exemple, s'ha parlat molt del bo cultural, no? Quan algú fa 18 anys, doncs fer afavorir que consumeixi cultura i espectacles en tota la seva dimensió. Per què no, per exemple, posar el focus en que hem de fer que aquesta gent que comença a consumir se n'adoni que l'espai públic és on trobarà segurament companys, amics, familiars, i també hi trobarà a l'altra banda. Ajudem-lo a que també tingui una empenta per fins i tot tenir diner per poder-lo dedicar això amb una sensibilització.
4: Tot i així, comentaves, no?, que hi ha comerços que segueixen resistint. Aquí a Sant Cugat, sense anar més lluny, n'hi ha algun de centenari, no?, d'altres que també s'hi acosten o que porten molts anys encara doncs, donant servei. No sé quina seria la fórmula perquè encara tinguin la persiana oberta després de tant de temps.
5: Tot té a veure amb acompanyar-los i amb que se sentin part ja no tan sols del comerç, sinó de la ciutat. Si són referents, si són motors per tenir-los a prop i tenir-los acompanyant el nou comerç i el que ja existeix, doncs és molt millor. També és veritat que aquests comerços tenen continuïtat gràcies a que no han de començar, no han d'arrencar amb espais comercials, lloguers, compres, començar haver de tenir gent que no ha treballat mai en el comerç i que l'has de captar, etc. Se'ls ha de fer participar més amb les decisions i, com et deia, jo crec que l'eix té molt a veure amb posar en el focus les decisions amb l'activitat econòmica del centre.
4: Doncs, Jaume Buscallà, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí a l'Obert per Vacances i haver-nos explicat una mica tot aquest tema del comerç local i tradicional.
5: Gràcies a vosaltres i quan vulgueu. Parlem de comerç, quan i on calgui. Gràcies.
0: I Tina Forés, companya de Cugat Mèdia, també moltes gràcies per l'entrevista. Fins aviat.
4: Fins aviat, Núria, que vagi bé.
0: Fins demà mateix, eh? Amb la Tina connectarem demà, de nou cap a Cugat Mèdia, però nosaltres, en fi, seguirem ara a la segona hora del programa a partir de les 10 i 3 minutets parlant d'altres qüestions. Ens cal, o us preguntem, quin tipus de calçat preferiu per dur a l'estiu?

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Hola, molt bon dia. Hem arrencat avui la darrera setmana del mes d'agost amb un petit canvi de temps, amb una pertorbació d'origen atlàntic que arribarà molt desfeta aquí a la comarca, però que farà que amb el pas de les hores, sobretot ja de cara a aquesta tarda, la nuvolositat sigui abundant i que pugui ploure una mica aquí al Maresme, de forma feble, tímida, poc important, ruixats, irregulars, dispersos, poca quantitat de precipitació. Encara aquesta mitjanit es podria escapar algun xàfec molt puntual. Després millorarà avui amb temperatures que baixen una mica, tot i que continuen sent càlides, doncs no ho seran tant com ahir, mentre que de cara a demà tornen a recuperar-se les màximes i s'enfilaran, com ahir, fins a valors de 32 a 33 graus. Per tant, una calor estiuenca que no acaba de marxar, malgrat de mica en mica les nits es van fent més llargues, els dies més curts, i malgrat també aquestes petites precipitacions que hem anat tenint aquests últims dies i que, com dèiem, avui tornen a repetir-se aquí a la comarca. De moment, demà, temps estable, assolellat i amb temperatures cap amunt. De cara a dimecres, doncs esperem que el vent més humit que bufarà de mar cap a terra afavoreixi un augment de la nuvolositat i també un descens de les temperatures, que no seran tan altes com les de demà. Demà, per cert, tindrem vent de garbí moderat a tota la costa maresmenca. En conseqüència, la situació marítima avui estarà tranquil·la, mar arrissada i ares de marejol. De cara a demà tindrem maror a tota la costa de la comarca i demà passat hi haurà marejol a marees de mar de fons, sobretot durant el matí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Pendents avui de la reunió del Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta, la trobada que ha començat fa una estona arriba 26 dies després de l'entrada irregular d'unes 80.000 persones des del Marroc. L'executiu declararà la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta i constituirà el comandament únic a través d'un reial decret que aprovarà també el Consell de Ministres. És un organisme que liderarà el ministre de Política Territorial Ángel Víctor Torres. I les tempestes d'ahir van afectar bona part de Catalunya, amb pedregades, fortes ratxes de vent i inundacions. Tarragona i el Camp de Tarragona van ser una de les zones més afectades, amb carrers inundats, arbres caiguts, desperfectes en habitatges i afectacions al trànsit i també al servei ferroviari. Els bombers van atendre un total de 491 serveis relacionats amb aquestes pluges. A Ponent, la pedregada va afectar també diversos municipis del Segrià, com Almenar, Corbins, Albatàrrec i Lleida, amb danys especialment preocupants als cultius de fruita. També hi va haver pedra de grans dimensions al Priorat, a la Ribera d'Ebre i la Cerdanya, i al Vendrell la pluja va tornar a inundar el pas sota la Nacional 340 i els serveis d'emergència van haver de rescatar també un veí atrapat dins del seu vehicle. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident múltiple a l'AP7 a Freginals, direcció Barcelona, deixa només un carril obert i provoca retencions importants. A banda, també una avaria a l'A2 a Esparreguera. Continua deixant un carril tallat direcció Lleida. A més, la Ronda de Dalt recupera avui també el carril que estava tallat en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'IES Vall d'Hebron i l'avinguda Vallcarca. Pel que fa al servei ferroviari, per robatori de cable entre Riells i Viabrea, Breda i Massanet-Massana, hi ha retards a les línies R2 Nord i R11 de Rodalies. I un home va resultar ferit ahir després de ser atacat per un altre individu dins d'un vagó de la línia 4 del metro de Barcelona pels vols de les 11 del matí. La víctima va patir talls al coll i també a l'esquena i va ser traslladada a l'hospital, tot i que no estem per la seva vida. Els Mossos van detenir poc després el presumpte agressor a l'estació de Joanic, acusat d'un delicte de lesions i un altre de desobediència. I el conductor d'un vehicle mort en una sortida de via a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental, després de caure per un terraplè. A banda, també, la passatgera d'una motocicleta moria en un altre accident a la C-260 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, també en una altra sortida de via. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principis d'any, 88 persones han perdut la vida en accidents, 33 de les quals eren motoristes. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Doncs sí, de sandàlies, però també de xancles, de bambes, de sabata convencional, de tot això. Va, la pregunta que us fem avui dins l'Obert per Vacances, el tema del dia. Quin és el calçat més adequat per aquest estiu? I em sembla que a Cardedeu estan recollint les vostres impressions, les vostres opinions, i ens ho explica tot plegat el Jordi Mariscot. Jordi, bon dia, com ho tenim?
1: Bon dia de nou. Doncs, aviam, les xarxes estan que cremen. Estem rebent moltíssims àudios i he de dir que jo m'estic indignant.
0: És polèmic.
1: És molt polèmic.
0: Per què t'indignes?
1: Jo m'estic indignant. No. Anem a fer una cosa. Anem a escoltar un àudio primer de l'Aina Barbany, que hem tocat un tema que li interessa. Anem a escoltar un àudio de l'Aina i després t'explico la meva indignació.
0: Ep. No hi és l'Aina. És que està de vacances.
1: Està.
0: Jo anava a dir, els companys de Cardedeu no sabeu fer vacances. És que quan no esteu treballant, feu oients.
1: Exacte.
0: Que no tenim l'Aina, no.
1: No tenim l'Aina. No tenim. Fem una altra cosa. Et passo a posar-te l'àudio de la meva indignació. Vale?
0: Perquè... Super descontextualitzat, però va.
1: Sí.
0: A veure...
2: Hola. Mira, jo a l'estiu prefereixo anar descalça. Si estic per casa i així, descalça totalment. I si haig de sortir, crocs. Crocs, que són supercòmodes.
1: Aquesta és la Júlia, que ens ha enviat un àudio des de Banyoles.
0: Sí.
1: I aquí vull portar el debat al meu terreny. Ho diu les crocs. Ja ho he dit.
0: Sí, però...
1: En popular opinió.
0: A veure, entenem crocs com allò tancat que té foradets, no? Perquè després de crocs n'hi ha de més obertes i tal. No, les tancades.
1: Les tancades amb foradets, que la gent es fica pins o se les personalitza...
0: Sí.
1: No puc amb aquest tipus de sabates.
0: Per
1: I no és l'únic àudio que hem rebut en aquest sentit, eh?
0: Sí.
1: Molta gent és pro-crocs i no ho entenc.
0: Què et passa, tu, amb les crocs? Quin trauma tens?
1: Amb suen al peu, rellisca, fan aquell soroll tan desagradable que és com... Oh, no,
0: però
1: no
0: a veure, val a dir, si és de goma xula, de goma bona, en principi van bé, perquè el problema és que hi ha moltes imitacions de crocs i, clar, la goma és important aquí. Però, bueno, tu has provat les originals i et
1: Jo ho he intentat tot. Les originals, les diuen, no, comença amb les d'hivern, que són com amb així forrades de dins, amb llana, que són calentetes. No puc, les odio amb totes les meves forces.
0: Tampoc, val.
1: No és una sabata que estigui feta per mi.
0: No, ja està, és la vida. No passa res.
1: Sí.
0: Però saps que estàs en minoria, que la gent diu...
1: Ho sé que està dient això en directe, és una unpopular opinion, però ja està.
0: M'apunto quan fas l'aniversari, Jordi, que te n'encarrego unes...
1: 17 d'octubre, no em regaleu unes crocs, sisplau.
0: Molt bé. I l'Aina què venia a dir?
1: L'Aina deia el mateix, deia que era molt pro-crocs, que s'acabava de mudar i que anava amb crocs tot el dia. Jo, un moment... Podeu ja parar amb les crocs, si us plau?
0: És que el que tenen les crocs és que, en principi, si és que no et sua molt el peu i tal, vas amb el... et tapen els dits, però igualment et dona espai, perquè el fotut de les xancles o de les sandàlies és que tens els dits al descobert. A veure, això t'agrada o no t'agrada? Llavors les crocs
1: també,
0: tenen una
1: tampoc
0: protecció.
1: Tampoc m'agrada.
0: Jordi, difícil.
1: Començo a veure que el problema sóc jo, eh? Estic veient aquí un patró.
0: Tu que ets de bambes,
1: patró.
0: No? Bueno, quin dia en bambes? No sé si dieu quets o tenis o com en dieu vosaltres.
1: Jo vaig... Tot l'estiu amb espardenyes d'espart. Tot l'estiu.
0: Ah, això resseca els peus, Jordi.
1: Potser per això no m'agrada.
0: A tu ja et va bé,
1: A mi ja em va bé. Mira. Les trobo supercòmodes, fresques. Sí.
0: Molt bé. I no passa mai de moda, això és veritat.
1: Exacte.
0: Està molt bé. Escolta, mira que havíem de fer la connexió curta, Jordi, però és que ens enredem.
1: ens enredem una mica.
0: Com en dieu aquí a Cardedeu, o com en dius tu, bambes, quets, tenis...
1: Jo sempre n'hi he dit bambes, però he sentit d'això, tenis, quets, de tot.
0: De tot,
1: dir,
0: sí.
1: Ja per escollir.
0: Però sabem de què volem.
1: Ens acabem entenent.
0: Sí. Molt bé, Jordi, doncs si tenim temps, que no sé si en tindrem, vora les 11 acabem de recollir missatges que vagin més enllà de les crocs, per favor. A veure, penseu en aquestes sandàlies o les típiques xancletes, que abans n'hi has dit hawaianes?
1: Sí, són les típiques xancletes hawaianes, xancletes del dit, aquestes que tenen com un palet entre el dit gros, i així, doncs aquestes.
0: Molt bé, doncs digueu-nos més coses. Va, crocs ja, de crocs ja no parlem, que si
1: descartem
0: no
1: li agafo
0: ticària,
1: Jordi.
0: Molt bé. Doncs vinga, ara connectem. Fins ara, company.
1: Fins ara.
0: Nosaltres el que fem és donar-vos més arguments i anar a tenir més opcions per triar el calçat correcte. Un dels grans problemes de l'estiu, ara ens ho deia el Jordi, és la suor, la humitat. I anem a saber què li podem donar a un calçat, com el podem seleccionar, perquè realment ens sigui pràctic i no ens porti ja no només comoditat, humitat, sinó que ens eviti problemes als peus durant l'estiu. És un reportatge que ens ofereix Ràdio Arenys.

0: Efectivament, Núria. Mira, així d'entrada, hem preguntat al carrer què preferim portar als peus durant l'estiu.
1: Bàsicament sandàlies, perquè són més còmodes i més fresques.
2: Obert, perquè toqui el sol i ventilin els peus.
3: Sí. Xancles. És més còmode. Durant l'any ja portem bambes, així aprofitem, no sé, que els peus respirin.
4: Doncs a mi m'agrada anar amb sandàlies a l'estiu, ja que així tens els peus fresquets. Això sí, si vaig a les muntanyes, llavors amb un bon calçat, amb unes bambes.
5: Bueno, pues sandàlies o que estiguin obertes, perquè si el peu descansa, respira. I al estar tancat, pues, com que sembla... I al no portar ni mitges, ni mitjons, ni res, pues, millor sandàlies, no?
6: Perquè és més fresquet i llavors pues, corre l'aire, llavors pues, respira una mica més al peu.
7: Jo també, perquè és més còmode, perquè amb les bambes com fa més calor.
0: Ja ho veus, hi ha diverses opcions preferides, tot i que la sandàlia guanya la palma d'or, eh? I és que hi ha diferents tipus de calçat que poden ser ideals per l'estiu, des de xancletes fins a sabatilles esportives. Això és el que ens sembla, perquè cada opció ofereix avantatges i desavantatges que cal avaluar en funció de l'activitat i de les necessitats.

0: ens agrada portar. Veiem les coses que ens captiven, veiem aquella cosa en l'aparador, aquell calçat en concret, i ens el posem al peu. Això no vol dir que anem ben calçats. El calçat hauria de ser, en aquest cas, hauria d'estar sempre agafat per la part del taló, perquè quan fas el pas, el taló, el calcani, no desplaci el peu d'un cantó a l'altre i sempre caigui de forma neutral en la sabata perquè puguis fer un pas correcte i no desviar el taló i evitar accidents perquè se doblega la sabata.
1: Parlem del tipus de calçat. Les xancletes són un tipus de calçat clàssic. A l'estiu, per anar a la platja, per anar a la piscina, són simples de manejar i permeten una ràpida entrada i sortida del peu. Són pràctiques, però el seu ús prolongat pot ser perjudicial per als peus perquè no aporten el suport necessari. L'ús constant pot generar dolor al taló i també a la planta del peu. També poden causar esquinços en caminar de manera insegura sobre superfícies irregulars. Com que estan dissenyades de forma minimalista, les xancletes no ofereixen suport per l'arc del peu ni estabilitat. La manca de subjecció pot provocar el que dèiem butllofes i també alguna rascada. Per tant, es recomana limitar-ne l'ús per anar a la platja, per anar a la piscina i poca cosa més.
0: Aquestes fatals, fatals, però són còmodes. Amb elles aixequem, anem a la platja i el peu està fresc, el notem fresc. És la diferència, no vol dir que estigui ben calçat el peu. Si hem de ser estrictes, no les hauríem de dur, però la societat pot més que no pas el que tu puguis dir i recomanar pels peus. No es pot lluitar contra les publicitats i contra la societat en si, en aquest sentit, de calçats i de vendes. Tots som pecadors en aquest sentit, tots ho fem. Però recomanat és que sempre vagi agafat al darrere el taló.
1: Una altra opció, sandàlies, un dels calçats més populars a l'estiu. Varien en estil, des de models casuals fins a aquells més elegants. Ofereixen una excel·lent ventilació, cosa que ajuda els peus a mantenir-se frescos. Això ens interessa. Les sandàlies de plataforma han guanyat popularitat per la seva comoditat i també per alçada. Proporcionen un suport addicional a la planta del peu i poden ser una opció estilosa per diverses ocasions, des de sortides informals fins a esdeveniments ja una mica més formals. I les sandàlies planes són ideals per aconseguir una sensació de lleugeresa. Permeten que els peus respirin, reduint la probabilitat de suor i de malestar. Són versàtils i es poden fer servir amb vestits, amb shorts o fins i tot per anar a la platja.
0: És mirar que estiguin subjectes als laterals, mirar que hi hagi una tira o una cinta o una part del taló protegit, i la puntera sempre és més, com que el peu ja queda recollit de forma lateral i per la part de darrere del taló, si els dits queden descoberts, ja no balla el peu, ja no es desequilibra. Sempre el peu està direccionat a davant i evita els errors que dèiem abans de torçades de turmell, d'entrebancades, tots aquests petites incidències. La part del taló, que és la base, lo de més, poc o molt pots considerar un calçat que t'aguanta el peu, t'estabilitza el peu.
1: Tercera opció, sabatilla esportiva, bambes. Per fer activitat física, les bambes són essencials i les sabatilles de lona poden ser perfectes per un look així més desenfadat, són lleugeres, són còmodes, una opció versàtil per a diverses activitats, des d'una passejada pel parc fins a reunions casuals amb amics. Però si duem sabata tancada, el peu ha de respirar bé.
0: Pots haver-hi sabata tancada, sí, però com que fa calor, normalment una bamba, jo crec que no s'hauria de portar bamba a l'estiu, perquè fa transpirar massa la pell, i llavors hi ha problemes de pell, de micosis, de fongs en general, de hiperhidrosis, o sigui que el peu sua molt, o per la contra que el peu no pot suar, perquè les glàndules ja estan de manera que ja no tenen més suor i arriba un punt que irrita molt la planta del peu, fa mal la planta del peu, fa mal el peu en si, i és perquè no es pot hidratar per massa tancat.
1: I no només cal vigilar el tipus de calçat, Núria, aquí entrem en un altre àmbit. Cal pensar també en el material de què estan fets. Un clima calorós i humit, com a la costa, demana materials que permetin la transpiració i evitin l'acumulació de suor. Els materials naturals ofereixen una millor transpiració i comoditat. Materials naturals, per exemple, quins? Doncs el cuir, un material durador que s'adapta a la forma del peu amb el temps, o la lona, que és lleugera i permet una bona circulació de l'aire. Ara bé, de materials sintètics també n'hi ha, que podem utilitzar. Plàstic i polièster, doncs no, perquè no permeten la transpiració. Però sí que hi ha un calçat de reixeta o de malla, també de microfibra transpirable o camusa, que absorbeixen la humitat i permeten la circulació de l'aire.
0: Els materials haurien de ser materials que deixin transpirar el peu. Si no transpira el peu, els hi fan com una bossa de plàstic i és el mateix procés. Llavors, si sua molt el peu, el deshidrata, si el peu no té la

0: dificultat ja de poder transpirar, l'irrita la planta, l'inflama i la pell i dona problemes. Hi ha molts en el mercat de materials que deixen transpirar, però el primordial és això, mirar que el peu a l'estiu pugui traspuar, que pugui ser lliure, que pugui tenir la sensació de llibertat, de no estar encapsulat a dins de la sabata.
1: I l'estil de sabata també pot comportar riscos si no el triem bé. Els talons alts són sinònim d'elegància, ja ho deu saber, però la seva utilització durant l'estiu pot comportar conseqüències serioses. Sovint es fan servir en esdeveniments socials, d'aquells que són a l'aire lliure, que volem quedar bé, però això no sempre és una elecció adequada. Els talons alts generen un canvi en la distribució del pes. Això pot provocar dolor, fatiga als peus. Si algú porta talons i ens està escoltant, potser ja ho sap, en superfícies irregulars, a més, evidentment, augmenten el risc de caigudes i lesions. Jo ja hagués caigut, et pots fer un esguinç o una torçada. La calor de l'estiu pot fer que els peus s'inflin, fent que fer servir talons resulti encara més incòmode. Estem sentint, tota aquesta estona a la podòloga Anna Cucurull, ara parlant d'això, de portar talons alts.
0: El que marquen els cànons de la societat i de la modernitat i de la moda, això a vegades ens fa crispar una mica, però no hi podem fer-hi res. S'ho carreguen perquè flexionen massa i fan que tot el peu treballi d'una altra manera. És més complicat, llavors, perquè les articulacions del turmell, les articulacions de la base del peu, dels metatarsians, no treballen bé, els esclafes, els trepitges, un tipus de sabata, si està ben agafat o no està ben agafat en el peu, hi ha molts, molts problemes, llavors. S'haurien d'anar analitzant sobre el terreny de cada calçat. Però portar talons no és bo. No ha sigut mai bo, ni serà mai bo portar massa talons.
1: Doncs bé, ja ho has sentit. Mira, com a conclusió final, Núria, per mantenir la comoditat i la salut podològica, és recomanable optar per un calçat que ofereixi un equilibri entre estil i funcionalitat, especialment en climes càlids. Peu fresc, peu lliure, però ben agafat pel turmell. I el darrer consell del reportatge, aquest ja us el dic jo, sobretot, ni per casualitat, feu com molts estrangers que ens visiten aquests dies i, sisplau, prohibit portar sandàlies amb els mitjons posats i ben alts, que això fa molt lleig.
2: És que ara ja no sé si és una qüestió d'estètica o què hem de fer? Estètica, conservar bé el peu? Ai, bueno, Radio Arenys, moltes gràcies pels consells, farem el que podrem, també us ho dic, No sé si això ha aclarit una mica més els termes en qüestió de què preferiu a l'estiu, potser canviar les vostres preferències, però feu-nos-ho saber a través del WhatsApp o de l'Instagram, Obert Vacances, això, és el nostre hashtag, la nostra etiqueta. Ara seguim endavant. Des d'Arenys marxem cap a Premià. I és que amb la calor, les platges de tot Catalunya, també les de Premià de Mar, es converteixen en un dels punts de trobada més concorregut els mesos d'estiu. Perquè tothom pugui gaudir del mar, però això sí, amb seguretat, darrere de cada jornada de platja hi ha tot un equip de professionals que treballen pendents de prevenir riscos, atendre incidències i actuar quan cal. Els volem conèixer, volem posar-los nom i cognom i agrair d'aquesta manera, amb aquesta entrevista, la feina que fan els socorristes de platja. Manel Ferrer, Premià Mèdia, bon dia.
3: Bon dia, ens escolteu bé, Núria, que avui estem en un lloc d'aquells que és perillós a la cobertura.
2: Sí, però esteu a platja?
3: Estem a platja.
2: Doncs espera, que traiem sintonia i a veure si sona el mar.
3: No sé si escoltarà el mar, però la briseta pot ser que vagi arribant perquè avui fa aquest airet, Núria. No sé quin temps us fa avui a Tarragona. Aquí a Premià hi ha un sol que va sortint, hi ha núvols, però el sol va guanyar una mica la guerra als núvols, per així dir-ho, i ara s'està prou bé aquí a la platja amb aquest airet. Saps que s'agraeix també?
2: Sí.
3: És a dir, que estem molt bé de temperatura i el dia és prou maco, i a més estem acompanyats amb la Dayana García, que ella és la coordinadora de les platges de socorrisme de les platges de Premià de Mar. Com estàs? Bon dia.
4: Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo soy Dayana. Así como dijo, bueno, coordino la playa de Premiá, ya es el segundo año. Y bueno, esto, nos encontramos un día muy lindo, muy cálido, y hoy con mucho oleaje.
3: Que això anàvem a dir, Dayana, que el dia és molt maco, però heu començat al matí, ho escoltàvem mentre ho parlaves amb la resta de socorristes, que comenceu amb bandera groga avui.
4: Sí, así es. Las banderas, bueno, las usamos, de acuerdo al color, las usamos como modo de prevención. Hoy hay bastante oleaje, hay corriente, entonces, bueno, colocamos bandera groga para hacer esta prevención, más que nada a los niños, personas mayores, Y bueno, suelen los usuarios preguntar por los colores de bandera cuando se encuentran con un color diferente, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, es una manera de prevenir también.
3: Molt bé. Diana, ara parlarem una mica de la feina que feu aquí a la platja, però preguntava ara fora de micro quanta gent formeu part d'aquest dispositiu a la platja de Premià.
4: Mira, este año en plantilla somos 21 personas, por día 13. Tenemos 6 puestos que cubren todo Premià. Y luego vamos rotando, vamos haciendo cambios, hacemos, bueno, trabajo aquí en la base. Pero bueno, en total somos 13 personas a diario.
3: Uh-huh. 13 persones que treballeu aquí a la platja de Premià de Mar, per torns, a les diferents torres de vigilància. Com està sent l'estiu a les platges de Premià de Mar? Hi ha hagut alguna incidència remarcada o està sent prou tranquil?
4: No, en general está tranquilo, es una playa muy familiar, más que nada este lado de Playa Levant, hay muchos usuarios locales y en comparación a otros años sí que vemos más turistas, gente que viene de otros lados, pero no hay tanta afluencia de gente, ya agosto se ha frenado un poco, julio fue intenso, estuvo lindo, hubo movimiento. Pero bueno, ya se encuentra bastante tranquilo. Por ahí los fines de semana sí que viene más gente, viene a disfrutar, que bueno, que uno libra también y viene a pasar el día aquí. Pero bueno, esto es bastante tranquilo. Nosotros también, como te dije antes, hacemos mucha prevención, entonces no tuvimos grandes incidencias. Y sí que hubo alguna que es externo, ¿no? Problemas de salud ya de personas que intervenimos ahí. Pero en general, la verdad que fue una temporada muy, muy tranquila.
3: Mm-hmm, molt bé. Núria, no sé si vols preguntar alguna cosa a la Diana.
5: Si els hi fan cas, si els fan cas. Perquè a vegades és una mica el repte, no? Bandera groga, mira, però bandera vermella... A mi em van fer fora l'altre dia del mar. I bueno, jo perquè crec. Però els nens eren una mica reticents, allò de... I realment les onades, vull dir, la corrent era molt bèstia. Mm.
4: Sí, bueno, eso... A ver, intentamos ir siempre de buena manera, hacer buena comunicación, la gente ya nos conoce, entonces sí que hacen caso, también preguntan, se informan, así que estamos ahí, hacemos prevención y no hay ningún problema, por suerte.
3: Qué bé.
5: I feu altres serveis als usuaris de les platges? Tipo, us deu venir algú dient, mira, m'han robat el mòbil, deixa'm trucar, o aguarda'm la bossa que em vaig a banyar un moment. ¿No? Son una mica el punto de referencia.
4: Sí, somos punto de referencia, nos piden bastante cosas. También tenemos un servicio de baño adaptado, así que suelen venir usuarios con movilidad reducida, ya usuarios conocidos y usuarios que vienen a pasar un día y se encuentran con este servicio. Así que hacemos esto con sillas anfibias, acompañamos a la gente a entrar al mar, nos quedamos con ellos... Però la gente pide, sí, també.
3: Amb això que ens deies ara, Diana, parlaves d'aquest servei adaptat de banys i deies que és molt especial el moment que les persones ho fan per primera vegada, no? Una mica com reaccionen i una mica doncs, les cares que posen.
4: Sí, total. Bueno, imagínate que son personas que dependen de otros para todo, para levantarse de la cama, para cambiarse, para a veces hasta comer... Y bueno, ven aquí, ven el servicio, entiendo que hacemos un buen servicio de esto y la verdad que se alegran, entran al mar, hay mucha gente que ha venido y hacía muchos años que no se metían y claro, eso después de mucho tiempo sentirlo, me imagino que debe ser brutal, es muy especial. Uh-huh. Entonces, bueno, la gente lo agradece, se pone muy contenta. Hemos visto gente llorar también por esto. Y es súper lindo. A nosotros nos gusta mucho hacer este servicio.
3: Qué bé. Diana, quant de mal ha fet les sèries com Los Vigilantes de la Playa? Perquè, clar, allà el que veiem tota l'estona són salvaments tota l'estona, cada 5 minuts. I aquí em deies abans, home, Manel, salvaments és el que menys fem, per sort, eh?
4: Sí, no es como la peli, la verdad, es otra cosa. Nosotros somos agentes de prevención, entonces nuestro trabajo está ahí, haciendo prevención, estando en contacto con los usuarios que vienen, informando sobre el estado del mar, el estado del tiempo, Pero no, bueno, si se precisa correr, vamos a correr y tal, pero no.
3: Recordes, no. Diana, alguna actuació complicada que t'hagi tocat viure en tots aquests anys d'experiència, alguna situació d'aquestes que dius, allà ho vam passar malament?
4: Mira, sí, pero bueno, tal vez porque fue la primera vez, ¿no? De esto, que uno a diario no tiene estas cuestiones, estas situaciones bastante adrenalínicas, si se quiere. Pero sí, sí, hemos recordado, hemos sacado un niño. Además, cuando son pequeños, cuando no son adultos, por ahí uno siente otras cosas. Hemos sacado un niño, tenía principios de ahogamiento y tal, y hemos, bueno, estado con él y por suerte hicimos todo bien, salió todo bien. Pero bueno, son momentos donde uno por ahí ni piensa lo que hace, solo lo hace, ¿no? Desde el conocimiento, desde la pasión tal vez también. Pero bueno, esto, no, estamos preparados también que en cualquier momento puede suceder. A veces nos ponen a prueba, está bueno que pase, no lo deseamos que sea frecuente, pero bueno. Sí que sale todo bien, por sort.
3: Amb això que ens deies ara, important també, amb tota aquesta feina que feu, suposo que també cada dia és diferent, no? Perquè poden passar mil coses i el bànol de coses que poden passar, que us podeu trobar a la platja, és molt diversa. Com se us prepara vosaltres formativament i també com a persones, doncs, per poder afrontar i assimilar situacions molt diverses?
4: Vale, bueno, en principio cada uno tiene su formación, hay chicos que hacen el grado, hay chicos que hacen la carrera en institutos, bueno, yo vengo de Argentina con una formación de un año, y bueno, y la experiencia también. Luego aquí nosotros como dinámica de trabajo reforzamos esos contenidos para que sean criterios comunes. Lo hacemos a diario, hacemos prácticas de RCP, hacemos prácticas con oxigenoterapia, con DESA, y estamos formándonos continuamente. Y además, bueno, de lunes a viernes hacemos entrenamientos físicos, así que bueno, justamente para esto, para estar preparados ante cualquier situación, que no se dude, que sea algo automático, que no se genere dudas a la hora de actuar. Y bueno, y también como coordinarnos entre equipos, que eso al final somos un montón de personas y se necesita estar coordinados para actuar
3: i fer grup. Doncs, Diana, moltes gràcies per atendre'ns avui a l'Obert per Vacances i gràcies també per la feina que feu tu i tot el teu equip durant aquest estiu a les platges.
4: Muchas gracias a ustedes y bueno, que tengan lindo día. Espero que disfruten el último tiempo de playa.
3: Exacte. Núria, per tant, si vols conèixer una coordinadora simpatiquíssima de socorristes, doncs has de venir a la platja de Premià de Mar a conèixer la Diana.
6: He de venir. Bandera groga, segur que esteu millor que nosaltres, que segur que la tenim vermella a hores d'ara.
5: Manel, et quedes a la platja, veritat? Intueixo que et quedes i ens enviaràs aquelles fotos tan xules que envies després de les entrevistes, no?
3: Oi tant, ara us enviaré una foto.
6: Manel Ferrer,
3: gràcies, Núria. Gràcies. Fins demà, adéu.
6: Entrevista, doncs, a connexió amb Premià de Mar, amb la platja de Premià de Mar, ja ho veieu, així de fresquets. Hem començat avui el dimarts. Seguim endavant amb més propostes. Mireu, un pla estupendo és Platja i lectura, un bon llibre. Jo crec que les novel·les que avui ens porten des de Territori i Lectura, a Ona la Torre, ens ho posen molt fàcil, són novel·les de platja, 100%. Són el que se'n diu Cozy Crimes, per entendre'ns, són novel·les d'assassinats directament, però d'aquells que no fan por, d'aquells en què, bueno, els personatges s'acaben fent amables i fins i tot acabes fent, no?, acabes estimant, li acabes tenint carinyo a l'assassí, que bé, ja descobrir-lo o no ja és cosa de, bueno, de la teva intuïció i dels Cozy Crimes que hagis llegit. No m'enrotllo més, en tot cas ens ho explica des d'Ona la Torre, Mònica Socias.

0: Això és... Territori Lectura. Mònica Socies.
1: Entre les novel·les de gènere negre i criminal hi trobem el Cozy Crime. En català, el crim acollidor. Si a l'estiu baixem ritme i volem menys sang i fetge, però no deixar el misteri, aquí hi trobareu bones propostes. Territori Lectura. Agatha Christie ha estat la inspiració per a Núria Prades, autora de Benvolguda senyora Christie, una novel·la de tasseta de te que conté tots els ingredients necessaris per enganxar-nos a la lectura. Ens trobem a Dartmouth, Gran Bretanya, després de la Segona Guerra Mundial. Emma Marbury rep en herència la llibreria de la seva tieta Penelope Brent i decideix recuperar-la. Tenim la protagonista, la llibreria i la comunitat de veïns. Què ens falta? El crim.
2: Aquell tràgic matí, el del dilluns 6 d'octubre, la dona va arribar a la casa a 6:15, com sempre. Es va posar a feinejar perquè l'Ernest esmorzava a 6 en punt, ni un minut abans ni un després, però el fuster no va aparèixer. A 7:15, la senyora Gannett ja no se'n sabia venir. I si li havia passat alguna cosa mentre dormia? Va sortir de la cuina refregant-se les mans al davantal nerviosament amb la intenció de pujar a l'habitació, però no ho va arribar a fer perquè en passar per la sala que havia de travessar per dirigir-se a les escales es va trobar amb l'escena més sinistra que els seus ulls havien contemplat mai. L'Ernest Head jeia a terra enmig d'un gran bassal de sang.
1: Un homenatge a la gran Agatha Christie inspirat en una de les seves novel·les menys conegudes, La senyora McGinty ha mort, publicada l'any 1952. I una altra de les sorpreses que l'autora ens regala és incloure a la gran dama del misteri en aquesta història, ajudant l'Emma a esbrinar un misteri que la portarà de corcoll. Si quan acabeu de llegir-la en voleu més, aquí teniu alguns títols traduïts al català de La senyora Christie. El tren de les 4:50, I aleshores no en queda cap, i La casa torta. Continuem amb els homenatges, amb alguns assassinats més i un espai excepcional i perfecte per dur-los a terme, el Palau Güell. Mort al Palau, de Glòria Sabater Marín, publicada per Rosa dels Vents, està inspirada en Sherlock Holmes, el gran personatge d'Arthur Conan Doyle, i l'estil de l'habitació tancada, que ens permetrà viure cada racó d'una de les joies arquitectòniques del nostre país, amb un misteri d'alta intensitat que es convertirà en un repte per a la Robina, la protagonista. Ambientada a finals del segle XIX i principis del XX, en el context del modernisme, que comença a mirar cap a Europa, on, entre les primeres traduccions de Sherlock Holmes al català, també hi tenen espai les mèdiums.
2: La senyora Armida torna a formular la pregunta un parell de vegades més. I de sobte, la tauleta es va alçar i va començar a bellugar-se de manera violenta. Fou llavors quan se sentí un udol salvatge i la dona entrà en una mena de trànsit i es posà a parlar amb una veu que semblava néixer de les profunditats de l'avern.
3: No, no et volem entre nosaltres. Marxa.
2: Cosa sei venuto a fare? Cosa vuoi da noi?
3: El mal és entre nosaltres.
2: La senyora Armida se sacsejava frenèticament com si fos una nina de drap i les paraules que pronunciava esdevingueren esgarips horribles. Els convidats, espantats, van trencar el cercle just en el moment que la majordoma va irrompre a la sala amb l'esfereïment pintat al rostre. Quin horror! L'Esteve, al despatx del senyor Güell, hi ha tanta sang! L'Esteve, el mosso de quadra, l'han matat!
1: Qui és l'assassí o assassina? Quins motius té? Qui serà el següent a morir? I quina novel·la de Conan Doyle inspirarà la seva mort? El misteri està servit. Territori.
4: Lectori Lectura.
1: I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
0: Col·laboració especial, Raquel Martínez. Territori Lectura. Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
5: De plans d'estiu no ens en falten, ja ho veieu, estem a la platja de Premià, de cop i volta ens trobem un llibre a les mans, una cosa crime d'aquests que ens proposen des d'Ona la Torre, i ara, si voleu encara més acció i dintre l'aigua, marxem a nedar amb dofins. Sí, segur que n'heu sentit parlar. Entre tonyines, perdoneu, dofins, entre tonyines. Segur que n'heu sentit parlar. És una proposta que ens fan des de la Cala Ràdio i que té a veure amb el grup Volfagó, que són uns especialistes en això de la criança de tonyines i, a part de gastronòmicament, doncs, també ens ofereixen aquesta experiència lúdica i molt d'estiu. El Francesc Callau ens explica des de la Cala Ràdio.
6: En temporada estiuenca, la gent busca fer coses fresquetes i que millor que fer-les a dins de l'aigua, a la mar. Una de les activitats que es pot fer des de fa uns anys a l'Ametlla de Mar i concretament a tota aquesta zona de la Costa Daurada és l'activitat de nedar en tonyines a partir d'una activitat anomenada Tunatur que està impulsada pel grup Balfegó. En què consisteix això de nedar en tonyines? Perquè, clar, és a dir, estem parlant d'animals grans, d'animals que pues, no tenim a la vora, com si passa amb altres animals més habituals en zoològics i instal·lacions de característiques similars com són els dofins, i qui millor que ens ho pot explicar que el David Puente, que és el director comercial de l'activitat Tunatur. Què és nedar en tonyines, David?
7: Nedar en tonyines, Tunatur, és l'experiència única al món de poder conèixer aquesta espècie, tant en biologia com en valor gastronòmic, com la història de la tonyina roja, i amb la possibilitat de poder nedar entre centenars d'elles. Quan dic centenars, dic 400. Quan dic tonyines de 2 metres i mig, 250 quilos.
6: Per a la gent que no està avesat al tema, déu-n'hi-do, 15 exemplars. No sé si fa por, si no fa por, si la gent pot estar tranquil·la, si és una activitat segura.
7: És una activitat completament segura. El Tunatur va néixer el 2012. Ja fa unes quantes temporades que estem en marxa i està completament consolidat com una de les millors activitats que es poden fer tant a Costa Daurada com a Terres de l'Ebre, per no dir inclús Catalunya. Tingues en compte que són peixos molt grans, però són peixos, d'acord? No són agressius, la seva forma de defensa és la fugida. Llavors, o sigui, fan una mica de respecte. Quan arribem al catamarà, a l'instal·lació acuícola del grup Balfegó, s'amarra el catamarà a una de les piscines de 50 metres de diàmetre, amb 30 metres de fondària de xarxa, i allà tenim els 400 exemplars, comencem a tirar peix blau, que és amb el que s'alimenten les tonyines dintre del grup Balfegó, i clar, comencem a veure realment els peixos lo gran que arriben a ser. I realment la primera cara de sorpresa de dir, Anna, on ens hem de posar? Automàticament poden entrar dintre l'aigua i disfrutant com mai.
6: Una activitat que es pot fer en família?
7: Sí, sí, és una activitat de qualsevol edat. Tinguen en compte que de 0 a 4 anys poden pujar al catamarà, no poden nedar, per seguretat. L'activitat del bany es fa a partir de 5 anys. I de 5 a 10 els nens han de portar milla de flotabilitat obligatòria, però que és una activitat completament familiar. De fet, el target que tenim sobretot són famílies, i que els nens i els grans i els pares s'ho passen genial dintre de les dues hores que dura l'activitat.
6: Cal venir equipat o l'activitat ja ofereix l'equipament necessari per poder posar-se a l'aigua?
7: A veure, s'ha de vindre amb roba còmoda, vale? Sobretot amb el banyador, tovallola, tot i que s'ha de vindre doncs, això amb ganes d'esport, ganes de passar-ho bé, i sí, s'han de portar el que és la màscara i el tub d'esnorquel o ulleres de piscina.
6: És una activitat que entenc que genera sorpresa. Com explicar a la gent que ens escolta el que genera poder nedar entre exemplars de 200 quilos?
7: S'ha de viure. Realment puc expressar en paraules el que sents quan estàs dintre de la piscina, quan veus un peix de 250 quilos en 2 metres i mig que et passa pel costat, doncs realment és una sensació que allibera adrenalina. Ens agrada, agrada moltíssim, no? Sobretot els primers 5-10 minutets que ja perds la por, ja veus completament que són animals completament inofensius, llavors realment ja comences a gaudir de l'espectacle, no? Realment gaudeixes de veure-les com nades, són gairebé hipnòtiques, amb aquests colors que tenen i de més, i realment doncs, són majestuoses i agrada molt. Tingues en compte que l'activitat del bany com a tal doncs, dura uns 40-45 minuts, hi ha unes bolles posades perquè et puguis agafar i no cansar-te, però hi ha aventurers que es tiren els 45 minuts a l'aigua i que no volen sortir.
6: I és una activitat que forma part d'una filosofia d'empresa del grup Balfegó per que es coneixi encara més la tonyina, no?
7: Sí. De fet, el Tonatú és una part de la comunicació d'empresa del grup Balfegó. Mereix amb la filosofia i continua com a tal de donar a conèixer que una altra pesca és possible, que la sostenibilitat és el futur, que hem de cuidar, i que les coses ben fetes doncs, sempre tenen futur. I d'aquí va néixer Tonatú, en aquest sentit, no? De donar a conèixer realment doncs, com és l'espècie. O sigui, no només és anar en catamarà i banyar-te, hi ha locucions en 4 idiomes, hi ha un vídeo explicatiu de 20 minuts quan se va cap a les piscines, que t'explica tot el món de la tonyina, on viuen, on se reprodueixen, què mengen, la seva biologia, i com el grup Balfegó ha acabat amb el mètode de l'encerclament, amb l'única, diguéssim, forma de pesca, que és molt espècie i selectiva, en aquest sentit, doncs, pot aconseguir realment fer les captures, portar-les vives a l'Ametlla de Mar, alimentar-les i poder gaudir de la tonyina roja del grup Balfegó, que està considerada una de les millors tonyines del món, tonyina roja del món, diguéssim, es trasllacien de 5 dies a l'any.
6: David, moltíssimes gràcies.
7: A vosaltres per la confiança i per deixar-me vindre, explicar i donar a conèixer aquesta activitat, repeteixo, única al món.
6: Nadar entre tonyines a l'Ametlla de Mar, quelcom que s'ha de fer abans de que acabi l'estiu.
5: Doncs sí, és una de les propostes xules per fer, almenys els que som de per aquí al sud ho tenim clar que algun dia o altre, no? Ara ho dèiem amb els tècnics, algun dia o altre ho sentim a parlar de no? gent que ha fet l'experiència i pensem que sí que val la pena, com moltes altres propostes que us anem fent durant l'estiu, no és exclusiu això, però bueno, en aquest cas doncs, tocava parlar d'aquesta activitat d'estiu des de la que la ràdio el companya Francesc Callau, que ens ha parlat sobre l'experiència de nedar entre tonyines. Va, que seguim endavant, ara ja gairebé tancant el programa i direu, home, és dimarts i toca parlar de jardineria. Segur que ja teniu els guants, no?, de jardí posats, aquells guants de jardiner, les tisores de podar, no sortia el nom, les tisores de podar també a la mà, no? Esteu potser fins i tot amb la regadora, potser no us fa falta avui, perquè van quedar prou mullades les plantes ahir en certs punts de Catalunya. La qüestió és que us hem ajudat a muntar el vostre jardinet, o sí, en qualsevol terrassa, en qualsevol balcó, qualsevol raconet que teniu. Us hem ajudat també a lliurar-nos dels insectes que no ens fan gaire bé i aprofitar els que sí, els que poden fins i tot aportar coses a les nostres plantes. Avui, dins l'espai de jardineria que ens proposen des d'Altafulla Ràdio, us expliquem com les plantes poden ajudar-nos a combatre aquesta calor xafogosa que tenim, utilitzar les plantes a l'estiu especialment per donar-nos frescor. Tot plegat ens explica en conversa l'Eduard Virgili.
4: A l'estiu, quan arriba una onada de calor, busquem l'ombra d'un arbre, obrim el parasol o engeguem l'aire condicionat. Però hi ha una altra manera ben natural de fer més agradables els espais de casa. Les plantes. Benvinguts un cop més a fer jardineria per vacances, com sempre, amb el que enguany ha estat reconegut com a millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
8: Jardineria amb Joan Maria Vidal, del Garden Center Gaià del grup La Rasa.
4: Avui parlem d'una sensació que tots hem experimentat alguna vegada. Per què sota un arbre s'hi està tan bé?
9: Bé, perquè és molt agradable estar entre la natura i després perquè la calor que tenim aquests dies sota els arbres, a la sombra, no és una sombra d'una lona ni és una sombra d'una sola fulla. Són com diferents capes que entre elles circula l'aire i ens acaba cobrint la zona de baix, no? I això fa que hi circuli l'aire i rebem una llum molt plàcida.
4: La natura és molt sàvia, està clar, però és només una sensació o realment les plantes refresquen?
9: És real, és així. La forma en la que circula l'aire fa que sota els arbres s'hi estigui molt més fresc. I, de fet, si combinem no només un arbre, sinó que tenim diverses plantes i, de fet, quin tipus de planta, fa que l'aire circuli molt més fàcil.
4: Per tant, omplir un balcó de plantes també pot ajudar-nos a passar millor l'estiu.
9: Igual que els oceans, amb aigua calenta i aigua freda, fa que es generin corrents, amb l'aire passa exactament el mateix. Si tenim arbres molt grans, veurem que realment a baix circula un aire. Doncs amb plantes petites l'efecte és molt menor, és evident, però també genera això.
4: Joan Maria, quines espècies ens poden ajudar més a crear aquesta sensació de frescor?
9: L'ideal idoni seria combinar diferents fulles. Fulles grans amb fulles molt petites i allargades. Però també tenim altres plantes que per l'aroma i per les seves propietats ens generen espais molt més agradables i molt més frescos, com les plantes de citronela, les plantes de melissa, les plantes de menta, aromes molt més frescos, les afàbregues, albaques. També ens ajuda moltíssim a tenir aquesta zona que, a part de tenir sombra i a part de generar temperatures diferents, el flaire, l'olor, l'aroma que ens transmet, ens refresca. Les plantes enfiladisses ens poden ajudar moltíssim també a cobrir parts laterals, a parts que ens ajuden a tenir una part coberta i que no ens doni tant de sol en aquella zona. Però és veritat que el generar tota una part tapada normalment no generen aquest pas d'aire tant com altres plantes.
4: I dins de casa, aquestes plantes, quin paper juguen per tenir la sensació de frescor i benestar que busquem?
9: Dins de casa, amb finestres tancades, no generem una corrent d'aire. Però si tenim finestres obertes, tenim mosquiteres o tenim alguna forma que circules, veuràs que això també genera. I si tenim plantes que fan aroma, doncs encara ens ajudarà més. I dins de casa doncs, també podem ajudar amb gardènies o hi ha un tipus d'allíssums també, o ja et deia abans també la fàbrega. Si tenim llocs on a més hi ha claror, és fantàstic. I si tenim alguna lavanda posada, ens ajudarà moltíssim. Que li toqui un racó de sol dins de casa és fantàstic. Però és veritat que aquest efecte el notem molt més a l'exterior que a l'interior.
4: Joan Maria, hi ha alguna diferència entre una terrassa plena de ceràmica, amb testos, rajoles, formigó, i una terrassa amb vegetació?
9: A part que estem molt acostumats a treballar amb la vista i veiem tot de cop una zona verda o una zona com molt desèrtica, i a més l'extrem és així, a part d'això, està comprovadíssim, hi ha diferents estudis científics, que les plantes ens generen una pau, una tranquil·litat, però és que a la vegada tenim aquesta temperatura que ens ajuda a tenir aquella terrassa no només directament al ple bat del sol, sinó que està coberta de parts de sombra. Aquestes parts de sombra que no només són de dia, sinó que de nit també hi ha aquesta planta que també treballa amb les humitats. I de cop tenim un balcó molt més refrescant i molt més fred, que ens ajuda també a que a la casa tinguem també aquesta temperatura que baixa. És molt poca la diferència. En temperatura com a tal, sí, però com a percepció de l'ésser humà, és molt més alta.
4: Encarem el tram final del podcast, jardiners i jardineres, i això significa que desmuntem un altre mite. Per tenir ombra, cal plantar un arbre gran?
9: No, només cal plantar un arbre que ens donarà sombra, que serà de creixement horitzontal i que ens permet doncs, tenir sombra, però més aviat paciència en que creixi i serà molt més efectiu un arbre plantat petit que no un arbre de gran.
4: I ara sí, el consell d'avui per si fem jardineria per vacances.
9: Si tenim una caseta que podem posar-hi plantes i podem posar-hi arbres, si tenim algun arbre que ens doni sombra, que ens faci una ombra, veurem que aquell racó a poc a poc és el més agradable i també per les plantes segurament. Llavors aprofitem aquesta petita sombra. I si som amb terrasses, amb balcons, que la sombra costa una mica més, aquestes plantes que tenim, si les agrupem d'alguna forma, ens ajudarà també molt més a que elles sobrevisquin i d'alguna forma també ens ajudarà a nosaltres. I és més, si entre aquestes plantes i tenim plantes aromàtiques, veurem com inclús aquest aroma de les plantes aromàtiques ens permet passar un estiu molt més agradable.
4: Les plantes envelleixen, perfumen i avui hem descobert que també ens ajuden a fer més suportables els dies de més calor. Ens queda poc per arribar al darrer capítol de Jardineria per Vacances. I justament al proper episodi parlarem del retorn de les vacances. Què fem quan arribem a casa i ens trobem les plantes després d'uns dies d'absència? Encara hi som a temps de recuperar-les? Ho descobrirem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
5: Moltes gràcies, Eduard Virgili, des d'Altafulla Ràdio. Mira, em quedo amb dos idees, allò de les plantes i l'aromateràpia, i em quedo també una mica amb el podcast de la setmana vinent, allò entorn a la meva culpa, Això ens ha passat, no sé si us passa sovint, però bé, no, de fet no, anava a dir quan tornem de vacances, no, les plantes estan tan malament. Doncs mira, al contrari, jo a vegades quan torno de vacances les trobo millor, perquè és com si les plantes reclamessin que les deixés una mica tranquil·les. Ara que hi penso. En fi, tot això ho desvelarem, Tot el que cal saber sobre la tornada a casa després de les vacances i les nostres plantes ho desvelaran, com deien, en el proper capítol de Jardineria, que ens portaran des d'Altafulla Ràdio. Això serà dimarts vinent. Ara sí, anem tancant programa i ho fem en connexió amb Radio Ciutat de Tarragona. Arriba l'agenda.

0: Estem en temps d'agenda, falten 10 minutets per tancar el programa d'avui i, com sempre, ara connectarem amb Ràdio Ciutat de Tarragona, que ens ha preparat tres propostes d'agenda. Mireu, una festa major, una altra proposta de cinema a l'aire lliure, que això sempre triomfa molt i encara és època, i després un concert de violí. Ara sí, podem saludar la companya Lídia Porta. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Mira, la festa major la celebrem a Castellterçol. No l'havia dit mai, aquesta població. Ara ens dius on està.
1: Doncs sí, és una població que està al Moianès i el que destaquem és una proposta que és del que s'anomena una corredissa de gegants.
0: Corredissa de gegants?
1: Jo tampoc, sí, jo tampoc no ho havia vist mai. I és que els gegants, en vez de ser una cercavila normal i corrent, el que fan és, amb unes rèpliques dels gegants originals, doncs corre pel casc antic de la població, i aquest any és el 30 aniversari d'aquesta activitat tan diferent.
0: Ostres, per tant, està més que consolidada, eh? 30 anys dels gegants corrent. Me fa gràcia això de que no són els originals, allò. Intueixo caigudes.
1: Sí, sí, els originals són de l'any 54, i ara fan servir unes rèpliques del 2004 per al que pugui passar.
0: Molt bé. Molt bé. Això, gegants corrents de manera esbojarrada a Castellterçol. Sabem on està, Lídia?
1: Jo busco on estan.
0: Al Moianès, sí que m'ho has dit. Sí que és veritat. Molt bé. Estan de festa major i fan aquesta activitat 30 anys ja, fent aquesta corredissa gegantera. Molt bé, això per una banda, aquesta nit a 11:15. Però per l'altra banda, tenim cinema a l'aire lliure en una altra població.
1: Sí, doncs tenim a Trem, a la pel·lícula Grand Showman, que crec que la coneix tothom, que és una pel·lícula protagonitzada pel Hugh Jackman i el Zac Efron, que és un biopic d'un dels empresaris estadounidens de circ més importants de la història. I, com bé deies, doncs és una proposta que és l'última cita del Nits de la Fresca, que ha convertit Trem, doncs, i les zones de la població en escenaris, doncs, per circ, per música, habaneres o cinema, en aquest cas.
0: Pel·lícula...
1: I la cita és avui.
0: Pel·lícula musical, que ningú se'ns despisti. Pel·lícula musical.
1: Sí, exacte. Sí? És la pel·lícula aquesta de Grete Showman, que és la musiqueta i tal. Sí, sí, és aquesta.
0: De banda sonoritat. T'agrada, Lídia? L'expliques de manera que t'agrada, se nota.
1: Sí, una miqueta, una miqueta.
0: S'ha notat. Vinga, va, i acabem amb més música, en aquest cas la d'una violinista.
1: Doncs sí, tenim la bigatana Honor Pino, que també s'encarrega de tancar, ara estem de tancament de cicles i de coses, a les últimes setmanes d'agost, del Notes del Parc de Girona. I el projecte que presenta és Les Chances Mus, que és un projecte dedicat exclusivament a recuperar obres de 12 dones compositores del barroc que s'han conservat a Venècia i a París. I l'espectacle, doncs, combina sonates i peces vocals, lògicament, amb el violí, que és precisament l'element essencial i per reivindicar aquest llegat musical femení que moltes vegades està... oblidat.
0: Doncs fins aquí l'agenda de la jornada. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Moltes gràcies, companya. Fins demà.
1: Ale, fins demà. Adéu.
0: Darrera cançó que sona avui a l'Obert per Vacances i darrera connexió amb Cardedeu.

0: com la nit. Darrera cançó, però escolta, que marxem animats, a veure, animats amb Doctor Prats, amb aquest Camina. Ràdio Cardedeu, Jordi, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: Què tal? Darreres impressions sobre calçat d'estiu més enllà de les crocs. Què ens diuen els
1: oients? Segueixo amb la meva creuada en contra de les crocs,
0: sí, sí.
1: No ho deixo. Però no, hem rebut àudios de més variats, gràcies a Déu. Hem sortit del tema crocs. Si vols, n'escoltem un parell.
0: Vinga.
2: Hola, molt bon dia. Em dic Montse. Jo, del calçat, solo portar sempre menorquines, amb una mica de talonet, per no perdre mai l'estilisme. Gràcies, bon dia.
0: L'estilisme és important. Menorquines.
1: M'agrada... Sí,
0: sabarques,
1: sí.
0: Sabarques, que es diu, no? Allò que està... Sí, de Menorca.
1: Exacte. També són bastant còmodes. És a dir, que m'agraden bastant i m'agrada aquest èmfasi de... És que combinen amb tot.
0: Sí, és veritat. Tots els colors. I amb una mica de talonet, que ara les fan així també. Dona, fa goig, fa goig. Darrer tall, així molt ràpid. Jordi.
1: Sí, som-hi.
3: Anar descalç és sempre millor. Però...
1: Yeah. Aquest és dels meus.
3: No som rics, ni per tenir per
1: què. És dels meus.
3: L'estiu... ni terra radiant a l'hivern. Ni mai ho tenim prou net. Així que arribes a casa i unes sabatilles.
0: I ja.
1: Sabatilles. Escolta, a l'estiu.
0: Sí, sí. Bé. Escolta, aquest noi no serà el que anava despullat l'altre dia per casa, no?
1: No.
0: Perquè
1: s'ha d'anar
0: descalç. Jo li he notat el to, eh? Dic, no sé.
1: És un altre, confirmem que és un altre. He de dir que vaig a fer la confessió de que el que anava, el que dormia despullat ahir, sé qui és i sé per quin carrer no he de passar ja.
0: Bé, això és important. Que bo. Ràpidament, Jordi, hem de tancar programa ja. Tema del dia de demà, què ens pregunteu?
1: Doncs demà preguntarem per l'esport. Esport a l'aire lliure i com fer-lo per no morir de calor durant l'estiu.
0: Uf, esport a l'aire lliure. Mira, ja em canso només de pensar-hi. Ja su. Molt bé. Doncs demà parlem d'això, eh? Demà ens posarem més actius, més fit. Perfecte.
1: Parlem demà.
0: Sí, fins demà, Jordi. Una abraçada forta.
1: Una abraçada.
0: I amb aquesta connexió amb Cardedeu, amb el Jordi Mariscot, durant tota aquesta setmana, tanquem l'Obert per Vacances d'avui. Demà prometem tornar a les 9 del matí. Passeu bon dimarts.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Hola, molt bon dia. Hem arrencat avui la darrera setmana del mes d'agost amb un petit canvi de temps, amb una pertorbació d'origen atlàntic que arribarà molt desfeta aquí a la comarca, però que farà que amb el pas de les hores, sobretot ja de cara a aquesta tarda, la nuvolositat sigui abundant i que pugui ploure una mica aquí al Maresme, de forma feble, tímida, poc important, ruixats, irregulars, dispersos, poca quantitat de precipitació. Encara aquesta mitjanit es podria escapar algun xàfec molt puntual. Després millorarà avui amb temperatures que baixen una mica, tot i que continuen sent càlides, doncs no ho seran tant com ahir, mentre que de cara a demà tornen a recuperar-se les màximes i s'enfilaran com ahir, fins a valors de 32 a 33 graus. Per tant, una calor estiuenca que no acaba de marxar, malgrat de mica en mica les nits es van fent més llargues, els dies més curts i malgrat també aquestes petites precipitacions que hem anat tenint aquests últims dies i que, com dèiem, avui tornen a repetir-se aquí a la comarca. De moment, demà, temps estable, assolellat i amb temperatures cap amunt. De cara a dimecres, doncs esperem que el vent més humit que bufarà de mar cap a terra afavoreixi un augment de la nuvolositat i també un descens de les temperatures, que no seran tan altes com les de demà. Demà, per cert, tindrem vent de garbí moderat a tota la costa maresmenca. En conseqüència, la situació marítima avui estarà tranquil·la, mar arrissada i ares de marejol. De cara a demà tindrem maror a tota la costa de la comarca i demà passat hi haurà marejol a àrees de mar de fons, sobretot durant el matí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui de la reunió del Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta, la trobada que ha començat a les 9 del matí arriba 26 dies després de l'entrada irregular d'unes 80.000 persones des del Marroc. L'executiu declararà la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta i constituirà el comandament únic a través d'un reial decret que aprovarà també el Consell de Ministres. És un organisme que liderarà el ministre de Política Territorial Ángel Víctor Torres. I les tempestes d'ahir van afectar bona part de Catalunya amb pedregades, fortes ratxes de vent i inundacions. Els bombers van atendre un total de 491 serveis relacionats amb aquestes pluges. Tarragona i el Camp de Tarragona van ser una de les zones més afectades i, de fet, avui ja recupera progressivament la normalitat. Les principals afectacions s'han concentrat a la part baixa, al Serrallo, les zones de platja, la Mora i també diversos polígons i urbanitzacions de Llevant. Els serveis municipals han treballat durant tota la nit per tal de retirar arbres i també netejar embornals. Encara hi ha veïns sense llum a Monars, l'Escorpí i Rodolat del Moro, i quatre línies d'autobús mantenen encara afectacions. Pel que fa a Ponent, la pedregada també va afectar a diversos municipis del Segrià, com Almenar, Corbins, Albatàrrec i Lleida, amb danys especialment preocupants als cultius de fruita. També hi va haver pedra de grans dimensions al Priorat, la Ribera d'Ebre i la Cerdanya, i al Vendrell la pluja va tornar a inundar el pas sota la Nacional 340 i els serveis d'emergència van haver de rescatar un veí atrapat dins del seu vehicle. I pel que fa a la mobilitat, un accident múltiple a l'AP7 a Freginals, direcció Barcelona, deixa només un carril obert i provoca retencions importants en aquest punt. A banda, també una avaria, encara ara a l'A2 a Esparreguera, continua deixant un carril tallat direcció Lleida. A més, la ronda de dalt recupera avui el carril que estava tallat en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'IES Vall d'Hebron i l'avinguda Vallcarca. Pel que fa al servei ferroviari, per un robatori de cable entre Riells i Viabrea, Breda i Massanet-Massanes, s'estan produint retards a les línies R2 Nord i R11. I el dispositiu de seguretat del Parc de les Vies de Lleida es mantindrà de forma preventiva. Així s'ha acordat en una reunió que ha mantingut l'alcalde, Félix Larrosa, la tinenta d'alcaldia, Cristina Morón, i els comandaments de la Guàrdia Urbana i Mossos per tal de fer balanç de l'operatiu conjunt implementat ara fa una setmana després dels aldarulls que s'havien produït el cap de setmana del 15 d'agost. Tot i que no s'han produït nous incidents, els cossos de seguretat seguiran controlant la zona durant uns dies més. I pel que fa al temps, avui es presenta com una treva meteorològica després de les tempestes d'ahir, amb més sol i una pujada clara de les temperatures. Tindrem un dia força assolellat, tot i que amb la presència d'alguns núvols a la Costa Brava i a la Catalunya central.
0: Notícies en...
2: Premià Mèdia. Informació.
3: El primer equip femení de l'AB Premià es prepara per l'inici de la pretemporada de bàsquet 2026-2027, que tindrà lloc la setmana vinent amb els primers entrenaments de l'equip. L'entrenador Xavi Expósito parla de com veu aquest inici de la pretemporada i les seves expectatives de l'equip.
4: La idea és ser un equip amb molt de ritme, agressiu defensivament, un equip que vulgui córrer, jugar amb molta mobilitat i sobretot dinamisme en atac. I amb moltes ganes de que comenci la competició.
3: La plantilla de moment està plena de renovacions i només un nou fitxatge.
2: Premià Mèdia, informació.
5: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
6: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
7: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
5: Estàs escoltant?

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Avui ens colem a l'arxiu de Premià de Mar. Més de 8.000 capses diferents per arxivar, per seleccionar documents, i avui ens reunim amb l'arxivera, l'Àngels Costa, perquè ens expliqui tots els secrets d'aquest espai.
2: Bon dia, Àngels, com estàs?
3: Molt bon dia.
2: Tens previst jubilar-te, per tant, hi ha com la llum al final del camí aquest laboral, eh?
3: Sí, encara queden uns mesos, però, bueno, queda a partir un any, una mica menys.
2: Escolta, anem al principi de tot. Com arribes tu a l'arxiu de Premià de Mar? Perquè ja fa molts anys aquesta relació que tens amb l'arxiu de Premià de Mar. Com va començar tot plegat?
3: Doncs és una relació que va començar l'any 2003, al febrer. Jo no havia vingut mai a Premià, només hi passava amb el tren, perquè sóc de la comarca i sabia que hi havia aquest poble. Però bé, vaig veure una convocatòria al DOC i bé, m'hi vaig presentar.
2: Molt bé. I d'aquell dia fins al dia d'avui, quina valoració em fas de totes les coses que heu fet? Perquè després en parlarem, l'arxiu ha canviat també de lloc. Però quina valoració em fas de tota aquesta trajectòria des de l'any 2003?
3: Doncs que com a arxivera podríem dir que he fet de tot. Tot el que es pot trobar un arxiver en la seva trajectòria com a

0: l'Ajuntament, tots, és a dir, els arxius administratius, van a parar a l'arxiu municipal. I aquesta és la funció principal. Diguem-ne que seria gestionar tot aquest volum, tots aquests documents que neixen, que es creen en el registre i a les oficines municipals, fins que es tanquen els procediments administratius i els registres, i ningú sap on van els documents, van a l'arxiu.
1: I van a l'arxiu, eh? Sí. Escolta'm, amb això que ens explicaves, i abans estàvem parlant fora de micro, teniu comptats quants arxius actualment o quants documents teniu ara mateix en aquest espai?
0: Doncs en aquest espai no sabem exactament la quantitat, però 8.000 i pico de caixes segur. N'hi caben més de 10.000. Encara ens queda una mica d'espai. Però bé, degut a les circumstàncies que ens hem trobat pel canvi d'edifici, doncs, i les noves infraestructures, doncs bé, ens hem vist obligats a deixar uns espais lliures per poder seleccionar per insuficiències d'àrees de treball, etc., i de recursos. Documentació que no podem absorbir ara mateix, que necessitem espai d'emmagatzematge per poder ingressar adequadament o bé seleccionar o avaluar i tractar adequadament aquesta documentació per a ser ingressada o bé eliminada. Això és un dels problemes que tenim ara actualment, que en som plenament conscients, i des de que estem aquí a l'arxiu nou, diguem-ho així, estic parlant des del juny o juliol del 2023, estem treballant en aquesta direcció per absorbir, no?, tot aquest volum documental que la majoria, jo crec que cap, s'ha de conservar permanentment, però que ja expressament ja no vam traslladar aquí per la insuficiència d'instal·lacions. És a dir, llavors tenim aquest problema infraestructures, però crec que amb l'Ajuntament, nosaltres com a arxiu, estem treballant en aquesta direcció. Hem traslladat molta documentació que ja no s'ha ingressat físicament, sinó que ja s'ha passat a l'eliminació o se n'ha conservat una part, és a dir, fem la tria i eliminació dels documents, i per tant el mostreig dels documents que ens interessa complementar perquè l'arxiu no perdi la informació bàsica i essencial. I bé, això és el que estem fent. Encara ens queda molta cosa per fer, i tenim ara, doncs, que estem en contacte amb la secretària general, que és la meva cap, i amb la gerència, per trobar una manera més ràpida per poder buidar aquests edificis que són realment que no toca tenir arxius, però que els hi tenim perquè no sabem on posar-los. Però, de fet, no es poden llançar així alegrement, perquè s'han d'arxivar i tractar d'acord amb la normativa que dictamina la Generalitat de Catalunya.
1: Això és importantíssim. De fet, Núria, que bé que ens vindria un àngels a la nostra vida, perquè nosaltres tenim, clar, tres calaixos a casa i tenim un enredo de papers tremendo. Imagina't aquests milers de capses que té l'àngels aquí, no, Núria? No sé si tens alguna pregunta per l'àngels.
2: Sí, justament, se m'acudia que un dels requisits que ha de tenir un lloc així és l'espai. L'espai deu ser, clar, segons ens explicava l'àngels, una necessitat imperiosa, però també quina és la qualitat que ha de tenir una bona arxiver o arxivera? L'ordre, Àngels, seria això?
0: Sí, clar. L'ordre, I ser molt sistemàtic i molt planificador.
2: I respectuós, i tenim una mena, amb tot això.
0: Molt, molt. Sí. És un respecte terrible, el que tenim.
2: Sí.
0: Molt, molt.
2: A mi saps què passa?
0: La documentació ens fa molt, molt de respecte, però no li tenim por,
2: Això és important.
0: No, cap ni una.
2: A mi em passa que guardo coses, sí, guardo papers perquè li tinc... Sí, dic, no m'atreveixo a llançar-ho per si de cas, però clar, jo no tinc el segon pas, que és l'ordre. Ja que ho guardes, ordena-ho, no? En el vostre cas hi ha un protocol, a més, molt estricte, no?, que ja marca la Generalitat, molt, un protocol.
0: Molt, molt, molt, molt. I això és difícil per nosaltres, perquè en general, les administracions, ningú hi pensa, en això. Entens? No és que no ho valorin, és que no hi pensen. La gent no hi pensa. La gent no sap que darrere un cable elèctric hi ha un expedient. I tu dius, bueno, hi ha un butlletí d'instal·lació elèctrica. entens? Mm. I dius, bueno, i aquest butlletí el puc llançar o no? Depèn d'on estigui col·locat,

0: depèn de moltes coses. I tu has de saber això. Això ho dona molt experiència. Això, d'entrada, és una feina que jo no ho sé com ho faran els joves d'ara, però jo crec que ens necessiten per poder explicar-los tot aquest mamotreto que suposa el llegir els documents i saber la inversa, la directa i la passiva i la perifràstica, no? Sí. És a dir, la informació és tota la mateixa. D'aquest arxiu te'n vas a l'arxiu, per exemple, d'arquitectes del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, no? I dius, bueno, aquí tinc els... Què faig amb els expedients d'obres? Jo els tinc que guardar, i són els projectes de llicències. Però és que ells els llencen. Entens?
1: És important això perquè jo crec que aquestes capacitats que ens expliquen avui l'Àngels, Núria, els joves els hem de tenir cada cop més presents, perquè cada cop tenim pisos més petits, per tant, menys lloc per guardar coses. Per tant, les coses que guardem han de ser especialment importants, Núria.
2: Passa que també hi ha molta digitalització, eh? També has de trobar l'Àngels amb molt de document digitalitzat, que això també ocupa espai, doncs, a... virtual, però que també és molt, és el que ens passa per traspolar-ho, el que ens passa a nosaltres quan fem fotografies, que en vez de fer-ne 10, en fem 20, perquè és igual, perquè ja estan i no les esborrem. Doncs amb els documents digitals deu passar una mica això, no? Que hi ha molt de volum.
0: Passa el mateix, però les normes són les mateixes, entens? Vull dir, nosaltres ja produïm electrònicament i digitalitzem documents que tenim autèntics aquí a l'Ajuntament, perquè són els actes de fe d'un acte administratiu o d'un fet que ha passat en el moment. I aquests documents s'han de guardar com, bueno, i són els que el secretari vol per poder certificar. D'acord? Llavors, és clar, això tu ho pots duplicar si és tan important. Clar. Per exemple, les actes municipals són la Bíblia de l'Ajuntament. Són la Bíblia. No, bueno, són sagrades. És allò on és la vida de l'Ajuntament. És tot.
1: De fet, amb això, i no podem, no se'ns pot acabar el temps sense preguntar-li a l'Àngels una mica quines són les joies a la corona d'aquest arxiu. Quins són aquests documents, em deies abans, hi ha molts, però una mica què és el que podríem destacar d'aquest arxiu?
0: Bueno, aquí som un arxiu municipal i, per tant, tenim de tot. Tenim, bàsicament, és el fons municipal, des de que es va constituir com a ajuntament el 1836 fins a l'actualitat, fins al dia d'ahir, que ens van portar coses. Val? Les transferències també seran digitals i també haurem de gestionar l'arxiu digital, que amb això també hi estem ficats, d'acord? Després també tenim els documents que són emblemàtics o més, però en tenim moltíssims, perquè com hem dit, tenim documents del segle XIX, de principis del XX, tenim algunes de la postguerra, tenim documents de la transició democràtica i dels últims, de l'últim, que és per mi, doncs, el més... el que seria com més reclamat, no, per la ciutadania com a patrimoni. I després també tenim els documents que ens ingressa la gent del poble, perquè no perdeu de vista que l'Ajuntament promociona la protecció del patrimoni documental i nosaltres, com a arxivers, hem de facilitar aquesta feina.
1: Doncs això és importantíssim. Se'ns acaba el temps, Àngels, però tornarem un altre dia a veure. Ja veus que la ràdio va molt ràpid i l'Obert per Vacances doncs, ha de continuar. Gràcies per haver estat amb nosaltres avui aquesta estona.
0: D'acord. Molt bé.
3: A l'antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El Consell Comarcal reedita aquesta tardor el programa formatiu dirigit a petites empreses i autònoms Fast Growth, un programa pensat per oferir eines i coneixements de consolidació i creixement a projectes empresarials en la seva fase inicial. S'hi convoquen responsables a projectes amb una antiguitat mínima d'un any. Es faran sessions grupals i també sessions de mentoratge individual durant els mesos d'octubre, novembre i part del desembre. En aquestes sessions grupals s'oferiran solucions per millorar l'autoconeixement i l'autoconfiança, diuen, així com per millorar la comunicació o resoldre conflictes en el si de l'empresa. Les sessions de mentoratge es dirigiran sobretot a millorar aspectes estratègics, però de forma personalitzada. El grup només admet 15 participants per tal de garantir, afirmen, l'aprofitament òptim de les sessions. Us podeu inscriure a través del web del Consell Comarcal.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Avui preparem el nostre cabell per l'estiu i també per l'eclipsi. Volem saber quines són les tendències que es porten aquest any i per això hem vingut a conèixer a l'Eva Fernández. No t'ho perdis perquè ens posarem al dia per passar el millor estiu.
2: Bon dia,
3: doncs
2: ens hem de posar a punt, eh? Anem a la pelo, de fet estem ja a la pelo. Bon dia a tots i a totes. I estem molt ben acompanyats perquè estem amb l'Eva Fernández, que és la propietària d'aquest saló, d'aquesta perruqueria, que a més porta el seu propi nom. Eva, com estàs? Bon dia.
4: Hola, bon dia, què tal?
2: Primera pregunta, perquè estem tots, i mai millor dit, eclipsats amb l'eclipsi. Hi ha gent que ha vingut específicament a posar-se guapa per, doncs justament per aquest esdeveniment, o ja ho fan de manera habitual?
4: Normalment ho fan de manera habitual. Mm-hmm. Això no vol dir que no els interessi. El que passa que la gent últimament està que si vull a l'eclipse, que si no vull a l'eclipse, per tot això que està passant també.
2: Molt bé. El que sí que és veritat, i vinculat amb això de l'eclipse, que et preguntava ara fora de micro, que sí que té una referència directa al canvi de lluna en el nostre cabell.
4: Sí, la lluna sí que té bastant a influir, perquè bueno, el cabell creix entre un centímetre i un centímetre i mig al mes. Llavors, què passa? Que amb lluna creixent sí que s'ha vist que, bueno, és com el que són les terres, no? Que també passa, s'ha vist que creix més ràpid. Llavors, la gent, quan vol tallar-se el cabell i vol que el creixi, ve amb lluna creciente.
2: Vale. Per tant, és un bon truc, això. És a dir, mirar les llunes per agafar l'hora de la pelo.
4: Exacte.
2: Això no sé, Núria, si tu ho has fet alguna vegada o ni tan sols t'ho havies ni plantejat, potser.
3: Sí que ho havia plantejat, però no estic, no estic tan... No tinc el... Vaja, que no... Que vaig a la pelo quan tinc, temps, quan tinc temps.
2: Quan tens temps, ja que aquest, que aquest estiu tenim molta feina. Escolta, Eva, parlant de tot plegat, hi ha alguna tendència, alguna moda, alguna cosa que t'estiguin demanant específicament aquest estiu? Alguna cosa que t'estigui portant moltíssim?
4: Bueno, el que sí que es porta molt... amb diverses tendències, els cabells molt escalats, vale? Com el butterfly cut, vale? Que són molt escalats, que el que fan és agafar volum i favoreixen molt i texturitzar molt la cara. Vale? I això es pot portar amb els llargs, també. I els temes del color, molt natural, que busquin la lluminositat, vale? En morenes, el mocamús, vale? Que són uns reflexes molt sutils, busquen sempre la naturalitat.
2: Molt bé, per tant, es busquen ara mateix doncs això, que sigui natural o que sigui el màxim de natural possible, no? Exacte. Això en altres èpoques ha estat diferent, és a dir, que potser la gent buscava coses molt més extremes.
4: Totalment, sí, totalment. O sigui, més contrastos, però també això dona més esclavitud al saló, vale? Per una clienta. Llavors, són tendències que el que fan és que, mica en mica, tu depenguis de la peluqueria, però no sigui esclau.
2: D'acord. D'acord, que s'ho pugui anar, suposo, a casa, anar fent un seguiment, malgrat que després vinguin a la pelo quan toqui, no?
4: Bueno, més aviat es fa el seguiment aquí, però sí que aguanten molt més.
2: Molt bé, molt bé. Núria, no sé si tens alguna pregunta per l'Eva.
3: A veure, que has dit diversos conceptes, Eva, has dit com ha tallat butterfly, no? Això seria curt i escalat, perquè aquells llargs tan estupendos que fa molt de temps que estan de moda, això sí, o sigui, escalat llarg o escalat curt?
4: Pues tot. O sigui, el que sí que és el butterfly és sobretot escalat llarg. Vale? O sigui, que siguin allargats perquè donin el volum i les melenes tinguin molt moviment.
3: I el sol, com ens protegim del sol? Perquè el sol, a veure, té el toc aquell, no? De que te'l deixa cremadet i també està bé perquè dius, bueno, estic de vacances, però per altra banda el cabell pateix. Després arriba, s'acaba l'estiu i tenim totes les puntes cremades.
4: Bueno, més que res, jo el que recomano sempre és protector solar, sí o sí, aunque sigui pel carrer amb una cugueta o per anar a la platja o a la piscina, que és el que sensibilitza més. I, sobretot després, simplement amb un xampú, ¿vale? Un xampú amb condicions especial per cada tipus de cabell, una bona mascareta i un bon acabat és més que suficient.
2: Molt bé, doncs cuidar el cabell, Núria, important, sí, que la gent cuidi el seu cabell.
3: Ens el deixem a l'aire, fa calor, te'l deixes mullat i te l'asseques a l'aire. Vinga, sortim al carrer amb el cabell mullat.
4: A veure, és millor sortir amb el cabell mullat, vale? Però també pots portar-te la mascareta, deixar-ho o recollit o mullat, i també queda una textura, depèn quin tipus de mascareta, molt sutil i queda com un efecte engominat, també molt refrescant. I és una manera de deixar-t'ho.
3: Clar, jo tiro cap a cabells llargs de xica, no sé si, Manel, a nivell de noi, hi ha alguna especificació?
2: No ho sé, això ens ho dirà la Eva. En tema nois, la cosa segueix més o menys la mateixa tendència que les dones o no?
4: Bueno, el que és l'home també necessita tot el que és hidratació, vale? Els talls també es porten degradats, tota aquesta història, però només que tinguis una miqueta de cabell, per exemple, com tu ara, sí, també és convenient posar-te alguna mascareta, però de tant en quant, no tant. Més que res, depèn del tipus de cabell.
2: Molt bé, això és important. Per cert, et volia preguntar també, Eva, perquè ens parlàvem d'aquestes referències o aquestes modes, encara hi ha gent que ve amb una revista o amb una foto a la xarxa i diu, mira, m'agradaria portar el cabell, bueno, anava a dir Maritressa Campos, una mica antic potser la cosa, però m'agradaria portar una cosa similar al que porta aquesta influencer o aquesta persona.
4: A veure, sí que m'ha passat, sí, vale? En plan revistes no, però sí que ara amb les xarxes socials, lògicament, la gent et ve. El que passa que jo també tinc un Instagram, unes xarxes socials, i normalment també em venen en fotos que jo he fet. Va. Llavors, clar, això em facilita molt més la feina, perquè lògicament el treball l'he fet jo.
2: Clar. És que hem de dir, Núria, que en el cas de la Eva, destaca per una cosa, per moltes, perquè és espectacular el lloc on està, però sí, és veritat que tens unes clientes que ja són creadores de continguts, inclús té clientes que tenen més de 2 milions de seguidors a xarxes socials, per tant són gent que ja treu també molta gent. Com va començar? Va ser d'una manera cercada? Estem parlant de per exemple, doncs, de Maria Pasqual o Mami de Tres, no? Són gent que venien ja de manera regular o es va crear una col·laboració? Com es va crear aquest vincle?
4: Mira, Maria Pasqual fa molts anys que ve aquí, però sí que és veritat que jo vaig parlar amb ella per Instagram. Ens vam fer molt amigues, molt, molt amigues, i llavors ara tenim una amistat molt propera. I llavors, lògicament, és clienta habitual. I després, Mami de Tres, l'Helena, sí, vale, un encant de persona, real com ella mateixa, ja era clienta. Va vindre una vegada i la meva filla em va dir, mama, em sembla que és influencer, que està en el TikTok. Dic, ai, pues, no ho sé. Llavors va començar a vindre, llavors pues, va tindre el boom i ella pues, ve aquí també.
2: I t'ha passat que, per exemple, ve gent que diu, mira, m'agradaria el color que porta Mami de Tres o m'agradaria el tall que porta Maria Pasqual. És a dir, serveixen també com a referència? Sí,
4: sí, lògicament, sí. Sí, sí, sí. La veritat que hi ha un bon tàndem.
2: Que bé,
4: sí,
2: que sí, bé. Sí. I hi ha una mica com aquesta, perquè ets una gran professional, però hi ha com aquesta una mica de pressió de pensar, ai, ai, ai, que això que li faré ho veurà moltíssima gent. No sé si potser al principi et passava de pensar, uf, que això tindrà molt d'impacte, o ja ho has acostumat a viure, això?
4: A veure, al principi, lògicament, sí, però ara no. La veritat és que no. A part, jo sempre el que fem aquí, al nostre saló, és ja sigui una influencer o ja sigui una persona de peu, nosaltres, abans de fer un treball, parlem molt, molt, molt, i fem un equip entre el client i nosaltres.
3: Clar. Ara anava a preguntar, no sé si també feu aquest tipus d'assessorament de jo voldria aquest pentinat i t'ensenyo la foto i tu els dius bueno, però és que amb la cara que tens t'aniria millor aquesta altra cosa,
4: exacte,
3: no? O directament te pregunten a mi què em quedaria bé.
4: Bueno, és una miqueta de tot. Nosaltres també fem el que és el visagisme, ¿vale? Que és el que és estudiar les faccions de la persona, sí, ¿vale? I el que li queda. I sí que és veritat que a vegades pues, la gent vol coses que li has de dir, mira, això està molt bé, però jo no t'ho recomano, jo faria una altra cosa, i entrem amb això que et dic de l'equip i acabem funcionant bé.
2: Molt bé, s'arriben acords, finalment, amb la persona, perquè suposo que això no és només una perruqueria, sinó que és tota una experiència, no? És a dir, és un acompanyar la persona des del principi fins al final d'aquesta experiència, no? I suposo que també, doncs, que s'adapti justament una mica al que ells volen i amb el que tu també els hi recomanes. La gent es deixa assessorar, es deixa recomanar bé?
4: Sí, molt. Sí, La veritat que sí. La veritat que és molt fàcil. Molt fàcil, però sempre, ja et dic, almenys uns minuts, ben bé, parlant el que necessita, perquè a vegades vol una cosa però necessita una altra, això també és molt important, i parlar molt, molt, molt abans de fer un servei. Això és importantíssim.
2: Molt bé. De fet, estava pensant, Núria, que en el nostre sector doncs, hem d'estar constantment actualitzant-nos, no? Ara, per exemple, l'entrada a les xarxes socials, del vídeo, de tot. En el vostre sector també passa que us heu d'actualitzar constantment, doncs també per estar alerta de tendències, de modes, de facilitats que potser podeu tenir en el vostre sector.
4: Sí, sí, sí. Un s'ha d'estar tot el dia pues, sapiguent les tendències i estar a l'actualitat.
2: Molt bé, doncs això és important també actualitzar-se i també la gent, doncs això, que cerquin també doncs idees que els agradaria i suposo que això també ho facilita, no? Que almenys la gent quan ve digui, doncs mira, he vist potser això i anar per aquí i tu més o menys també teniu aquestes guies per fer-ho. Per tant, doncs és una molt bona connexió la que es crea entre els clients i en aquest cas la Eva. No sé, Núria, si abans s'acaba tens alguna cosa més per preguntar.
3: Eva, va, improvisem. Ja sé que això per ràdio és molt difícil d'explicar, però de cara a la nit de dimecres, va, si ens volem fer, més enllà de cuidar el cabell i tallar i tal, però un recollit, algun efecte de cabell, que dius, mira, te l'enganxes d'aquí, et poses una trena allà, una cua allí. Quin recollit ens faries o quina cosa especial? Imagina't un cabell llarg, per exemple.
4: Bueno, pues una manera fàcil de fer-ho és que si estem a llocs de platja, lògicament, sí, fa molta humitat, i jo faria el que és un recollit, i una cosa molt fàcil és fer-se una cueta, d'aquella cueta fer-se una trena i embolicar la trena al recorregut. Llavors queda com un moño trenzado, molt fàcil.
3: O sigui, fer-te un cop t'has fet la trena, te fas el moño.
4: Exacte.
3: Molt bé.
4: I això ho pot fer tothom.
2: Que això, clar, ho estic pensant i ella ho explica molt fàcilment. Després no sé a casa si la gent s'espavila tan ràpid perquè la Eva va estupenda també, a més. És a dir, que ella, jo suposo que això, en un minutet ho té fet, però la gent a casa... Suposo que vosaltres també els ensenyeu, Eva, quan venen aquí i es fan un pentinat, una mica el manteniment que han de fer en el dia a dia, no? Perquè és veritat que quan surts a la pelo surts estupendo, però després això de tenir una continuïtat. També els ensenyeu això, eh?
4: També.
2: Molt bé.
3: Això és un clàssic, ja tots... Això és un clàssic, que quan passen dos dies de la pelo ja és...
2: Clar, dius, ara no sé si tocar-m'ho gaire, perquè això t'esbota, és a dir, que també és important el tractament i el manteniment que es fa fins que tornem a venir de nou a la pelo. Per acabar gairebé, Eva, cada quan hauríem de venir a la perruqueria per anar bé amb tot això que ens explicaves, el creixement del cabell i de més?
4: Depèn per què. Si és per tema de color, si hi ha canes, no hi ha canes, si són temes d'il·luminacions i tal. Jo recomano sempre el tema del color, depèn, com he dit, les canes, però cada 3 setmanes, un mes, i sí, depèn si són reflexes més útils, més i mig, 2.
2: Molt bé, molt bé.
4: En el tema del tall, si és per manteniment, una vegada al mes, mes i mig. Si vols que et creixi, cada 3 mesos, però un mes de cada 3 mesos, no.
2: No, per tant, Núria, més de 3 mesos no pots passar sense anar a la pelo.
3: Bueno, m'apuntaré, vinga.
2: Per deures i propòsits per deures. Pel proper curs.
3: No, que es nota.
2: Eva, moltes gràcies.
4: A vosaltres.
2: Gràcies per estar amb nosaltres i que acabis de passar un bon estiu.
4: Igualment.
5: Els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
6: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Nova iniciativa de la plataforma Millorem Bus Baix Maresme per millorar el servei a les línies de Premià de Mar, Premià de Dalt i Vilassar de Dalt. L'entitat informava aquesta setmana per xarxes socials que ha confeccionat uns quadres amb les hores de pas dels busos per a aquestes poblacions durant el mes d'agost, temps durant el qual s'alteren les freqüències habituals, i que està fent gestions perquè aquests horaris s'exhibeixin a les marquesines i els usuaris els puguin consultar. Pel que expliquen, són horaris que es poden trobar a l'APP de Moventis, però que no estan penjats a les parades, i molts usuaris que no fan servir l'APP o tenen dificultats per entendre-s'hi no poden veure, i això els impedeix de saber a quina hora passarà el seu autobús. Per tal que els quadres es puguin exhibir a les marquesines, Millorem Bus ja ho ha sol·licitat formalment a l'empresa Moventis i tenen previst també demanar permís i suport, diuen, a través d'una instància als consistoris de Premià de Mar, Premià de Dalt i Vilassar de Dalt.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: La plaça de l'Ajuntament torna a acollir aquest agost una nova edició del cicle Un mar de sardanes, una proposta dels Amics de la Sardana de Premià de Mar, que omplirà de música i dansa tots els divendres del mes a partir de 9:45 del vespre. Després de la primera ballada, celebrada el passat 31 de juliol amb la Cobla Marinada, aquest divendres 7 d'agost serà el torn de la Cobla La Llobregat. Com explica Joan Vinyals, membre dels Amics de la Sardana de Premià de Mar, el cicle manté la cita setmanal durant tot l'agost i culminarà amb l'Aplec de la Sardana.
3: El 29 d'agost, amb el 53è Aplec de la Sardana d'aquí de Premià de Mar, tindrem amb nosaltres les cobles Juvenívola de Sabadell, la Marinada i la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Això serà a final d'agost. Cada divendres, però, a partir de 9:45 del vespre, a la plaça de l'Ajuntament de Premià de Mar, ballada de sardanes.
2: El programa continuarà el 14 d'agost amb la Cobla Mediterrània i el 21 d'agost amb la Cobla Sant Jordi, abans de posar el punt final el 29 d'agost amb el 53è Aplec de la Sardana de Premià de Mar, que reunirà les cobles Juvenívola de Sabadell, Marinada i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Premià Mèdia Informatius, Marc Rodríguez.
4: Ja hi ha data per la nova mostra d'activitats, Manel Ferrer.
5: La plaça dels Països Catalans acollirà el diumenge 6 de setembre una nova edició de la mostra d'activitats extraescolars. La jornada es farà de 10 del matí a 8 del vespre i permetrà a infants, joves i famílies conèixer l'oferta d'activitats que es poden fer al municipi fora de l'horari escolar. En aquesta edició hi participaran 28 entitats, clubs, escoles i centres que presentaran les seves propostes i informaran les famílies sobre les diferents activitats esportives, educatives, culturals, artístiques i de lleure que ofereixen. Durant tota la jornada hi haurà exhibicions, tallers i activitats oberts al públic distribuïdes entre l'escenari, l'espai de tallers i la pista d'activitats. La mostra té com a objectiu concentrar en un mateix espai les diferents opcions d'activitats extraescolars disponibles a Premià de Mar i facilitar que les famílies puguin conèixer-les directament i contactar amb les entitats i centres que les organitzen.
4: I explicarem també en Cultura que són els darrers dies per inscriure's al concurs de bandes Delightants, el concurs de música jove que tornarà a dur a terme una residència artística per bandes emergents. Es pot presentar candidatura fins al 3 de setembre i el concurs se celebrarà els 22, 23 i 24 d'octubre a l'Espai L'Amistat. Un concurs obert a grups de qualsevol estil musical amb repertori propi, sempre que la majoria dels seus integrants tinguin entre 16 i 30 anys, no tinguin contracte amb una discogràfica i no hagin estat finalistes de l'edició anterior. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web municipal i els premis seran de 1.200 euros per la banda guanyadora, 500 pel segon classificat i 300 euros pel tercer. Més notícies, Òscar Guardiola.
6: El Consell Comarcal del Maresme ofereix, juntament amb la Diputació de Barcelona, un programa completament gratuït i adreçat a dones empresàries i emprenedores que vulguin fer créixer el seu negoci. Fes créixer el teu projecte en clau femenina és un programa pensat per identificar possibles obstacles i superar-los amb èxit, crear una estratègia de projecte, solidificar la marca personal, donar més seguretat en la gestió econòmica i potenciar les habilitats de lideratge amb una xarxa de suport.
4: I l'Òscar també ens acosta als esports.
6: La Federació Catalana de Bàsquet ja ha publicat el calendari dels partits per l'AB Premià Masculí de la segona categoria i la Supercopa Femenina. Aquest setembre, les jugadores de l'equip premianenc jugaran 3 partits diferents de la fase prèvia. Dissabte 12 a 3 quarts de 6 de la tarda contra l'Igualada. Dissabte 19 a 3 quarts de 6 de la tarda contra el CB Grup Barna. I dissabte 26 a 2 quarts de 8 de la tarda contra l'Escola Badruna Gràcia. Per altra banda, els jugadors de l'equip masculí de segona categoria només tenen un partit. Dissabte 26 a 3 quarts de 6 de la tarda contra el CB Vilanova del Vallès.
4: I el temps? Avui dia de sol sense patir per la pluja. Atenció perquè pugen les temperatures fins als 30 graus, les mínimes també seguiran baixant. Ara se situaran en els 22 graus.
0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
7: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
8: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
7: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
8: Home, testimonis.
7: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
8: A la teva ràdio local.
9: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
10: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al món És Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
11: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
10: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: Premià Mèdia. Informació.
5: Pluja de milions al Baix Maresme la setmana passada en només dos dies. El dijous 6 d'agost, la loteria primitiva deixava a Premià de Dalt 388.225,95 euros i l'endemà, dia 7, el sorteig del milió, també de les loteries a l'Estat, deixava ni més ni menys que 1 milió d'euros a Taià. Del premi a Premià de Dalt n'informava el mateix ajuntament en una nota de premsa que explica que una de les butlletes de la primitiva premiades de primera categoria, és a dir, amb 6 encerts, va ser validada al punt de venda número 12.300 al torrent de Sant Anna número 2. També diuen que la notícia ha generat expectació al municipi. L'endemà, com si es tractés d'un núvol que s'esplaçava cap al sud i anava deixant un rastre de fortuna, el premi que ella atallà amb una butlleta premiada del millón que deixava en aquest municipi justament aquesta quantitat d'euros, concretament a una butlleta comprada al punt de venda número 12.310 al passeig de la Riera 72.
3: Premià Mèdia. Informació.

0: l'esmenc Neila presenta nou EP amb títol homònim, Neila. I amb noves cançons, aquesta n'és una, sempre amb tu. Avui venen a Premià Mèdia per explicar-nos com han cuinat aquests nous temes i com s'inspiren. Ells canten en català, però, com molts artistes, van començar versionant fins a trobar la seva essència i avui els volem descobrir. Benvinguts a Premià Mèdia, la veu la posa la Nora Botella. Nora, benvinguda.
1: Hola,
0: a la ràdio.
1: Encantada.
0: El Víctor Pasqual a la guitarra. Hola, Víctor.
2: Hola, què tal?
0: I l'Albert Puig a la bateria. Com
3: Hola,
0: esteu?
3: Bon dia, molt bé.
1: Molt bé. Falta un membre, però... Som...
0: Li enviem records, també.
1: I tant.
0: Molt bé. Com és aquest nou treball? Com és aquest Neila? Aquest nou treball homònim amb quatre cançons i un EP que què ens ha de permetre descobrir, Nora? Què descobrim en aquest EP?
1: Bueno, són sis cançons. I aleshores pues, bueno, vam començar versionant, com dius tu, i al cap de poquet ja ens vam donar compte de que el que volíem era tirar, fer cançons pròpies, el català ja va sortir de manera natural, no ens ho vam ni qüestionar, i a partir d'aquí va ser tot bastant fàcil entre tots, o sigui que la intenció pues, és això, és tirar, seguir en català, anar fent, anar composant, anar tirant i a veure què passa, però bé.
0: En quin moment descobriu que les lletres les voleu posar vosaltres, també les melodies? Quan feu el pas entre dir, mira, deixem de versionar i volem començar a explicar la nostra pròpia història?
3: Jo crec que el pas va ser molt immediat, de fet vam estar molt poc temps versionant, pocs mesos, i teníem clar d'entrada que volíem fer temes propis, en aquest sentit l'idioma el teníem clar i el tema de composar-ho tot de dalt a baix també ho teníem clar.
0: Que difícil, no? Poder-se composar i tenir missatges per donar, com ho gestioneu?
1: Depèn, a vegades surt molt fàcil i a vegades t'encalles i no surt, però normalment clar, ho fem bastant a la part, vull dir, jo a vegades jo en temes de melodia sóc la que fa les melodies de veu, hi ha lletres que les he fet jo, hi ha lletres que les ha escrit l'Albert, i a nivell melòdic jo potser em surt una primera idea i a partir d'aquí entre tots l'anem treballant, o sigui, des del principi de tot fins al final la cançó pues, acaba canviant bastant.
0: Cadascú, Víctor, aporta la seva part creativa, no? Tens la llibertat i la potestat de fer allò amb la guitarra, allò que...
2: Totalment, de fet... Generalment és la Nora qui acostuma a tenir una primera idea, sobretot amb aquests temes que tenim ara a l'EP, llavors la Nora ho compartia amb un àudio de WhatsApp que rolava, llavors nosaltres ho agafàvem, i jo en aquest cas a nivell de guitarra doncs, bueno, veia els acords, veia com connectar-los, com generar noves parts dins del tema, i després doncs anàvem sumant, anàvem provant bateries noves, baixos nous, i...

0: viscut, com es gestiona. Hi ha canvis d'última hora en un procés de, sí, de gravació? Allò que teniu ben clar que seria acaba sent d'una altra manera? Com, sí, com ha anat, sí, l'evolució?
1: Complicat.
2: Bueno, a veure, molt divertit. Molt divertit. Ens vam trobar... Bueno, de fet, va ser tu, no?
3: Que, bueno, que ja vam anar aquí a l'estudi d'Ofiura, que és aquí mateix, aquí a Premià, i des del... Bueno, evidentment, el primer contacte, coneixent-nos i tal, i a partir d'aquí, doncs, portar tot el material que teníem preparat i treballar-lo, doncs, gravant, que sigui la pista de baix, de bateria, de guitarra i tot plegat, i a partir d'aquí anar produint, anar canviant tot el que se'ns va ocórrer a l'última hora, o el que també el company ens va proposant. Però és un plaer, és una cosa molt divertit.
1: Crec que hem de reconèixer també que hem estat bastant torre de llonsis,
2: sí,
1: perquè,
2: sí,
1: perquè intentem aconseguir un so que sigui propi, i bueno, fa un any i mig, dos, que estem junts, llavors bueno, afinar aquest tipus de so no ha estat fàcil, ha estat molt anades i venir i vingudes amb la gent d'Ofiura per intentar aconseguir allò.
2: No, ells una paciència...
0: Sempre sumant, no? Per això,
2: paciència important, sí, perquè clar, també era la nostra primera experiència gravant un EP i clar, el procés de gravació en si és superdivertit i després sí que els detalls, ja després de fer els arranjaments, de volums, de so, de tal, això, ostres, al final ja no saps... Però al final acabes de decidir, o sigui que...
0: A vegades també una visió externa potser t'ajuda,
2: no? Ja ho hem
0: no?
2: fet també, ja ho hem fet feia, també, però ja...
3: Però tot i així no acabaríem mai, no? Sempre hi ha aquella cosa de dir, oi, canviem això, i al final dius, hem de parar en algun moment.
2: Sí.
0: Quan acaba un procés creatiu.
2: Sí, no? Clar, exacte, exacte. No, exacte. No, i a més, ja a vegades passat, necessito estar dos dies o tres sense escoltar res, i després ja no m'agrada res, i després m'encanta, i després, o sigui, el procés és natural, suposo, passant tots els processos creatius.
1: I s'ha de dir que som un grup bastant democràtic, perquè hi ha hagut...
2: Sí.
1: Hi ha hagut decisions de, ostres, posem aquest riff de guitarra o no el posem i votem, i al final hem dit, bueno, va, tirem endavant.
2: No, no, somos cuatro, o sigui, si són tres contra un.
3: Malgrat que no estigui d'acord.
0: Correcte. Quan hi ha empat, què passa? Quan sou dos i dos, qui mana?
2: No, bueno, depèn del instrument, també. Si jo vull ficar algú de piano i toco jo el piano, és com, pues, us foteu.
3: Sí, el punt de qualitat és aquell moment, l'últim instrument.
2: Sí.
0: Diuen de vosaltres, tenen textura suau però contundent a l'oïda, són ideals per compartir amb una passió per la música que els ha connectat. Cadascú l'ha viscut, treballat i gaudit durant anys, fins que Neila us ha acabat unint. Uh-huh. Què és la música per vosaltres, Albert?
3: Hòstia, quina pregunta.
1: Hòstia.
3: És algú que tots hem amat d'alguna o d'una altra manera de petit, que et marca de petit, i que cadascú individualment doncs, ho porta d'una manera diferent. Hi ha gent que des dels 10 anys ja toca música o es forma, i hi ha d'altres, com per exemple jo, que fins als 30 i pico d'anys no m'hi vaig posar de forma totalment accidental. I, bueno, aquí som, treballant conjuntament i...
0: Com es comença, de forma accidental? Bueno, a tocar la bateria?
3: No, el típic que fa de trobar-te amb un col·lega i et diu, no, busquem un bateria, tu no t'agradaria? Dic, perdona, jo la bateria, jo no he tingut ritme a la meva vida. I a partir d'aquí el repte es va fent gran, fins a trobar-te formant part d'aquest grup.
0: Que bo, no? A veure, Nora, Víctor, què m'expliqueu?
3: Bueno,
2: jo formada des de petita aquí a l'Escola de Música d'aquí de Premià, vaig tenir uns anys que ho vaig deixar bastant. Vaig tenir un grup amb 16 anys aquí, vam tocar a una festa major, jo tenia 16, o sigui...
0: Com es deia el grup?
2: Ens deia... Bueno, vam anar canviant, ens deien Blanx.
0: Blanx.
2: Però vam tocar una festa major i que penso, hòstia, amb 16 anys jo pujava en un escenari, però després, per coses de la vida, ho vaig anar deixant. Però mai m'he separat d'alguna manera, però en plan grup és el que tinc així més a llarga durada i molt divertit, de veritat.
0: Que bo.
1: I per mi, jo diria que la música és tot, perquè em considero un gran melòman i m'agrada moltíssim. Fa molts anys que toco la guitarra i sempre he tocat de manera autodidacta. I després pues, he tingut formació i al final el meu objectiu sempre era trobar un grup. I el sorprenent per mi ha estat que el grup l'he trobat amb 40 anys, que dius, hòstia, no és el més comú, no? I per això...
2: Això és un factor interessant.
1: Sí, sí. Ens vam conèixer de manera totalment random. I jo crec una mica que el destí... No és que cregui molt en el destí, però en aquest cas, si existeix el destí, clarament ens va unir, perquè ens...
2: Sí, sí, tal qual.
1: La manera com ens vam trobar va ser totalment random.
0: Ara m'heu posat el coquet de preguntar-vos com us vau conèixer abans, però seguim escoltant més cançons de Neila.

0: Doncs...
1: Ja ho veieu, quan estem més traperos a nivell social i musicalment, sembla que l'evolució va cap al trap, cap a la música urbana, cap a les batxates, doncs

0: Hi ha qui encara aposta per aquesta música pop, evidentment, amb bases rítmiques, amb melodies reconeixibles, amb lletres que fan pensar, reflexionar, que et porten també cap al moviment. Com viviu vosaltres la música? Cap a on va la música? Perquè també hi ha aquell context de dir, què fem? Ens apuntem al carro del que fa tothom o faig el que em surt del cor?
1: No,
0: com
1: no,
0: ho gestioneu, això?
2: No. Està claríssim que al carro no ens hi sumem.
1: Ens baixem ja, sí, no, no, que ni pugem ja directe. No. No, no, bueno, a nosaltres ens agrada això, és molt, doncs, lo dels 90, el d'allò, bueno, que ara també n'hi ha, vull dir que tampoc és que no hi hagi absolutament res.
0: Reivindiquem la música pop.
1: Sí, totalment, jo, doncs això, bueno, el tema dels directes, que hi hagi instruments a l'escenari, guitarres, no sé, d'aquí no ens baixem, i segueix havent cosa, potser no tanta, però... Mm. Però sí.
2: Més que pop, a mi m'agrada definir-nos més una mica més com a indie rock, és a dir, ens agraden les distorsions, ens agraden molt les guitarres, els baixos, els pianos... I
3: la bateria, no?
2: I les bateries, home, per suposat, però bateries també estan als altres gèneres, no? Però en qualsevol cas, jo crec que directament ens rebel·lem en contra de la música més mainstream que hi ha avui en dia. Tenim una veu molt petita, però ens rebel·lem i bueno, ens tira el que ens ha unit. Ha estat la música que, de la nostra infància, dels 90, de venia del grunge, del rock d'aquella època, i crec que una mica, i en català, crec que hi ha més grups dels que sembla. De fet, jo particularment estic sorprès que estem començant a descobrir una escena que hi ha més grups del que sembla que fan aquest tipus de música, tot i que al final del que se sent més són coses, tampoc ho jutjaré, però d'altres estils, diguem. Mm-hmm.
0: Evidentment, també abocant una naturalitat en l'època dels artificis, de la tecnologia, no? De tot el que és processat. Aquí, al final, sí que acabem escoltant aquelles textures d'una gravació...
1: És analògic, sí.
0: Fantàstica, no? D'un piano que sona quan, com ha de sonar, no? Amb la veu de la Nora, amb aquella guitarra que amb distorsió o sense distorsió sona ben neta, amb aquella melodia, no? També reivindiquem aquesta naturalitat.
1: Total,
0: no?
1: Total, sí. I, bueno, el tema de l'edat també, doncs, t'obre menys portes que no si tens 20 o 25. Clar, el fet de ja passar dels 40...
3: Sí, estan a punt de jubilar-nos. Ja.
1: Són les ganes que tens. No, però no és tan fàcil com quan ets... Clar, hi ha concursos que ja et diuen menys de 30, ja no entres.
0: Això passa, eh? Hi ha una limitació
3: sí,
0: d'edat.
3: Sí, sí, totalment.
1: I els que no ho diuen també passa una mica. Jo també s'entén que el grup emergent... Bueno, però això en el cinema o amb altres o al teatre no passa. I aquí i en el tema musical passa més.
3: Sí, és
1: un... bueno, també reivindiquem una mica de tenim emergent amb 40 o amb 50.
3: Tenim una edat, què passa?
0: I tant que sí. Sí. Mace Neil encara avui a Premià Mèdia.

0: Ens agraden els Neila, evidentment que ens encanten els Neila, que bé que sonen, a més, eh? També es nota quan un va a l'estudi, evidentment, i es deixa fluir, i jo no sé quina idea portàveu al cap, però que va sortint amb aquests temes, jo crec que n'orgulleix.
1: Sí. No? Totalment, aquí hem d'agrair la feina que comentàvem abans dels companys d'Ofiora.
2: Sí, el Leo i el Marcel.
3: Jo he viscut una cosa que no sabria com seria, però escolto el nostre propi EP, que era una cosa que em preguntàvem, m'agobiarà, perquè clar, són sistemes, els hem tocat infinites vegades, i jo me'ls escolto i a mi m'agraden, llavors per mi això és un orgull. I...
0: Que bo. Clar, també hi ha aquell procés de ho hem preparat tant i les hem tocat tant, que ara que les gravem i les escolto, com ja n'estic una mica avorrida, com ho gestioneu això, li hem donat
2: cada
0: la volta.
2: Cada un té el seu procés, jo necessito, per exemple, jo tinc un dia a la setmana, que és el dijous, que anem a assajar, que mentre vaig assajar, me les escolto un cop a la setmana i dic, hosti, que guai. Perquè cada dia, a veure si em surt, perquè si no la passo, però m'agrada deixar... Perquè, clar, és la meva veu, també és diferent. Jo em canso més d'escoltar-me a mi que no, potser ells, d'escoltar-se tocant. Clar, la veu és el que més em cansa a mi, de mi mateixa. Però, bueno, està divertit, està bé.
0: I tant que sí.
3: També passa que hi ha temes que al principi diem, hòstia, aquest per nosaltres, aquest és un temazo, però al cap d'una setmana, hòstia, estic avorrit d'aquest tema, ja no, i de cop i volta un altre, ostres, però és que aquesta part és molt bona. I, bueno...
2: A mi em passa molt, jo fluctuo molt, eh? O sigui, estic super, hòstia, sí, i de cop i volta dic, no m'agrada res. I aleshores dic, hòstia, doncs va, i després sí, o sigui, tiro molt de...
0: Estats d'ànim.
1: Hi ha una cosa que també és molt a remarcar, que quan la gent ens parla de l'EP, tothom ens diu un tema diferent que li agrada. Això una de dos. Una de dos. O totes en general l'agraden, i que més que menys d'una forma o d'una altra, o a ningú li agraden per igual, no? Però que no hi ha, en teoria, un hit que dius, home, és el hit el que val i l'altre no val tant, no? Jo crec que totes en general la mantenen una línia.
0: Que bo, fantàstic. No hi ha banda sense bolos en directe. On us podem veure?
2: Això, teniu... les dates, ells, jo...
0: Teniu agenda? Sí.
1: Tenim agenda... Tot just acabem de publicar el canal d'Instagram, que ens podeu seguir...
0: Tampoc hi ha banda, ja, sense xarxes, eh? Com
1: clar,
0: porteu això
1: no, fatal.
0: D'estar pendents de publicar, de vendre-us... Perquè hi ha un món, també, que els músics estan per fer música, no. I llavors la part del màrqueting també costa molt.
1: No, som boomers amb això.
2: Jo ja, ni directament, o sigui, són ells els que porten més.
1: No, i portem relativament poc, pengem molt poc, de fet, vam penjar ahir perquè teníem el bolo, que el podem d'alguna forma anunciar, el dia 18 de setembre toquem a la Sala Fridònia de Barcelona.
0: Molt bé.
1: I és el primer que fem, no, però és la primera propera data que tenim de bolo.
0: Serà presentació?
1: Almenys a Barcelona. Bueno,
2: podria dir que sí.
1: Uh-huh. Llavors en tenim una altra el dia 9 d'octubre a Masnou.
0: Molt bé. Toqueu a casa.
1: Sí, que toquem a casa.
0: Molt bé, fantàstic. Com porteu això de gestionar també els directes? Perquè ara sembla també que has de fer show, no? Si toques les mateixes cançons, li has de fer una volta, has de canviar aquella part... Això també es gestiona?
2: No, de moment, en principi, clar, també els escenaris tampoc on toquem nosaltres no són grans escenaris, per tant, estem bastant ajustats a... Clar, hi ha el piano, baix, guitarra, bateria... Vull dir que no hi tens molt espai per... I en plan de show és més l'emoció que tu li fiquis a l'hora d'interpretar un tema que no deixes d'estar, entre cometes, actuant, que no fer molt de xou i preparar una coreo, o ara tu i jo ens mirem en aquest tros... De moment, no et dic que no ho fem, però de moment no tirem.
0: L'emoció del directe, no? Allò que et diguin,
2: sí,
0: ostres, Nora, m'has arribat, no? És allò que
2: també
0: et traspassa més enllà del que estem escoltant avui, no? D'aquest EP, no? Al final és l'ànima del grup.
2: Exacte, tampoc tenim molt de recorregut, igual d'aquí... 300 concerts, et dic, ostres, però ara no tenim gaire, i els nervis també estan.
3: Quan toquem el Sant Jordi ens preparem un bon show, ara mateix bàsicament el que volem és que la música soni bé i sobretot passar-nos-ho bé, perquè jo crec que un tema molt important, ja tots tenim una edat, i estem aquí per gaudir, per passar-nos-ho bé, i per això xarxes socials, doncs sí, hi has de ser, si vols que algú t'escolti, però no és el nostre objectiu.
2: No.
3: El nostre objectiu és passar-nos-ho bé, treure una mica el que tenim a dins i gaudir de la música, que és la nostra passió.
0: A mi m'ha agradat molt perquè dieu que voleu aportar coses boniques, eh? Tant a la música com a la vida en general, així que ens quedem amb això.
2: I
0: ha sigut
2: tant.
0: Un plaer avui conèixer-vos. Gràcies per venir,
2: gràcies
0: Nora,
2: a
0: Víctor, Albert. I a més, per acabar, crec que ens tocareu un tema en directe, la qual cosa ens encanta.
2: Bueno, és un tema que és nou.
3: No està publicat?
2: No està publicat. En
0: exclusiva,
2: principi.
0: Inèdit.
2: Però clar, és un tema que de cop va sortir com molt sol i en els directes tampoc ni bateria ni guitarra, Per tant... Ai, ni guitarra, perdona. Ni baix, la guitarra sí. I res, la cantem ell i jo. Ja està, ell toca, jo canto ja.
0: Molt bé, doncs la Nora sí. I el Víctor de seguida ens interpreten... Com es titula el tema?
2: Doncs pues no té nom encara.
3: No té nom oficial, té nom. Li diem navegant, no?
2: Navegant, sí. Navegant. Li diem navegant.
0: Molt bé, doncs la ràdio és tota vostra.
3: Molt bé, gràcies.
1: Vale. Gràcies.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Cabrera de Mar tornarà a convertir-se aquest mes d'agost en un punt de trobada per a estudiants i professionals de la música d'orgue a la celebració del curs d'orgue del Maresme. La proposta se celebrarà del 24 al 29 d'agost i comptarà amb un professorat encapçalat per Montserrat Torrent, una de les grans referències internacionals de l'instrument, acompanyada de Guido Iotti i Jordi Godall. El curs combinarà classes magistrals, treball individualitzat i activitats per aprofundir tant en la tècnica com en la interpretació musical. Un dels moments destacat serà el concert inaugural obert a tota la ciutadania, que tindrà lloc el dimarts 25 d'agost a les 8 del vespre a l'església parroquial de Sant Feliu de Cabrera de Mar. La cita està organitzada per l'Associació per la Música d'Orgue de Cabrera de Mar amb el suport del Consell Comarcal del Maresme, l'Ajuntament de Cabrera de Mar i la Generalitat de Catalunya.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: És aquella que apareix entre riures, confidències, viatges improvisats, dies difícils i abraçades que arriben sense demanar-les, els amics.
1: Amics per sempre, ja per sempre som amics. Amics per sempre amb un efecte compartit.
0: Avui és el Dia Internacional de l'Amistat, una paraula que diem molt sovint però que potser no ens preguntem prou què significa.

0: Què fa que una persona es converteixi en imprescindible? Per què algunes amistats duren tota la vida i d'altres es queden pel camí? I, sobretot, els diem prou sovint que els estimem? Tothom té una definició diferent de l'amistat. Per això, abans de parlar amb un professional, hem volgut començar preguntant a qui la viu cada dia, vosaltres.
1: Per mi l'amistat és quan amb una persona t'entens sense que calguin les paraules, que amb una mirada ja saps el que està pensant la teva amiga i us podeu posar a riure perquè us heu entès.
2: Persones que has triat tu, que són a la teva vida i que vols que continuïn encara que no tinguis un lligam de sang. Sosté en els moments difícils, però també t'ajuda i et fa gaudi en els moments més fàcils.
3: Doncs per mi l'amistat és respecte, és cuidar, és estimar i estar en els bons moments i també en els dolents, que no sempre és fàcil.
4: És un vincle, una relació que construeixes amb algú que t'has trobat al llarg de la vida, que sense ser família com a tal, l'inclous i el tracta com això, com a família.
5: Que per molt que passi temps, puguis continuar sent tu mateix amb aquella persona, encara que sempre et retrobis a tu mateix amb l'altra persona.
0: Però què passa dins nostre quan una persona deixa de ser un conegut i acaba ocupant un lloc tan important a la nostra vida? Li hem preguntat al psicòleg Joan Roa.
6: Jo, per mi, hi ha una diferència que és fonamental, que és que amb una persona coneguda comparteixes, no sé, qualsevol cosa, no sigui massa íntima, però sí que tinc clar que al final amb un amic o amb una amiga ensenyes una mica més, és a dir, pots compartir, no?, converses o moments més íntims, no?, li pots explicar potser les coses que no et tan bé, no?, o si has fet alguna cosa que no està bé o que t'has equivocat. Amb un conegut potser això no li explicaries. Jo crec que també, al final, l'amistat és algo que es treballa, que es crea, i el ser coneguts, doncs, és més, a vegades, una coincidència o una casualitat. L'amistat és com que els dos posen de la seva part i treballen, doncs, per no perdre el contacte, per seguir donant-se suport. Quan es converteix, no?, un conegut en un amic, doncs jo crec que quan hi ha suficient confiança, no?, per passar aquesta segona fase, no?, en la que ja pots compartir, doncs, coses que no són tan bones, no?, o que són més íntimes, quan hi ha hagut un treball previ, no?, un apropament, doncs, continu per part dels dos, no?, no sols d'una part.
0: Les amistats, com qualsevol relació, també necessiten cuidar-se. Però què les fa durar? Hi ha algun secret perquè el pas del temps no les desgasti?
6: Jo és que crec que hi ha com molts tipus d'amistat i, clar, fins i tot hi ha amistats d'aquestes amb les que no et veus durant molt de temps i fins i tot potser ni hi parles, però quan et retrobes és com si t'haguessis vist ahir, no? I no et sap greu, no?, aquesta distància física i emocional. En canvi, doncs, hi ha altres amistats en les que sí que hi ha un contacte més freqüent, no? I jo crec que una mica no hi ha com un patró, com una cosa correcta, no?, per mantenir una amistat. Sí que és veritat que al final les relacions d'amistat són relacions que es construeixen. Pues al final, aquest esforç que fan les dues parts per construir aquesta amistat, també moltes vegades es fa un esforç per mantenir, no?, aquesta amistat. Les relacions d'amistat, com tot, evolucionen, no? Vull dir, no són sempre iguals, són dinàmiques, no són estàtiques. I hi ha com molt aquesta cosa de, no?, els amics de tota la vida, que has de tenir sempre els mateixos amics i tal. I jo no crec tant en això. Crec que hi ha com diferents fases, etapes de la teva vida on tens amics diferents, alguns permaneixen, però d'altres van com canviant, no? I és com una cosa molt dinàmica. També saber quin espai necessita cadascú, igual que en les relacions de parella, i també poder parlar les coses, no? I doncs, abordar els conflictes abans de que sigui massa tard, no? Prevenir-los fins i tot, no?, quan ja coneixes molt la persona i tal. Però no vol dir, que hi hagin petits conflictes, tampoc vol dir que una amistat, doncs, sigui dolenta, no? La qüestió jo crec que està en saber-los identificar, no?, a saber-los parlar, abordar, no?, a treballar-ho, no?, i ja està.
0: I és que sovint diem que les amistats són per sempre, però la vida canvia. Canviem de feina, de ciutat, de parella i també canvien les persones que ens envolten. És un fracàs quan una amistat s'acaba?
6: Hi ha molts tipus d'amistat i crec que hi ha amistats que són per sempre i després hi ha amistats pues, que sí, que arriben al seu fi i no té per què haver repassat dolent a vegades. I tampoc crec que sigui algo dolent. No sé, al final jo crec que totes les relacions d'amistat no tenen per què ser per sempre, no? Ens en veno molt, no?, aquesta idea de que si s'acaba l'amistat és perquè ha passat alguna cosa i dolenta, no? I a vegades etapes, canvis de la vida, circumstàncies, no? I també al final tu com a persona doncs vas creixent, vas evolucionant i potser, les amistats que t'aportaven abans coses ara ja no ho fan, no? I ara tens altre tipus de necessitats i busques altre tipus de gent, no? No és d'entrada, no? Ni bon ni dolent el fet de que siguin per sempre o de que s'acabin, no? Vull dir que depèn al final de moltes coses, no? És una cosa com molt dinàmica i no està malament res perquè sí.
0: Potser el valor d'una amistat no es mesura pels anys que dura, sinó per la petjada que deixa mentre forma part de la nostra vida.

0: I coincidireu amb mi que hi ha ruptures de parella de les quals se'n parla molt, però hi ha un altre dol molt silenciós, perdre un amic. Algú amb qui comparties la vida i que de sobte deixa de ser-hi.
1: Ostres, a vegades és fins i tot més difícil, no, que gestionar altre tipus de relacions, no? Com que posem nom primer, diguem, grau, no, d'alguna manera, les relacions de parella, però algunes relacions d'amistat fins i tot poden arribar a ser com més íntimes, no, quasi, que en el sentit de... No parlo des de compartir coses que sols hi ha en una relació de parella, no? I que potser en una relació d'amistat no hi ha. Sí que hi ha lligams i hi ha moments compartits que poden ser molt, molt, molt profuns, no? Que estigui com molt acceptada o que la gent entengui, no? D'entrades, com de, bueno, vinga, has perdut un amic, ja està, cap endavant, no? I no se't dona aquest espai, no? I realment fan molt de mal aquestes pèrdues perquè, doncs, són persones com molt importants per tu, no? Aleshores, el primer que hem d'acceptar individualment i col·lectivament és que, bueno, que és un dol com un altre i que és normal que generi dolor, patiment i que no té sempre el perquè haver passat alguna cosa, que no cal buscar qui, pues, que ha fallat, no? Qui té la culpa. Al final és una amistat que s'acaba i això no treu que no ho hagis passat bé, que no hagis compartit moments bons. És important, doncs, valorar-ho, conservar-ho, no?, d'alguna manera. Una qüestió molt d'acceptació, una qüestió molt de quedar-se, no?, amb els moments compartits, amb allò que la persona t'ha pogut aportar, que a vegades, doncs, hi ha persones que surten de la teva vida, igual que hi ha persones que tornaran a entrar, no? I a vegades, doncs, a les relacions d'amistat, aquesta part dinàmica, doncs, va una mica d'això, no? Però pots conservar, no?, en el record, no?, i d'una manera com molt positiva, doncs, tot allò compartit.
0: Bé, potser ens costa dir segons quines coses, donem per fet que els nostres amics ja saben que els estimem, però i si avui fos l'excusa perfecta per dir-los?
2: Segurament que gràcies per ser-hi, que l'estimo moltíssim, que gràcies per ser-hi sempre, que gràcies per donar un cop de mà a sigui quina sigui la situació, per prioritzar-me, per escoltar-me, per aguantar-me, per totes les coses que hem viscut, per les experiències, i sempre, sempre esperar que siguin durant molts anys més.
3: Li diria que estic eternament agraït per tot el que ha fet per mi, que m'has ajudat molt i que continuï sempre amb mi.
4: Jo us diria que ho sento per dir-vos-hi tan poc com els valoro, per estimar-me amb tots i per completar-me, sobretot.
5: Amb la meva millor amiga sempre solem dir-nos tant les coses bones com les dolentes. Li repetiria mil vegades que és una persona increïble. Gràcies per formar part de la meva vida, per no només ser amiga, sinó ser família també, i que sap que em té pel que necessiti tant ella com el seu peque.
6: Li diria que l'estimo molt perquè no soc molt de dir aquestes coses i que per mi és part de la meva família, que la Naomi que és avui dia ho és gràcies a ella.
0: Les amistats no necessiten grans gestos, a vegades només necessiten temps, una conversa, un com estàs o un gràcies per ser-hi, perquè potser l'amistat és això, trobar algú que sense compartir la nostra sang acaba formant part de la nostra història. I avui, Dia Internacional de l'Amistat, potser és un bon dia per recordar-li: ei, gràcies per ser-hi.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La necessitat d'atendre incidències de brutícia al carrer que demanen una intervenció urgent i el fet que massa sovint la concessionària Acciona no respongui amb l'agilitat desitjada ha portat l'Ajuntament a crear un equip municipal propi per neteges amb caràcter immediat. Durà per nom Unitat d'Acció Cívica i inicialment la conformaran dos operaris. Per poder-los contractar s'ha obert un procés selectiu del qual s'ocupa l'empresa Premià Serveis Municipals i prèviament es crearà a través del Servei d'Ocupació de Catalunya una borsa de treball. Segons la descripció que es fa a l'anunci del SOC, es busquen professionals amb permís de conduir i un mínim de 2 anys d'experiència que treballaran amb un furgó hidronetejador i faran tasques de neteja a pressió de paviments, mobiliari, pintades i zones específiques. L'equip tindrà inicialment un caràcter de prova i, segons Ripollès, servirà, entre altres coses, per continuar definint el futur contracte de la neteja i la recollida de brossa, donat que l'actual contracte, com ha admès el regidor moltes vegades, està mal dimensionat.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. Les tempestes d'ahir van afectar bona part de Catalunya amb pedregades, fortes ratxes de vent i inundacions. Els bombers van atendre un total de 491 serveis relacionats amb les pluges arreu del territori. El Segrià hauria deixat poca afectació als cultius. Segons les primeres comprovacions sobre el terreny, la fruita de pinyol ja està pràcticament collida i la pera ho està en un 70%. Tarragona, la més afectada pels aiguats, ja recupera també progressivament. Les principals afectacions s'han concentrat a la part baixa, el Serrallo, les zones de platja, la Mora i també diversos polígons i urbanitzacions de Llevant. Els serveis municipals han treballat durant tota la nit per tal de retirar arbres i netejar embornals i encara hi ha veïns sense llums a Monars, l'Escorpí i Rodolat del Moro i també quatre línies d'autobús mantenen encara afectacions. I en aquest sentit, Junts i Comuns demanen explicacions al govern per la no activació de l'alerta pels aiguats al Tarragonès, al Baix Penedès i al Baix Camp. Tots dos grups han sol·licitat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i també de la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany. Els comuns volen saber per què no es va enviar l'alerta a la població afectada, mentre Junts acusa el govern de mala gestió i de no tenir un procediment clar per activar el sistema S-Alert. I pel que fa a la mobilitat, a hores d'ara un accident a la 2 a Riudellots de la Selva deixa la sortida a Riudellots tallada. També un altre accident a la C-25, al mateix municipi, a Riudellots de la Selva, deixa desviaments de trànsit senyalitzats i també un altre accident, en aquest cas a la C-14, a Ciutadilla, direcció Montblanc, deixa un altre carril tallat. A banda, la Ronda de Dalt també ha recuperat avui el carril que estava tallat en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 per les obres de l'obertura entre l'IES Vall d'Hebron i l'avinguda Vallcarca. I els Mossos han detingut el conductor de la moto implicat en l'accident mortal d'una jove de 22 anys aquest dilluns a Castelló d'Empúries. L'home de 33 anys ha estat arrestat aquesta matinada després de sortir de l'Hospital Josep Trueta de Girona, on havia ingressat per les ferides de l'accident. El sinistre es va produir quan el motorista, que portava la noia de paquet, va perdre el control i va xocar contra una furgoneta que circulava en direcció Figueres. La investigació apunta a una imprudència del conductor que passarà ara a disposició judicial. I també els Mossos han detingut una altra persona vinculada amb la mort violenta d'un home en una baralla grupal la matinada del diumenge a la Ràpita. Es tracta d'un home de 34 anys i que aquest dilluns es va presentar voluntàriament a dependències policials. Està previst que avui passi també a disposició del jutjat de guàrdia d'Amposta. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de les Terres de l'Ebre té ara oberta una investigació per tal d'esbrinar la causa dels fets.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia Informatius, Marc Rodríguez.
3: Ja hi ha data per la nova mostra d'activitats, Manel Ferrer.
4: La plaça dels Països Catalans acollirà el diumenge 6 de setembre una nova edició de la mostra d'activitats extraescolars. La jornada es farà de 10 del matí a 8 del vespre i permetrà a infants, joves i famílies conèixer l'oferta d'activitats que es poden fer al municipi fora de l'horari escolar. En aquesta edició hi participaran 28 entitats, clubs, escoles i centres que presentaran les seves propostes i informaran les famílies sobre les diferents activitats esportives, educatives, culturals, artístiques i de lleure que ofereixen. Durant tota la jornada hi haurà exhibicions, visions, tallers i activitats oberts al públic distribuïdes entre l'escenari, l'espai de tallers i la pista d'activitats. La mostra té com a objectiu concentrar en un mateix espai les diferents opcions d'activitats extraescolars disponibles a Premià de Mar i facilitar que les famílies puguin conèixer-les directament i contactar amb les entitats i centres que les organitzen.
3: I explicarem també en Cultura que són els darrers dies per inscriure's al concurs de bandes Delightants, el concurs de música jove que tornarà a dur a terme una residència artística per bandes emergents. Es pot presentar candidatura fins al 3 de setembre i el concurs se celebrarà els 22, 23 i 24 d'octubre a l'Espai L'Amistat. Un concurs obert a grups de qualsevol estil musical amb repertori propi, sempre que la majoria dels seus integrants tinguin entre 16 i 30 anys, no tinguin contracte amb una discogràfica i no hagin estat finalistes de l'edició anterior. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web municipal i els premis seran de 1.200 euros per la banda guanyadora, 500 pel segon classificat i 300 euros pel tercer. Més notícies. Òscar Guardiola.
0: El Consell Comarcal del Maresme ofereix, juntament amb la Diputació de Barcelona, un programa completament gratuït i adreçat a dones empresàries i emprenedores que vulguin fer créixer el seu negoci. Fes créixer el teu projecte en clau femenina és un programa pensat per identificar possibles obstacles i superar-los amb èxit, crear una estratègia de projecte, solidificar la marca personal, donar més seguretat en la gestió econòmica i potenciar les habilitats de lideratge amb una xarxa de suport.
3: I l'Òscar també ens acosta als esports.
0: La Federació Catalana de Bàsquet ja ha publicat el calendari dels partits per l'AB Premià Masculí de la segona categoria i la Supercopa Femenina. Aquest setembre, les jugadores de l'equip premianenc jugaran 3 partits diferents de la fase prèvia. Dissabte 12 a 3 quarts de 6 de la tarda contra l'Igualada. Dissabte 19 a 3 quarts de 6 de la tarda contra el CB Grup Barna. I dissabte 26 a 2 quarts de 8 de la tarda contra l'Escola Badruna Gràcia. Per altra banda, els jugadors de l'equip masculí de segona categoria només tenen un partit. Dissabte 26 a 3 quarts de 6 de la tarda contra el CB Vilanova del Vallès.
3: I el temps? Avui dia de sol sense patir per la pluja. Atenció perquè pugen les temperatures fins als 30 graus, les mínimes també seguiran baixant. Ara se situaran en els 22 graus.
2: Premià Mèdia. Informació.
5: Aquesta setmana, el dimarts 4 d'agost, s'han complert 20 anys de la mort de la Mariona Galindo, membre dels capgrossos de Mataró, que va morir amb només 12 anys després de caure des de la posició de dosos quan el 4 de 9 amb folre, que carregaven a la Diada de Santes de l'any 2006, va fer llenya. La colla l'han recordada un cop més, com ho fa cada any des d'aleshores, i diversos mitjans també s'han fet ressò de l'efemèride, començant per la revista Castells, que hi dedicava un extens article. El text no només assenyala i elogia fins a quin punt la tragèdia que va viure la colla aquell estiu ha marcat la història de l'entitat i li ha deixat un segell inesborrable de tendresa i tribut, sinó que també remarca l'impacte que va tenir per tot el món casteller, que quan encara es discutia sobre l'oportunitat d'usar els cas protectors, va adoptar des d'aquell moment la mesura d'una forma immediata i dràstica. Els articles que s'han publicat aquesta setmana recorden justament que en la seva trajectòria fulgurant cap a l'èlit de les colles castelleres, els capgrossos s'havien distingit justament pel seu caràcter prudent i respectuosíssim amb les mesures de seguretat, un capteniment però que no els va salvar d'aquella desgràcia. També es remarca el fet que, malgrat que la mort de la Mariona va ser un fet totalment insospitat, el traumatisme que va patir a Santes no feia patir ni de bon tros per la seva vida i, de fet, va ingressar completament conscient a l'hospital perquè li fessin proves. La colla no va emprendre mai cap acció legal per aclarir els fets per no pertorbar encara més la família en aquells dies de dolor insuportable. D'aleshores ençà, els capgrossos de Mataró duen una estrella bordada a la camisa en record de la Mariona i li dediquen una diada amb el seu nom. I aquest passat 25 de juliol, 20 anys després del fatídic accident, tota la colla va veure com la Mariona plorava d'alegria. Així ho van assegurar ells mateixos quan va esclatar a ploure a bots i barrals a la plaça Santa Anna en el moment de descarregar ni més ni menys el 4 de 9 en folre.
2: Premià Mèdia. Informació.
6: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
7: Vamos, vamos! Al ataque! ¡Fue gol! Fuiste lo suficientemente estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él. ¡Ahora!
8: ¿Qué vas a hacer? Recargar.
7: ¡Torpedo!
8: Es genial tenerte de vuelta.
7: Me la suda.
8: Están tirados.
9: Funky Radio Show.
10: ¿Qué coño es eso?
11: Funky Tracks Radio.
12: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
11: passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: dia de l'esdeveniment de l'any, segurament, aquesta visita del Papa i concretament a la Sagrada Família. Què hi vas fer, tu?
1: Doncs actualment, per part de Focus, jo m'encarrego de la coordinació tècnica dels actes que hi ha a la Basílica, de misses, de presentacions, de concerts, d'exposicions, etc. I llavors ens va arribar aquest encàrrec perquè sabíem que hi hauria la visita del Papa, del Papa Lleó, i llavors ens van demanar, bueno, ens tocava portar la Sagrada Família, però després ens van afegir, aviam si ens en podíem encarregar també de la parròquia de Sant Agustí, i després també ens van cridar per donar un cop de mà a la catedral i de portar també l'arribada del pare a Montserrat.
0: Per tu, Jordi, com és aquell moment en el qual els teus caps o l'empresa per la que treballes et diuen vindrà el Papa i nosaltres ens encarregarem de tota aquesta logística? No sé si al principi potser va espantar una mica l'encàrrec aquest o com el vas encaixar tu?
1: O encaixes com un repte, no? Il·lusió, i sabíem que seria una cosa gran, un gran esdeveniment a nivell de Catalunya, i no sabíem, bueno, sí que teníem una idea, però a nivell internacional gairebé. Però respecte, però il·lusió.
0: Perquè ens fem una mica la idea també de la magnitud interna de tot plegat. Com va ser? Explica'ns una mica o fes-nos una radiografia de tot aquest muntatge que es va fer, que hi va implicar aquesta visita del Papa tècnicament.
1: Doncs la visita va ser bastant complexa. Ja tenia fet tota una ruta. I nosaltres ens encarregàvem dels jocs que ens havien d'encarregar. Tot i així, hi ha tot un desplegament complex i generalment a tots els espais on va venir havíem de col·laborar amb una resta d'equips i havíem de tenir una comunicació bastant fluida perquè tot això sortís endavant.
0: Suposo que l'equip que estava treballant es va multiplicar, no? Hi havia moltíssima gent dedicada a aquesta feina, no? Perquè havia de sortir tot mil·limètricament i a la primera, clar, perquè era en directe gran part de tot el desplegament.
1: Clar, tu pensa que a la catedral estàvem nosaltres, que portàvem la part de llums, la part de tarimes, la part de connexió a internet, teníem els companys de TV3 fent tota la realització, teníem l'empresa que sonoritza la catedral. A la parròquia de Sant Agustí vam haver de treballar també amb un altre gran grup, com són els de BTV. I a la Sagrada Família, aquí ja va ser el màxim, perquè ens va tocar treballar amb companys de Televisió Espanyola que s'encarregaven de part de l'interior, companys de TV3 que s'encarregaven de l'exterior, i gent de sol, empresa Bosse, bueno, tota una direcció tècnica, tota una direcció de broadcast, hi havia molts elements implicats.
0: Clar, també estem parlant de BTV, TV3, Televisió Espanyola, clar, també amb equips molt grans, per tant, era una coordinació no només d'un grupet de persones, sinó de diferents cadenes, i suposo que cadascú també, doncs, amb les seves particularitats, no?, perquè el producte que feien era totalment diferent. Suposo que això es va treballar durant moltes setmanes prèvies, abans del gran dia, no? Com va ser la prèvia al gran dia?
1: La prèvia, nosaltres vam posar-nos a treballar uns 2 mesos abans. Però, per exemple, perquè es fa una idea, hi havia 2 parts. Una que és l'interior de la Basílica i l'altra és l'exterior, amb tot l'espectacle final que van fer per part de les produccions de l'Igor. Nosaltres ens encarregàvem més de la part de dins. De tot i això, el que implica és comunicació i un desplegament tècnic considerable.
0: Amb tot això, en aquests 2 mesos previs i en el dia, quina era la cosa que tècnicament no us feia patir, però sí us preocupava que sortís especialment? És a dir, quina és la cosa que teniu com en el centre de la mirada i dir això ha de ser perfecte i ha de sortir bé?
1: Clar, jo parlo de la meva part, que era la part interna del temple. Vam fer treballar el temple perquè ens entenguem a un 200%, és a dir, l'última visita del Papa havia sigut feia uns 10 anys perquè a l'últim no va poder venir. Llavors, què estem parlant? Que hi ha un desplegament tècnic i molt més complex que fa 10 anys. Sí. I la infraestructura de la Sagrada Família va treballar un 200%. Vam sortir gratament contents, per sort, però sí que vam arribar a portar al límit el que és tota la infraestructura del temple.
0: Clar, i com es fa tot això? Perquè parlant d'aquesta infraestructura d'aquest temple, que, vaja, tots el coneixem perfectament, però també amb algunes modificacions, perquè al final la Sagrada Família d'alguna manera s'estava tornant a estrenar, no? S'estava tornant a inaugurar. Com va ser posar en marxa de nou aquesta Sagrada Família per fer-la treballar en aquest dia, doncs, ja tan mític i tan important?
1: Diguem que es va treballar tot per aquest dia. Mai s'havia arribat a fer treballar. O sigui, estem parlant de multiplicar les càmeres, tant les de fora com les de dins, seguretat, logística, manteniment... Va ser tot el sistema en si. Mai havia treballat com va treballar aquell dia.
0: Per un dia com aquest, hi ha marge a la improvisació o...

0: o a la part més artística d'aquell moment, o tot ja compta amb un guió molt estipulat que és molt difícil poder-se sortir d'allò?
1: Generalment, tu, en una producció, tu tens un plan A i un plan B. Aquell dia teníem el plan A, el B, el C i el D. O sigui, estàvem preparats per qualsevol cosa que pogués passar, que s'ocorrís, això pot passar, doncs què passaria, què faríem si això passés? Estava tot molt ben pensat, molt ben treballat, i ja et dic, ja es portava una feina de mesos, en el cas de l'Igor, per exemple, que va fer l'espectacle de fora, i jo va estar treballant-hi un any i mig.
0: Déu-n'hi-do. Amb tot el que ens explicaves, aquests pla B, C, sense entrar en detalls, però us vau haver de sortir molt de la ruta o es va poder seguir bastant el camí que teníeu marcat des d'un principi? No ho sé, perquè al final també suposo que en tema de tempos tot podia variar, no? Estic pensant, per exemple, en el temps que triguen d'anar d'una banda a l'altra. Es va poder més o menys seguir el pla estipulat o vau haver de desviar-vos una mica en algun moment?
1: Vam seguir el pla estipulat. Mm-hmm. Sí que, com et dic, teníem activat una resta de plans. En algun cas molt concret, podria ser que ens vam tenir que passar el bé, però quasi tot es va fer pensant en el plan A, que és el que estava pensat i el que es va dur a terme.
0: Que bé. Jordi, amb quin rècord et quedes de tota aquesta experiència? No sé si hi ha algun moment que diguis, això me'n recordaré sempre pel que va passar o per com ho vam viure o per com vam solucionar tal cosa.
1: Clar, jo, el moment que sí que recordo, que recordaré tota la vida, va ser quan va haver-hi l'explosió de petards, que va ser colofó de l'espectacle, perquè ja deixes anar tota l'atenció de tots aquests mesos treballats, de totes aquestes setmanes, d'aquella última setmana que gairebé vivíem a dins del temple. Però el record principal és haver pogut treballar amb aquests equips tècnics i humans que comentava, que són els que van fer possible el que vau veure.
0: Ara després, amb aquesta perspectiva d'aquestes setmanes que han passat o d'aquests mesos que han passat, si t'ho oferissin, t'hi tornaries a embarcar en aquesta experiència?
1: Sense dubtar-ho.
0: Sí, eh? I de l'experiència viscuda, hi haurien coses que es podrien millorar o creus que seria bastant similar a l'experiència que ja heu viscut?
1: És que va sortir molt bé.
0: Va sortir molt bé.
1: Estem molt contents del resultat. Ja et dic, és gran part per l'esforç de tantes persones que estaven involucrades des del mateix equip de la Sagrada Família. La idea era una, es va dur a terme, llavors si tornés a venir potser es plantejaria una altra idea totalment diferent per no repetir-la. Però...
0: Tu tens moltíssima experiència, has treballat en moltíssims projectes, però aquest seria un dels potser més totxos, més grans, o dels que han tingut doncs, una repercussió potser més gran, o hi ha algun que s'hi assembla?
1: Sens dubte aquest s'endú la palma.
0: Sí. Com has viscut també la repercussió que va tenir l'esdeveniment un cop ha passat o en els dies següents? No sé si vas voler tornar a veure l'espectacle un altre cop, vas veure el vídeo, vas veure la repercussió mitjans de comunicació. Com va ser el post després de l'acte?
1: Clar, pensa que jo no vaig veure la part de fora perquè estàvem pendents de la part de dins, que també va tenir la seva unió, la seva comunió amb la part de fora. El primer dia no ho vaig veure, l'endemà el vaig voler veure i més que res per les notícies, com es va tractar l'espectacle de Barcelona comparant amb altres ciutats que hi havia passat. I aquí és quan et dones compte una mica del valor del que s'ha fet.
0: Clar, i la visió externa del que es va veure, de les impressions que vas poder recollir potser del teu entorn, de les teves amistats, de la família o de la gent del sector, s'assemblava al que vosaltres veu crear? És a dir, el que es va entendre externament és el que realment era la intenció inicial vostra?
1: No, perquè d'alguna manera no teníem exactament tota la informació de tot el que passava. Ja et dic, que cada equip s'encarregava de la seva part i llavors, quan veus el total, quan veus el global, doncs molt contents, molt contents.
0: Doncs Jordi, moltes gràcies per haver compartit amb nosaltres també aquesta estona i per explicar-nos també aquesta fita que d'alguna manera col·loca el Maresme i Premià de Mar, en el teu cas també, doncs per ser veí del nostre poble en el mapa. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube dels Mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El festival Gafarrock ja ha confirmat el cartell de la seva 15a edició, que se celebrarà el dissabte 26 de setembre al Parc del Palmar de Premià de Mar. La cita d'entrada gratuïta arrencarà a les 6 de la tarda i tornarà a apostar per la música en directe, el talent emergent i les bandes de l'escena local i nacional. El cartell d'enguany estarà format pels grups Lo Mueso, Salvana, Fenomeno, Baby Jane, Filthy Rich, The Roaches i Contrapès, a més de la sessió del DJ Junior Wolf, que completarà una jornada marcada per la celebració del 15è aniversari del festival. Més enllà dels concerts, el Gafarrock també comptarà amb un màrquet d'artesania i comerç local, servei de barra a càrrec de Simplement Diables i pizza artesana, amb l'objectiu d'oferir una tarda i un vespre de música en un ambient festiu i familiar. El festival està organitzat per l'Ajuntament de Premià de Mar, amb la col·laboració de l'associació Gafarrock, i un any més es presenta com una de les principals cites musicals de l'inici de la tardor al municipi.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Benvingudes i benvinguts a un nou capítol del nostre podcast Salut i Benestar amb Ioga, de Premià Media, i amb la col·laboració del taller de ioga. Atenció, perquè avui tractem un tema prou important, d'aquells que, a més, ens demanen també els oients. Com gestionar les emocions. I atenció, perquè en concret parlarem de la por davant les notícies negatives. Capítol molt interessant per tractar amb la Mònica Calvo. Benvinguda, Mònica.
1: Hola.
0: I amb l'Àlex Costa. Benvingut, Àlex.
2: Molt bé, gràcies.
0: I per molts anys.
2: Avui faig anys.
0: Doncs sí, és un dia important avui. Sí, dia important sí. Per l'Àlex, dia important per parlar d'aquestes emocions. Com gestionem les emocions, que són una mica trapelles, Mònica, hem de dir.
1: Són bastant trapelles. I a més, bé, ara la gent que ja passem de la 40, dels 40, més o menys, a l'escola no ens van ensenyar i no es van parlar mai de les emocions. És una cosa que ens ho hem trobat nova i que qui més o menys està involucrat en el creixement personal necessita entendre. Ara a l'escola ja se'n parla més, ja és una cosa que no és tan tabú, i ja comencem a entendre una mica més. Llavors, el que sí que sabem és que la pràctica del ioga, la pràctica de la respiració, específicament, ens ajuda a controlar les emocions. Primer de tot, desmitifiquem coses, és a dir, totes les emocions són positives. De vegades, bueno, la majoria de nosaltres tendim a evitar les emocions més incòmodes, com aquest oient que ens deia la por davant de les notícies negatives, no? És normal tenir por davant d'una notícia negativa, és a dir, quan ens donen una notícia que no sabem, que intuïm d'alguna manera abans que ens ho diguin que la cosa no anirà bé, el cos ja es posa en alarma. I ha de ser així. És a dir, aquesta por ens ha protegit durant molt de temps. Què passa? Que emocions com la por, la ràbia, la tristesa, són desagradables o com a societat no ens les permetem. Llavors, en ioga diem que tenim aversió a certes emocions, que són les que no ens permetem, són les que intentem no mostrar, són les que ens incomoden, són les que ens fan baixar l'autoestima quan es presenten. Per exemple, lo típic, no? Això és una cosa molt típica. Els homes no poden plorar, les dones no es poden enfadar. Llavors, quan una persona se sent vulnerable, doncs baixa una miqueta la inseguretat, la seguretat en ell mateix. Uh-huh. Quan homes i dones tenim les mateixes emocions, tots iguals i totes són vàlides.
0: Mònica, per què ens afecta tant una emoció negativa? Clar. Per què ens desborda?
1: Clar, el tema és que hi ha un mecanisme cerebral. Llavors, la emoció el que ha de fer és venir, vale? Donar-nos un missatge. Nosaltres hem de captar aquest missatge, i un cop el sistema rep la informació i actuem en conseqüència, perquè emoció vol dir moure's, fer alguna cosa, la emoció se'n va. Però hi ha vegades, a nivell cerebral, tenim una estructura que es diu amígdala, vale? Que s'inflama amb certes emocions. I si no les tractem, no les respirem, les anem deixant de banda, no les volem veure, aquella amígdala es va inflamant. És a dir, quan l'emoció no fa la seva feina, bé, du el missatge i se'n va, sinó que queda allà enclaustrada, per exemple, amb l'estrès. L'estrès és una por i una alerta crònica. No hi ha moment on aquesta emoció marxi, perquè actualment el que ens desencadena les emocions moltes vegades són pensaments i coses que no existeixen a la realitat. Nosaltres estem dissenyats per tenir aquestes emocions en resposta a una realitat. És a dir, venia el llop, tu et posaves o t'atacaven, et posaves en defensa, el teu sistema reaccionava, el perill marxava, el teu sistema relaxava. Ara què passa? Que això no marxa perquè sovint està en el nostre cap.
0: Mm-hmm. Aquests enemics són constants i els tenim sempre presents.
1: Clar, la hipoteca està sempre constant. El no arribar a fi de mes està sempre constant. La relació amb la parella, el jefe, els fills, està sempre constant. És a dir, sempre estan en els nostres pensaments. Llavors, aquesta amígdala, que és la que reacciona i és la que ens protegeix, s'inflama. Si no es desinflama, cada cop es va inflamant més, i és quan l'emoció ens segresta, l'amígdala agafa tots els recursos neuronals de tot del cervell i és la que ens ennuvola i no ens hi deixa veure clar. Perquè l'amígdala és la part com més primitiva, més interior del cervell. treu tots els recursos de la part més externa, que és la que ens ajuda a decidir, a veure-hi clar, a posar seny. Llavors, aquesta part queda anul·lada i tot va cap a l'amígdala. I llavors és quan la emoció ens desborda.
2: Símptomes com tensió, contractures, com respiració agitada, com ment alterada, nerviosos, i l'ansietat també pot tenir...
1: L'ansietat també, té a veure aquí.
2: Una resposta.
0: Clar, pregunta, evidentment. Com ho gestionem? Com ho equilibrem? Què fem a través del ioga per gestionar millor totes aquestes emocions?
1: Vale. El primer de tot és dir que això no és una feina d'un dia, sinó que és una feina constant. És a dir, podem entrenar, i s'ha vist des de la neurociència, que podem entrenar el nostre cervell perquè aquesta amígdala es redueixi, estigui petita. I com ho fem? Respirant. És a dir, la respiració lenta i tranquil·la, que és el que més entrenem en ioga. Quan fem asanes, respirem lent. Quan fem exercicis de respiració, respirem lent. Quan meditem, respirem lent. És a dir, ens entrenem a respirar lent. Doncs la respiració lenta el que fa és donar al sistema la informació de tot està bé, seguretat, i l'amígdala es desinflama. Llavors, 20 minuts de respiració lenta diaris, el que fan és evitar aquest segrest amigdalià, és a dir, evitar que l'amígdala es sobreinflami i ens segresti. És a dir, aquestes persones que són tan zen, tan serenes, que tu les veus, que passa una cosa, o les persones, per exemple, que estan entrenades en emergències, que hi ha una emergència però tenen tots els recursos per... Doncs tenen una amígdala que està entrenada a no inflamar-se, a no disparar-se tant. Com? I això és una feina diària. S'ha vist, si tu cada dia et dediques a això, 20 minuts, a mantenir, a fer exercicis de respiració, donar-li al teu sistema la informació de no hi ha perill, quan vingui el perill seràs capaç de no sucumbir al segrest amigdalià. I, bé, avui hem portat també exercicis pràctics, clar, per la gestió emocional que tries del ioga, no? Perquè tot el ioga és ai, que se me'n va la paraula. Indicat, això. Uh-huh. Tot el ioga està indicat. Llavors hem triat unes postures que són com poètiques, en el sentit, una postura poètica, que és el guerrer número 3, que és un guerrer...
2: Guerrer en equilibri.
1: En equilibri, guerrer en equilibri. Els guerrers tenen números. Llavors, és un equilibri, que és el que busquem, un equilibri emocional, no? Doncs ja tenim aquesta part més poètica. I després aquest guerrer. Per què? Perquè cal molta honestetat, molta presència, molt respirar les emocions per no deixar-se endur. És a dir, el que faríem, si no tinguéssim neocòrtex, és deixar-nos endur, no? Uh-huh. Mireu els animals. No? Tenen una emoció, reaccionen.
0: Sense filtre.
1: Sense filtre. Aquest filtre és el que ens fa ser humans. Doncs per no deixar-nos endur, per respirar la emoció, per poder-la gestionar, cal un guerrer intern.
0: I com fem aquest guerrer?
2: Doncs, mira, ens col·loquem dretes a... Portem una cama al darrere, no gaire lluny, i això serà l'inici com per inclinar el cos endavant, i us ho explicaré d'una forma progressiva. Primer fàcil, després mitjà i després difícil. A l'inclinar el cos endavant, el tronc endavant, la cama de darrere s'aixeca una mica, i podem començar amb les mans al cor. Aquest petit grau d'inclinació ja ens demana equilibri, però és fàcil, relativament fàcil, quan estem poc inclinats. Un grau mitjà, anar seguint inclinant, potser fins a la meitat, entre la vertical i l'horitzontal, una mica en diagonal. Aquí podem afegir una petita dificultat d'obrir braços ja enrere, obrir el pit, i amb el cos més inclinat. I un nivell últim de dificultat seria inclinar-nos a l'horitzontal, vol dir el cap endavant, els peus enrere, i la dificultat de braços seria portar-los endavant, com una fletxa disparada cap endavant. Aquí mantenim el que podem. La concentració seria baixar a terra i quedar ben, diríem, arrelats i ben equilibrats, perquè una petita desviació mental ens farà caure, ens farà perdre l'equilibri. Uh-huh. Així que mantenim el que podem i després baixem. Cadascú es quedarà al nivell que li vagi bé. Normalment, quan comencem a fer això, comencem amb una inclinació petita, però després, a mesura que anem practicant, anem trobant l'horitzontal.
0: Molt bé. És aquest equilibri. Parlem també de la importància de la respiració. Amb quina forma és la correcta per controlar les emocions?
1: Bé, depèn de la persona. En principi, la respiració per controlar les emocions és una respiració llarga i calmada. Hi ha afegits, és a dir, això és la base, no? Llarga i calmada. Agafo l'aire, deixo que entri a poc i exhalo, deixo que surti a poc. Llavors, quan sento una emoció, el que no hem de fer mai és lluitar contra aquesta emoció. És a dir, quan més lluito, quan menys vull sentir el dolor, la por, la tristesa, l'eufòria, per exemple, més gran es fa l'emoció, és a dir, quan més reprimeixo, pitjor. Llavors, el que fem és, inspirant, ens deixem sentir l'emoció. De fet, cada emoció té una anatomia pròpia. Cada emoció es posa en una part del cos diferent. Llavors, sento, respiro aquesta emoció a la part del cos. Per exemple, se'm tanca la boca de l'estómac, se'm pugen les espatlles, com deia l'Àlex abans. Tenso l'anus, apreto la boca. Aquell dolor dins del cor que sembla que no pugui ni respirar. Doncs tot això ho accepto i ho inhalo. Ho inhalo, inhalo. I exhalant, exhalo molt llarg, molt llarg, molt llarg, i li dono espai. Ho allibero, ho deixo anar. És com ni aferrar-te a la emoció i deixar-la anar. Deixar-la anar, deixar-la anar. Això és la base, val? És a dir, fent això, podem sortir d'un problema emocional al moment, no? Allò que et donen una mala notícia, doncs faig això, desbloquejo, deixo que la respiració flueixi, que el diafragma faci el moviment, vale? I em puc dir alguna cosa internament. Després hi ha la respiració de manteniment. I aquí el ioga té una respiració pranayama, que és tot el, ara se li diu treball amb la respiració en anglès, work breath, una cosa d'aquestes, que si no li posem un nom en anglès sembla que la cosa no funciona, tu. Doncs després hi ha unes respiracions de manteniment. Llavors, la gran respiració per gestionar les emocions, encara que tot treball de, ho repetiré mil vegades, tot treball de respiració ens ajuda, és anuloma viloma pranayama. Fent això cada dia, mantens el teu estat emocional, l'estat emocional normalment és com una onada, no? O de vegades hi ha persones que és com muntanyes, amunt i avall. Doncs el que volem...
0: Molt exagerat.
1: Molt exagerat.
0: Molt de pic,
1: no?
0: I molt de pressió.
1: O estàs a dalt,
0: no?
1: O estàs a baix, i les emocions se't porten, i la teva vida és una muntanya russa. Doncs amb el treball constant de la respiració, això, tot això es calma. I és suau, és a dir, és més habitable, és més digerible. No vol dir que no hi siguin, perquè han d'estar totes les emocions, totes, vale? I amb anuloma viloma, que ara ens explica l'Àlex, doncs és aquest treball de fons que ens ajuda que no ens portin endavant.
0: Serien aquests 20 minuts que dèieu?
1: Sí, sí, sí.
2: Jo, 20 minuts, trobo que seria ideal, però poques vegades...
0: Sent realistes,
2: tenim,
0: no?
2: Tenim aquesta disciplina. Hauria de ser, sobretot, parlant amb persones que estan segrestats, diríem, amb les emocions, que estan realment perjudicats. Doncs aquí seria bé que aquesta disciplina.
1: Home, al principi, quan estàs segrestat per l'emoció, és a dir, quan tinc atacs d'ansietat molt forts, quan tinc un problema de tristesa molt forta, o quan realment estic passant una etapa dura en la meva vida, jo crec que això és preceptiu. És a dir, igual que l'esport et pot ajudar a gestionar les emocions, moure el cos, igual que en segons quins moments s'ha de prendre medicació si el metge ho indica, és a dir, aquí moltes vegades ens trobem que amb el ioga ja està. No, de vegades no. Quan això és patològic, ho ha de veure un professional i ha de parlar un professional. Llavors, en aquestes circumstàncies, a part de tot aquest equip que pot treballar, el metge de capçalera, el psicòleg, la psiquiatra, doncs la respiració diària, aquí, jo per mi sí que és preceptiu i diari.
0: Com la fem, Àlex, aquesta respiració, aquest pranayama, anuloma viloma?
2: Podríem traduir-la com de forma bàsica, com respiració alterna, i aquí l'hem dirigida de diferents formes, i aquesta és una molt completa, que us la marco tapant un nariu o l'altre. Així que començaríem tapant el nariu dret per inspirar per l'esquerra. Inspires en uns 4 segons, més o menys. Pots anar comptant. Després expires pel dret, més llarg, L'expiració permet més lentitud, uns 5 segons o 6, millor. Després, destapes. Fas la mateixa respiració de 4 inspirant i 6 expirant, sense tapar. I després tornes a començar, però ara amb el cantó dret. Inspires amb 4, expires amb 5 o 6. Tornes a respirar pels dos. 4 i 6, llarg. Això seria tot un cicle, i això es va repetint. Començaríem de nou, inspirar amb 4 per l'esquerra, expirar pel dret amb 6. No sé si ho he explicat bé o m'he equivocat
3: perfecte.
2: Algun lloc.
3: No, està perfecte. Àlex.
2: Potser amb 3 vegades que ho fem pot ser suficient, 3 cicles, començar amb l'esquerra i acabar amb tot el cicle. I si són més vegades, millor.
3: Molt bé. Quins consells pràctics donaríem, també? Perquè ara ho dèiem, després hi ha... Aquesta és la teoria. Després hi ha la pràctica,
1: teoria.
3: Que cadascú té la seva, no? Amb la seva vida, la seva rutina, els seus costums. Què podríem explicar?
1: D'entrada, saber que això és un entrenament. És un entrenament. Gestionar les emocions és un entrenament. I el que demana és consciència. Llavors, quan estic veient que l'emoció em desborda, parar, respirar i observar en el cos com se'n posa. Aquesta seria la primera part, és a dir, sentir la emoció. Després...
2: Posar-li nom, podríem dir. Ah, m'està passant això. I perquè és que de vegades...
3: Ser-ne conscients.
2: Pot ser suficient,
3: no?
2: Sí. Com per tenir clar que això té un fons de por, d'angoixa, o un fons de ràbia, un fons de tristor, entendre què m'està passant. I amb això també el que ens hauríem de fer és també sentir realment quines parts estan afectades, perquè l'emoció afecta és física. I doncs reconèixer, doncs mira, m'està afectant aquí, en aquest estómac que el tinc com una pedra, m'està afectant el clatell, i això ja és una forma també de donar una via d'escapatòria cap a aquesta...
1: Lo bonic d'això és que poses el teu focus en un altre costat, és a dir, sovint les emocions les causa un pensament. Quan jo poso el meu focus en una altra cosa que no és aquell pensament o allò que l'ha disparada, que és el cos... El sistema es pot relaxar. Llavors, bueno, són tècniques d'abordatge.
3: El cervell també és molt intel·ligent, no? Allà on posis el focus tindrà l'atenció, no? Però si el desvies, no? Pots ajudar-lo també, no?
1: Clar, és a dir, de vegades hi ha aquests pensaments brossa, intrusius, que no et pots treure del cap i allò t'està generant una emoció. Llavors, la idea és poder canviar el focus, posar-lo a la respiració, posar-lo al cos. No compta amb el que consumeixes. Compte'm, sobretot, xarxes socials, pel·lícules, llibres, no? Estàvem dient ara que el Marc i jo estàvem llegint L'hombre en busca del sentido i el vam haver de deixar, no? Per respirar. Però és que consumim moltes coses que ens estan afectant molt més. Les notícies. Obres un telediari i, ostres, o un diari digital, les xarxes socials. És a dir, vigila amb el que estàs consumint i quina informació li fiques al teu cap.
3: Com et nutreixes, no? Seria una mica què menges, no?
1: Clar, què menges? Clar. Doncs limitar-ho molt.
2: Deu haver gent que dina amb les notícies de la tele.
1: Uf!
2: Nosaltres mai, per 20 anys, mai ho hem fet. No se'ns ocorreria. No, de fet, no posem la tele, no? Però mentre dinem. Però seria com... alimentar-te de tot això. De certa manera, no pots digerir bé.
3: Convidem a que escoltin podcasts, per exemple,
1: Sí. Sí, que consumir altres coses que et facin sentir bé, almenys.
3: Doncs va, que per tancar, acabarem amb frases inspiradores, que sempre ens agrada recollir tot el que hem après avui, parlant d'aquesta gestió de les emocions, amb l'Àlex i amb la Mònica. Amb quina frase inspiradora us quedaríeu?
1: Va, ara que hem anomenat el Víctor Frank, doncs, entre l'estímul i la resposta, hi ha un espai.
3: Molt bé. I tu, Àlex?
2: John Cabot va dir: no podem aturar les onades, no podem aturar les emocions, però podem aprendre a sufragar-les. a sufragar-les, a dominar-les.
3: Mm-hmm. Justament seria això, no? Avui hem après a gestionar les emocions, doncs, amb respiració, amb consciència, amb paciència, amb bonhomia també, no? Amb acceptar-ho. Mm-hmm. I amb l'Àlex i amb la Mònica, que agraïm, com sempre, que ens portin un nou capítol d'aquestes demandes que, a més, fan els oients. El proper capítol el teniu clar?
1: Estem esperant més demandes, així que si ens voleu dir coses, doncs endavant.
3: Doncs molt bé, a les xarxes de Premià Mèdia i del taller de ioga ens podeu escriure, que també us escoltem. Ha sigut un plaer, així que gràcies una setmana més, Àlex, Mònica, i que vagi molt i molt bé, a respirar.
1: Igualment.
2: Fins ben aviat.
1: Fins ben aviat.
4: Antena els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
6: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Premià en Comú Podem llança per xarxes socials una campanya que convida els premianencs a proposar noms de dona per batejar espais públics de Premià de Mar que encara no tenen nom. En el vídeo publicat, el regidor d'aquest partit a l'Ajuntament, Enric Pons, s'exclama que actualment el 75% dels noms de carrers i places del municipi portin noms d'home i recorda que existeixen encara molts espais sense nom. La idea, com diem, d'aquest partit és que els mateixos premianencs facin propostes per mitjà d'un formulari que s'emplena segura en 2 minuts i aquest grup municipal les farà arribar a la comissió de nomenclàtor. Escoltem Pons.
2: Aquest és l'espigó de Premià de Mar. El tenim des del 2023 i encara no té nom. Si et fixes en els carrers del poble, trobaràs que 3 de cada 4 carrers tenen nom d'home. Només un 25% dels carrers són noms femenins. Per proposar un nom només necessites fer 3 coses molt senzilles. La primera, escull un nom. Un nom d'una dona vinculada al mar, a la ciència, a la cultura o a les tradicions catalanes. Número 2, una raó. Per què creus que seria un bon nom? Número 3, omple un formulari.
1: La publicació ja tenia poca estona després de les dues primeres propostes, tot i que no s'indicava per a quin indret serien. Les germanes premianenques Regina i Dària Ferrando, recentment desaparegudes, i la científica Josefina Castellví, primera dona, en dirigir una base a l'Antàrtida.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern defensa no haver activat el Les Alert davant de les pluges dels últims dies perquè els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments i emergències per gestionar fenòmens locals intensos. Ho ha argumentat la portaveu Sílvia Paneque.
2: Ens estem trobant amb alguns fenòmens locals intensos que tenen previsions doncs més acotades en el temps. I és en aquest moment on, insisteixo, només amb criteris tècnics de si hi ha temps suficient, de si és prudent o no.
0: Tot plegat després d'un nou episodi de tempestes i de pedregades que ha afectat sobretot el Tarragonès i el Baix Penedès. Des d'una de les poblacions més perjudicades, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, demana més suport i seguiment per part del govern.
3: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. L'altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
0: A la capital tarragonina, els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i netejar els carrers, però encara hi ha uns 2.000 abonats sense subministrament elèctric. També hi ha afectacions al Segrià. Avui, en canvi, el dia s'ha llevat en calma pel que fa a la situació meteorològica. La previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Un dimarts que s'ha presentat i, de fet, s'està presentant molt més calmat que no pas ahir. Déu-n'hi-do, les tempestes severes que vam tenir de forma local, però molt desastroses en el cas del Camp de Tarragona, també al Pirineu Lleidatà, a les Terres de l'Ebre, en alguns racons del Ripollès. Ventades molt fortes, molta pluja, més de 100 litres per metre quadrat al barri del Serrallo de Tarragona, o molta calamarsa que en el cas de Móra d'Ebre va arribar a diàmetres superiors als 8 centímetres. Tot això avui és història, per tant, molta més tranquil·litat, i amb un palet de vent de ponent que va bufant entre Tarragona i Barcelona, manté la humitat baixa, però la temperatura elevada, i tot plegat amb un cel que simplement està portant aquests núvols decoratius, pinzellades de núvols primets i poca cosa més. Aquest vent que va bufant que fa que la sensació també sigui de calor, però com dèiem, de poca aixafogor. Demà tornaran els núvols a ser més abundants i entre Tarragona i Barcelona, sobretot al migdia, alguna pluja tímida. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dimarts 25 d'agost de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol crea un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta. Esther Minguell.
5: El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en serà el cap visible. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat al Congrés l'actuació de l'executiu a Ceuta i ha reivindicat l'espanyolitat de les dues ciutats autònomes.
0: L'Ajuntament de Barcelona encara la recta final de la transformació a l'antiga fàbrica industrial l'Escocesa.
5: Ubicada al 22@Nord, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i tecnologia agroalimentària.
0: En cultura, la prestigiosa organista Montserrat Torrent inaugura la 28a edició del curs d'orgue del Maresme.
5: I ho ha fet en una edició molt especial perquè coincideix amb els seus 100 anys i la celebració de l'any que du el seu nom. Aquesta setmana imparteix classes a Mataró com ho ha fet des de la primera edició del curs.
6: Va, se n'ha fet tantes coses. Estimar la música, li procurarà comunicar, però no n'hi ha per fer tants distintius.
0: En esports, el terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa com a seleccionador de Països Baixos de futbol, Joan Barberà.
7: El tècnic pallasà serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès fins l'any 2030. El català s'estrenarà oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Nations League.
0: Al control de so tenim el Francesc Ávila, la redacció i coordinació en José Gallardo i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern defensa no haver activat el sistema ES Alert davant de les pluges d'aquest cap de setmana perquè assegura els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha d'altres mecanismes de comunicació tant amb ajuntaments com amb emergències per tal de gestionar aquests fenòmens locals intensos. L'executiu prepara ara un pla de xoc per adaptar-se al canvi climàtic tant a les fortes pluges com a les altes temperatures o a l'elevat risc d'incendi. És una de les prioritats del govern que avui ha reprès l'activitat política després de l'estiu.
5: Impulsar polítiques d'adaptació al canvi climàtic serà una de les prioritats del govern català en el nou curs polític i es treballarà amb una visió transversal i des de diferents departaments. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
2: Aquí estem parlant doncs, de l'adaptació de les ciutats a aquestes altes temperatures i com acompanyem els ajuntaments en aquesta transformació. Estem parlant de tenir infraestructures més resilients doncs, a aquests embats de fenòmens meteorològics doncs, més violents i més sobtats que estem vivint. Per tant, estem parlant de fet d'una política transversal, no sectorial, de tot el govern per tal de poder-nos adaptar.
5: El govern defensa la no activació de les alertes durant les pluges del cap de setmana per l'aplicació dels protocols i estan fonamentats per criteris tècnics i recorda també que hi ha altres mecanismes de gestió.
2: Les alertes és una peça més de tots els mecanismes de comunicació que ja es tenien fins ara i que es complementen a partir del 2023 amb les alertes. Però hi ha altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments, amb els cossos i amb els operatius que en aquell moment des del terreny també valoren les actuacions que han de fer.
5: El canvi climàtic i també el pla Cura per la gestió de les ajudes a la dependència o l'inici del curs escolar són temes que es treballaran aquest divendres i dissabte al Monestir de les Avellanes, on es reunirà el govern per preparar l'arrencada del curs polític.
0: Són unes explicacions que arriben just l'endemà de la forta pedregada que ha afectat el Tarragonès, el Baix Penedès, el Segrià, diverses comarques catalanes. A Tarragona s'estan refent de les conseqüències d'aquest temporal que ha afectat tota la ciutat de punta a punta. De fet, és la localitat més afectada. Els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i netejar els carrers, però encara hi ha uns 2.000 abonats sense subministrament elèctric. L'alcalde, Rubén Viñuales, és partidari de revisar protocols, però també veu complicada la capacitat de les administracions per anticipar-se a episodis tan ràpids i devastadors com el d'ahir. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
8: Finestres trencades, arbres tombats, carrers inundats, terrasses i tendals caiguts. La virulència de la tempesta es va deixar sentir en tots els racons de la ciutat. L'alcalde Rubén Viñuales recorda que cap de les previsions indicaven que la ciutat es veuria afectada per una tempesta de grans dimensions. Es mostra partidari de revisar protocols.
3: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. Que altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
8: El temporal va afectar la ciutat de Llevant a Ponent, al polígon Francolí. Totes les naus van patir desperfectes, com explica el portaveu dels empresaris, Narcís Ortega, el president de l'Associació de Veïns de l'Urbanització de la Mora, parla de tots els arbres que van caure.
9: Un cas molt excepcional que feia verdaderament por, no? Hi havia molta gent doncs, que no va poder sortir de les naus.
10: Hi ha molts arbres caiguts, l'aigua no va fer tant de mal com altres vegades, però el vent que acompanyava l'aigua sí que ens ha castigat fort.
8: El 112 va rebre 456 trucades des de la ciutat de Tarragona.
0: L'episodi de temps violent deixa conseqüències també al Baix Penedès, només dos dies després dels aiguats del cap de setmana. La pluja ha tornat a provocar inundacions, així com diverses incidències, sobretot als barris marítims del Vendrell. Una de les situacions més complicades s'ha viscut les últimes hores al pont dels Masos, a Coma-ruga. Allà, agents de la policia local han hagut de rescatar un home que havia quedat atrapat dins del seu vehicle. Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
11: El rescat es produïa cap a les 7 de la tarda en un dels moments en què la pluja era més intensa. L'home, de 63 anys, viatjava en una furgoneta que va quedar atrapada al túnel dels Masos de Coma-ruga, un indret on les inundacions són molt habituals i que ja havia quedat negat d'aigua el cap de setmana. És precisament un dels accessos a la discoteca on dissabte es va haver d'evacuar desenes de persones. L'agent de la policia local del Vendrell, Miguel Ángel Rodríguez, explica com van actuar.
12: Van veure un vehicle que estava enfonsat a l'aigua. Dins del vehicle n'hi ha una persona fent així espavents amb els braços i no ho vam pensar. Vam despullar-nos i vam nedar fins al cotxe, vam trencar el vidre, el van treure del vehicle perquè estava en estat de xoc.
11: Les tempestes d'aquest dilluns a la tarda han tornat a provocar inundacions als barris marítims del Vendrell, especialment a Sant Salvador i Coma-ruga. S'hi han acumulat fins a 27 litres per metre quadrat, amb alguns episodis de calamar-se. El principal problema ha estat la intensitat de la pluja en poca estona. L'aigua ha obligat a tallar diversos carrers i els serveis d'emergència han hagut d'ajudar alguns ciutadans a poder accedir a casa seva. Amb el pas de les hores, però, la situació s'ha normalitzat i els carrers s'han pogut reobrir. No hi ha hagut afectacions als habitants. El 112 ha rebut 23 trucades relacionades amb les tempestes al Baix Penedès.
0: De fet, en global, aquest episodi de pluja s'ha tancat amb prop de 900 trucades fetes al telèfon d'emergències, al 112, especialment procedents del Camp de Tarragona i de la pròpia capital, la ciutat de Tarragona. Són unes tempestes que també han afectat diversos municipis del Segrià, amb especial incidència a Almenar, Albatàrrec, Corbins, així com diferents punts de l'Horta de Lleida. La calamarsada més virulenta de la temporada, amb el més col·lectiu, cultius de pera, de poma i de préssec, i les organitzacions agràries reclamen ara que els ajuts arribin ràpid. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
13: Poc abans de les 3 de la tarda van començar a caure les primeres tempestes a Ponent, concretament al Segrià, on hi va haver precipitacions amb calamarsa, entrant pel nord-oest en municipis com Almenar i més tard a Lleida Ciutat. Els xàfecs van ser breus i van caure de forma intermitent amb pedres que anaven de la mida d'un cigró a un ou de guatlla. La cortina de tempestes es va dirigir en direcció est, cap a comarques com la Noguera i el Pla d'Urgell. Encara és aviat per quantificar els danys, però el sindicat Assaja apunta que els cultius que podrien haver patit més danys són la pera i la poma, així com algunes varietats més tardanes de fruita de pinyol, com el préssec. El president d'Assaja Catalunya, Pere Roquer, demana ara una resposta ràpida.
14: Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida i l'amplitud de mires a l'hora de poder donar aquells ajuts que corresponguin a totes aquestes explotacions que han quedat afectades per danys de pedra.
13: Segons Assaja, en aquests moments ja s'ha acollit més del 70% de la producció de pera i més del 85% de la fruita de pinyol.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Passant 10 minuts a les 2, obrim plana política. El govern d'Espanya ha aprovat la creació d'un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a la ciutat autònoma de Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, serà el cap visible d'aquest nou comandament. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. El comandament únic reunirà sota la coordinació d'Ángel Víctor Torres a la ciutat autònoma de Ceuta, la delegació del govern, el CNI, els 11 ministeris involucrats en la crisi i el Consell de Seguretat Nacional. Justament ha estat durant la reunió d'aquest Consell que s'ha aprovat la creació del comandament, que després ha estat ratificada pel Consell de Ministres. La portaveu de l'executiu, Emma Saiz, ha destacat la importància de la decisió presa.
16: Ha declarado por primera vez en la historia la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta. Además, se constituye una autoridad funcional o conocido como mando único para reforzar esa coordinación.
15: Ángel Víctor Torres viatjarà immediatament a Ceuta i ha marcat els objectius d'aquest comandament únic.
17: La devolución y la repatriación de la mayor cantidad de las personas, mayores y menores, y también a la vez ir trabajando con la respuesta humanitaria y de acogida que tiene que darse a quienes solicitan asilo o a quienes son menores no acompañados. Junto a ello, una recuperación económica y también social.
15: El ministre ha fixat el nombre de migrants que en aquests moments es troben a Ceuta entre el 5 i el 10% de les 70.000 persones que van entrar a finals de juliol. Ángel Víctor Torres s'ha compromès a aconseguir que la ciutat autònoma torni a la normalitat el més aviat possible.
0: Doncs no deixem aquesta crisi migratòria perquè la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha encetat avui la primera de les 8 compareixences del govern de Pedro Sánchez previstes al Congrés fins dilluns que ve per donar explicacions sobre la crisi migratòria. Robles ha defensat la tasca dels efectius del Centre Nacional d'Intel·ligència, que estan en el punt de mira les últimes setmanes pel seu paper en l'assalt massiu de finals de juliol. Lluís Mata.
18: Margarita Robles ha començat la seva intervenció amb un record del centenar de persones mortes durant aquest episodi, expressant el

0: según los expertos, se fundó en una autogestión de individuos atraídos espontáneamente al perímetro fronterizo por cuestiones de oportunidad y por el transmitido mensaje en redes de supuesta falta de obstáculos en el cruce de fronteras.
1: ¿Cómo es posible que siga usted siendo ministra de Defensa? ¿Ante un gobierno que ha hecho una dejación de funciones irresponsable?
2: La ministra de Defensa ha justificat també el reforç d'efectius de l'exèrcit a la ciutat autònoma per col·laborar amb les forces i cossos de seguretat i ha xifrat en 3.000 els militars sobre el terreny ara mateix. La ronda de compareixences de ministres al Congrés per abordar la crisi continuarà dijous amb el titular de Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, i la ministra de Sanitat, Mònica García.
3: Tornem a Catalunya. El govern condemna l'agressió a un aficionat del Barça a Elx aquest diumenge per part de la Policia Nacional, que va requisar-li una estelada. El cos de seguretat ha obert una investigació per analitzar els fets i la delegació del govern a la Comunitat Valenciana confirma que no s'havia donat cap ordre específica per requisar banderes.
4: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha defensat la llibertat d'expressió i ha condemnat l'ús de la violència arran de les imatges que mostren l'agressió a l'aficionat.
5: El que recull la llei és que els únics elements prohibits en un esdeveniment esportiu, com pot ser doncs un partit de futbol, l'únic element prohibit són aquelles banderes o pancartes que tenen una incitació directa a la violència o l'odi. No és el cas de les estelades, per tant, en fi, aquest és el trasllat que podem fer des del govern. Hi ha aquest procés obert, esperem aquesta investigació, ens asseguren que no hi va haver una instrucció directa i, en tot cas, aquestes imatges doncs tenen la condemna del govern per l'ús d'aquesta violència i defensem que no pot ser d'altra manera la llibertat d'expressió.
4: Sobre l'inici del nou curs escolar, Paneque ha defensat la feina de la consellera d'Educació, que s'ha reunit amb representants de la comunitat educativa i que treballa per garantir una arrencada del curs que garanteixi el dret a l'educació a tothom. Paneque ha emplaçat a la roda de premsa que farà la consellera Niubó per presentar les novetats d'un curs que engega amb una convocatòria de vaga dels docents.
6: Notícies en xarxa.
3: És un quart de tres. L'Ajuntament de Barcelona encara la recta final de transformació de l'antiga fàbrica industrial L'Escocesa. Ubicada al 22 arroba nord, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i també de tecnologia agroalimentària.
4: L'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, ha explicat que el projecte parteix d'una inversió inicial público-privada de prop de 52 milions d'euros per rehabilitar els més d'11.000 metres quadrats de l'espai. A més, preveu que generin 100 llocs de treball directes i uns 500 d'indirectes amb l'objectiu que estigui en funcionament el 2029. Collboni ha destacat també el factor cohesionador de la iniciativa per combatre la crisi de l'habitatge.
7: I de fer possible allò que anem repetint constantment, que és el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, i sabem que és el gran repte que té Barcelona, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
4: El projecte és una col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona amb empreses i administracions com Mercabarna, la Fundació Empans, l'Associació Idees M i la Generalitat.
3: No deixem les iniciatives municipals i anem ara cap al Ripollès. Allà el municipi de Toses compta amb una guingueta a peu de carretera que actua com a botiga i que dinamitza el poble. La seva particularitat és que es tracta d'un establiment que, després de la jubilació del propietari, va ser adquirit per l'Ajuntament, que n'ha fet una concessió. Ràdio Ripoll, Guido Sengiarotti.
8: A dia d'avui, el poble de Toses només té el bar de l'estació i no comptava amb cap botiga ni espai on anar a comprar els productes mínims necessaris. Sí que hi havia una guingueta de fusta davant de l'estació de tren. Un cop es va jubilar el propietari, la iniciativa de l'Ajuntament va ser adquirir-la i fer una concessió per la seva explotació. Això s'ha acabat aconseguint aquest estiu, quan la paradeta ha pogut obrir les seves portes de nou. Ho explica Josep Estragués, regidor de Cultura de Toses.
9: A l'Ajuntament vam creure que era molt interessant que pogués estar a seguir oberta per a la gent del poble, per a la gent que passa, que dona una mica més de vida, ja que aquí en el que és en el poble de Toses no tenim cap botiga, només tenim el bar que està en els baixos de l'estació, i el 2024 nosaltres hem decidit adquirir la parada aquesta.
8: Des del consistori es celebra que els passants s'hi aturen i que la gent del poble hi encarrega productes. És l'èxit d'un emplaçament en una carretera molt transitada d'una botigueta que, per sobre de tot, dona vida a Toses.
3: A l'Alt Empordà, Roses prova aquest estiu un nou sistema d'intel·ligència artificial per reforçar la vigilància i la seguretat a les platges. La prova pilot s'està fent a Santa Margarida, on una càmera analitza en temps real el que passa a l'aigua.

0: detectar possibles situacions de risc. Empordà Televisió, Jesús Segade.
1: L'Ajuntament de Roses aposta per la tecnologia per reforçar la seguretat a la costa. Aquest estiu, la platja de Santa Margarida compta amb una prova pilot d'intel·ligència artificial dissenyada per detectar riscos d'ofegament a l'aigua i reduir al màxim el temps de resposta. El sistema anomenat LIFE analitza el mar en temps real mitjançant una càmera i alerta immediatament la central de socorrisme si detecta que un banyista té dificultats, tot plegat sense enregistrar imatges per tal de protegir la privacitat. Escoltem com valora aquesta iniciativa el regidor de Medi Ambient de Roses.
2: I estem contents d'aquesta iniciativa, estem molt contents i tan contents podem acabar estant que si funciona aquesta prova de pilot l'any que ve, i de cara a l'any que ve, de cara a la temporada que ve, ho implementaríem a més platges urbanes del municipi.
1: La tecnologia actuarà com un segon parell d'ulls per als socorristes durant els mesos d'agost i setembre.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detenen el conductor de la moto implicat en l'accident mortal a Castelló d'Empúries a l'Alt Empordà d'aquest dilluns.
3: Els agents l'han arrestat aquesta matinada després que l'home de 33 anys sortís de l'Hospital Josep Trueta de Girona on va ingressar per les ferides de l'accident. Els fets es van produir pels vols d'un quart de 6 de la tarda i la investigació apunta que la topada es va produir per una imprudència del conductor de la moto, motiu pel qual se l'ha detingut. La víctima mortal és una jove de 22 anys.
0: Un detingut per la mort violenta d'un home en una baralla en grup a la Ràpita, al Montsià.
3: Els fets van passar la matinada de diumenge. Els Mossos van rebre un avís a quarts de 4 i al lloc dels fets van trobar una persona ferida per apunyalament que va acabar morint. L'arrestat és un home de 34 anys que ahir es va presentar voluntàriament a dependències policials. Està previst que demà passi a disposició del jutjat de Guàrdia d'Amposta.
0: La Ronda de Dalt de Barcelona recupera el carril tallat entre la sortida 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda de Vallcarca.
3: El carril estava tallat en tots dos sentits des del passat 3 d'agost per minimitzar futurs talls nocturns i optimitzar els treballs i recursos. L'obra per tapar aquest tram de la ronda agafa forma amb la col·locació d'aquestes darreres setmanes de la meitat de les peces que formen el nou sostre. La previsió és acabar-ho a finals del 2027.
0: És moment per a la cultura. La prestigiosa organista Montserrat Torrent ha inaugurat la 28a edició del curs d'orgue del Maresme i ho ha fet en una edició molt especial perquè coincideix amb els seus 100 anys i amb la celebració de l'any que du el seu nom en homenatge a la seva trajectòria. Aquesta setmana a Mataró, Torrent hi està impartint les seves classes com ha fet els últims 28 anys. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
4: Només hi participen 10 alumnes que han estat estrictament seleccionats. El curs d'orgue del Maresme és un dels més importants de Catalunya al costat del de l'Abadia de Montserrat. I això no ho diu qualsevol, sinó la prestigiosa organista Montserrat Torrent, que un any més, i aquesta ja és la 28a edició, participa com a docent d'aquesta formació.
5: L'orgue no és un instrument fàcil, però jo crec que ara, en pocs anys, és molt més assequible i molt més conegut. El més important és que tinguin aquesta mort a l'estudi.
4: Aquest 2026 la Generalitat li dedica l'any Montserrat Torrent, coincidint amb el seu centenari i en homenatge a tota la seva llarga trajectòria davant l'orgue.
5: Massa, no he fet tantes coses. I estimar la música, li procurar de comunicar, però no n'hi ha per fer tants distintius.
4: Tot i que actualment té una sordesa pràcticament total, assegura que durant tota la seva trajectòria ha tingut molt bona oïda i, en el fons, el seu secret és que la música li dona vida.
0: Avui arrenca a Taradell la Festa d'en Tocassons, una cita ja indestriable de la festa major d'aquesta localitat osonenca. Un any més es convida tothom a triar entre el bàndol dels bandolers o el dels sometents i a deixar-se endur per l'ambient d'una festa que amb 34 anys de tradició, a través del teatre, la música i les danses, les històries i les aventures del bandoler Jaume Masferrer, es manté viva. El 9FM, Judit Lechón.
6: La Festa d'en Tocassons tornarà a convertir els carrers de Taradell en un gran escenari del segle XVII avui al vespre. Enguany se celebra la 34a edició on participants, voluntaris, entitats i veïns i veïnes tornaran a donar vida a escenes inspirades en el bandolerisme català a través del teatre, la música i la dansa. L'alcaldessa lliurarà la bandera de la vila a l'Agutzil, cap dels sometents, per encomanar-li la defensa de Taradell davant l'arribada dels bandolers. A 6:45 de la tarda, el toc de sometent i les sardanes de festa major anunciaran l'arribada del bandoler, que farà acte de presència a les 7. Serà aleshores quan es descobrirà quin taradellenc o taradellenca dona vida enguany al popular Tocassons. L'edició 2026 incorpora un dels canvis més importants dels darrers anys. Per primera vegada, el judici d'en Tocassons es trasllada a la plaça, deixant enrere la seva ubicació habitual a Can Costa. Després de la captura del bandoler a la plaça d'en Gili, tota la comitiva es desplaçarà fins a aquest espai on tindrà lloc el gran desenllaç de la jornada. Aquí es coneixerà si és declarat culpable i, per tant, el pengen a la soga o no.
0: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa com a seleccionador de Països Baixos de futbol.
7: Bon dia, Marta. El tècnic ballesà serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès fins l'any 2030. El català s'estrenarà oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Lliga de les Nacions, a la Nations League. El Barça-Real Madrid de la Lliga F es jugarà al Camp Nou. Coincideix amb l'aturada de la primera divisió masculina pels compromisos internacionals. Es disputarà el 3 o 4 d'octubre i el partit a l'espera de l'anunci oficial. Per tant, es jugarà al nou Camp Nou. A la primera divisió masculina, l'Espanyol prepara la visita al camp de la Real Societat a la tercera jornada de Lliga. Recordem, un camp, el del conjunt basco, la temporada passada van tenir opcions de sumar els 3 punts, com recorda el davanter Pere Milla.
8: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any toca guanyar.
7: Un Pere Milla que es mostra molt feliç i es mostra feliç d'estar al club on volia estar.
8: Fa molts anys sí que vaig dir que, bueno, que ojalà pogués jugar a l'Espanyol, no? I es va donar la situació de poder vindre aquí. Faran 4 anys. Molt content, no?, de defensar una institució com és l'Espanyol, poder vestir la samarreta i defensar els seus colors. Així que, bueno, content i endavant sempre.
7: I a segona divisió hi ha novetats al Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
9: El Girona va presentar ahir 2 jugadors per reforçar la defensa gironina. D'una banda, el central ganès de 28 anys, Mumin, que arriba com a agent lliure procedent del Rayo Vallecano. El jugador signa contracte fins al 2029 i ja ha superat la greu lesió de genoll que va patir la temporada passada i va poder disputar el darrer Mundial amb la selecció de Ghana. D'altra banda, el club també va presentar Mauro Furtado, defensa portuguès de només 18 anys, que arriba procedent del Benfica a canvi d'1 milió d'euros pel 50% dels seus drets. L'equip portuguès es reserva un percentatge d'una futura venda del jugador. Furtado, considerat com una de les grans apostes del futur del club gironí, es pot adaptar tant a la posició de central com de lateral esquerra.
7: I en bàsquet, el FIEC Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominica Jacel Pérez, de 24 anys. Escoltem el director esportiu del club català, Fernando Sanemeterio.
10: Bueno, encantados de que Jacel sea una de la familia FIEC Girona. Creemos que es una pieza que necesitamos, que encaja perfectamente en nuestro estilo de juego. Tiene un talento natural, tanto físico como técnico, tiene esa exuberancia física que le hace ser diferencial a campo abierto, atacando situaciones el aro. Y luego además es un jugador con un alto motor para jugar al estilo de baloncesto que queremos hacer.
0: Gràcies, Joan Barberà. Són gairebé 2:15. Fem una petita pausa i tornem de seguida amb més notícies.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Premià Mèdia Informatius. Marc Rodríguez.
3: Ja hi ha data per la nova mostra d'activitats. Manel Ferrer.
4: La plaça dels Països Catalans acollirà el diumenge 6 de setembre una nova edició de la mostra d'activitats extraescolars. La jornada es farà de 10 del matí a 8 del vespre i permetrà a infants, joves i famílies conèixer l'oferta d'activitats que es poden fer al municipi fora de l'horari escolar. En aquesta edició hi participaran 28 entitats, clubs, escoles i centres que presentaran les seves propostes i informaran les famílies sobre les diferents activitats esportives, educatives, culturals, artístiques i de lleure que ofereixen. Durant tota la jornada hi haurà exhibicions, tallers i activitats oberts al públic distribuïdes entre l'escenari, l'espai de tallers i la pista d'activitats. La mostra té com a objectiu concentrar en un mateix espai les diferents opcions d'activitats extraescolars disponibles a Premià de Mar i facilitar que les famílies puguin conèixer-les directament i contactar amb les entitats i centres que les organitzen.
3: I explicarem també en Cultura que són els darrers dies per inscriure's al concurs de bandes Delightants, el concurs de música jove que tornarà a dur a terme una residència artística per bandes emergents. Es pot presentar candidatura fins al 3 de setembre i el concurs se celebrarà els 22, 23 i 24 d'octubre a l'Espai L'Amistat. Un concurs obert a grups de qualsevol estil musical amb repertori propi, sempre que la majoria dels seus integrants tinguin entre 16 i 30 anys, no tinguin contracte amb una discogràfica i no hagin estat finalistes de l'edició anterior. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web municipal i els premis seran de 1.200 euros per la banda guanyadora, 500 pel segon classificat i 300 euros pel tercer. Més notícies, Òscar Guardiola.
5: El Consell Comarcal del Maresme ofereix, juntament amb la Diputació de Barcelona, un programa completament gratuït i adreçat a dones empresàries i emprenedores que vulguin fer créixer el seu negoci. Fes créixer el teu projecte en clau femenina és un programa pensat per identificar possibles obstacles i superar-los amb èxit, crear una estratègia de projecte, solidificar la marca personal, donar més seguretat en la gestió econòmica i potenciar les habilitats de lideratge amb una xarxa de suport.
3: I l'Òscar també ens acosta als esports.
5: La Federació Catalana de Bàsquet ja ha publicat el calendari dels partits per l'AB Premià Masculí de la segona categoria i la Supercopa Femenina. Aquest setembre, les jugadores de l'equip premianenc jugaran 3 partits diferents de la fase prèvia. Dissabte 12 a 3 quarts de 6 de la tarda contra l'Igualada. Dissabte 19 a 3 quarts de 6 de la tarda contra el CB Grup Barna. I dissabte 26 a 2 quarts de 8 de la tarda contra l'Escola Badruna Gràcia. Per altra banda, els jugadors de l'equip masculí de segona categoria només tenen un partit. Dissabte 26 a 3 quarts de 6 de la tarda contra el CB Vilanova del Vallès.
3: I el temps? Avui dia de sol sense patir per la pluja. Atenció perquè pugen les temperatures fins als 30 graus, les mínimes també seguiran baixant. Ara se situaran en els 22 graus.
6: Bon dia, són 2:45.
7: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
6: El govern defensa no haver activat el sistema S-Alert davant de les pluges dels últims dies perquè, diuen, els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha d'altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments i amb emergències per gestionar aquests fenòmens locals intensos. Així ho argumenta la portaveu Sílvia Paneque.
8: Ens estem trobant amb alguns fenòmens locals intensos que tenen previsions doncs, més acotades en el temps. I és en aquest moment on, insisteixo, només amb criteris tècnics de si hi ha temps suficient, de si és prudent o no.
6: Sobre aquesta qüestió, Junts i Comuns han demanat les compareixences de la consellera d'Interior i de la directora general de Protecció Civil, tot plegat després d'un nou episodi de tempestes i pedregades que ha afectat sobretot el Tarragonès i el Baix Penedès. Des d'una de les poblacions més perjudicades, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, demana més suport i seguiment per part del govern.
9: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. L'altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
6: A la capital tarragonina, els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i netejar els carrers, però encara hi ha abonats sense subministrament elèctric i problemes amb les línies d'autobús. A més, hi ha afectacions al Segrià. Avui, en canvi, el dia s'ha llevat en calma pel que fa a la situació meteorològica. La previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, un dimarts que s'ha presentat i, de fet, s'està presentant molt més calmat que no pas ahir. Déu-n'hi-do, les tempestes severes que vam tenir de forma local, però molt desastroses en el cas del Camp de Tarragona, també al Pirineu Lleidatà, a les Terres de l'Ebre, en alguns racons del Ripollès. Ventades molt fortes, molta pluja, més de 100 litres per metre quadrat al barri del Serrallo de Tarragona, o molta calamarsa que, en el cas de Móra d'Ebre, va arribar a diàmetres superiors als 8 centímetres. Tot això avui és història, per tant, molta més tranquil·litat, i amb un palet de vent de ponent que va bufant entre Tarragona i Barcelona, manté la humitat baixa, però la temperatura elevada, i tot plegat amb un cel que simplement està portant aquests núvols decoratius, pinzellades de núvols primets, i poca cosa més. Aquest vent que va bufant, que fa que la sensació també sigui de calor, però, com dèiem, de poca xafogor. Demà tornaran els núvols a ser més abundants, i entre Tarragona i Barcelona, sobretot al migdia, alguna pluja tímida. N'estem pendents a la xarxa.
6: És dimarts, 25 d'agost de 2026, i tenim més titulars. El govern espanyol crea un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta. Esther Minguell.
10: El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en serà el cap visible. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat al Congrés l'actuació de l'executiu a Ceuta i ha reivindicat l'espanyolitat de les dues ciutats autònomes.
6: L'Ajuntament de Barcelona encara a la recta final de transformació de l'antiga fàbrica industrial L'Escocesa.
10: Ubicada al 22 arroba nord, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i tecnologia agroalimentària.
6: En cultura, la prestigiosa organista Montserrat Torrent inaugura la 28a edició del curs d'orgue del Maresme.
10: I ho ha fet en una edició molt especial perquè coincideix amb els seus 100 anys i la celebració de l'any que du el seu nom. Aquesta setmana imparteix classes a Mataró, com ha fet des de la primera edició del curs.
11: Massa no he fet tantes coses. I estimar la música li procuraré comunicar, però no n'hi ha per fer tants distintius.
6: Als esports, el terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa com a seleccionador de Països Baixos de futbol. Joan Barberà.
3: El tècnic ballesà serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès fins l'any 2030. El català s'estrenarà oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Nations League.
6: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació José Gallardo i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de 2:45.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: El govern defensa no haver activat el sistema S-Alert davant de les pluges d'aquest cap de setmana perquè els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha d'altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments i amb emergències per gestionar aquests fenòmens locals intensos. L'executiu prepara un pla de xoc, de fet, per adaptar-se al canvi climàtic, tant a les fortes pluges com a les altes temperatures o a l'elevat risc d'incendi. És una de les prioritats del govern, que avui ha reprès l'activitat política després de l'estiu.
10: Impulsar polítiques d'adaptació al canvi climàtic serà una de les prioritats del govern català en el nou curs polític i es treballarà amb una visió transversal i des de diferents departaments. Sílvia Paner, que és portaveu del govern.
12: Aquí estem parlant doncs, de l'adaptació de les ciutats a aquestes altes temperatures i com acompanyem els ajuntaments en aquesta transformació. Estem parlant de tenir infraestructures més resilients doncs, a aquests embats de fenòmens meteorològics doncs, més violents i més sobtats que estem vivint. Per tant, estem parlant de fet d'una política transversal, no sectorial, de tot el govern, per tal de poder-nos adaptar.
10: El govern defensa la no activació de les alertes durant les pluges del cap de setmana per l'aplicació dels protocols fonamentats per criteris tècnics i recorda que hi ha altres mecanismes de gestió.
12: Les alertes és una peça més de tots els mecanismes de comunicació que ja es tenien fins ara i que es complementen a partir del 2023 amb les alertes. Però hi ha altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments, amb els cossos i amb els operatius que en aquell moment des del terreny també valoren les actuacions que han de fer.
10: Sobre aquesta qüestió, Junts i Comuns han demanat les compareixences de la consellera d'Interior i la directora general de Protecció Civil. El canvi climàtic, el pla cura per la gestió de les ajudes a la dependència o l'inici del curs escolar són temes que es treballaran aquest divendres i dissabte al Monestir de les Avellanes, on es reunirà el govern per preparar l'arrencada del curs polític.
6: Mentrestant, Tarragona refada les conseqüències del fort temporal de pluja intensa, vent i pedra que ha afectat tota la ciutat de punta a punta. Els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i per netejar els carrers. De fet, encara ho fan a aquestes hores. Però encara hi ha abonats sense subministrament elèctric i problemes amb les línies d'autobús. L'alcalde Rubén Viñuales és partidari de revisar protocols, però veu complicada la capacitat de les administracions d'anticipar-se en episodis tan ràpids i devastadors com el d'ahir. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
13: Finestres trencades, arbres tombats, carrers inundats, terrasses i tendals caiguts. La virulència de la tempesta es va deixar sentir en tots els racons de la ciutat. L'alcalde Rubén Viñuales recorda que cap de les previsions indicaven que la ciutat es veuria afectada per una tempesta de grans dimensions. Es mostra partidari de revisar protocols.
9: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. Que altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
13: El temporal va afectar la ciutat de Llevant a Ponent, al polígon Francolí. Totes les naus van patir desperfectes, com explica el portaveu dels empresaris, Narcís Ortega. El president de l'Associació de Veïns de l'Urbanització de la Mora parla de tots els arbres que van caure.
14: Un cas molt excepcional que feia verdaderament por, no? Hi havia molta gent, doncs, que no va poder sortir de les naus.
15: Hi ha molts arbres caiguts. L'aigua no va fer tant de mal com altres vegades, però el vent que acompanyava l'aigua sí que ens ha castigat fort.
13: El 112 va rebre 456 trucades des de la ciutat de Tarragona.
6: L'episodi de temps violent deixa conseqüències també al Baix Penedès, només dos dies després dels aiguats del cap de setmana. La pluja ha tornat a provocar inundacions, així com diverses incidències, especialment als barris marítims del Vendrell. Una de les situacions més complicades s'ha viscut al pont dels Masos, a Coma-ruga, on agents de la policia local han rescatat un home que havia quedat atrapat dins del seu vehicle. Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
16: El rescat es produïa cap a les 7 de la tarda en un dels moments en què la pluja era més intensa. L'home, de 63 anys, viatjava en una furgoneta que va quedar atrapada al túnel dels Masos de Coma-ruga, un indret on les inundacions són molt habituals i que ja havia quedat negat d'aigua el cap de setmana. És precisament un dels accessos a la discoteca on dissabte es va haver d'evacuar desenes de persones. L'agent de la policia local del Vendrell, Miguel Ángel Rodríguez, explica com van actuar.
17: Van veure un vehicle que estava enfonsat a l'aigua. Dins del vehicle n'hi ha una persona fent així espavents amb els braços i no ho vam pensar. Vam despullar-nos i vam nedar fins al cotxe, vam trencar el vidre, el van treure del vehicle perquè estava en estat de xoc.
16: Les tempestes d'aquest dilluns a la tarda han tornat a provocar inundacions als barris marítims del Vendrell, especialment a Sant Salvador i Coma-ruga. S'hi han acumulat fins a 27 litres per metre quadrat, amb alguns episodis de calamar-se. El principal problema ha estat la intensitat de la pluja en poca estona. L'aigua ha obligat a tallar diversos carrers i els serveis d'emergència han hagut d'ajudar alguns ciutadans a poder accedir a casa seva. Amb el pas de les hores, però, la situació s'ha normalitzat i els carrers s'han pogut reobrir. No hi ha hagut afectacions als habitants. El 112 ha rebut 23 trucades relacionades amb les tempestes al Baix Penedès.
6: Un episodi de pluges violentes que es tanquen prop de 900 trucades en total al 112, especialment des del Tarragonès. Les tempestes han afectat també diversos municipis del Segrià, amb especial incidència Almenar, Albatàrrec, Corbins i diferents punts de l'Horta de Lleida. La calamarsada més virulenta de la temporada ha malmès cultius de pera, de poma i de préssec, i les organitzacions agràries reclamen ara que els ajuts arribin ràpid. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
18: Poc abans de les 3 de la tarda van començar a caure les primeres tempestes a Ponent, concretament al Segrià, on hi va haver precipitacions amb calamarsa, entrant pel nord-oest en municipis com Almenar i més tard a Lleida Ciutat. Els xàfecs van ser breus i van caure de forma intermitent amb pedres que anaven de la mida d'un cigró a un ou de gualla. La cortina de tempestes es va dirigir en direcció est cap a comarques com la Noguera i el Pla d'Urgell. Encara és aviat per quantificar els danys, però el sindicat Assaja apunta que els cultius que podrien haver patit més danys són la pera i la poma, així com algunes varietats més tardanes de fruita de pinyol, com el préssec. El president d'Assaja Catalunya, Pere Roquer, demana ara una resposta ràpida.
19: Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida i l'amplitud de mires a l'hora de poder donar aquells ajuts que corresponguin a totes aquestes explotacions que han quedat afectades per danys de pedra.
18: Segons Assaja, en aquests moments ja s'ha collit més del 70% de la producció de pera i més del 85% de la fruita de pinyol.
6: Vint minuts i seran les 3 de la tarda. Obrim plana política. El govern d'Espanya ha aprovat la creació d'un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a la ciutat de Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, serà el cap visible d'aquest nou comandament. David Navarro, bon dia.
20: Bon dia. El comandament únic reunirà sota la coordinació d'Àngel Víctor Torres a la ciutat autònoma de Ceuta la delegació del govern, el CNI, els 11 ministeris involucrats a la crisi i el Consell de Seguretat Nacional. Justament ha estat durant la reunió d'aquest Consell que s'ha aprovat la creació del comandament, que després ha estat ratificada pel Consell de Ministres. La portaveu de l'executiu, Emma Saiz, ha destacat la importància de la decisió presa.
21: Ha declarado por primera vez en la historia la situación de interés
0: para la seguridad nacional en Ceuta. Además, se constituye una autoridad funcional o conocido como mando único para reforzar esa coordinación.
20: Ángel Víctor Torres viatjarà immediatament a Ceuta i ha marcat els objectius d'aquest comandament únic.
21: La devolución y la repatriación de la mayor cantidad de las personas, mayores y menores, y también a la vez ir trabajando con la respuesta humanitaria y de acogida que tiene que darse a quienes solicitan asilo o a quienes son menores no acompañados. Junto a ello, una recuperación económica y también social.
20: El ministre ha fixat el nombre de migrants que en aquests moments es troben a Ceuta entre el 5 i el 10% de les 70.000 persones que van entrar a finals de juliol. Ángel Víctor Torres s'ha compromès a aconseguir que la ciutat autònoma torni a la normalitat el més aviat possible.
6: David, el Consell de Ministres també ha aprovat dos avantprojectes de llei per modificar les lleis d'asil i d'estrangeria. Amb l'objectiu d'adaptar la normativa espanyola a l'europea, es preveu substituir l'actual llei d'asil, veritat?
20: Doncs sí, per una nova norma que agilitzarà la tramitació de les sol·licituds. El segon avantprojecte reforma parcialment la llei d'estrangeria i introdueix un sistema de triatge per a les persones que travessin irregularment les fronteres exteriors de la Unió Europea.
6: Encara en relació amb la crisi a Ceuta, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha encetat avui la primera de les 8 compareixences del govern de Pedro Sánchez, previstes al Congrés fins dilluns que ve, per donar-ne explicacions. Robles ha defensat la tasca dels efectius del Centre Nacional d'Intel·ligència al punt de mira les últimes setmanes pels seu paper en l'assalt massiu de finals de juliol. Lluís Mata.
22: Margarita Robles ha començat la seva intervenció amb un record del centenar de persones mortes durant aquest episodi, expressant el suport inequívoc del govern d'Espanya a la ciutat autònoma de Ceuta, a qui ha demanat disculpes si s'ha sentit en algun moment abandonada en aquesta crisi. Pel que fa a la gestió de l'assalt, ha posat en valor les funcions del CNI i la necessitat de la seva feina silenciosa i atribuït a una organització massiva i alimentada via xarxes socials el pas descontrolat de centenars de milers de migrants. Una reflexió que ha servit al Partit Popular per demanar la dimissió de la ministra. Escoltem Margarita Robles y la diputada del PP, Esther Muñoz.
23: Del examen, como digo, de las redes e imágenes tomadas, puede inicialmente concluirse que la realización material del asalto masivo el día 30, según los expertos, se fundó en una autogestión de individuos atraídos espontáneamente al perímetro fronterizo por cuestiones de oportunidad y por el transmitido mensaje en redes de supuesta falta de obstáculos en el cruce de fronteras.
24: ¿Cómo es posible que siga usted siendo ministra de Defensa? ¿Ante un gobierno que ha hecho una dejación de funciones irresponsable?
22: La ministra de Defensa ha justificat també el reforç d'efectius de l'exèrcit a la ciutat autònoma per col·laborar amb les forces i cossos de seguretat i ha xifrat en 3.000 els militars sobre el terreny ara mateix. La ronda de compareixences de ministres al Congrés per abordar la crisi continuarà dijous amb el titular de Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, i la ministra de Sanitat, Mònica García.
6: Tornem a Catalunya. El govern condemna l'agressió a un aficionat del Barça a Elx aquest diumenge per part de la Policia Nacional, que va requisar-li una estelada. El cos de seguretat ha obert una investigació per analitzar els fets i la delegació del govern a la Comunitat Valenciana confirma que no s'havia donat cap ordre específica per requisar banderes.
10: La portaveu del govern, Sílvia Paneca, ha defensat la llibertat d'expressió i ha condemnat l'ús de la violència arran de les imatges que mostren l'agressió a l'aficionat.
8: El que recull la llei és que els únics elements prohibits en un esdeveniment esportiu, com pot ser doncs un partit de futbol, l'únic element prohibit són aquelles banderes o pancartes que tenen una incitació directa a la violència o l'odi. No és el cas de les estelades, per tant, en fi, aquest és el trasllat que podem fer des del govern. Hi ha aquest procés obert, esperem aquesta investigació, ens asseguren que no hi va haver una instrucció directa i, en tot cas, aquestes imatges doncs tenen la condemna del govern per l'ús d'aquesta violència i defensem que no pot ser d'altra manera la llibertat d'expressió.
10: Sobre l'inici del nou curs escolar, Paneque ha defensat la feina de la consellera d'Educació, que s'ha reunit amb representants de la comunitat educativa i que treballa per garantir una arrencada del curs que garanteixi el dret a l'educació. Paneque ha emplaçat a la roda de premsa que farà la consellera Niubó per presentar les novetats d'un curs que engega amb una convocatòria de vaga de docents.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: Passa un minut de 3:15. L'Ajuntament de Barcelona encara a la recta final de transformació de l'antiga fàbrica industrial l'Escocesa. Ubicada al 22 Arroba Nord, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i també de tecnologia agroalimentària.
10: L'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, ha explicat que el projecte parteix d'una inversió inicial público-privada de prop de 52 milions d'euros per rehabilitar els més d'11.000 metres quadrats de l'espai. A més, preveu que generin 100 llocs de treball directes i uns 500 d'indirectes amb l'objectiu que estigui en funcionament el 2029. Collboni ha destacat també el factor cohesionador de la iniciativa per combatre la crisi de l'habitatge.
1: I de fer possible allò que anem repetint constantment, que és el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, i sabem que és el gran repte que té Barcelona, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
10: El projecte és una col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona amb empreses i administracions com Mercabarna, la Fundació Empans, l'Associació d'Idees M i la Generalitat.
6: No deixem les iniciatives municipals i anem ara cap al Ripollès. Allà el municipi de Toses compta amb una guingueta a peu de carretera que actua com a botiga i que dinamitza el poble. La seva particularitat és que es tracta d'un establiment que, després de la jubilació del propietari, va ser adquirit per l'Ajuntament, que n'ha fet una concessió. Ràdio Ripoll, Guido Sengiarotti.
2: A dia d'avui, el poble de Toses només té el bar de l'estació i no comptava amb cap botiga ni espai on anar a comprar els productes mínims necessaris. Sí que hi havia una guingueta de fusta davant de l'estació de tren. Un cop es va jubilar el propietari, la iniciativa de l'Ajuntament va ser adquirir-la i fer una concessió per la seva explotació. Això s'ha acabat aconseguint aquest estiu, quan la paradeta ha pogut obrir les seves portes de nou. Ho explica Josep Estragués, regidor de Cultura de Toses.
4: A l'Ajuntament vam creure que era molt interessant que pogués estar seguir oberta per a la gent del poble, per a la gent que passa, que dona una mica més de vida, ja que aquí en el que és en el poble de Toses no tenim cap botiga. Només tenim el bar que està en els baixos de l'estació, i el 2024 nosaltres vam decidir adquirir la parada aquesta.
2: Des del consistori es celebra que els passants s'hi aturen i que la gent del poble hi encarrega productes. És l'èxit d'un emplaçament en una carretera molt transitada d'una botigueta que, per sobre de tot, dona vida a Toses.
6: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detingut el conductor de la moto implicada en l'accident mortal a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, d'aquest dilluns.
10: Els agents l'han arrestat aquesta matinada després que l'home de 33 anys sortís de l'Hospital Josep Trueta de Girona, on va ingressar per les ferides de l'accident. Els fets es van produir pels vols d'un 5:15 de la tarda i la investigació apunta que la topada es va produir per una imprudència del conductor de la moto, motiu pel qual se l'ha detingut. La víctima mortal és una jove de 22 anys que viatjava a la moto.
6: Un detingut per la mort violenta d'un home en una baralla en grup a la Ràpita, al Montserrat.
10: Els fets van passar la matinada de diumenge. Els Mossos van rebre un avís a 3:15 i al lloc dels fets van trobar una persona ferida per apunyalament que va acabar morint. L'arrestat és un home de 34 anys que ahir es va presentar voluntàriament a dependències policials. Està previst que demà passi a disposició del jutjat de Guàrdia d'Amposta.
6: I el carrer Valladolid guanya el primer premi de carrers guarnits a les festes de Sants a Barcelona.
10: Amb la temàtica de la Ruta de la Seda, Valladolid ha aconseguit 384 vots i s'ha proclamat guanyador per segon any consecutiu. En segon lloc ha quedat el carrer de Sagún amb la temàtica Sagún i punt, que també ha aconseguit la menció especial del jurat al millor sostre. El carrer Guadiana s'ha endut el tercer premi pel seu obrador màgic ple de bombons, pastissos i croissants gegants.
6: És moment per a la cultura. La prestigiosa organista Montserrat Torrent ha inaugurat la 28a edició del curs d'orgue del Maresme. I ho ha fet en una edició molt especial, perquè coincideix amb els seus 100 anys i la celebració de l'any que du el seu nom, en homenatge a la seva trajectòria. Aquesta setmana, a Mataró, Torrent hi està impartint classe. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
5: Només hi participen 10 alumnes que han estat estrictament seleccionats. El curs d'orgue del Maresme és un dels més importants de Catalunya al costat del de l'Abadia de Montserrat. I això no ho diu qualsevol, sinó la prestigiosa organista Montserrat Torrent, que un any més, i aquesta ja és la 28a edició, participa com a docent d'aquesta formació.
11: L'òrgan és un instrument fàcil, però jo crec que ara, en pocs anys, és molt més assequible i molt més conegut. El més important és que tinguin aquesta mort a l'estudi.
5: Aquest 2026 la Generalitat li dedica l'any Montserrat Torrent, coincidint amb el seu centenari i en homenatge a tota la seva llarga trajectòria davant l'orgue.
11: Massa no he fet tantes coses. I estimar la música li procurarà comunicar, però no n'hi ha per ser tants distintius.
5: Tot i que actualment té una sordesa pràcticament total, assegura que durant tota la seva trajectòria ha tingut molt bona oïda i, en el fons, el seu secret és que la música li dona vida.
6: I avui arrenca a Taradell la Festa d'en Tocassons, una cita ja indestriable de la Festa Major d'aquesta localitat osonenca. Un any més es convida tothom a triar entre el bàndol dels bandolers o el dels sometents i a deixar-se endur per l'ambient d'una festa amb 34 anys de tradició. El 9FM, Judit Lechón.
3: La Festa d'en Tocassons tornarà a convertir els carrers de Taradell en un gran escenari del segle XVII avui al vespre. Enguany se celebra la 34a edició on participants, voluntaris, entitats i veïns i veïnes tornaran a donar vida a escenes inspirades en el bandolerisme català a través del teatre, la música i la dansa. L'alcaldessa lliurarà la bandera de la vila a l'agutzil, cap dels sometents, per encomanar-li la defensa de Taradell davant l'arribada dels bandolers. A 6:45 de la tarda, el toc de sometent i les sardanes de Festa Major anunciaran l'arribada del bandoler, que farà acte de presència a les 7. Serà aleshores quan es descobrirà quin taradellenc o taradellenca dona vida enguany al popular Tocassons. L'edició 2026 incorpora un dels canvis més importants dels darrers anys. Per primera vegada, el judici d'en Tocassons es trasllada a la plaça, deixant enrere la seva ubicació habitual a Can Costa. Després de la captura del bandoler a la plaça d'en Gili, tota la comitiva es desplaçarà fins a aquest espai on tindrà lloc el gran desenllaç de la jornada. Aquí es coneixerà si és declarat culpable i, per tant, el pengen a la soga o no.
6: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa ara com a seleccionador de futbol dels Països Baixos.
9: Bon dia, Marta. El tècnic Pallasó serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès fins l'any 2030. El català s'estrenarà oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Nations League. El Barça-Real Madrid de la Lliga F es jugarà al nou Camp Nou. Coincideix amb l'aturada de la primera divisió masculina pels compromisos internacionals i es disputarà el 3 o 4 d'octubre. El partit, a l'espera de l'anunci oficial, es jugarà al Camp Nou. I a la primera divisió masculina, l'Espanyol ja prepara la visita al camp de la Reial Societat després de perdre contra el Real Madrid en el darrer partit per 2-1, en un partit on el conjunt blanc es va queixar de l'actuació arbitral. Cal destacar que l'equip de Manolo González ja s'entrena pensant en la visita contra el conjunt basc. La temporada passada, davant la Reial Societat, van tenir opcions de sumar els 3 punts, com recorda el davanter Pere Milla.
12: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any pues, toca guanyar.
9: Un Pere Milla que avui ha reconegut i ha recordat que es mostra molt feliç d'estar al club on volia estar.
12: Fa molts anys sí que vaig dir que, bueno, que ojalà pogués jugar a l'Espanyol, no? I es va donar la situació de poder vindre aquí, faran 4 anys. Molt content, no?, de defensar una institució com és l'Espanyol, poder vestir la samarreta i defensar els seus colors. Així que, bueno, content i endavant sempre.
9: A la segona divisió destaquem que hi ha novetats al Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
14: El Girona va presentar ahir 2 jugadors per reforçar la defensa gironina. D'una banda, el central ganès de 28 anys, Moment, que arriba com a agent lliure procedent del Rayo Vallecano. El jugador signa contracte fins al 2029 i ja ha superat la greu lesió de genoll que va patir la temporada passada i va poder disputar el darrer Mundial amb la selecció de Ghana. D'altra banda, el club també va presentar Mauro Furtado, defensa portuguès de només 18 anys, que arriba procedent del Benfica a canvi d'un milió d'euros pel 50% dels seus drets. L'equip portuguès es reserva un percentatge d'una futura venda del jugador. Furtado, considerat com una de les grans apostes del futur del club gironí, es pot adaptar tant a la posició de central com de lateral esquerra.
9: I hem de destacar en bàsquet, el FIAC Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominicà Jacel Pérez, de 24 anys. Escoltem el director esportiu del club català, Fernando Sanemeterio.
15: Bueno, encantados de que Jacel sea una de la familia FIAC Girona. Creemos que es una pieza que necesitamos, que encaja perfectamente en nuestro estilo de juego. Tiene un talento natural, tanto físico como técnico. Tiene esa exuberancia física que le hace ser diferencial a campo abierto, atacando situaciones el aro. Y luego además es un jugador con un alto motor para jugar al estilo de baloncesto que queremos hacer.
9: Les declaracions, les paraules del director esportiu del FIAC Girona, Fernando Sanemeterio, parlant de la nova incorporació del nou fitxatge del club català, Jacel Pérez. En handbol, el Barça s'ha endut la Supercopa Catalunya masculina en imposar-se al Freiking Granollers per 35-29, i en la competició femenina, el Granollers, el Balonmano Granollers, es va imposar en la final a Lleida per 26-22. Les dues finals d'aquesta Supercopa Catalunya d'handbol es van disputar a la localitat del Marès de Calella. Per tant, ja tot preparat per començar la temporada. De moment, els dos primers títols en joc ja s'han decidit amb el Barça i el Granollers com a campions.
6: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà a partir de les 2. Bona tarda.
13: La xarxa de comunicació local.
16: Premià Mèdia Informatius. Marc Rodríguez.
17: Ja hi ha data per la nova mostra d'activitats. Manel Ferrer.
18: La plaça dels Països Catalans acollirà el diumenge 6 de setembre una nova edició de la mostra d'activitats extraescolars. La jornada es farà de 10 del matí a 8 del vespre i permetrà a infants, joves i famílies conèixer l'oferta d'activitats que es poden fer al municipi fora de l'horari escolar. En aquesta edició hi participaran 28 entitats, clubs, escoles i centres que presentaran les seves propostes i informaran les famílies sobre les diferents activitats esportives, educatives, culturals, artístiques i de lleure que ofereixen. Durant tota la jornada hi haurà exhibicions, tallers i activitats oberts al públic distribuïdes entre l'escenari, l'espai de tallers i la pista d'activitats. La mostra té com a objectiu concentrar en un mateix espai les diferents opcions d'activitats extraescolars disponibles a Premià de Mar i facilitar que les famílies puguin conèixer-les directament i contactar amb les entitats i centres que les organitzen.
17: I explicarem també en Cultura que són els darrers dies per inscriure's al concurs de bandes Delightants, el concurs de música jove que tornarà a dur a terme una residència artística per bandes emergents. Es pot presentar candidatura fins al 3 de setembre i el concurs se celebrarà els 22, 23 i 24 d'octubre a l'Espai L'Amistat. Un concurs obert a grups de qualsevol estil musical amb repertori propi, sempre que la majoria dels seus integrants tinguin entre 16 i 30 anys, no tinguin contracte amb una discogràfica i no hagin estat finalistes de l'edició anterior. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web municipal i els premis seran de 1.200 euros per la banda guanyadora, 500 pel segon classificat i 300 euros pel tercer. Més notícies, Òscar Guardiola.
19: El Consell Comarcal del Maresme ofereix, juntament amb la Diputació de Barcelona, un programa completament gratuït i adreçat a dones empresàries i emprenedores que vulguin fer créixer el seu negoci. Fes créixer el teu projecte en clau femenina és un programa pensat per identificar possibles obstacles i superar-los amb èxit, crear una estratègia de projecte, solidificar la marca personal, donar més seguretat en la gestió econòmica i potenciar les habilitats de lideratge amb una xarxa de suport.
17: I l'Òscar també ens acosta als esports.
19: La Federació Catalana de Bàsquet ja ha publicat el calendari dels partits per l'AB Premià Masculí de la segona categoria i la Supercopa Femenina. Aquest setembre, les jugadores de l'equip premianenc jugaran 3 partits diferents de la fase prèvia. Dissabte 12 a 3 quarts de 6 de la tarda contra l'Igualada. Dissabte 19 a 3 quarts de 6 de la tarda contra el CB Grup Barna. I dissabte 26 a 2 quarts de 8 de la tarda contra l'Escola Badruna Gràcia. Per altra banda, els jugadors de l'equip masculí de segona categoria només tenen un partit. Dissabte 26 a 3 quarts de 6 de la tarda contra el CB Vilanova del Vallès.
17: I el temps? Avui dia de sol sense patir per la pluja. Atenció perquè pugen les temperatures fins als 30 graus, les mínimes també seguiran baixant. Ara se situaran en els 22 graus.
25: Notícies en xarxa.
26: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern defensa no haver activat les alertes abans les pluges dels últims dies perquè, diu, els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteix que hi ha d'altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments i emergències per gestionar aquests fenòmens locals intensos, ho ha argumentat la portaveu Sílvia Paneque.
27: Només amb criteris tècnics de si hi ha temps suficient, de si és prudent o no, de si aquest període, si aquest fenomen, perdó, serà llarg o curta en el temps. Diferents paràmetres absolutament tècnics es pren la decisió d'emetre o no, i així ho continuarem fent.
26: Tot plegat després d'un nou episodi de tempestes i pedregades que ahir va afectar sobretot el Tarragonès i el Baix Penedès. Des d'una de les poblacions més perjudicades, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, demana més suport i seguiment per part del govern. També hi ha afectacions al Segrià. I el govern espanyol ha creat un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, serà el cap visible com a expert en la gestió de crisis migratòries per haver afrontat la situació quan era president del govern canari. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat al Congrés l'actuació de l'executiu a Ceuta.
0: Del examen, como digo, de las redes e imágenes tomadas, puede inicialmente concluirse que la realización material del asalto masivo el día 30, según los expertos, se fundó en una autogestión de individuos atraídos espontáneamente al perímetro fronterizo por cuestiones de oportunidad y por el transmitido mensaje en redes de supuesta falta de obstáculos en el cruce de fronteras.
26: I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà davant del ple del Congrés per abordar la crisi a Ceuta. Segons ha apuntat la portaveu de l'executiu espanyol, Elma Saiz, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Els treballadors de la Brigada Municipal de Pineda de Mar fa 2 anys que reclamen l'ampliació de millores salarials i farts d'esperar han convocat diverses jornades de vaga a les portes de la Festa Major. Avui han tallat la Nacional 2 i s'han manifestat pel centre. El govern els acusa d'haver intentat pressionar amb baixes injustificades fent un abús dels dies d'indisposició. I la prestigiosa organista Montserrat Torrent inaugura la 28a edició del curs d'orgue del Maresme. Ho ha fet amb una edició molt especial perquè coincideix amb els seus 100 anys i la celebració de l'any que du el seu nom. Aquesta setmana, per cert, imparteix classes a Mataró com ha fet des de la primera edició d'aquest curs.
8: Notícies en xarxa.
20: Premià Mèdia Informatius, Marc Rodríguez.
17: Ja hi ha data per la nova mostra d'activitats, Manel Ferrer.
18: La plaça dels Països Catalans acollirà el diumenge 6 de setembre una nova edició de la mostra d'activitats extraescolars. La jornada es farà de 10 del matí a 8 del vespre i permetrà a infants, joves i famílies conèixer l'oferta d'activitats que es poden fer al municipi fora de l'horari escolar. En aquesta edició hi participaran 28 entitats, clubs, escoles i centres que presentaran les seves propostes i informaran les famílies sobre les diferents activitats esportives, educatives, culturals, artístiques i de lleure que ofereixen. Durant tota la jornada hi haurà exhibicions, missions, tallers i activitats oberts al públic distribuïdes entre l'escenari, l'espai de tallers i la pista d'activitats. La mostra té com a objectiu concentrar en un mateix espai les diferents opcions d'activitats extraescolars disponibles a Premià de Mar i facilitar que les famílies puguin conèixer-les directament i contactar amb les entitats i centres que les organitzen.
17: I explicarem també en Cultura que són els darrers dies per inscriure's al concurs de bandes Delightance, el concurs de música jove que tornarà a dur a terme una residència artística per bandes emergents. Es pot presentar candidatura fins al 3 de setembre i el concurs se celebrarà els 22, 23 i 24 d'octubre a l'Espai L'Amistat. Un concurs obert a grups de qualsevol estil musical amb repertori propi, sempre que la majoria dels seus integrants tinguin entre 16 i 30 anys, no tinguin contracte amb una discogràfica i no hagin estat finalistes de l'edició anterior. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web municipal i els premis seran de 1.200 euros per la banda guanyadora, 500 pel segon classificat i 300 euros pel tercer. Més notícies, Òscar Guardiola.
19: El Consell Comarcal del Maresme ofereix, juntament amb la Diputació de Barcelona, un programa completament gratuït i adreçat a dones, empresàries i emprenedores que vulguin fer créixer el seu negoci. Fes créixer el teu projecte en clau femenina és un programa pensat per identificar possibles obstacles i superar-los amb èxit, crear una estratègia de projecte, solidificar la marca personal, donar més seguretat en la gestió econòmica i potenciar les habilitats de lideratge amb una xarxa de suport.
17: I l'Òscar també ens acosta als esports.
19: La Federació Catalana de Bàsquet ja ha publicat el calendari dels partits per l'AVE Premià Masculí de la segona categoria i la Supercopa Femenina. Aquest setembre, les jugadores de l'equip femenenc jugaran 3 partits diferents de la fase prèvia. Dissabte 12 a 3 quarts de 6 de la tarda contra l'Igualada. Dissabte 19 a 3 quarts de 6 de la tarda contra el CB Grup Barna. I dissabte 26 a 2 quarts de 8 de la tarda contra l'Escola Badruna Gràcia. Per altra banda, els jugadors de l'equip masculí de segona categoria només tenen un partit. Dissabte 26 a 3 quarts de 6 de la tarda contra el CB Vilanova del Vallès.
17: I el temps? Avui dia de sol sense patir per la pluja. Atenció perquè pugen les temperatures fins als 30 graus, les mínimes també seguiran baixant. Ara se situaran en els 22 graus.
1: Premià Mèdia, informació.
4: Dijous 6 d'agost s'obre i comença a funcionar el nou aparcament temporal de cotxes a Can Sant Pere, a la parcel·la que es va alliberar després de la primera fase de l'enderroc. En contra del que s'havia contemplat en algun moment, no serà finalment un aparcament de zona blava i de pagament, sinó que el govern ha preferit establir, amb caràcter de prova, una modalitat híbrida gratuïta. Hi haurà un sector de 14 places d'aparcament express per a estacionaments d'un màxim d'una hora. A la resta del municipi, i l'aparcament express permet aparcar només mitja hora, on els cotxes hauran d'exhibir un disc horari. Aquest temps limitat funcionarà de 7 del matí a 10 de la nit, perquè durant la nit els cotxes hi podran estacionar lliurement residents i també no residents. L'altre sector serà de 12 places i tindrà una doble condició. Els residents hi podran aparcar lliurement les 24 hores del dia i els no residents hi podran deixar el cotxe com a màxim durant 2 hores, entre les 8 del matí i les 8 del vespre, també exhibint un disc horari. Tot plegat, com diem, s'activarà dijous, de moment, amb una senyalització provisional, perquè es farà coincidir amb la recepció oficial de l'obra de reforma del carrer Jacint Verdaguer, reforma que ha suposat la supressió d'un bon grapat de places d'aparcament i que ha motivat en gran mesura la creació d'aquest aparcament a Can Sant Pere, que des del principi el govern ha defensat en l'oportunitat de compensar aquesta circumstància, oferint aparcament per la zona comercial del centre i també aparcament nocturn als residents, d'una manera semblant a la que es busca amb l'aparcament soterrani del mercat, que els pròxims mesos adoptarà un funcionament semblant. I pel que ens diu avui el regidor de Promoció Econòmica, Xavier Gatius, si s'ha descartat la zona blava és perquè de moment la fórmula tindrà un caràcter de prova i perquè no deixa de ser un aparcament temporal a l'espera que es desenvolupi la finca de Can Sant Pere. S'ha entès que aquesta provisionalitat aconsellava adoptar una modalitat d'aparcament que no impliqués l'empresa concessionària, perquè això faria més senzill fer canvis en el futur si es consideren necessaris.
1: Premià Mèdia, informació.
7: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
21: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
22: Ladies and gentlemen.
21: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
23: Jazz It.
21: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat, Jazz It.

0: always forget that.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Avui venim a les platges de Premià de Mar per conèixer la feina que fan els socorristes aquí in situ. Per això parlarem amb la Dayana, la coordinadora de platges. No t'ho perdis, que coneixem tots els secrets.
3: Estem acompanyats amb la Dayana García, que ella és la coordinadora de les platges, de socorrisme de les platges de Premià de Mar. Com estàs? Bon dia.
4: Hola, què tal? Bon dia. Jo soy Dayana.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia, informació.
2: L'Ajuntament ha començat a instal·lar els cartells que informen de la prohibició d'entrada de gossos a les zones de jocs infantils al municipi. Els primers es van col·locar dilluns passat a la plaça Nova després del tancament d'aquest espai amb l'objectiu d'evitar-hi l'accés d'animals de companyia. La senyalització incorpora un codi QR que enllaça amb un mapa on es poden consultar les zones d'esbarjo per a gossos del municipi, així com la platja per a gossos situada a la zona de Llevant. Segons ha informat el consistori, aquesta actuació s'estendrà de manera progressiva a la resta de zones de jocs infantils de Premià de Mar per fomentar una convivència respectuosa entre les persones i els animals de companyia. L'Ajuntament recorda que l'incompliment d'aquesta normativa pot comportar sancions de fins a 400 euros.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Activitat física, meditació, tot això ens aporta al ioga i al tai chi. Aquest estiu s'està realitzant a la platja de Premià de Mar. En parlem amb l'Àlex Costa i la Mònica Calvo.
2: Avui us portem a la platja de Premià de Mar, a la platja del Pla de l'Os, perquè durant tot aquest estiu, el cap de setmana, dissabte i diumenge, estan fent ioga i tai chi. I avui nosaltres hem quedat amb els responsables d'aquesta activitat, l'Àlex Costa i la Mònica Calvo, del taller del ioga de Premià de Mar. Com esteu? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
4: Molt bon dia.
2: Doncs escolta'm, una activitat perfecta perquè l'entorn és brutal. És veritat que aquesta hora fa calor, però quan ells fan les sessions és més d'hora i s'està més fresquet. Per començar per algun lloc, expliqueu-nos una mica en què consisteixen aquestes sessions de ioga a la platja, Àlex, va, o Mònica, qui vulgui.
3: Doncs us explicàvem, el ioga a la platja, el que fem són les sessions típiques dirigides a tothom, amb experiència, sense i que vulguin conèixer el ioga. Llavors comencem així escalfant una mica, fem les postures típiques del ioga, que són exercicis d'estirament, però també exercicis de força, sempre connectades molt amb el nostre cos, i acabem amb una mica de respiració i de meditació front al mar, aquest mar mediterrani tan bonic que tenim aquí. I el diumenge fem sessions de tai chi. El tai chi i qigong són moviments dinàmics, més senzills, estan potser dedicats a una població una miqueta més gran, tot i que és per tothom. I llavors el tai chi és un art marcial, el qigong no té aquest art marcial, llavors són estiraments i moviments lents coordinats amb la respiració. De manera que movem tot el cos, movem la respiració i ens dona moltíssima calma mental amb dues activitats.
2: Molt bé. Àlex, i d'on va sortir aquesta idea o d'on va sorgir aquesta idea de fer aquestes activitats a la platja?
4: Bé, això és part de l'Ajuntament. De fet, va fer uns pressupostos participatius que l'any passat, i algú va demanar per què no fem ioga i tai chi a la platja? I va sortir votat. Entre d'altres coses, va sortir això. I així estem. Va tindre èxit l'any passat i ens van demanar si podíem repetir-ho.
2: Molt bé, molt bé. De fet, Núria, està molt bé que entre totes les idees que surtin d'aquests pressupostos participats, sortir activitat a la platja, no, Núria? És a dir, que hauríem d'estar contents també que la gent també doncs promogui aquestes iniciatives.
5: Home, clar que sí, és que hi ha necessitat i no és el mateix.
2: Doncs crec que la Núria no ens escolta, però nosaltres seguim tirant. Per qui no hagi practicat mai el ioga a la platja, cal algun tipus de coneixement previ o es pot anar fent sense, doncs, vaja, ser un gran practicant de ioga?
3: Sempre es pot començar des de zero. Clar que sí. Exacte. A més, nosaltres som professionals. Portem més de 18 anys amb el centre que hi ha a Premià de Mar i estem molt especialitzats en adaptar. Llavors, una cosa que té el ioga és que s'adapta a tu. No has de fer el que fem els professors. Tots els exercicis tenen un nivell inicial, que és per on comencem sempre la postura, i l'anem fent una miqueta més difícil, i cadascú es queda fins on pot en aquell dia. Jo, que ja porto molts anys, hi ha dies que una postura la necessito fer molt senzilla i una altra en la que la puc avançar i intensificar més. Llavors, no és tant l'experiència, sinó saber-te escoltar, saber-te respectar el teu límit i anar fins on et ve de gust o fins al teu cos pot.
4: Saber adaptar l'exercici a la teva necessitat. De manera que una persona pugui fer l'exercici o més fàcil o més difícil. Aquí és la nostra feina, d'ensenyar-ho.
3: I, sobretot, dir-vos que en el ioga no busquem comparar-nos, no busquem un objectiu, busquem moure el cos, alliberar la respiració i calmar la ment, les tres coses. Per això fugim de l'autoexigència, ens escoltem, som molt amables amb el nostre cos, ens respectem el límit i no ens imposem objectius, sortim de tota aquesta mentalitat competitiva per passar a una mentalitat de consciència, de sentir-nos i respectar-nos.
2: Molt bé. Àlex, avantatges de fer ioga a la platja? És a dir, coses que ens poden anar bé o que poden afavorir la pràctica si ho fem aquí damunt la sorra.
4: Mira, per començar, molts exercicis són més fàcils amb la sorra. I després, si vols, t'ensenyo algun.
2: Vinga.
4: Per exemple, és més fàcil d'arribar... Com que els peus s'ensorren una mica, les mans arribaran més fàcilment a ella per recolzar-s'hi. Parlo de postures que demanen
6: certa
4: flexibilitat. O inclús la gran postura reina, podríem dir, que és la postura asseguda amb cames creuades, la postura de meditació, tan típica d'Orient, de seure al terra amb les cames creuades, aquí és molt fàcil. De fet, si les cames estan més baixes que la pelvis, la columna serà més fàcil que se mantingui recta. I això ho afavoreix. Simplement fer un sot a la sorra i una muntanyeta pel cul, per seure, i facilitarà molt la postura ben feta.
3: I després estar a l'entorn, practicar mirant el mar, respirant la brisa marina, quan t'estires, veure el cel blau obert sobre tu, et dona una sensació de connexió, de calma, d'alliberament mental, que a la sala ho aconseguim, perquè ho fem amb els ulls tancats, però aquí podem gaudir i integrar-nos amb l'entorn. I això és fantàstic.
2: De fet, estem parlant del ioga, però hem dit dissabtes ioga, diumenges tai chi. Mònica, quina és la diferència entre el ioga i el tai chi i com ho repartiu vosaltres?
3: Bé, l'origen és la principal diferència, el ioga ve de la Índia i sobretot és estàtic, és a dir, mantenim les postures durant un temps. Amb el tai chi i el qigong no, tot és dinàmic, són moviments enllaçats amb la respiració. Llavors, el tai chi i el qigong sempre és de peu, és a dir, només fem exercicis de peu, potser ens podem asseure a meditar en algun moment, però en el ioga no. En el ioga la postura és estàtica i també treballem en altres gravetats. Treballem al terra, treballem invertides, assegudes, estirades... Llavors hi ha més varietat de moviment en el ioga que no pas en el tai chi. Però l'objectiu és el mateix, guanyar flexibilitat i força física, la respiració, obrir la respiració de manera que respirem profund i guanyant calma mental. I això ho tenen els dos en comú.
2: Molt bé. Àlex, aconseguiu que la gent desconnecti d'alguna manera també, malgrat que està fent una activitat física, la gent aconsegueix aquest estat que ens deia la Mònica, una mica de ser conscients de l'activitat i desconnectar una mica potser de les rutines?
4: Espero que sí, que la gent ho aconsegueixi. Nosaltres sí. I, de fet, està tenint èxit. La gent està... Inclús ens aplaudeixen.
3: Sí, ja ens havia passat que ens aplaudissin en una classe, i aquí sí.
4: Sí que és una activitat de cos i ment. I sí que el cos el preparem i potser és el protagonista, però sempre li donem un caire de presència, de silenci, de lentitud, de parar. I tot això afavoreix a que després passem a un salt més difícil, que és la ment, una ment que salta d'arbre en arbre com els micos, però que l'anem controlant. És una tècnica...
3: L'anem calmant.
4: Sí, i això també el que dona és claredat. El ioga ens parla de claredat. Els pensaments de vegades ens s'ofusquen. Sempre diem que pensar és importantíssim, però que de vegades ens fan males passades. I aquí intentem tenir eines com per controlar.
3: Controlem, afavorim la concentració, afavorim l'atenció, afavorim la memòria. És a dir, que mentalment l'ansietat baixa moltíssim. Ens podem parar, calmar, veure... De vegades trobem solucions en allò que ens preocupava, no? I diem, ai, però agafem distància de les coses, diem, si no tenia tanta importància, llavors el cos afluixa. Bé, és un treball integratiu.
2: Doncs això està molt bé. Deixa'm dir també, com a persona que ve a aquests tallers als caps de setmana, que us he trobat més de 100 persones en algunes sessions, sobretot en els primers caps de setmana de juliol, i que el gruix de gent que hi participa és prou important, Mònica.
3: Sí, sí, sí. Tenim una mitjana entre 50 i 70 persones per sessió, cosa que és molt bonic, perquè això fa que els veïns i les veïnes de Premià surtin de casa seva, sociabilitzin, perquè molta gent després es queda fent el banyet, comentant la jugada, es coneixen, surten a l'aire lliure, es refresquen... I bé, és important, sobretot per la gent gran amb el tai chi, La gent del ioga és una miqueta més jove i venen també gent en pràctica, gent sense... I també és una bona manera d'incentivar que durant el curs coneguin l'activitat i es puguin apuntar i la continuïn mantenint. De fet, nosaltres donem exercicis, tenim un grup de WhatsApp on els hi pengem exercicis per fer a casa sense nosaltres.
4: I inclús alguns exercicis els fem en cada sessió perquè els participants arribin a integrar-les, a aprendre-ho i ja tinguin algunes bones eines.
2: Molt bé. Dues coses abans d'acabar. La primera és que qui ens estigui escoltant o després veient i l'interès això que esteu explicant, encara estan a temps de participar-hi perquè queden encara, em sembla, dos caps de setmana més.
3: Sí, queden dos caps de setmana, els últims d'agost. Llavors, poden venir sense reserva, sense avisar, vens a la platja, et plantes i fas la classe. És obert a tot el poble. Llavors, és important que pel ioga portis una tovallola o una estora de ioga. I amb aquestes calors també demanem que vinguis protegida del sol i portis aigua per hidratar-te.
2: Molt bé. I afegeix una altra cosa més, que és important que ho diguem, que vosaltres ara, quan torneu després d'aquest estiu, també començareu a fer formació de gent, doncs això, que fa la pràctica del ioga, és a dir, que feu encara un esglaonet més, eh?
3: Sí, al taller de ioga estem contents, cobrim formació de professors, ja tenim molta experiència acompanyant a formació de professors en una formació anterior que ha plegat, i ara ens llancem a l'aventura de formar professors i de transmetre la nostra experiència acompanyant persones.
2: Molt bé.
4: Jo m'agradaria dir moltes gràcies, Ajuntament de Premià de Mar. Perquè realment no sols això, eh? S'està movent molt per fer múltiples coses, activitats pel poble, i això trobo que és molt d'agrair.
2: I afegim una cosa més amb això que estava dient, aquest agraïment, Mònica, que m'ha fet pensar l'Àlex. No sé si hi ha o heu vist activitats similars d'altres ajuntaments que potser també hagin apostat per activitats similars. És a dir, és una cosa que s'està implantant, el fet de fer activitat potser física, doncs patrocinat o ajudat pels ajuntaments.
3: Sí, de fet tenim alguns col·legues a la Costa Brava, alguns professors que coneixem i són amics, que ho estan fent també, i ens han ajudat, que ja ho feien, i ja ens han donat horaris, ens han dit el que funcionava, i sí, és una cosa que s'està implantant als ajuntaments de la costa, i val la pena, perquè al final és donar una activitat física amb la qual estàs fent molta prevenció en salut i estàs invertint en la salut de les persones del teu poble. És fantàstic.
2: Molt bé. Doncs què he de dir? Tothom, els dissabtes i diumenge, a 8:45, a la platja de Can Manent o a la platja del Pla de l'Os, com vulgueu dir-li, a Premià de Mar a fer aquestes activitats. Gràcies, Àlex i Mònica, que estan a més en uns dies de descans i han vingut especialment avui per estar amb nosaltres aquesta estona. Per tant, molt agraïts. Moltes gràcies.
3: A vosaltres. Un plaer sempre a Premià Mèdia.
4: Això, molt bé.
6: Els escoltes.
7: A les xarxes i al YouTube dels Mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia, informació.
1: El dissabte 22 d'agost, el Banc de Sang i Teixit serà a Premià de Mar a recollir donacions de sang. La jornada s'inscriu dins la campanya d'estiu d'aquesta organització, que ens recorda que és una època en què es fa menys recapte de sang, però en què la necessitat de reserves es manté i fins i tot repunta. Concretament afirmen que caldran 40.000 donacions de sang i plasma per mantenir les reserves necessàries als hospitals de Catalunya. El dia 22, l'equip del Banc de Sang tornarà a estar a la Gran Via de Lluís Companys, davant del Mercat de Sant Joan, matí i tarda, de 10 a 2 i de 5 a 9. Ens demanen que si ens animem a col·laborar, abans d'anar-hi, reservem hora a premiadamar.cat/donar sang.
0: Premià Mèdia, informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El conseller comarcal Xavier Pons Domènech, responsable de la implantació del projecte Eurovelo 8 al Maresme, parlava en una entrevista al Punt Avui sobre el desplegament d'aquest circuit ciclable, una actuació subvencionada pels fons Next Generation que s'ha estat materialitzant els últims mesos amb la creació de tot un seguit d'infraestructures en els diferents municipis que s'hi han apuntat. Inicialment eren 15, però a l'últim moment també s'hi han adherit Premià de Mar i Tordera, que d'entrada no hi participaven. A l'entrevista, el republicà Pons Domènech que es felicita de tot el que s'ha aconseguit i posa en valor les potencialitats del projecte en matèria de turisme sostenible, que és, en última instància, allò que va empènyer el Consell Comarcal a propiciar l'arribada de l'Eurovelo al Maresme. I en un moment donat anuncia que quan s'hagi completat la implantació del circuit, íntimament lligada a la pacificació de la Nacional 2 i a la creació d'un carril bici que recorrerà la comarca de dalt a baix, es farà una inauguració que, en paraules seves, hauria de ser un acte clarament esportiu al qual s'intentarà que acudeixin totes les entitats ciclistes de la comarca. No és l'únic pla de futur que Pons Domènech ha imaginat, perquè en un altre moment expressa la idea que quan es consumi la pacificació de la N2 i la comarca ja gaudeixi del nou carril bici i amb la xarxa Eurovelo plenament implantada, serà possible també donar curs a un servei de bicis elèctriques per tot el Maresme. Com dèiem, Premià de Mar ha estat un dels municipis que s'ha adherit al projecte Eurovelo a l'últim moment. Com ens ha explicat recentment l'alcalde, ho ha fet per aprofitar una línia d'ajuts a l'AMB que permetrà crear aquesta tardor un nou aparcament de bicicletes davant l'estació de trens i arran del futur carril bici de la Nacional.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha creat un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, serà el cap visible com a expert en gestió de crisis migratòries per haver afrontat la situació quan era president del govern canari. Torres ha assegurat que la prioritat del govern espanyol és la devolució dels migrants a Marroc, però s'ha de fer amb garanties pertinents, d'acord amb l'ordre internacional i respectant els drets humans.
2: La devolución y la repatriación de la mayor cantidad de las personas, mayores y menores, y también a la vez ir trabajando con la respuesta humanitaria y de acogida que tiene que darse a quienes solicitan asilo o a quienes son menores no acompañados. Junto a ello, una recuperación económica y también social.
1: El govern espanyol ha impulsat una nova llei d'asil i una reforma parcial de la llei d'estrangeria per adaptar-les al Pacte Europeu sobre Migració i Asil. Canviem de tema. Tarragona refà de les conseqüències del temporal de pluja, intensa, vent i pedra que ha afectat tota la ciutat de punta a punta. Ahir, recordem, els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts, netejar els carrers, però encara hi ha uns 2.000 abonats sense subministrament elèctric. L'alcalde Rubén Viñuales és partidari i ha dit de revisar protocols, però veu complicada la capacitat de les administracions d'anticipar-se a episodis tan ràpids.
3: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. Que altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
1: I la Ronda de Dalt recupera el carril tallat entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura de l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. El carril estava tallat en dos sentits des del passat 3 d'agost per minimitzar els futurs talls nocturns i optimitzar els treballs i recursos. L'obra per tapar aquest tram de la Ronda agafa forma amb la col·laboració d'aquestes darreres setmanes de la meitat de les peces que formen el nou sostre. La previsió és enllestir-lo a finals de 2027. I detenen el conductor de la moto implicat en l'accident mortal a Castelló d'Empúries a l'Alt Empordà aquest dilluns. Els agents l'han arrestat aquesta matinada després que l'home de 33 anys sortís de l'Hospital Josep Trueta de Girona, on va ingressar per les ferides que li va provocar l'accident. I acabem amb nom propi, el del terrassenc Xavi Hernández, que inicia una nova etapa com a seleccionador dels Països Baixos de futbol. El tècnic vallesà serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès. Fins al 2030, el català s'estrena oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Nations League. És tot de moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
0: Premià Media Informatius, Marc Rodríguez.
4: Ja hi ha data per la nova mostra d'activitats. Manel Ferrer.
5: La plaça dels Països Catalans acollirà el diumenge 6 de setembre una nova edició de la mostra d'activitats extraescolars. La jornada es farà de 10 del matí a 8 del vespre i permetrà a infants, joves i famílies conèixer l'oferta d'activitats que es poden fer al municipi fora de l'horari escolar. En aquesta edició hi participaran 28 entitats, clubs, escoles i centres que presentaran les seves propostes i informaran les famílies sobre les diferents activitats esportives, educatives, culturals, artístiques i de lleure que ofereixen. Durant tota la jornada hi haurà exhibicions, tallers i activitats oberts al públic distribuïdes entre l'escenari, l'espai de tallers i la pista d'activitats. La mostra té com a objectiu concentrar en un mateix espai les diferents opcions d'activitats extraescolars disponibles a Premià de Mar i facilitar que les famílies puguin conèixer-les directament i contactar amb les entitats i centres que les organitzen.
4: I explicarem també en Cultura que són els darrers dies per inscriure's al concurs de bandes Delightants, el concurs de música jove que tornarà a dur a terme una residència artística per bandes emergents. Es pot presentar candidatura fins al 3 de setembre i el concurs se celebrarà els 22, 23 i 24 d'octubre a l'Espai L'Amistat. Un concurs obert a grups de qualsevol estil musical amb repertori propi, sempre que la majoria dels seus integrants tinguin entre 16 i 30 anys, no tinguin contracte amb una discogràfica i no hagin estat finalistes de l'edició anterior. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web municipal i els premis seran de 1.200 euros per la banda guanyadora, 500 pel segon classificat i 300 euros pel tercer. Més notícies. Òscar Guardiola.
5: El Consell Comarcal del Maresme ofereix, juntament amb la Diputació de Barcelona, un programa completament gratuït i adreçat a dones empresàries i emprenedores que vulguin fer créixer el seu negoci. Fes créixer el teu projecte en clau femenina és un programa pensat per identificar possibles obstacles i superar-los amb èxit, crear una estratègia de projecte, solidificar la marca personal, donar més seguretat en la gestió econòmica i potenciar les habilitats de lideratge amb una xarxa de suport.
4: I l'Òscar també ens acosta als esports.
5: La Federació Catalana de Bàsquet ja ha publicat el calendari dels partits per l'AVE Premier Masculí de la segona categoria i la Supercopa Femenina. Aquest setembre, les jugadores de l'equip femenin jugaran 3 partits diferents de la fase prèvia. Dissabte 12 a 3 quarts de 6 de la tarda contra l'Igualada. Dissabte 19 a 3 quarts de 6 de la tarda contra el CB Grup Barna. I dissabte 26 a 2 quarts de 8 de la tarda contra l'Escola Badruna Gràcia. Per altra banda, els jugadors de l'equip masculí de segona categoria només tenen un partit. Dissabte 26 a 3 quarts de 6 de la tarda contra el CB Vilanova del Vallès.
4: I el temps? Avui dia de sol sense patir per la pluja. Atenció perquè pugen les temperatures fins als 30 graus, les mínimes també seguiran baixant. Ara se situaran en els 22 graus.
0: Premià Mèdia. Informació.
4: Anul·lada la caminada Premià Montserrat, que aquest 2026 no es durà a terme per la situació de la pesta porcina africana i les restriccions de mobilitat que se'n deriven. Segueixen vigents a la zona de Santa Perpètua de Mogoda, Sabadell i Terrassa i afecten, per tant, bona part del recorregut. L'organització defensa que la caminada ha de fer-se amb totes les garanties i mantenir l'essència que l'ha fet especial durant tants anys, així que modificar-ne el recorregut o escurçar-la no era factible, segons expliquen a Premià Mèdia. L'edició 43 de la cursa haurà d'esperar, per tant, el proper any si no hi ha cap altra causa de força major.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Soc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
1: L'univers infinit.
0: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
2: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
3: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
2: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
3: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
4: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: En fin.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: I aquesta setmana, nou episodi de Llibres amb la Mar Arenaza. Avui ens porta dos llibres, Homo, de Juan Evaristo Valls, i Dame Veneno, que quiero vivir, de Leticia Sala, dos llibres que busquen reflexionar sobre la bellesa, la llibertat i la satisfacció de perdre's coses.
3: Doncs vinga, nou episodi de Llibres, com sempre, amb la Mar Arenaza. Mar, què tal? Com estàs avui?
4: Bé, bé. Estic millor que ahir, pitjor que demà.
3: Bueno, intentarem fer el que puguem.
4: Sí, sí.
3: Avui portes dos llibres, segons tu, d'actualitat.
4: Sí.
3: Parla'm una mica d'aquests dos,
4: mira,
3: d'aquestes obres.
4: És que m'han cridat avui molt l'atenció. Un és de la Leticia Sala, que es diu Dame Veneno, que quiero vivir, val? I això és veritat, m'has fet pensar en els xunguitos.
3: Sí, bueno, és que quan m'has dit el títol fora de micros, he pensat, això no és una cançó de los chunguitos bastant coneguda, però no, és Dame Veneno, que quiero vivir.
4: Sí.
3: Aquest és vivir, l'altre és morir.
4: Sí, sí, tot és molt així. I el subtítol és Skincare, Botox, Miedo a Envejecer y Linaje Femenino. A mi el que em va cridar l'atenció no és només l'skincare, el botox i el miedo a envejecer, cosa que és real i tal,
3: sí,
4: sinó el linaje femenino, no? Volia saber a veure com ho lliga això. I és aquesta autora que es diu Leticia Sala, que ella és, bueno, ha escrit algun llibre, també és lletrista de diferents grups, vull dir que està també dins del món aquest...
3: Sí.
4: d'artístic,
3: sí,
4: i de més.
3: Bueno, no? com podràs comprovar, ja que me veus i has parlat,
4: sí,
3: de skincare i aquestes coses, jo no,
4: sí,
3: hi entenc massa, malauradament.
4: Sí.
3: M'intentaré fer el que pugui.
4: Sí, bueno, skincare és, bueno, tots aquests...
3: Sí, sí, això sí,
4: no,
3: que es posen a la cara.
4: Les cremes,
3: exacte,
4: no,
3: exacte,
4: els teus rituals,
3: sí,
4: no, els tractaments aquests que et fas a casa i així.
3: Correcte,
4: val?
3: Sí, sí.
4: El botox és aquestes injeccions, no? Que
3: aquí cuidado.
4: A partir de... Sí, a partir d'una... De la bacteria aquesta botulímica, no? Que és el veneno, no?
3: Sí,
4: de
3: sí,
4: veneno,
3: també veneno.
4: És el teu aquest. I, no?, que et relaxa el muscle i llavors doncs fa que no tinguis arrugues i aquesta por a envellir, que bueno...
3: Bueno, però es refereix a veneno en el títol, però, clar, es refereix a veneno només a lo del botox o a tot en general? Perquè,
4: jo,
3: clar...
4: sí, tot en general, perquè aquest llibre també fa referència que és... Tot això ara perquè és molt exagerat, tot aquest tema, no? I també perquè hi ha tot el tema de xarxes, de les pantalles, ens veiem molt a nosaltres mateixos i als altres.
3: Bueno, clar? I t'ho anava a comentar, el tema de les influencers, que afecten,
4: clar,
3: molt el tema de...
4: I dels filtres,
3: de maquillatge,
4: que ja no saps...
3: No?
4: Que és maquillatge i que és un filtre, no? Posat,
3: sí, bueno,
4: per la mateixa,
3: dia,
4: clar, no? I, però que hi ha això en el segle XVII o XVIII, no? Vull dir que les senyores aristòcrates també es posaven un tipus de materials, amb arsènic o amb plom, i que acabaven enverinades per tenir la pell encara...

0: amb un pes, doncs, més...
1: Sí, superior a...
0: Un obès, sí, no?, podríem, sí, dir, que és la, sí, forma de bellesa que es tenia en aquella època, perquè, clar, es relacionava a la bellesa en quant a riqueses, en quant a poder menjar molt. Llavors, clar, tu m'estàs parlant d'un altre tipus de bellesa, clar, i no va massa allunyar d'aquest segle.
1: No, és clar, és que curiós. Suposo que tot és molt reflexe de l'època on que vius, no?, uh-huh, i de les necessitats i de les aspiracions, no?, que provoca la societat, depèn de quina època, no? Llavors, doncs, uh-huh, és així, no? És com el romanticisme, no?, que tothom havia de ser com molt blanc, molt lànguid, no?, poc vital, uh-huh, no?, perquè és així com molt oníric, i en canvi ara tampoc no és, bueno, així.
0: Clar, és el tema que hem parlat de les influencers, no sé si tu n'has vist algunes, però clar, si parlem d'influencers, no només parlem de maquillatge i bellesa, sinó també podem parlar de coses més en general,
1: sí,
0: viatges, penjar-ho tot a les xarxes,
1: sí,
0: per mostrar una realitat, podríem dir, diferent a la,
1: sí,
0: que és.
1: No? Sí, sí. Sí, a més que tot és molt ficció, no? Vull dir que i ens emmirallem amb aquestes fantasies i que al final ens acaben enfonsant una miqueta també amb la misèria, no? No només per comparació, sinó que a vegades hi poses tanta intenció i que quan realment ho aconsegueixes no t'acaba d'omplir el que tu t'esperaves.
0: Pot haver-hi un punt d'enveja, creus?
1: També, sí.
0: Bellesa, enveja, va una mica relacionat.
1: Sí, el ser sempre desitjable, no? Mm. Que tothom sempre, doncs, cridis l'atenció en algú, no?
0: Bueno, però això és un altre debat molt interessant, que és el fet de que la gent sigui bella, amb bé,
1: sí,
0: no amb bé, amb
1: sí,
0: bé baixa,
1: guapa, sí,
0: guapa, per ella mateixa o per als altres?
1: Normalment sempre sol ser més per als altres que per una mateixa.
0: Bueno, la gent normalment et diu el contrari, perquè no vol quedar malament, no?
1: Sí. Hi ha aquest llibre, llavors, però també em porto un altre, uh-huh, és que estan com relacionats, uh-huh, més o menys, d'un professor de filosofia que és Juan Evaristo Valls Boix, que es diu Homo,
0: vale,
1: val? Que és el gusto de perder, que és l'oposat al FOMO, que és la por aquesta de perdre qualsevol... Aquesta por de perdre qualsevol cosa, no?, d'acte, activitat i de més...
0: El
1: que sigui, no? No t'ho pots perdre, ho has de viure tot. Has d'estar sempre vivint al límit, no?
0: Uh-huh.
1: I, en canvi, el Homo és tot el contrari, és no ho faré.
0: M'és igual perdre-m'ho, no?
1: M'és igual perdre-m'ho, però normalment sempre com una reacció davant, doncs, d'aquesta ansietat i d'aquest estrès i de més, no? I jo crec que aquests dos llibres estan relacionats perquè jo crec que són coses que ens passen ara a nosaltres, més o menys de diferent intensitat, però sí que, per una banda, ens aterroritza fer-nos grans i envellir i que deixem de ser nosaltres perquè ens imaginem que nosaltres sempre serem joves i guais i tal. I, per una altra banda, també aquesta... I això provoca molta ansietat i, uh-huh, i molta preocupació i de més. I també aquesta manera de viure sempre amb molt d'estrès, fent 3.000 activitats alhora, intentant viure-ho tot, no? És com abans que deies que havies fet un viatge, doncs, bueno,
0: correcte,
1: què passa amb els viatges? Pues que ho vols fer-ho tot.
0: I tant.
1: Vols anar aquí, vols anar allà, tot, i al final...
0: No et dona,
1: és com una mena de tortura màxima,
0: sí.
1: I en lloc de gaudir i estar bé...
0: Vas a saco.
1: És una carrera.
0: Sí, correcte.
1: Llavors, on està aquest límit, no? On ens deixem portar, on som nosaltres que decidim, no? I sempre aquests dos llibres, a mi el que m'han fet pensar és on està la nostra capacitat de decisió? Sabem el que volem?
0: Mm.
1: O sempre estem atrapats, doncs, amb aquesta ansietat, amb aquest estrès, que després tampoc no ho podem aprofitar perquè tot ha passat tan ràpid que no has pogut gaudir, vull dir que no ha quedat res amb tu de tota aquesta activitat que has fet, no?
0: Bueno, però en el cas de viatjar, que has donat aquest exemple, jo he viatjat molt i jo, al final, amb els meus pares estem molt acostumats a perdre'ns coses que ja ni ens afecten. Vam anar a Madrid, no vam anar fins al Mercado de San Miguel,
1: sí,
0: i no va passar res.
1: No va passar res.
0: Al final, no ho pots fer tot. I si no, ja hi tornaràs.
1: No
0: més
1: es
0: endavant.
1: Veurà del lloc, clar.
0: I en quant al llibre, jo sempre m'intento llegir la sinopsi de cada llibre, i al llegir-me la d'aquest llibre, t'he de dir que m'ha costat Déu i ajuda,
1: sí,
0: entendre. Quan has dit que era filòsof, ja...
1: Sí, però ho fa d'una manera molt entenedora, perquè a mi el que m'interessa és que va com bastant al fons de la qüestió, no? En aquest sentit, doncs, que al final tot és un tema de diners, no? És un tema, doncs, de gastar, gastar, gastar, consumir sempre, no perdre res perquè tu ets algú i tu has de...

0: construir-te tu mateix vivint aquestes experiències. Llavors, si no ho fas, no ets ningú. Vull dir que has d'estar al cas de tot, has de comprar-ho tot, has de prendre decisions sempre...
1: Que parlaríem d'un esgotament col·lectiu en quant al sistema capitalista. Seria com la primera frase que definiria aquest llibre, no? És com allò de definir, la llibertat de les persones, de cadascú de nosaltres, no a través de consumir, de comprar, de tenir èxit, sinó de tot el contrari. No? Que seria poder, no fer res...
0: Clar, triar. Vull dir, estic cansat, doncs me'n vaig a dormir. O no sé què, doncs faig tot el contrari, no? Uh-huh. O estic molt actiu, doncs vaig a fer alguna cosa, però la trio jo, i la trio jo a la meva mida segons el que jo necessito, el que jo vulgui. Canvi ara... Clar, les forces són tan grans, no? Hi ha tantes activitats, hi ha tanta cosa per viure, no? Que llavors sempre vas com al darrere del happening, no? Però que al final això jo crec que t'acaba jugant a la contra, no? Perquè no ho gaudeixes, no ho vius amb tranquil·litat, no? No és...
1: Sí, per això el concepte de llibertat ara és tan simbòlic i filosòfic, no? Com abans, que teníem el concepte de llibertat
0: bueno,
1: més...
0: Bueno, perquè era com una cosa molt pràctica abans, també, no?
1: L'esclavitud i tot això era més clar. Ara no tant, ara no. ens ho posem però... més en quant a filosòficament parlant.
0: Sí, te n'adones que és que al final ets molt poc lliure, també, no?
1: Bueno,
0: sempre estàs darrere d'alguna pastanaga guai,
1: sí.
0: No?
1: D'una què?
0: D'una pastanaga.
1: D'una pastanaga?
0: Clar, com els burros, no? És allò que sempre...
1: No,
0: si aconsegueixes això, seràs feliç. Si vas aquí, no? I a vegades és tot el contrari, no? És dir, mira, jo prefereixo viure tranquil i de més. I llavors, un tema comú que hi ha en aquests dos llibres és el consum, tot el tema dels diners i de tal, i que tot costa molts diners i que gastes moltíssims diners.
1: Tant bueno, per això estan, no? També et dic que...
0: A veure. Sí, però quan ja et deixes portar tant...
1: Ja, sí.
0: És allò que és com a la societat nord-americana, no? Que treballes molt per gastar.
1: Sí.
0: Saps allò?
1: I el Japó és el contrari.
0: Gastar, sempre gastar. I llavors, doncs, això dona molt que pensar, també, perquè llavors... No? I també un punt depressiu, no? Que realment estem en una societat bastant deprimida i que sempre anem buscant l'entreteniment continu, que és com una droga allò a lo loco.
1: I la satisfacció en el consum i en els diners, que és el que has dit.
0: Exacte, i sempre ser desitjable, no? I sempre estar, no?, retocada, perquè clar, si retoques una cosa, després es nota més una altra, llavors això també, no? I és tota una construcció molt fantasiosa que van omplint buits que mai acaben d'omplir-se mai. No sé, a mi m'han donat molt que pensar.
1: Molt bé, Mar, doncs dos llibres que ens han fet pensar molt, que ens seguirem pensant després del programa una miqueta, molt filosòfics. Gràcies per portar-nos aquests dos llibres. Recupera't.
0: Gràcies, sí, sí, estic aquí amb la tos cavernosa.
1: I fins la setmana següent.
0: Vale.
2: Antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia, informació.
2: El Departament de Territori ha informat que ja s'ha obert la licitació de les obres de pacificació de la carretera Nacional 2 al seu pas per Mataró, el primer tram de carretera que es transformarà en el marc d'una actuació que els pròxims temps s'estendrà al llarg d'uns 40 quilòmetres de punta a punta de la comarca. L'obra de Mataró està pressupostada amb 8,9 milions d'euros i es comprèn uns 2 quilòmetres de carretera entre la rotonda del Rengle i la Riera de Sant Simó i tindrà tres trams diferenciats per raó dels elements urbans existents i les necessitats específiques de cada tram en matèria de mobilitat, però en línies generals, en tots els casos, es crearà el nou carril bici i especificarà la via per mitjà d'accions com la reducció de velocitat o la millora de connectivitat amb la trama urbana. Les obres que ara es liciten són, com diem, les primeres que es duran a terme del conjunt d'actuacions previstes al conveni Maresme, que la Generalitat va presentar fa unes setmanes a Mataró, un desplegament d'accions a la carretera nacional i a la C32, que en total han de costar 384 milions d'euros que ha traspassat l'Estat a Catalunya en virtut d'un acord signat l'any 2009. Pel que fa estrictament a la carretera nacional, es preveuen en total 18 actuacions al llarg de la comarca en 16 termes municipals que s'enfilaran tots ells als 180 milions d'euros.
1: Premià Mèdia, informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: I avui parlem del Marès Músic, una iniciativa que dona veu i oportunitats als joves músics de la comarca. Ens acompanyen l'Esteve Torrent, tècnic de joventut de Vilassar de Mar, i la Nati Pubill, tècnica de joventut del Consell Comarcal del Maresme. Benvinguts a tots dos.
2: Hola.
3: Hola, bon dia.
1: Comenceu parlant-nos del Marès Músic, una mica quina és l'edició que se celebra enguany, en què consisteix aquest concurs.
3: Mm-hmm. Bueno, aquest any celebrem la 22a edició. I bàsicament el Marès Music és una plataforma per donar veu i cabuda als grups i als músics emergents que tenim a la comarca del Maresme, amb qualsevol estil musical.
2: Mm-hmm. Exacte, o sigui, el que intenta ser és un espai on poder visibilitzar, no?, aquest talent jove que dedica els seus esforços i energia en crear música i donar-los com aquest aparador perquè es puguin mostrar tot el que saben fer.
1: Creieu que hi ha molt de talent a la comarca?
2: Sí, cada any, o sigui, ja portem 22 edicions, sempre hem tingut propostes, mai ens han faltat, i sempre el jurat que les valora sempre se sorprèn del nivell que tenen les propostes, per tant, sí.
3: L'edició passada, bueno, la final va ser de molta qualitat.
1: Mm-hmm. Pel que fa als estils musicals, comenteu que ja fa 22 anys que aquest concurs està en marxa i entenem que els estils han anat evolucionant amb el temps. Quins són els estils que estan emergent amb més força entre els joves?
2: Clar, ara mateix la música urbana és com el que tenen més present la joventut de la comarca i segurament de tot Catalunya. Segurament fa 22 anys ens trobàvem més un jove que portava un instrument, no?, i que era compositor de les seves cançons, i ara ens trobem més amb un músic, amb una taula de mescles o un ordinador que produeix la seva música. Però tot i així, les propostes sempre són molt variades perquè la joventut no és homogènia, és molt heterogènia, i podem trobar moltes singularitats.
3: De fet, a la web del Marès Music, uh-huh, cada any es recullen totes les propostes que es presenten a cada edició, i allà, si es mira, hi ha opcions molt, molt diferents entre elles.
1: Parleu-nos d'algun cas d'èxit que hagi sorgit del Marès Músic que us hagi sorprès especialment.
2: Home, ens fa com bastant d'orgull poder dir que la Judith Nederman va participar en el Marès Músic, ara ja fa bastants anys, en aquell moment no es deia Marès Músic, i després ha tingut una trajectòria super, super exitosa. A més és de Vilassar, que és del municipi on treballo jo, llavors és com un gran orgull poder tenir aquest referent en el concurs.
1: Mm-hmm. Creieu que les xarxes socials faciliten la carrera musical o que més aviat afegeixen més pressió als artistes?
2: Mira, això ja portem uns anys que el Marès Músic, a part de ser un concurs en què es presenten propostes i hi ha un jurat que les valora, també fem formació en tots aquests grups i joves que es presenten. I en aquestes jornades de formació sempre surt aquesta pregunta de com fer arribar a la música als programadors, al públic en general, i els formadors, els experts, sempre ens diuen que ara vivim en un moment en què és molt fàcil poder-te visualitzar perquè no requereixes de ningú concret que et visualitzi, perquè tens les xarxes que són accessibles per a tothom, però això també el que genera és molt de soroll. I llavors hi ha tantes propostes que arriben a tothom a la vegada que és molt difícil fer-te veure tu de forma singular. Llavors és una miqueta com el yin i el yang.
3: Sí,
2: té aquesta cosa bona de que qualsevol persona pot utilitzar aquestes eines, però clar, hi ha tanta informació a la vegada que el públic es perd, o sigui, és difícil poder també fer arribar la proposta.
3: Sí, és trobar la manera de com afinar a quin sector tu et vols adreçar, no?, i a quin àmbit dins del sector de la música et vols encaixar, si no és fàcil.
2: També les xarxes el que et permeten és un tu a tu amb els teus seguidors, llavors aquest feedback que generes pot ser més estret, perquè pots contactar directament sense gaires filtres. Però bueno, és això, que té punts forts i punts dèbils.
1: Mm-hmm. Heu comentat també que oferiu formació. A quins recursos oferiu als joves més enllà d'ensenyar a vendre's i a estar presents a trobar el seu públic? Què més podeu ensenyar?
2: Clar, tenim... Normalment el jurat que utilitzem és un jurat molt polivalent, no?, que és expert en diferents temes, i normalment en aquestes jornades de formació apareix el tema de poder-se vendre, no?, el tema de com puc arribar a que programadors de festivals o programadors culturals em coneguin a mi i apostin per la meva música. Això és un tema. Després també hi ha temes de tècnica, en plan, com poder afinar la teva producció musical, també com poder fer un directe dalt d'un escenari que sigui atractiu, i també una part important de la formació és a nivell emocional, en plan, de tenir la certesa o l'autoestima suficient per dir la meva proposta és vàlida, si m'agrada a mi segurament li agradarà a més persones, i que em sigui difícil aquest recorregut no és culpa meva, sinó vivim en un context que és com bastant complicat, que no et frustris, no?, sinó que has d'anar ser perseverant i creure en tu mateix.
3: És una proposta que la formació va molt vinculada a l'acompanyament.
4: Clar.
3: En aquest cas perquè, bueno, pues perquè tinguin la força de com a mínim intentar-ho.
4: Què busca el jurat quan avalua les diferents propostes que es presenten?
2: Doncs, per una banda, busca el que seria l'afinació tècnica, no?, en els grups en què hi hagi cantants es busca l'afinació vocal, en el que hi hagin instruments l'afinació d'aquests instruments. També l'harmonia, no?, que tingui tot, la producció musical, que tot sigui coherent. Però també busquen que hi hagi singularitat, no?, que hi hagi aquella part creativa que faci singular i diferent a la resta de propostes. Això pel que fa quan s'inscriuen. També el nostre concurs volem afavorir de forma positiva a aquells joves i grups que apostin per al català. Llavors pots aconseguir punts extres, així com entre cometes, si les teves propostes inclouen el català, o també la presència femenina en els grups, perquè creiem que és un tema també a afavorir.
3: Hi hauria també el criteri de valorar propostes que tinguin un recorregut i una projecció de futur dins de l'àmbit musical.
4: El Marès Músic és un concurs que està dirigit al públic jove. Pel que fa a les edats, hi ha unes edats fixes o més aviat doncs, sou més flexibles?
3: Hi pot participar tots els solistes o grups que tinguin membres d'entre 16 i 30 anys. I si els membres entre 16 i 30 anys són la majoria, s'admet que puguin participar-hi persones de 14, 15 o fins a 35. Però més del 50% han d'estar dins de la franja dels 16 als 30.
4: Això pel que fa a les edats, i també han d'estar empadronats, al Maresme.
3: Sí, com a mínim una de les persones components del grup, o si és solista, ha d'estar empadronada en un dels 30 municipis del Maresme. No necessàriament dels 7 municipis que organitzen i promouen el concurs, però sí dins de la comarca.
4: I pel que fa als premis, aquesta part pot ser interessant per la gent que ens escolta. Què poden guanyar o a què poden accedir?
2: Mira, els premis s'han dissenyat perquè siguin com un ventall en què cada grup pugui com aprofitar d'una forma diferent el concurs. No tenim uns premis en què hi hagi primer, segon i tercer, sinó que són premis com molt diferents. I, a més, el jurat els assigna a aquell grup o solista que cregui que el podrà aprofitar millor, aquell premi. Llavors, tenim, per una banda, un premi que és la gravació audiovisual una gravació audiovisual d'una cançó que estàs interpretant o d'un concert.
4: Un videoclip, no?
2: Exacte, sí. Després tenim també la participació a una fira professional, que els últims anys el que estem anant és al Mercat de Música Viva de Vic. Després tenim també un premi en material musical, que de fet aquest premi qui l'escull és el públic, que ve a la final. Després també tenim la participació, l'actuació en un festival. I després també tenim la participació en festivals o cicles de cultura en els municipis que tirem endavant aquest projecte.
3: El premi local,
2: exacte.
4: I pel que fa a la participació, perquè tenim entès que la convocatòria ja està oberta i que encara queda temps, no?, per inscriure's.
3: Sí, es va obrir el termini a l'1 de juny i estarà oberta fins al 15 de setembre. Per tant, animem a aquelles persones joves que tinguin el cuquet, no? de posar en marxa o de fer un tastet més professional dins de l'àmbit musical, doncs que s'hi puguin inscriure. No es demana que hi hagi, de fet, les formacions o solistes que tinguin no hagin tingut que tinguin un contracte amb una discogràfica no s'hi poden presentar. Per tant, és exclusivament per persones joves que comencen en aquest àmbit. Hi ha temps suficient com perquè puguin presentar les propostes i se'ls acompanya durant tot el procés.
4: De ben segur que algunes persones joves que ens escoltin es poden preguntar doncs, si ells són aptes per participar o no. Si algú té dubtes, què els hi diríeu?
3: Mira, tota la informació està a la web del maresmusic.cat. Allà hi ha el telèfon i el correu i les xarxes socials. Poden contactar per qualsevol via. Per inscriure és molt fàcil. A la mateixa web hi ha un petit formulari que demana el nom del grup o solista, un mail, un telèfon de contacte i una mínima explicació del projecte musical. I un cop tu lliures aquest formulari, l'organització ens posem en contacte amb la persona referent per tal de facilitar-li tots els documents, que bàsicament és la fitxa d'inscripció i les autoritzacions que hem de demanar per ús de dades, no?, personals. I llavors, a partir d'aquí, si li faciliten totes les documentacions, se'ls ajuda en el cas que no acabin de veure com omplir o com obtenir tots els documents. Per tant, tindran acompanyament amb tot el que calgui.
4: Molt bé, doncs ja ens hem posat al dia de tot el que té a veure amb el Marès Músic 2026, disculpeu. I bé, gràcies Esteve i gràcies Nati a tots dos per venir avui a la ràdio.
2: Gràcies a vosaltres.
5: Els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
6: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Comerç Premià, amb el suport del Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, ha obert les inscripcions per a dos nous cursos gratuïts de català adreçats a persones adultes. La iniciativa vol facilitar l'aprenentatge de la llengua i afavorir la integració social i l'ús del català al municipi. L'oferta inclou un curs de nivell inicial A1 de 60 hores que s'impartirà del 5 d'octubre al 15 de març, els dilluns i dimecres de 10 a 2 quarts de 12, i un curs de nivell bàsic A2 de 75 hores previst del 6 d'octubre al 9 de març, els dimarts i dijous de 10 a 12. Les classes es faran a les instal·lacions de Codeler Premià, al carrer Milà i Fontanals. Les inscripcions ja es poden formalitzar en línia, mentre que la inscripció presencial s'obrirà a partir de l'1 de setembre. En finalitzar la formació, els participants rebran un certificat d'assistència. Amb aquesta proposta, Comerç Premià reforça el seu compromís amb la promoció del català i la formació de la ciutadania.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El Centre Cultural Costa Nord, a la localitat mallorquina de Valldemossa, va acollir la nit del dilluns 3 d'agost l'acte de lliurament de les noves distincions que concedeix el Consell de Mallorca, Mallorca Terra d'Honor, i amb les quals es volen reconèixer persones per la seva contribució significativa a la projecció de l'illa i al seu patrimoni. Com informava IB3, en total es van lliurar 10 distincions, i una d'elles va ser per la reputada periodista premianenca Maria Àngela Alcázar, professional amb una trajectòria dilatada, sobretot als diaris El Periódico i La Vanguardia, i especialitzada en crònica social i, més concretament, en el seguiment de la vida de la Casa Reial Espanyola i altres monarquies europees. Ella mateixa s'ha mostrat així de complaguda a Premià Mèdia de rebre aquesta distinció, que atribueix sobretot als 40 anys que fa que informa des de Mallorca dels estius a la Casa Reial en aquesta illa. També es referia en paraules elogioses a un altre dels homenatjats, l'actor Michael Douglas.
3: Doncs sí, com dieu, després de 40 anys de venir tots els estius a Mallorca a cobrir la informació de la Casa Reial, primer pel periòdico i en els últims 20 i pico d'anys per La Vanguardia, doncs el Consell de Mallorca ha considerat que la meva feina i la meva manera d'explicar la realitat d'aquesta illa doncs es mereixia aquest reconeixement. Evidentment que estic molt honorada i a més em va fer molta il·lusió perquè entre les 9 persones que vam rebre aquesta distinció de Mallorca Terra d'Honor, doncs hi havia el Michael Douglas. Haig de dir que és un senyor supersimpàtic, molt agradable, que és curiós perquè nosaltres pensàvem que arribaria l'últim a l'acte i que d'alguna manera doncs, estaria envoltat d'algun sèquit o d'algunes persones que el protegirien de la gent. I al contrari, va ser dels primers en arribar, es va fer fotos amb tothom i la veritat és que va ser una nit molt agradable.
2: Van presidir l'acte el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, i el conseller de Turisme, Guillem Ginart. Afegim que recentment Alcázar publicava una columna d'opinió a La Vanguardia on reflexionava al voltant del tancament de botigues de tota la vida a moltes poblacions del país i feia referència expressament al tancament d'establiments premianencs emblemàtics com la Ginesta o Cala Maria.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Media Informatius, Marc Rodríguez.
1: Ja hi ha data per la nova mostra d'activitats, Manel Ferrer.
2: La plaça dels Països Catalans acollirà el diumenge 6 de setembre una nova edició de la mostra d'activitats extraescolars. La jornada es farà de 10 del matí a 8 del vespre i permetrà a infants, joves i famílies conèixer l'oferta d'activitats que es poden fer al municipi fora de l'horari escolar. En aquesta edició hi participaran 28 entitats, clubs, escoles i centres que presentaran les seves propostes i informaran les famílies sobre les diferents activitats esportives, educatives, culturals, artístiques i de lleure que ofereixen. Durant tota la jornada hi haurà exhibicions, tallers i activitats oberts al públic distribuïdes entre l'escenari, l'espai de tallers i la pista d'activitats. La mostra té com a objectiu concentrar en un mateix espai les diferents opcions d'activitats extraescolars disponibles a Premià de Mar i facilitar que les famílies puguin conèixer-les directament i contactar amb les entitats i centres que les organitzen.
1: I explicarem també en Cultura que són els darrers dies per inscriure's al concurs de bandes Delightants, el concurs de música jove que tornarà a dur a terme una residència artística per bandes emergents. Es pot presentar candidatura fins al 3 de setembre i el concurs se celebrarà els 22, 23 i 24 d'octubre a l'Espai L'Amistat. Un concurs obert a grups de qualsevol estil musical amb repertori propi, sempre que la majoria dels seus integrants tinguin entre 16 i 30 anys, no tinguin contracte amb una discogràfica i no hagin estat finalistes de l'edició anterior. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web municipal i els premis seran de 1.200 euros per la banda guanyadora, 500 pel segon classificat i 300 euros pel tercer. Més notícies, Òscar Guardiola.
3: El Consell Comarcal del Maresme ofereix, juntament amb la Diputació de Barcelona, un programa completament gratuït i adreçat a dones empresàries i emprenedores que vulguin fer créixer el seu negoci. Fes créixer el teu projecte en clau femenina és un programa pensat per identificar possibles obstacles i superar-los amb èxit, crear una estratègia de projecte, solidificar la marca personal, donar més seguretat en la gestió econòmica i potenciar les habilitats de lideratge amb una xarxa de suport.
1: I l'Òscar també ens acosta als esports.
3: La Federació Catalana de Bàsquet ja ha publicat el calendari dels partits per l'AB Premià Masculí de la segona categoria i la Supercopa Femenina. Aquest setembre, les jugadores de l'equip femenenc jugaran 3 partits diferents de la fase prèvia. Dissabte 12 a 3 quarts de 6 de la tarda contra l'Igualada. Dissabte 19 a 3 quarts de 6 de la tarda contra el CB Grup Barna. I dissabte 26 a 2 quarts de 8 de la tarda contra l'Escola Badruna Gràcia. Per altra banda, els jugadors de l'equip masculí de segona categoria només tenen un partit. Dissabte 26 a 3 quarts de 6 de la tarda contra el CB Vilanova del Vallès.
1: I el temps, avui dia de sol sense patir per la pluja. Atenció perquè pugen les temperatures fins als 30 graus, les mínimes també seguiran baixant. Ara se situaran en els 22 graus.
0: Premià Media, informació.
2: Un estiu més i arran de les altes temperatures, l'Ajuntament obre les portes d'un seguit d'equipaments municipals i els senyalitza com a refugis climàtics per oferir aixopluc refrescant als veïns que ho puguin necessitar durant les hores de més calor. Segons ha informat l'Ajuntament, els equipaments refrigerats disponibles són els següents: l'Oficina d'Atenció Ciutadana, el Casal d'Avis de Can Manent, la Casa de la Dona, la Propagadora, la Biblioteca, el Centre Cívic i l'Espai Ferrarons. En tots els casos, els trobarem oberts en el seu horari habitual i sempre que estiguin tancats durant les vacances. També en recorda l'Ajuntament que existeixen parcs i espais exteriors amb elevada presència de verd accessibles amb fonts d'aigua o seients que també ens poden fer servei. S'assenyalen fins a 11 indrets al llarg i ample del nucli urbà.
0: Premià Media. Informació. Premià Media. Comunicar en tots els sentits. Tony Modulation.
4: Una persona de lo más particular.
5: Recuerda hablar lo menos posible.
6: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.
2: Lluís, ¿sabrías escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
7: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
7: Home, testimonis.
2: És que el Col·lectius en Xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
7: A la teva ràdio local.
8: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.com.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Abans de ser una trinxera contra l'especulació, abans de ser un espai obert i comunitari, Can Sant Pere va ser fàbrica. Fàbrica textil, fàbrica de vides. Un lloc de treball dur, de ritmes marcats per les màquines, però també de consciència col·lectiva, d'organització obrera, d'històries que van teixir durant més d'un segle la vida de Premià de Mar. En aquest capítol viatgem al passat fabril de Can Sant Pere, no per nostàlgia, sinó per entendre millor el nostre present i projectar el futur. Perquè parlar de la fàbrica és parlar de com es va transformar Premià, de com el poble es va industrialitzar, de com es van crear les primeres formes de cooperació i suport mutu entre treballadors i treballadores. Parlem d'una època en què l'educació, la cultura i la solidaritat eren eines per resistir, d'un temps en què es cantava al cor de l'Ateneu, es compartien aliments a la cooperativa i es llegia en una escola racionalista després de passar el dia al torn. Parlem també de la revolució i la col·lectivització durant la Guerra Civil, d'aquella producció de paracaigudes que va mantenir la fàbrica activa i dels esforços d'innovació durant les dècades de crisi. Can Sant Pere no és només parets, telers i motors. És la memòria viva de generacions que van donar forma al nostre poble. I potser és precisament aquest passat de treball, resistència i solidaritat el que ens ha preparat per continuar defensant aquest espai com a bé comú. Som fills i filles d'aquest passat fabril. I també som els qui en recollim els fills per seguir teixint present i futur. Avui parlem de fàbrica, de treball, de memòria i de dignitat. Benvingudes a un nou capítol del podcast de Can Sant Pere.
2: L'Ateneu Popular Flor de Maig és un espai veïnal de transformació social. És un projecte autogestionat amb l'objectiu de fomentar la participació de totes les persones. La transformació social es fa realitat treballant conjuntament a través del cooperativisme, del feminisme, de la sobirania alimentària i també de la cultura com a alternativa al capitalisme. I avui, per conèixer justament l'Ateneu Popular Flor de Maig, ens acompanya en Jordi García, que és membre d'aquest Ateneu. Com estàs?
3: Molt bé, i moltes gràcies per convidar-nos.
2: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Explica'ns una mica també, per fer el context, quin és el passat fabril de Flor de Maig i com es construeix l'espai des de llavors. És a dir, des d'enrere cap endavant, ja sé que és una pregunta potser molt general i que costarà sintetitzar-ho, però com ho podríem explicar? D'on veniu i on esteu?
3: Bé, suposo que cal diferenciar molt l'origen de la Flor de Maig. La Flor de Maig era una cooperativa de treballadores nascuda a finals del segle XIX, em sembla que el 1890. Uh-huh. Doncs la tradició aquesta de la Renaixença, no?, d'un espai de tant de socialització com també de consum. Hi havia també una petita tenda, i aleshores, que en veritat va tenir força importància en la cooperativa La Flor de Maig, va tenir dos o tres seus, fins i tot una granja a Cerdanyola, que encara a hores d'ara existeix, em sembla que és un edifici de Diputació, i aleshores doncs va anar fent, diguem, la seva feina, fins que després de la Guerra Civil, una mica després, va tancar, pel que es diu, per problemes econòmics. Uh-huh. I aleshores aquí tancaríem, diguem, l'origen de veritat, l'origen del començament de la Flor de Maig, i a la transició es va decidir tant reobrir l'espai com el que és l'entitat. Uh-huh. Que va néixer com una entitat més aviat social, que hi havia doncs un grup excursionista, un grup de ping-pong, un esbar dansaire, em sembla, i a partir d'aquí va anar doncs fent la seva activitat fins a l'any 2010, em sembla, que va desaparèixer com a entitat, i aleshores, perquè l'Ajuntament, degut a la crisi, va decidir deixar de pagar el lloguer. En aquell moment, el 2012, es va decidir ocupar per part d'un grup de persones al voltant de, diguem, els indignats, el 15M, i a partir d'aleshores doncs, hem anat reprenent l'activitat com una entitat.
2: Molt bé. Perquè la gent a casa també se'n faci una idea, quines característiques especials té l'edifici Flor de Maig?
3: Bé, és un edifici de finals del segle XIX, és un bé d'interès cultural, em sembla que deu ser doncs, noucentista, doncs de dos plantes, l'únic que actualment només ocupem la segona planta, i ens podríem destacar la seva escalinata així una mica senyorial, però bé, acaba sent un conjunt d'espais que també volem que siguin pràctics i que

0: Si bé ha entrat al segle XXI i lamentablement han anat desapareixent a mans de l'especulació i el capitalisme, i jo diria que a hores d'ara només en quedarien dos, el que és la Flor de Maig i la que era Pau i Justícia, si no m'equivoco, que ara actualment és la seu de la Sala Beckett.
1: Déu-n'hi-do, amb tot el que ens expliques, dèiem al principi que aquesta transformació, que ha format part de tota aquesta transformació social, aquesta feina cooperativa, no?, que neix el cooperativisme, en aquest cas, tot o gran part es deu també a la gent, no?, que integra i que li dona vida també a aquest equipament, no?, a aquest espai.
0: Sí, sí, absolutament. La Flor de Maig és, a part d'un espai físic, és un espai de transformació social, com has dit, i és un espai de trobada de, això, de col·lectius, doncs, el Sindicat d'Habitatge de Poblenou, el col·lectiu feminista La Filadora, cooperatives de consum ecològic i de proximitat, doncs i això acaba sent la gent que vesteix el projecte, que el fa possible dia a dia i que treballa desinteressadament, doncs, per crear aquest espai de trobada i de lluita.
1: Doncs avui també l'hem pogut conèixer. Més enllà de totes aquestes entitats o col·lectius que ens explicaves i que ens mencionaves, hi ha alguna cosa que estigueu treballant ara o que sigui ara mateix doncs una mica al centre d'atenció de tota aquesta feina que es fa a Flor de Maig?
0: Home, ara mateix estem en un procés de reafirmació del projecte, de canvi. Hi ha tot el canvi per un cantó generacional i per altra banda també persones que han de deixar el barri del Poblenou per culpa de la gentrificació, de la dificultat per trobar un lloc on viure, i doncs ara doncs estem intentant reimpulsar l'espai, tornar a participar en el calendari festiu del barri. Doncs ara, dintre de poc, totes les actes al voltant del 8M, doncs una mica doncs posant-nos les piles per tal de que la flor sigui viva.
1: Doncs Jordi García, gràcies per acompanyar-nos avui també en aquest podcast, en aquest espai, per explicar-nos i per ajudar-nos també a fer aquesta imatge visual, no?, aquest dibuix visual de Flor de Maig. Gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Continuem en aquest tercer episodi del podcast de Can Sant Pere. Ara ens visiten també dues persones que coneixen molt bé aquest espai, Can Sant Pere, perquè hi van treballar, i per això hem de saludar el Miquel Pellicer. Com estàs? Benvingut.
2: Hola, bona tarda. Bé, bé, estic bé.
1: Gràcies per acompanyar-nos, i a la Maria Lluïsa Tello, benvinguda.
3: Gràcies.
1: Gràcies per estar amb nosaltres. Ara també us preguntarem una mica què va suposar per vosaltres treballar en aquesta fàbrica, però també vull saludar el Pere Ramoneda, membre de Can Sant Pere. Benvingut.
4: Hola, bona tarda.
1: Gràcies per acompanyar-nos. També hem de parlar amb ell d'aquest grup de memòria que, d'alguna manera, doncs, està ajudant també, o ajudarà en un futur també, doncs, a recollir tot aquest espai de Can Sant Pere. Comencem amb vosaltres, Maria Lluïsa i Miquel. Expliqueu-nos una mica què va ser per vosaltres o què va suposar per vosaltres treballar a Can Sant Pere.
3: Bueno, per mi va ser tot, perquè vaig començar que tenia 14 anys, que en aquell moment se començaven quan teníem 14 anys la canalla, doncs com ara, i llavors entraves allà, era una fàbrica molt grossa, si tenies, per exemple, jo tenia les dues germanes meves, i llavors va ser un moment d'entrar molt bé. Si no tenia gent dintre de la fàbrica, costava més, perquè era una de les fàbriques de Premià més importants. I llavors n'hi havia molta joventut i no se venien molt. I bueno, és l'únic així que puc explicar molt, molt bé, molt maco.
1: Ara li preguntarem al Miquel, però Maria Lluïsa, quina feina hi feies tu a Can Sant Pere?
3: Jo a Can Sant Pere estava, quan vaig entrar, estava repassava les peces que venien dels telers, no les portaven cap a repassat i nosaltres les repassàvem. De moment sí, era això.
1: Molt bé. Miquel, quins records tens tu de treballar a Can Sant Pere? Com ho recordes?
2: No, jo ho recordo molt bé. Sí, jo, de fet, a Can Sant Pere també vaig entrar amb 14 anys. Vaig poder alternar treball i estudi, o sigui, vaig fer una formació professional a l'antiga. Vaig estar aprenent, doncs, les coses pròpies de la indústria, vaig estar estudiant i vaig anar, doncs, fent de tot una miqueta, no? Vull dir, jo, en realitat, la meva vida estava basada en la meva feina i la meva professió.

0: pràcticament 49 anys a l'empresa i viscut en casa de l'empresa, vull dir que...
1: I vivies, a Can Sant Pere?
0: Jo vivia a Can Sant Pere, sí. Mm-hmm. Sí, sí. Mm-hmm. A partir del moment en què em vaig casar, pues, ja vaig viure, em van facilitar pues, l'habitatge, i així fins que la cosa ja va començar a orientar-se cap a l'altre costat i vaig anar amb casa pròpia. Però bé, el record que tinc, bueno, pues, d'un treball pues, que em donava satisfaccions i disgustos i preocupacions i treballar moltes hores, i de fet vaig anar creixent i formant-me pues, a dins de l'empresa. Sí, senzillament això.
1: Mm-hmm, molt bé.
0: Era una empresa on pues, tots hi teníem pues, familiars treballant. La Lluïsa ja ho ha dit, i tenia dues germanes. Jo tenia un germà, una cosina, un oncle. Vull dir, i normalment quan es contractaven persones, si la persona que demanava la feina era un operari o operària, pues, que estàvem contents d'ella, dic que estàvem, perquè jo ja tenia responsabilitat en aquella època, doncs sempre contractàvem familiars de la gent que treballava allà.
1: Mm-hmm, demanen referits, eh? Lluïsa, deies que quan vas començar era tot gent molt jove i us veu a venir molt. Parla'ns una mica també d'aquesta relació, d'aquest vincle que tenia més enllà de la feina amb tota la gent, amb aquesta part més humana.
2: Bueno, mira, teníem moltes amigues. Mira, en aquest moment encara tinc l'amistat molt grossa amb dues noies, que són les meves amigues, i era de quan jo tenia 14 anys. Uh-huh. Vull dir que érem molts amics. I llavors nos ajudàvem. Si hi havia algun problema, com érem tots més o menys de la mateixa edat, doncs ajudàvem. Si, per exemple, alguna cosa tenia algun problema, doncs llavors nosaltres miràvem d'una mica amagar-los aquest problema perquè no fes tan gros. I era molt maco, perquè sortíem, teníem mitja hora per anar a berenar, a l'esmorzar, sí. I anàvem corrents i sempre estàvem juntes. La veritat és que era molt, molt, com deia, com ho puc dir, molt familiar. Era uh-huh. molt familiar. Uh-huh. I al ser noies joves, doncs tenien és com un grup de noies quan van a col·legi, però nosaltres anàvem a treballar.
1: Clar, clar.
2: Perquè eren tots molt joves.
1: Miquel, m'ha agradat això que ens deies de que hi vas viure a Can Sant Pere. Quant de temps vas estar visquent i com vas arribar-hi a viure a Can Sant Pere?
0: A veure, de fet, hi vaig viure 40 anys.
1: Déu-n'hi-do.
0: El treball a l'empresa va ser de 49. Mhm. Uh-huh. Jo vaig estar pues, d'aprenent, vaig alternar treball i estudis, em van promocionar de l'empresa i a l'època en què jo em casava, evidentment molt jove, a més, l'empresa em va facilitar pues, habitatge. Per què? Pues perquè els semblava que havia fet potser prou mèrits perquè em volguessin pues, lligar d'alguna manera facilitar-me un habitatge, no? Uh-huh. Clar, llavors, si aquest té casa, pues, potser ja no es veurà.
1: Clar.
0: I així es va anar, no? Vull dir que... Uh-huh. I això va durar pues, només 40 anys. Fins als 24, quasi el 64, a punt de jubilació, sí.
1: Fixa't, sí, sí, sí. Amb el que ara ens explicàveu i aquests records, com esteu visquent ara doncs, aquest futur i aquest present, però ja també aquest futur de Can Sant Pere, en el que s'està convertint, Lluïsa?
2: El que passa és que em fa molta tristesa. Quan passo per allà veig que on nosaltres treballàvem i tot això està tirat a terra i penses, mare meva, el que havia fet i la gent que havia treballat allà, perquè treballava molta gent. Uh-huh. I era que allò era molt maco. I llavors te dones compte de que tot s'ha tirat a terra i una mica de tristesa sí que em dona tot això. Uh-huh. Perquè són molts anys.
1: Clar.
2: Que vaig entrar en l'any 66.
1: Digues,
2: ai,
1: Miquel.
2: No, perdona, el 69.
1: 69.
0: Jo volia dir una cosa, que deia sí. La Lluïsa, que hi havia molta gent jove. Això té una explicació molt lògica, perquè l'empresa va anar creixent molt. Mm-hmm. I al créixer l'empresa es havia d'anar contractant gent. O sigui, quan jo vaig entrar a l'empresa, potser hi havia 110 persones, i vam arribar pràcticament a 400. Teníem un torn de 8 hores partit, 4 i 4, i vam acabar en 5 torns. Vol
1: Carai.
0: Dir que es treballava matí, tarda, nit, dissabte i diumenge. Tot això implicava pues, la contratació de persones i, evidentment, pues, s'agafava persones joves, no? I, en preferència, pues, a familiars de gent coneguda de dins.
1: Ara hem de parlar també amb el Pere, però us volia preguntar per les condicions de feina. Estava ben pagada la feina en aquell moment? Teniu bons records del tema doncs això, salarial?
2: A veure, en aquell moment, la fàbrica de Premià, totes les fàbriques que n'hi havien de Premià, la que més guanyava era Sant Pere, i estava millor. L'únic, el sobre, el tenies que... te'l portaven, que ho cobraven per setmanes, i t'ho donaven, i el tenies que entregar a casa de la teva mare, tancat.
1: Ah, sí? Mira, sense obrir-lo, eh?
2: Sense
1: directament havia d'arribar a casa.
2: Arribaves a casa i el engegaves a la mama o al papa.
1: Molt bé.
2: Això sí que era així, perquè en aquella època era així.
1: Molt bé. Pere, avui hem convidat el Miquel i a la Lluïsa per parlar doncs, d'aquesta història de Can Sant Pere. Una mica és el que vosaltres també heu estat fent no?, en aquest grup de memòria. Explica'ns una mica també quins testimonis i una mica què és el que esteu copsant de tot això, de tot aquest procés que estem visquent de Can Sant Pere.
3: La idea que teníem de bon principi era com ubicar el passat en el present. Llavors vam agafar, que es faltava just com una setmana o així, perquè tota la gent que estava fent activitats allà marxés per facilitar l'expropiació per part de l'Ajuntament de Can Sant Pere. Llavors el que vam fer va ser una cosa que ens va fer com certa gràcia, que és agafar gent que havia treballat i portar-la en l'estat aquell aquell estat actual de la fàbrica. Llavors vam tenir, doncs això, gent de manteniment, en el seu lloc de treball, gent de magatzem, o la zona on era el magatzem, gent de repassadores, gent que havia treballat als telers, i llavors ells explicaven una mica com era una miqueta el seu dia a dia, alguna anècdota en l'espai com estava actualment, no com a ells havien viscut, sinó com estava en aquell moment.
1: I algun testimoni o alguna anècdota o record d'algú que us hagin explicat i que tu vas marxar cap a casa pensant en allò que us havien dit?
3: Una pila de coses. Clar, pensa que, i més a més quan feia molt de temps que aquesta gent no entrava en aquest espai, doncs clar, entre primer la sorpresa de veure-ho tot com era, perquè tenien el record de com era la fàbrica abans, a tenir un a veure el present d'una fàbrica que no té, que està com abandonada com a tal, doncs això primer, clar, es feia com una mica de tertúlia per veure on podíem encarar la cosa, i llavors ens explicaven coses. Sí que és veritat que tenim, doncs, no sé, potser... tenim com un parell d'hores de gravacions que vam fer-ho, més a més vam intentar fer-ho per separat perquè clar, els espais és molt de ressonar molt, i llavors teníem l'àudio per una banda i el vídeo per l'altra, i falta com acabar de muntar-ho tot i fer una coseta guapa.
1: Molt bé, doncs això ho veurem properament, tots aquests testimonis, tota aquesta gent doncs, que hi va participar. Ara aquest material, què heu de fer? Heu de començar a muntar-lo, suposo,
3: exacte,
1: no?
3: Exacte, sí, és això. Tenim com una dotzena de testimonis a pràcticament doncs, una dotzena d'espais.
1: Molt bé. Amb tot això, aquests extreballadors que hi van treballar, no sé si també va ser una mica un moment de retrobament d'algun d'ells, van coincidir en temps en aquesta gravació o van ser per separar, per tant no es van poder veure?
3: Van haver-hi dies que anàvem poquet, i haver-hi dies que va ser una mica més coral. Llavors sí, llavors, clar, l'alegria que feia gens... la sensació que feia gens que no es veia, doncs va fer com una certa gràcia com a experiment vital.
1: Que bé, que bé, que maco això. I va ser també en alguna d'aquestes gravacions, Lluïsa?
2: Sí, jo vaig estar aquí també, que em van gravar ells, i llavors vaig trobar gent que feia molts anys que no el veia.
1: Fixa't.
2: I va fer molta il·lusió.
1: Que bé,
2: i el que passa que em va fer una mica de cosa quan vaig veure tot on estava telers, tot allò que estava caigut, molt deixat. I això va fer molta pena.
1: Miquel, jo et volia preguntar també amb això que estem explicant, suposo que en tots aquests anys que hi vas treballar, no sé si en algun moment doncs, la fàbrica també en algun moment va estar a punt de tancar, no sé si els treballadors també veu fer pinya o quan van venir potser moments delicats.
0: Bueno, a veure, m'explicaré. O sigui, el moment difícil... explicaré el procés.
1: Sí.
0: En l'època, diguem-ne, que tot anava sobre rodes, s'exportava un 40% de la fabricació. Això es va anar revertint a mesura que els costos d'aquí eren molt superiors al que podies comprar fora, i llavors la balança es va invertir. Ja només fabricàvem el 40 i compràvem el 60. O sigui, la cosa ja es va complicar. En el 75-76 hi va haver-hi una necessitat, o sigui, una amputació un pla de reestructuració en el qual es va afectar a un terç del personal. Aquest va ser un dels moments més complicats i més difícils. Si haguéssim continuat així, ja no haguéssim anat ni a Hostalric ni enlloc. Ja s'acabava l'empresa, no? Jo sempre, esclar, comparo una miqueta i separo el que és empresa del que és fàbrica. La fàbrica és una cosa i l'empresa en conjunt és una altra cosa molt més àmplia i de més envergadura. Pues el pla de reestructuració, tu recordaràs, sí, Lluïsa, que va ser dramàtic. Va ser dramàtic, però era indispensable. O sigui, ja ho tancàvem. Llavors va venir el tema del trasllat a Hostalric a partir d'aquí, que no es va fer en 4 dies, es va fer entre 12, 13, 14 anys. Es va fer molt lentament per anar reubicant i col·locant tot el personal. O sigui, va haver-hi un sentit patriarcal que en les empreses d'avui això no existeix. Avui les empreses fan números, pim-pam, i tallen per tant des d'allà. En aquesta empresa, afortunadament, potser perquè tots hi havíem estat molts anys i hi havia un bon clima, hi havia un bon ambient, doncs es anava mirant això. I el trasllat es va fer, doncs, ja dic, en 10 o 12 anys. Això és pràcticament impensable. Però vaja, el moment per mi molt complicat i difícil i trist va ser el pla de reestructuració. També cal dir una cosa, que com es van tancar llistes, a molts que es van intentar repescar ja no els va interessar.
1: Ja no, Clar. Lluís, ens deies que et feia ara molta pena en aquest moment, no?, perquè veies, doncs, que aquest espai ja ha deixat d'existir com era, però ara, mirant cap endavant, què t'agradaria que quedés de tota aquesta història de Can Sant Pere que t'està recollint, doncs, amb aquest grup de memòria, també amb aquest podcast? Què t'agradaria que quedés de tot allò que va ser Can Sant Pere?
2: Home, el que m'agradaria és perquè jo crec que tot el poble ha treballat a Can Sant Pere. És que si li preguntes, no n'hi ha ningú que no hagi treballat a Sant Pere. I tenen bons records, i jo tinc bons records, i ja dic, jo tinc amistat que encara quan es treballa treballant allí, ara, en aquest moment, són les meves amigues. Vull dir que allò és tota una vida que tinc allà, o que tenim allà. Tota una vida, vull dir que no és... I, bueno, suposo que tothom té un bon record. I Sant Pere és una cosa que, on que la tirin a baix, facin cases, facin pisos, facin el que li doni la gana, allò serà Sant Pere.
1: Molt bé, molt bé. Doncs amb aquest missatge ens quedarem. Miquel, gràcies per acompanyar-nos avui també en aquest espai.
0: A disposar.
1: Lluïsa, torna quan vulguis. Et veurem també en aquest treball que estan fent audiovisual també d'aquí un temps. Per tant, ens tornarem a veure. Moltes gràcies.
2: Vale, gràcies a tu.
1: I com sempre, aquest podcast de Can Sant Pere l'acabem jugant amb un joc que ens proposeu i que també des de casa ens podeu, doncs, ajudar o participar també a veure si l'encerteu. Paco, avui és complicat o no el joc?
4: Una miqueta.
1: Una miqueta. Anem pujant el nivell, en cadascun d'aquests episodis. Molt bé, doncs a què va avui? Què hem de fer?
4: Avui aquest joc l'hem anomenat Fils del passat. Veritat o filigrana?
1: D'acord.
4: Us direm 4 afirmacions sobre la història de la fàbrica, on 3 són veritat i una és una filigrana, una mentira ben teixida.
1: Molt bé.
4: A veure si l'endivineu. A. Durant la postguerra i el franquisme, Can Sant Pere va fabricar seda natural per paracaigudes militars, així com altres materials relacionats amb l'aviació. Aquesta és la primera.
1: Val.
4: La B. Durant la Guerra Civil, la fàbrica va ser col·lectivitzada i va passar a dir-se Decoració Tèxtil i Aviació, gestionada pels mateixos treballadors.
1: Val.
4: La C. A finals dels anys 60, Can Sant Pere va començar a exportar teixits a països com els Estats Units i el Canadà, consolidant una certa projecció internacional. I la D. Can Sant Pere va ser fundada per un empresari britànic que volia introduir llana escocesa al Maresme aprofitant el clima mediterrani.
1: Si això, Paco, fos un examen a la vida real, el suspendria segur, perquè tinc dubtes de totes. Mira, la A estic convençut de que sí.
4: Molt bé.
1: Val? La B dubto. La C et diria que és correcta. Per tant, estic entre la B o la D, que no són les bones. Val? Això seria... Aquest és el plantejament que faria en un examen. Fixa't tu com acaba la història. Llavors, em tiraria a la piscina entre la B i la D, i jo diria que la que és mentida avui és la D.
4: Doncs has encertat.
1: Sí? Molt
4: la
1: bé.
4: La correcta és la B. No hi va haver cap empresari britànic ni llana escocesa a Can Sant Pere. Però la resta, tot això sí que va passar. La fàbrica va néixer a finals del segle XIX, consolidant-se com una de les fàbriques textils més importants del Maresme, molt vinculada al territori, al ferrocarril i a la costa. I forma part avui d'una història de treball, lluita i memòria que encara ressona.
1: Oh, i tant, que encara ressona i seguirà ressonant en aquest podcast. Gràcies, Paco, per acompanyar-nos avui en aquesta nova entrega i també a totes i tots els que heu estat avui en aquest podcast. Tornarem en la propera entrega, per tant, no us desconnecteu perquè continuem explicant la història de Can Sant Pere.
5: Els escoltes.
6: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
7: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia, informació.
2: El Premià de Futbol ha fet oficials dues noves incorporacions per al primer equip de la pròxima temporada. El primer és un extrem esquerrà, José Ahmed Martínez, que segons el club destaca per la seva habilitat amb la pilota i el presenten com un futbolista elèctric, amb un excel·lent regateig i la personalitat necessària per encarar constantment i generar perill en els metres finals. També s'uneix al club Moha Sissoko, un central que, segons ha dit el club des de les seves xarxes socials, arriba per millorar la parcel·la defensiva de l'equip, aportant qualitat, experiència i una gran polivalència. El club també ha anunciat que després de les vacances arribarà amb moltes més sorpreses, com ara partits de pretemporada, renovacions i noves incorporacions.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Avui volem parlar amb l'Albert Tubella, que és el nou gerent del Centre Esportiu Municipal i també del Club Natació Premià. Avui descobrim quins són els objectius amb els que arriba el nou càrrec i també si hi haurà conseqüències diferents o serà una gerència continuista. Albert, com estàs? Benvingut a la ràdio.
1: Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
0: Ens fa il·lusió poder parlar amb el nou gerent d'aquest centre esportiu municipal. Com entomes tu aquest càrrec? Amb il·lusió, també?
1: Entomo amb molta il·lusió, amb molta responsabilitat, perquè, evidentment, suplir la persona que supleixo doncs és una responsabilitat, però molt il·lusionat, molt entusiasmat i amb moltes ganes de poder portar el Sem Premià, al Club Natació, com bé deies, i a la població de Premià, tot allò que pugui sortir de mi i del meu equip.
0: Mai no és fàcil suplir a ningú, però menys una persona que hi ha dedicat pràcticament la seva vida, no? Li fèiem una darrera entrevista de comiat i ens explicava justament això, que el Joan Antonio Valera és una persona molt vinculada des dels inicis al club i, evidentment, doncs, no sé si fa respecte, si t'ho entomes amb pressió o des de
1: bueno,
0: la tranquil·litat.
1: Ja, respecte fa, perquè suplir una persona del bagatge del Joan Antoni no és fàcil, però jo he de dir que tinc el seu suport, tinc el seu assessorament, setmanalment estic en contacte amb ell, estem fent una transició el més continuista possible perquè jo tingui temps d'anar-me adaptant a la situació, i, evidentment, amb ganes de seguir amb una continuïtat i de no perdre el que ja som, que és important, i de seguir millorant. Al final de la vida has de seguir millorant. Jo soc un sèrgim creient de que o millores o empitjores, quedar-te com estàs no quedes mai, i amb aquesta il·lusió afrontem el nou càrrec de fer que el SEM continuï sent una referència no només a nivell comarcal, sinó a nivell de país, i millorar tot allò que creiem que es pugui millorar per millorar el servei que donem.
0: Que bo. Quines són les funcions principals d'un gerent? Com arribes al club?
1: Pues bàsicament, la funció del gerent és tot el que és la relació amb institucions, la relació amb el que són els socis. En aquest cas, nosaltres estem constituïts com a UTE i tenim doncs, que respondre davant d'uns socis, la gestió diària, la gestió de proveïdors, la gestió del personal, la gestió de l'equip, la gestió dels serveis. Bàsicament, la funció del gerent és controlar-ho tot, tenir tot sota control, i anar portant totes aquelles millores o aquelles modificacions o anar solucionant aquelles coses que el dia a dia van sorgint, com et deia, perquè el servei sigui el més eficient i eficaç possible.
0: I quina situació t'has trobat ara que has arribat al Centre Esportiu Municipal? Com defineixes aquesta primera presa de contacte?
1: Bueno, com et deia abans, jo pel que conec, per la meva experiència, el Centre Municipal de Premià és exemplar. Jo penso que la grella de serveis, les instal·lacions, el personal que tenim és envejable. És envejable, però la situació penso que és positiva, que és òptima, que la volem mantenir i millorar, com et deia ara, però ara per ara penso que som un referent i la meva tasca principal ara és mantenir el que estem mantenint en aquest període de transició que a poc es va acabant, i un cop acabem la transició, amb l'equip de treball que tenim, la instal·lació que disposem, amb el suport de l'Ajuntament i amb el suport d'altres institucions, segueix sent un referent i segueix sent un servei públic pels ciutadans de Premià de Mar, de Premià de Dalt, de qualsevol ciutadà de la comarca que vulgui comptar amb nosaltres, donar els serveis que ens requereixin.
0: Mm-hmm. Ens deies, Albert, si no millores, empitjores. Per tant, entenc que anirem a millorar. Per on passen els nous reptes? O quins reptes a curt plaç et poses per endavant?
1: El repte principal és seguir donant el servei que donem i millorar-lo. Al final, com et deia, tenim una graella molt competitiva en quant a serveis, d'activitats, de cursos, de classes dirigides, tenim una graella molt competitiva. L'hem d'anar actualitzant. Quan parlo de millorar vol dir que hem de fer una actualització constant del servei que donem perquè el món de la gestió esportiva evoluciona molt ràpid. Constantment hi ha noves idees, constantment hi ha noves aportacions, constantment hi ha noves eines que tens que donar. Val? I, per altra banda, fer un manteniment de la instal·lació. La instal·lació ja té una certa edat, ja té una certa antiguitat, i per nosaltres, per mi, és fonamental anar fent un manteniment perquè estigui sempre en les màximes condicions que els nostres abonats mereixen.
0: I quins són els límits? Perquè imagino que també hi haurà limitacions, no? Que tampoc pots arribar i dir, ara farem piscines olímpiques.
1: No, el límit és el que tenim. Tenim una instal·lació, que és la que tenim, val? I el límit és millorar-la fins al punt d'aquesta actualització constant, anual, mensual, trimestral, digui-li com vulguis, per anar fent un manteniment, per anar fent innovacions, per anar millorant-la, val? Evidentment, no parlem d'una millora substancial, perquè evidentment no podem fer piscines olímpiques, no podem fer altres sales, no podem fer un pavelló, perquè no és la nostra feina, som un club de natació, i això el que és important és la làmina d'aigua, però bàsicament el límit serà aquell doncs, que puguem arribar sempre per donar el servei, com et deia, de satisfacció a lo que és la població.
0: Molt bé. Avui coneixent l'Albert Ovella, el nou gerent del Centre Esportiu Municipal i del Club Natació Premià. Albert, com s'afronta l'estiu? Perquè, evidentment, la piscina també és un bàsic per combatre la calor i, a més, amb tota l'activitat que hi ha, ara, aquests mesos que ja comença aquesta primer onada de calor i ara ja també habituant-nos cap a aquests mesos de juny, juliol, agost.
1: S'enfronta amb molta il·lusió, amb molta responsabilitat, perquè sembla ser que la previsió de temperatures farà que les piscines siguin un lloc de refugi necessari per la població, amb la il·lusió de seguir aportant els nostres casals d'estiu, els nostres cursets intensius, la nostra activitat de dirigides. Estem preparant ja la instal·lació i estem en tot el procés de preparació de temporada d'estiu i l'afrontem amb la responsabilitat de que, evidentment, una piscina com la nostra, amb tota la instal·lació que suposa, amb els serveis que donem, és fonamental perquè la població de Premià pugui gaudir d'un estiu, venen a les platges, venen a la piscina i quan vingui a la piscina estigui confortable, estigui ben atès, es senti ben tractat i trobi el que busca.
0: Hem parlat de millores d'aquest SEM, d'aquesta millora contínua. També hem parlat dels límits, no? Límits... que han de ser creïbles, evidentment. Però hi ha marge, també, de creixement? És a dir, el punt on estem ara, encara podem créixer més?
1: Jo crec que sí. Jo crec que podem donar un passet més, potser no un gran pas ara per ara, però un passet més per, amb els números que ens movem ara d'abonats i amb els números de gent que fa ús de la instal·lació, jo penso que ara ens plantegem un repte des, amb aquests números actuals que es deia ara, donar el servei que mereix. Val? I això ara per ara és un repte. Jo penso que la gent, a poc a poc, ens va fent confiança, tant si la població, les escoles, gent de poblacions colindants ens fa confiança, això fa que els números de gent que fa servei de la instal·lació són importants i el repte aquest estiu passa per tothom que vingui a la instal·lació, tingui les condicions que busca, tingui el servei que necessita i puguem respondre a aquesta responsabilitat i a aquest servei que volem donar.
0: No sé si els tens al cap, si poguéssim parlar de números per tenir alguna xifra, no sé... En quin ventall d'abonats ens estem movent i per on passaria el repte?
1: Ens estem movent al voltant de 4.600 i escaig, en aquest moment, dades de l'última setmana. Estem al voltant del 4.600 i escaig. La xifra de dir que està sent bastant constant, bastant constant. Això el que ens pot portar és... ens portarà, sobretot, estar molt pendents dels aforaments. Perquè entrem un aforament que hem de respectar i legalment el respectarem. I, evidentment, amb aquest número d'abonats, més tota la gent que mitjançant tiqui puntual, mitjançant entrada puntual, vulgui accedir a la instal·lació, hem d'estar molt advertits i molt avisats de que, evidentment, hi ha unes condicions de seguretat que no podem superar en cap moment. Llavors, en aquest moment, una de les tasques és com gestionem el fet de respectar, donant prioritat als nostres abonats, que per tant són fonamentals, respectar tota aquella persona de la població que encara no ho sigui i vulgui fer servei de la instal·lació, que no diguem que la cosa no se'ns n'hagi de marge.
0: Molt bé, fantàstic. I pel que fa al Club Natació Premià, què hem d'explicar, què podem explicar, com també en Tomàs doncs aquest encàrrec, no? Perquè pel que sabem, també ets una persona molt vinculada a la natació.
1: Sí, bueno, com he fet referència alguna vegada, el meu bagatge professional del principi és el món de la competició i el món de l'alta competició. Per mi, l'oportunitat de treballar amb la Natació Premià és un repte que, igual que el del CEM, doncs m'agafo molt d'entusiasme. Jo penso que podem fer un pas, així si amb el CEM podem anar fent passos més controlats i passos més mesurats, jo penso que amb la Natació Premià hem de fer un pas important. I jo espero comptar amb el suport dels equips tècnics, de la junta directiva, que hi consto que la tinc, perquè el Premià una mica recuperi la imatge i recuperi el prestigi que ha tingut històricament dins la natació d'aquest país i d'aquest estat. No serà un procés curt, no és un procés immediat, perquè els processos de millora a nivell esportiu són processos, com la paraula indica, no són canvis. Jo penso que a poc hem iniciat ja un procés, l'equip de waterpolo l'any que ve continua a primera divisió nacional, el qual ens situa com un dels clubs esportius de la població i de Catalunya privilegiat, vull dir, estem parlant d'un equip de waterpolo que està entre els 16 millors de l'estat, i això és un referent. Hem aconseguit mantenir la categoria, estem en aquest moment ja treballant per veure com queda l'equip, i perquè fa la natació també hem fet un pas endavant, tenim nadadors que aquest estiu ja van als campionats d'Espanya, tant de categories inferiors com el campionat d'Espanya absolut, i a poc penso que hem d'anar obligant-nos i exigint-nos el que et deia abans, no? Vull dir, si a nivell empresarial el no millorar fa pitjorar, a nivell esportiu, si no millores, automàticament empitjores. I estem en aquest procés també d'anar modificant estructures, anar implementant programes nous en base a tot aquell que ens fa confiança i que vulgui fer natació waterpolo amb nosaltres, i jo animo a qualsevol família, a qualsevol nen i nena de Premià que vulgui provar-ho, que vingui a conèixer-nos. doncs anar resituant el Premià on entenem que històricament mereix estar esportivament.
0: Certament en waterpolo aquests últims anys són immillorables, més enllà de la temporada esportiva, que puguis estar al grup capdavanter o lluitar pel títol, o fins i tot a vegades per un ascens a divisió d'honor, que semblava impensable, d'altres temporades que no siguin tan regulars, però acabes salvant la categoria. És cert que la feina feta els últims anys és meravellosa, és fantàstica, està, com deies, com un primer puntal a la primera categoria, a la primera nacional de waterpolo, és fantàstic. També pel que fa a la natació, estem veient com últimament també s'estan fent molts esforços i s'estan fent... bones competicions, i ja no només competició, sinó també bona pràctica esportiva, no? Per això m'ha sorprès ara quan deies i seguir posant el Premià allà on mereix, no? Perquè últimament justament estaven molt contents per com anava la qüestió de natació.
1: Ja, passa que jo ja tinc una edat, i com et deia abans, jo, el meu origen és el món de la competició, i jo he conegut el Premià històricament. Val? I he conegut des que el Joan Antoni era entrenador del Premià, que és on ve la relació amb nosaltres, he tingut una relació amb entrenadors del Premià, he tingut una relació amb nadadors, i jo penso que ens podem exigir més. Uh-huh. Jo penso que ens podem exigir més. Com a entitat esportiva, per la població que representem, per la gent que ens fa confiança, penso que hem de ser algú més exigents en nosaltres perquè fa portar el nom de Premià de Mar com a club, a competicions on històricament sempre hem estat, val? Ara, per exemple, hem tingut 4 nedadors competint al circuit Mare Nostrum aquest cap de setmana a Barcelona, que és la competició de referència internacional que hi ha a Europa, però penso, repeteixo, que hem de ser més exigents perquè estic convençut que disposem de la matèria prima, de la instal·lació, de la matèria humana, per anar-nos exigint progressivament, temporada a temporada, millorar. Perquè, bàsicament, quan parlem d'esport, parlem de millorar sempre.
0: Mm-hmm. Molt bé. Hem anat a la vessant més tècnica, podríem dir, perquè l'Albert ens expliqui com ha començat aquesta aventura a la gerència. Quina petjada personal t'agradaria portar, Albert? Com t'agradaria que recordin també aquests anys al teu
1: mi,
0: pas?
1: A mi que em recordin com una persona que ha donat part de la seva vida a aquesta població i a aquesta empresa i a aquest club, que el que pugui implementar perduri amb el temps, perquè vol dir que estigui ben implementat, que hagi sigut útil i que ens hagi fet millorar. I bàsicament jo, als jocs on he estat, sempre m'agrairia que se me recordi una persona que ha treballat pel bé de tot l'equip, pel bé de l'empresa, pel bé de la població, i el dia que s'acabi, doncs, que puguin tenir un record de mi com a persona professional que ha fet la feina el millor que sabia, que és la meva intenció, i que ha portat aquell granet de sorra que qualsevol persona que passi el pugui deixar, perquè institucions com la Natació Premià o instal·lacions com el CEM Premià es perdonin amb el temps millorant dia a dia, any a any.
0: Mm-hmm. T'ho preguntava perquè a vegades, evidentment, entre aquests objectius a curt plaç, a llarg plaç, els típics excels, millores, a vegades perdem de vista aquesta vessant humana, que em consta que la tens, pel que ens ha arribat també, i és evident també que quan estàs en un club familiar de tota la vida, on les relacions són de molts anys, hi ha també una calidesa humana que no s'ha de perdre, no? Per això d'aquí et preguntava per aquesta petjada, no? Perquè al final les relacions personals són el que forma part indispensable, no? Del dia a dia,
1: sí, perquè,
0: del que és un club.
1: Sí, perquè per mi jo sóc el menys important. Per mi important són els esportistes, els entrenadors, els abonats, la gent que fa servei. Vull dir, la meva feina és que ells puguin treballar i que ells puguin disposar la instal·lació amb la mesura i amb les condicions que ells volen. Vull dir, jo penso que al final hi ha diferents tipus de direcció, diferents tipus de lideratge, i jo sempre he optat per un lideratge de tu a tu, per anar amb la gent i, sobretot, posar-me al seu servei pel que tot allò que creguem conjuntament. Evidentment, hi ha uns límits, evidentment, al final s'han de prendre decisions, i aquesta és la meva feina, però penso que al final el treball en equip i el treball conjunt perquè tothom que treballa al centre i la gent que em fa servei siguin importants, per mi és part del camí i és un camí necessari.
0: Mm-hmm. Cada vegada som més conscients també de la importància d'efectivitat física, ja no parlo ni del club ni de l'alta competició, eh? Evidentment parlo ja de la població en general. Cada vegada som més conscients?
1: Jo crec
0: conscients.
1: Que sí. Jo crec que socialment som més conscients de la importància i de la necessitat. A mi el que em preocupa és de que moltes vegades veig persones, veig gent o escolto gent de que l'activitat física com a salut necessita una direcció. I necessita uns professionals que la controlin, que la dirigeixin i que una mica la planifiquin. Uh-huh. I jo tinc la sensació personal de que hi ha molta gent que fa esport perquè sap que és bo, però la fa amb un descontrol que a mi no m'acaba de fer el pes. gent que, evidentment, doncs, es dedica a fer esport, i es dedica a fer esport d'alta resistència o esport d'alta intensitat o d'alt impacte, sense aquest assessorament, sense aquest professional que pugui una mica marcar. Jo penso que socialment hi ha la consciència que l'esport és salut. L'esport és salut.
2: Premià Media Informatius, Marc Rodríguez.
0: Ja hi ha data per la nova mostra d'activitats, Manel Ferrer.
3: La plaça dels Països Catalans acollirà el diumenge 6 de setembre una nova edició de la mostra d'activitats extraescolars. La jornada es farà de 10 del matí a 8 del vespre i permetrà a infants, joves i famílies conèixer l'oferta d'activitats que es poden fer al municipi fora de l'horari escolar. En aquesta edició hi participaran 28 entitats, clubs, escoles i centres que presentaran les seves propostes i informaran les famílies sobre les diferents activitats esportives, educatives, culturals, artístiques i de lleure que ofereixen. Durant tota la jornada hi haurà exhibicions, tallers i activitats oberts al públic distribuïdes entre l'escenari, l'espai de tallers i la pista d'activitats. La mostra té com a objectiu concentrar en un mateix espai les diferents opcions d'activitats extraescolars disponibles a Premià de Mar i facilitar que les famílies puguin conèixer-les directament i contactar amb les entitats i centres que les organitzen.
0: I explicarem també en Cultura que són els darrers dies per inscriure's al concurs de bandes Delightants, el concurs de música jove que tornarà a dur a terme una residència artística per bandes emergents. Es pot presentar candidatura fins al 3 de setembre i el concurs se celebrarà els 22, 23 i 24 d'octubre a l'Espai L'Amistat. Un concurs obert a grups de qualsevol estil musical amb repertori propi, sempre que la majoria dels seus integrants tinguin entre 16 i 30 anys, no tinguin contracte amb una discogràfica i no hagin estat finalistes de l'edició anterior. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web municipal i els premis seran de 1.200 euros per la banda guanyadora, 500 pel segon classificat i 300 euros pel tercer. Més notícies, Òscar Guardiola.
4: El Consell Comarcal del Maresme ofereix, juntament amb la Diputació de Barcelona, un programa completament gratuït i adreçat a dones empresàries i emprenedores que vulguin fer créixer el seu negoci. Fes créixer el teu projecte en clau femenina és un programa pensat per identificar possibles obstacles i superar-los amb èxit, crear una estratègia de projecte, solidificar la marca personal, donar més seguretat en la gestió econòmica i potenciar les habilitats de lideratge amb una xarxa de suport.
0: I l'Òscar també ens acosta als esports.
4: La Federació Catalana de Bàsquet ja ha publicat el calendari dels partits per l'AVE Premià Masculí de la segona categoria i la Supercopa Femenina. Aquest setembre, les jugadores de l'equip premianenc jugaran 3 partits diferents de la fase prèvia. Dissabte 12 a 3 quarts de 6 de la tarda contra l'Igualada. Dissabte 19 a 3 quarts de 6 de la tarda contra el CB Grup Barna. I dissabte 26 a 2 quarts de 8 de la tarda contra l'Escola Badruna Gràcia. Per altra banda, els jugadors de l'equip masculí de segona categoria només tenen un partit. Dissabte 26 a 3 quarts de 6 de la tarda contra el CB Vilanova del Vallès.
0: I el temps? Avui dia de sol sense patir per la pluja. Atenció perquè pugen les temperatures fins als 30 graus, les mínimes també seguiran baixant. Ara se situaran en els 22 graus.
2: Premià Media. Informació.
0: Tot a punt a Vilassar de Dalt per celebrar una nova festa major de Sant Genís. Del dissabte 22 fins al divendres 27 hi haurà activitats de tota mena, com la Guerra de Sabetes dels Diabòlics, el pregó que pronunciarà Llorenç Artigues per iniciar la festa i després protagonisme pels gegants, concerts familiars, correfoc i els grups Buós i Coco. La festa acabarà amb les habaneres del grup Serra de Marina.
2: Premià Media. Informació. Premià Media. Comunicar en tots els sentits. Premià Media.
5: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
6: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La Porta de l'Escenari. I això és millor que en el teatre.
5: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
6: Anem al teatre.
7: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
8: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
9: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
10: Ei,
9: Que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
10: Sí, ara baixo. No, no ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
11: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
10: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
12: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
13: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
10: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
14: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Benvingudes, benvinguts a un nou capítol del nostre podcast, podcast de Premià Mèdia sobre salut i benestar a través del ioga. Atenció, perquè en el capítol anterior parlàvem de la força i avui parlarem d'un concepte que no és menys important ni menys interessant. Avui parlarem de la flexibilitat, que és, com dèiem, igual d'important, perquè tenir uns músculs sans doncs no és suficient amb la força, no? També els hem de treballar i hem de tenir músculs que tinguin doncs força i també flexibilitat. Avui en parlem, com sempre, amb els nostres experts del taller de ioga. Són l'Àlex i la Mònica, que ja els tenim a l'estudi. Què tal? Benvinguts.
1: Hola.
2: Molt bé.
0: Com esteu? Heu vingut flexibles avui?
1: Avui hem vingut amb la ment oberta i molt flexibles.
2: I us proposem uns quants exercicis que, tranquils, si no arribeu, perquè hi haurà adaptacions.
0: Vinga, va. Comencem pel principi, la primera, que és molt fàcil. Què entenem per flexibilitat? Què entraria, què englobaria la flexibilitat, Àlex?
2: Parlem de flexibilitat en el cos i, doncs, parlem dels músculs, que són els principals elements flexibles. És la capacitat d'estirar-se, d'allargar-se un múscul. Els músculs són fibres llargues i que es poden contraure, que això és quan el múscul es tensa, fa força, o es poden estirar i allargar quan els estirem, quan els flexibilitzem. Però compte que també hi ha el que s'anomena articulació, que l'articulació és el conjunt que formen dos ossos en moviment, dos ossos que s'articulen. I aquí hi ha una sèrie d'elements, de cartílags, de tendons, de lligaments, de membranes, de líquid, que també intervé en la flexibilitat. Diríem que la flexibilitat articular és la capacitat de guanyar moviment. Com la força i com tota capacitat, tot allò que s'exerceix, millora. Tot allò que es deixa de fer, empitjora. Uh-huh. I sí, la força, ara últimament es parla molt, ja ho hem parlat l'altre dia, de que és important per la salut del cos i també de l'organisme en general, del cor, dels pulmons, de tot el sistema metabòlic. Però la flexibilitat també és igual d'important. De fet, si un múscul no arriba a la seva capacitat, el moviment és més limitat. I aquest múscul s'acostuma, i aquesta articulació s'acostuma. Inclús arriben a calcificar-se els teixits i enganxar-se per la falta d'ús.
0: Mm-hmm. I els hem de dir, vinga, va, espavila, mou-te, no? Desencarcara't i treballem la flexibilitat, no?
2: La bona notícia és que, encara que haguem perdut, si fem un treball intel·ligent, aquest cos es pot anar recuperant, l'articulació i el múscul.
0: Mm-hmm. Molt bé, l'Àlex ens ha fet una gran explicació del que és la flexibilitat. Què entenem, Mònica, de flexibilitat en el ioga,
1: bé,
0: concretament?
1: Normalment el ioga la gent el coneix pels estiraments, no? És a dir, vinga a fer estiraments, ioga. Bueno, cada postura de ioga inclou una part de força i una part de flexibilitat. De fet, quan un múscul es contrau, hi ha altres que s'estiren i el cos treballa de manera sinèrgica. Llavors, com estirem en ioga? I això és molt important. No és tirar. Si jo tinc un múscul contracturat i el tiro, és a dir, poc flexible, el puc trencar, puc fer microrotures. Llavors, en lloc de tirar de manera bèstia, com diria la paraula estiraments, no, es tracta d'estovar el múscul, relaxar-lo, i llavors l'allargo. Però l'allargo des de, i és el que caracteritza el ioga, d'una escolta molt profunda, des de sentir aquest múscul i aquests tendons fins a on poden arribar. Sempre que estiro hi ha una part fixa, vale? I una altra part que allarga, tira. Però tirem molt a poc, és a dir, el ioga es caracteritza per fer aquests estiraments de manera lenta. Aquesta lentitud et dona la seguretat de que no et faràs mal ni trencaràs cap fibra. Llavors, anem sentint, anem escoltant i arribem al límit. Al límit ha d'haver una sensació intensa d'estirament, és a dir, sento com tota la fibra s'està allargant, hi ha una mica d'esforç, vale? Però no hi ha dolor físic. Cada vegada ens costa distingir la sensació d'estirament al dolor. El dolor, quan em faig mal, és una cosa punxant. Llavors, he de desfer la postura molt a poc. Uh-huh. És aquesta lentitud, és aquesta consciència que ens permet allargar al màxim, ens estem un temps en aquest màxim i, de manera màgica, a vegades, després d'estar-nos una estoneta, el múscul recupera i pots avançar una miqueta més, l'articulació s'obre una miqueta més i pots avançar en la flexibilitat. Molt Llavors, bé. Com treballem? Amb paciència.
0: Vol mimo, vol carinyo...
1: Vol mimo, vol carinyo, vol consciència.
2: I vol dies, perquè vol dies. Sí que en una sessió ja pot haver un avenç, però també és a base de dia rere dia. No, diríem
0: la
2: que no hem de guanyar un moviment que l'hem perdut durant anys, no pretendrem guanyar-lo durant en 4 dies, no? Uh-huh. I això és...
1: En segons quins moviments, és a dir, hi ha articulacions on avances molt ràpid i segons quins músculs avances molt ràpid i hi ha altres que són anys. Llavors, depèn. En general, el que el ioga vol és molta acceptació i no voler canviar de manera brusca el que està passant en el moment present.

0: de fer força amb l'estirament, veus a vegades la gent que està apretant i tirant de mala manera, i no es tracta d'això. És a dir, els estiraments s'han de fer sense violència.
1: Mm-hmm. La respiració és important, també?
2: Sí. Fonamental, sobretot, l'exhalar, el deixar anar. És, bueno, la Mònica també ja ho has dit una mica, no? Que és la invitació a deixar anar la tensió. I inclús deixar anar el volum dels pulmons plens dona un volum que al desinflar-se permeten, en certa manera, una mica més de moviment. Dir també que el ioga, de vegades, si veiem vídeos i llibres, veiem postures increïbles i un pot pensar, jo no m'apunto ioga, perquè això no ho puc fer.
1: Estàs començant al nivell 100, no? Clar, si veus, has de començar pel teu nivell. No?
2: Sí, imagina't una noia ballarina o que ha fet gimnàstica artística, es posa a fer ioga i pot arribar fàcilment a fer coses que altra gent no farà. Hi ha gent que no ha fet mai ballet ni gimnàstica artística i també té aquesta capacitat. Però, sobretot, el ioga s'ha d'adaptar a cadascú. Però això no treu de que si tu pots arribar fins aquí, mira...
0: Arriba.
2: O inclús, mira que també pots arribar fins aquí encara més lluny, si et senta bé, perquè al final el cos té una capacitat increïble de moure's.
1: És molt bo perquè al final també estàs millorant a tu mateix. És a dir, tampoc no t'has de comparar amb ningú, no? I jo he vingut amb aquest nivell de flexibilitat i a mida d'anar avançant i treballant-ho, en tindré un altre.
2: És molt maco veure quan la gent diu, ostres, és que jo encara me n'acordo d'això que no podia fer i ara com ho faig sense cap mena de... I això és molt gratificant.
0: I sents al final que el teu cos és més flexible, té més capacitat, guanyes en capacitat de relaxar-te, guanyes també en capacitat d'adaptació i quan el teu cos és lliure i ampli de moviments és com que et mous millor per la vida. És a dir, un cos rígid porta a una rigidesa mental. Un cos flexible convida a tenir una ment més lliure. I al final, el que volem també és practicar aquesta flexibilitat mental.
1: Que també és important, eh? No només la física, la mental també és fonamental.
0: Sí, és important, perquè al final el ioga el que vol és que el nostre patiment a la vida disminueixi. Patim menys després d'una pràctica constant, intel·ligent de ioga. És a dir, allò que ens feia patir, bueno, ens ho prenem d'una altra manera. I és perquè hem desenvolupat la capacitat, primer, de respirar la intensitat de la vida, de no voler canviar allò que no podem canviar, sinó agafar molta paciència, observar-lo, respirar-lo, deixar-lo anar. I un cop deixem anar les coses, la percepció és diferent. M'explico? És a dir, al final hi ha una adaptabilitat mental i una flexibilitat mental i entenem que les coses no són d'una manera rígida, sinó que són com són i a partir d'aquí podem col·locar-nos amb paciència, amb constància, amb consciència, d'una manera menys violenta, perquè aprenem això en cada postura. I això és el bonic. Dius, fent estiraments canvia el caràcter. Sí.
1: Que bo. Sí. Vinga, va, doncs anem a la pràctica. Aquestes propostes, aquestes figures, aquesta pràctica que ens proposen en cada capítol l'Àlex i la Mònica, què ens proposeu avui per millorar aquesta flexibilitat?
2: Bé, recordar que hi ha més de 600 músculs per moure el cos.
1: 600 músculs?
2: I això voldria dir que si volem estirar tots aquests músculs hauríem de dedicar 600 postures. En farem dos. Tot i que, a veure, cada exercici involucra diverses parts, però Trikonasana, la postura del triangle. Trikona. Triangle. I és una postura dreta que, per començar, ens col·loquem al davant de l'estora, amb els peus junts, inspires amb el peu esquerre endavant, expires amb el peu dret endarrere, fent una passa llarga. Després, hi ha diferents formes d'entrar a la postura. Proposo baixar les mans cap a la mà, cap al peu esquerre. Un cop estan aquí, el cap ja queda ben situat sobre el peu, obres el braç dret. Obres el braç dret fins a la vertical. I aquí intentes allargar tots els segments. El braç de sota també es vol estirar. El genoll de davant, que és el gran repte, el vols tirar enrere, el vols allargar. I vols estirar també les cames i el tronc. Cames triangulades, braços verticals i tronc horitzontal.

0: Tal, t'estàs així una estoneta i a mesura que vas practicant, vas veient que pots estirar més el genoll o potser fins i tot baixar més la mà. Per tornar, ho hem de fer amb molta cura, baixes primer el braç i un cop has baixat les dues mans al costat del peu, porta-les al genoll, flexiona el genoll bé i puja el cap amunt. Un cop estàs a dalt, llences la cama de darrere endavant i ja estem.
1: Molt bé, aquesta és la primera, la postura del triangle. Quina és la segona,
2: La
1: Mònica?
2: segona és una postura de flexibilitat de la pelvis i de malucs, flexibilitat de caderes. És assegudes al terra, obrim les cames, tot el que podem. Llavors, primer de tot, relaxem una miqueta el tronc, anem a un costat, anem a l'altre. I quan ja ens preparem mentalment, amb les cames ben obertes, estirant bé la columna, el que fem és portar la pelvis endavant, com si el melic volgués anar al terra, i anar baixant tot el que puguem. És una postura difícil, ja us ho dic ara mateix. És a dir, no a tothom li surt, perquè la flexibilitat és una flexibilitat que implica l'articulació. No és només el múscul, sinó que és tota la pelvis i els malucs. Llavors, jo tinc aquí un truc, que és això que us deia abans, inspirant, acceptem, sentim, entrem en el cos, en aquell límit de, ostres, no puc més, doncs aquí ho respiro, em paro i ho respiro. I exhalant, ho deixo anar. Inspiro, sento l'estirament, exhalo, ho deixo anar. I a poc a poc, molt a poc, sempre escoltant el permís del cos, perquè aquí és bonic, perquè el cos et va parlant, les sensacions van canviant. I quan tu sents que s'obre, avances. I vas avançant, i vas avançant, i vas avançant, fins que tornes a trobar amb el límit i tornes a trobar que no pots avançar. És una postura molt intensa, és una postura que es fa, aquí l'he explicat crec que en 30 segons, però és una postura que es fa en 5-10 minuts. És a dir, la cosa és quedar-te baix, respirar-la durant una bona estona i quan ja en tens prou, és a dir, ja comences a estar més crispat, doncs surts. Important, quan més has baixat, més a poc has de pujar. És a dir, la sortida dels estiraments és important, s'ha de cuidar. S'ha de cuidar com entro, com mantinc i com surto, tot el procés. I després fer algun moviment que em demani el cos. En aquest cas, normalment ens demana tancar les cames, sí? Perquè a tota la zona dels isquiotibials, ai, els isquiotibials, no, els adductors, s'ha estirat molt, doncs ens demana tancar i tensar-los una miqueta més, fem el que el cos ens demana i com nous.
1: Molt bé. Anem també a la part de la respiració, que dèiem que té un paper fonamental també a l'hora de treballar la flexibilitat. Què ens proposeu, Àlex?
0: Molt bé, interessant. Us proposo que em seguiu ara mateix, Marc, i
1: Vinga,
0: qui
1: som-hi.
0: vulgui.
1: Anem-hi.
0: Allargar l'exhalació, allargar el moment de treure l'aire, però de forma progressiva, com ho faríem també a l'hora de treballar els músculs. Per exemple, 4-4, inspirar en 4, expirar en 4. Seria l'inici. Això podem fer-ho ara. Inspires, 2, 3, 4, i expires, 2, 3, 4. Inspirar sempre farem en 4, però expirant anirem sumant. 4, exhala, amb 5. 2, 3, 4, 5. Inspires en 4, sempre. 2, 3, 4, expira amb 6. 3, 4, 5, 6. Fins on podries arribar? Potser fins a 8, 10 o inclús més. És aquesta tècnica. Anar augmentant l'exhalació, però no fer-la de cop. Si arri vull arribar a 10 de primeres, patiré. I la gent
2: Fares.
0: s'ofegarà i no li agradarà. Si comencem des de zero, i això podem fer-ho gradualment. Provem-ho. I a la sensació que parlàvem de la flexibilitat mental ens porta també com a una sensació de relax,
1: De
0: perquè
1: benestar, no?
0: la
1: Justament.
0: flexibilitat és sinònim, gairebé es podríem dir, de relax, de calma, al igual que la força té més d'intensitat, d'esforç. Doncs provem-ho.
2: De fet, estirar els músculs, també estires els tendons. I hi ha una cosa que és l'aparell tendinós de Golgi, jo quan vaig sentir aquest nom em vaig emocionar, que és quan s'estira, té un efecte neurosedant sobre el cervell. És a dir, estirat relaxa. T'ajuda a deixar anar tensions, t'ajuda a trobar una mica més de calma. Aquí fem diverses coses, eh? Primera, tornar al cos. Quan torno al cos, els problemes de fora desapareixen perquè estic en el meu cos. Llavors, estiro, trobo calma, pacificació. De fet, la gent quan surt de sessions d'estiraments, no cal que sigui només ioga, i les sessions de ioga, trobes una gran calma mental, un gran silenci intern, treballant des del cos. I això és que hem ajuntat l'exhalació i hem ajuntat una manera d'estar. Llavors, podem portar aquesta manera d'estar a la vida. Quan, ho dèiem abans, eh? Quan tinc una cosa molt gruixuda, bueno, en lloc d'intentar reaccionar, posar-me tens, tensar-ho tot i posar-me a la defensiva en la meva actitud, afluixo, accepto el que està passant, respiro el que està passant, no reacciono, em dono un temps i a partir d'aquí deixo anar, exhalo, afluixo i em col·loco. I això és una actitud que ens ajuda moltíssim, primer, a prendre decisions més correctes, perquè tota decisió des de l'impuls i des de la reacció té números d'acabar malament. Et dona més serenor, més claretat. El ioga busca molta claretat mental i això al final et porta menys problemes a la vida i una sensació de fluïdesa amb la vida, just el que volem.
1: Doncs ho heu explicat clarament i fantàsticament bé, sí. Així que avui hem après sobre aquesta flexibilitat i per acomiadar-nos, un parell de frases inspiradores. Què us ve al cap, Àlex?
0: Mira, per exemple, hi ha un proverbi japonès que ens diu: sigues com el bambú, es doblega amb el vent però no es trenca.
1: I... sigues flexible.
0: Sí.
1: I a tu, Mònica?
2: Una d'Einstein, tot i que jo no sóc gaire fan d'Einstein, però la mesura de la intel·ligència és la capacitat de canviar.
1: Canviar, adaptar-se, i tant
2: adaptar-se,
1: que sí. A mi em ve aquella del Charles Darwin, no? Que diu que no és l'espècie més forta la que sobreviu, sinó aquella que té la capacitat d'adaptar-se, que seria una mica també el que m'ha explicat avui de flexibilitat. Ha sigut un molt bon capítol. Gràcies una vegada més per ser avui a Premià Mèdia amb nosaltres, Àlex, Mònica, i ens veiem a la propera, que vagi molt bé.
2: Fins a la propera.
0: A reveure.
3: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Aprovat inicialment el 4 d'agost passat el projecte constructiu del nou aparcament per a bicicletes que s'ha de fer davant de l'estació de trens, projecte que ara roman en exposició pública i que es considerarà aprovat definitivament passats 30 dies si no s'interposen al·legacions. El projecte aprovat per resolució d'alcaldia ha estat elaborat pels serveis tècnics municipals i parla d'una estructura d'acer de 6 metres de llarg per 3 metres d'ample i d'una alçada d'uns 3 metres. Serà, com diem, d'acer galvanitzat i pintat i estarà ancorat a terra sobre una solució era de formigó. La façana es tancarà amb cristall laminat i la coberta serà de panell de xapa ondulada. Com ja s'havia dit, tindrà capacitat per a 20 bicicletes i, a banda de l'equipament per fermar-les, perquè s'hauran de fermar amb cadenat, tindrà 6 armariets de seguretat dotats amb endoll per a les bicicletes elèctriques. També tindrà sistema d'il·luminació propi i càmeres de vigilància. Tot plegat es podrà usar les 24 hores al dia i 7 dies a la setmana per mitjà d'un sistema d'accés digital a través d'un aplicatiu per a mòbils. Tot plegat costarà, com va informar l'alcalde aquest juliol, 48.127,75 euros amb l'IVA inclòs, la meitat dels quals, però, els pagarà l'ATM via Consell Comarcal, perquè l'Ajuntament aprofitarà una línia d'ajuts d'aquest organisme de promoció del transport públic a la qual s'ha pogut acollir després d'adherir-se al projecte Eurovelo 8. Segons va explicar l'alcalde, un cop s'hagi fet el procés administratiu previ, el nou aparcament podria construir-se i ser una realitat al llarg de la pròxima tardor.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Benvinguts, avui som al dojo de Ugutsu Dojo, Karate Kyokushin, aquí a Premià de Mar. És el nostre petit espai on entrenem i on venen tots els alumnes a formar-se per fer Karate Kyokushin i gaudir d'aquesta disciplina, esport, depèn com es miri, i bé, passar-nos bé, créixer i sobretot desenvolupar-nos com a persones.
2: La temporada sencera, bé, sempre en progressió, nous aprenentatges, a nivell competició jo puc estar contenta. Hi han bons resultats i hi ha d'altres que no han sigut els esperats, però sempre amb afany d'aprendre més.
3: En el meu cas, l'experiència va ser molt bona. Em vaig poder-me pagar amb gent de molt nivell, de diferents països, com Holanda, Suïssa...
4: Sí, va ser difícil, perquè vaig competir amb gent d'altres països i també va ser emocionant, ja que per primera vegada competeixes sense les proteccions de mans, llavors és més difícil, però a la vegada és com increïble.
5: Un campionat amb molt nivell, nunca havien anat a un campionat amb tant nivell, i bueno, jo crec que els resultats en tot l'equip van anar bé i ho van passar molt bé.
6: Ha sigut una experiència única i mai l'oblidaré.
7: Doncs aquest any m'ha anat molt bé. Jo crec que m'ha anat millor que uns altres. I doncs m'ha agradat molt perquè he guanyat moltes coses.
8: Doncs la veritat és que l'any i els últims anys ja que portem una bona trajectòria, doncs ha estat molt reconfortant per tots.
1: Estic molt content. Ha estat un any en rodó. Ja per moltes coses, només d'aixecar una casa nova, que ha estat molt motivant perquè la resposta de tothom ha sigut exemplar.
2: Perquè no deixa de ser un estil de vida. Ja no és només entrar al dojo i entrenar. Tu portes amb un estar amb la gent, amb uns valors...
9: Jo, bueno, t'ho poden dir uns quants, que vas començar amb 4 anyets i era caure'm per tots els costats.
5: Des de petita sempre a la meva casa s'ha practicat aquests esports. Jo doncs, volia ser com els que veia al meu entorn.
4: Al principi va ser perquè no tenia res més a fer, però al final m'apassiona i m'agrada compartir els moments amb els companys, esforçar-me i també vinc amb la meva mare.
1: Al final coincidim en una mateixa passió, on mica en mica doncs, tot va agafant color i intentar sumar en ser un col·lectiu amb valors positius.
0: Els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires. Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Ja s'anuncia la tercera edició de la Mostra d'Activitats Extraescolars a Premià de Mar, que va néixer fa 4 anys com la Fira de la Joventut, però que fa 3 anys es va rebatejar i replantejar per tal d'obrir el zoom sobre tot l'entramat de propostes extraescolars al nostre municipi. Es farà el diumenge 6 de setembre a la plaça dels Països Catalans, Gran Via inclosa, de 10 del matí a 8 del vespre. A l'espera que l'Ajuntament informi del contingut concret i de les entitats participants, sí que podem dir que el juny passat la coordinació de l'activitat es va adjudicar a l'empresa Cosmo Joy Eventus per un import de 9.655 euros amb IVA inclòs. En edicions anteriors, la fira ha inclòs tallers, demostracions i activitats diverses per part de les entitats participants, entre les quals hi havia moltes representants de l'àmbit esportiu, de l'àmbit del lleure o de l'àmbit musical i artístic.
0: Premià Mèdia. Informació.
2: Baby, it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours.

0: estàs escoltant?
1: Premià Mèdia. Informació.
2: La Federació Catalana de Bàsquet ja ha publicat el calendari dels partits per l'AB Premià Masculí de la segona categoria i la Supercopa Femenina. Aquest setembre, les jugadores de l'equip premianenc jugaran 3 partits diferents de la fase prèvia. Dissabte 12 a 5:45 de la tarda contra l'Igualada. Dissabte 19 a 5:45 de la tarda contra el CB Grup Barna. I dissabte 26 a 8:15 de la tarda contra l'Escola Badruna Gràcia.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7. Us parla Mercè Roura. Un incendi crema a Collserola, al districte de Nou Barris, per sobre de la carretera alta de Roquetes. El foc s'ha declarat en una zona de matolls i, segons un primer balanç, hi han cremat 25 hectàrees. Ha afectat una torre d'alta tensió del parc i s'ha declarat el confinament preventiu dels veïns de la zona de Torre Baró i Ciutat Meridiana. Protecció Civil, per cert, ha hagut d'enviar un segon alert per reiterar l'ordre de confinament i demanar a la població que no s'apropi a la zona. L'incendi s'ha declarat poc després de les 3 de la tarda i treballen 19 dotacions terrestres i 6 àrees dels bombers de la Generalitat. L'incendi ascendeix per un turó i es treballa sobretot pel flanc dret. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà davant del Congrés per abordar la crisi a Ceuta. De moment, encara no té data aquesta compareixença. Avui el Consell de Ministres ha declarat per primer cop a la història la situació d'interès per la seguretat nacional a Ceuta, en aquest cas, ja ha constituït el Comandament Únic per la Coordinació de la Crisi a la Ciutat Autònoma. Un càrrec que ostentarà, de fet ja ostenta, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Escoltem la portaveu de l'executiu, Elma Saiz.
2: Ha declarado por primera vez en la historia la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta. Además, se constituye una autoridad funcional o conocido como mando único para reforzar esa coordinación.
1: I el govern defensa no haver activat les alertes davant les pluges d'aquest cap de setmana perquè els criteris tècnics, diu, no m'aconsellaven. Insisteix que hi ha d'altres mecanismes de comunicació entre els ajuntaments i emergències. Escoltem la portaveu, Sílvia Paneque.
3: Aquí estem parlant, doncs, de l'adaptació de les ciutats a aquestes altes temperatures i com acompanyem els ajuntaments en aquesta transformació. Estem parlant de tenir infraestructures més resilients, doncs, a aquests embats de fenòmens meteorològics violents i més sobtats que estem vivint. Per tant, estem parlant, de fet, d'una política transversal, no sectorial, de tot el govern, per tal de poder-nos adaptar.
1: I un detingut per la mort violenta d'un home en una baralla en grup a la Ràpita al Montsià. Els fets van passar la matinada de diumenge. Els Mossos van rebre l'avís de 3:45. Al lloc dels fets van trobar una persona ferida per apunyalament que va acabar morint. I a Castellar de Nuc, el Berguedà es prepara ja per celebrar el tradicional concurs de gossos d'atura aquest diumenge 30 d'agost. És la 62a edició que comptarà amb 9 pastors i una pastora. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
0: Premià Mèdia Informatius, Marc Rodríguez.
4: Ja hi ha data per la nova mostra d'activitats, Manel Ferrer.
5: La plaça dels Països Catalans acollirà el diumenge 6 de setembre una nova edició de la mostra d'activitats extraescolars. La jornada es farà de 10 del matí a 8 del vespre i permetrà a infants, joves i famílies conèixer l'oferta d'activitats que es poden fer al municipi fora de l'horari escolar. En aquesta edició hi participaran 28 entitats, clubs, escoles i centres que presentaran les seves propostes i informaran les famílies sobre les diferents activitats esportives, educatives, culturals, artístiques i de lleure que ofereixen. Durant tota la jornada hi haurà exhibicions, tallers i activitats oberts al públic distribuïdes entre l'escenari, l'espai de tallers i la pista d'activitats. La mostra té com a objectiu concentrar en un mateix espai les diferents opcions d'activitats extraescolars disponibles a Premià de Mar i facilitar que les famílies puguin conèixer-les directament i contactar amb les entitats i centres que les organitzen.
4: I explicarem també en Cultura que són els darrers dies per inscriure's al concurs de bandes Delightants, el concurs de música jove que tornarà a dur a terme una residència artística per bandes emergents. Es pot presentar candidatura fins al 3 de setembre i el concurs se celebrarà els 22, 23 i 24 d'octubre a l'Espai L'Amistat. Un concurs obert a grups de qualsevol estil musical amb repertori propi, sempre que la majoria dels seus integrants tinguin entre 16 i 30 anys, no tinguin contracte amb una discogràfica i no hagin estat finalistes de l'edició anterior. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web municipal i els premis seran de 1.200 euros per la banda guanyadora, 500 pel segon classificat i 300 euros pel tercer. Més notícies. Òscar Guardiola.
5: El Consell Comarcal del Maresme ofereix, juntament amb la Diputació de Barcelona, un programa completament gratuït i adreçat a dones empresàries i emprenedores que vulguin fer créixer el seu negoci. Fes créixer el teu projecte en clau femenina és un programa pensat per identificar possibles obstacles i superar-los amb èxit, crear una estratègia de projecte, solidificar la marca personal, donar més seguretat en la gestió econòmica i potenciar les habilitats de lideratge amb una xarxa de suport.
4: I l'Òscar també ens acosta als esports.
5: La Federació Catalana de Bàsquet ja ha publicat el calendari dels partits per l'AVE Premier Masculí de la segona categoria i la Supercopa Femenina. Aquest setembre, les jugadores de l'equip femenin jugaran 3 partits diferents de la fase prèvia. Dissabte 12 a 3 quarts de 6 de la tarda contra l'Igualada. Dissabte 19 a 3 quarts de 6 de la tarda contra el CB Grup Barna. I dissabte 26 a 2 quarts de 8 de la tarda contra l'Escola Badruna Gràcia. Per altra banda, els jugadors de l'equip masculí de segona categoria només tenen un partit. Dissabte 26 a 3 quarts de 6 de la tarda contra el CB Vilanova del Vallès.
4: I el temps? Avui dia de sol sense patir per la pluja. Atenció perquè pugen les temperatures fins als 30 graus, les mínimes també seguiran baixant. Ara se situaran en els 22 graus.
0: Premià Mèdia. Informació.
5: L'Associació Cultural Centre l'Amistat de Premià de Mar ja prepara el nou curs 2026-2027 amb una oferta de propostes formatives per a totes les edats. Entre les activitats programades hi ha cursos de fotografia amb mòbil, classes de swing i lindy hop i formació en escacs. El curs de fotografia amb mòbil que començarà a l'octubre constarà de 7 sessions i tindrà un preu de 25 euros. La proposta ofereix també la possibilitat de continuar amb una segona edició. D'altra banda, el Centre l'Amistat proposa classes de swing i lindy hop els divendres de 7 a 8 amb una quota mensual de 17 euros. El curs començarà amb una classe oberta el 18 de setembre. També hi haurà novetats en l'àmbit dels escacs. Coincidint amb el 88è aniversari del club, s'ha programat un nou curs adreçat a nois i noies d'entre 5 i 16 anys. Les classes començaran el 28 de setembre i les places estan limitades a 14 participants. Les persones interessades poden demanar més informació o formalitzar la inscripció escrivint al correu electrònic centreamistat@centreamistat.cat.
0: Premià Mèdia. Informació.
6: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques, a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
7: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Època de vacances i segurament us esteu preguntant a casa què podem fer amb els nostres gossos mentre estem fora. Avui descobrim una guarderia canina. No t'ho perdis, que t'ho expliquem.
2: Doncs sí, avui nosaltres hem vingut fins a Can Malanut i estem ja amb la Clàudia i l'Edu. Com esteu? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Què tal,
4: Manel? Bon dia a tothom.
2: Doncs mira, responent a la primera pregunta que us fèiem, esteu treballant molt aquest estiu en el que portem d'estiu de moment?
3: Sí, la veritat que sí, que els gossos venen bastant perquè ja que els propietaris se'n van de vacances i, bueno, ens el porten bastant, no?, perquè, bueno, hi ha bastanta
4: demanda, no?
3: demanda, sí. I llavors, pues, sí, la veritat que sí, que tenim bastanta feina. Tant la peluqueria canina com a tema de guarderia.
2: Mm-hmm. Posem una mica de context. Estàvem parlant i hem dit dues paraules claus. Dèiem aquesta perruqueria i aquesta guarderia canina, que són una mica els dos serveis més grans que teniu, no?, i que doneu.
3: Sí, correcto.
4: Sí, nosotros estamos teniendo no solo el servicio de baño y secado en los animales, sino también hospedaje en casa, justamente por época de vacaciones y durante todo el año. Y además, el servicio de guardería por horas. Ese es un servicio un poco boutique, porque busca simplemente satisfacer la necesidad del cliente puntual, ¿no? Oye, que tengo que ir al médico y no me lo puedo llevar, y mi perro tiene ansiedad por separación. Entonces, este punto es súper importante para ellos, lo valoran y lo agradecen, y tenemos varios clientes de la zona que gozan de ese servicio.
2: Guarderia canina, que és un concepte que molta gent que ara ens està escoltant i dirà, ostres, jo això no m'havia plantejat, potser amb nens o amb els fills sí, però amb els gossos no. Això és una moda que cada cop va més, ve importada d'algun altre lloc, és a dir, ja funciona potser en algun altre lloc, això, Clàudia?
4: Sí, ahora tiene bastante auge porque mucha gente busca destinar no solamente un presupuesto a su mascota, sino también generarle bienestar. Uh-huh. Ese punto es importante porque lo que buscamos es también que el dueño se vaya tranquilo. Si tiene que hacer una gestión, que sepa que esté en un lugar seguro, confiable y que lo traten con el mismo amor que en su casa.
2: Uh-huh. Núria, com ho veus, això de deixar el gosset o la gosseta a la guarde?
5: Que jo sé que cada cop hi ha més gent que intenta prendre'ls de vacances, però sí que és veritat que depèn d'on vagis, no pots, i deixar-lo per vacances que te'l cuidin, jo això sí que ho havia sentit i conec gent, però això que dieu de l'ansietat per separació, deixar-lo unes hores perquè has de fer tràmits i no el pots deixar a casa, això se me fa estrany, eh? I és habitual, doncs?
3: Sí, la veritat que sí, els gossos, depèn de quin vincle que tinguin amb el propietari, doncs els afecta més o menys. Uh-huh. Llavors, el gos, quan entra a la guarderia, per exemple, les primeres hores, sobretot, doncs té els nous, pensem en noves olors, nous sorolls, tot és nou per ells, llavors, clar, els crea una miqueta de, com d'ansietat, no? Ja, no tots els gossos els afecta d'una mateixa manera, però sí que és veritat que les primeres hores pues, es poden sentir estranys pels sorolls, per les olors i tot, i al final pues, s'acaben adaptant, no? Uh-huh. Per això és important també a la guarderia parlar amb els propietaris i dir-los quin tipus d'horaris fan els gossos tant de menjar com de sortir, portar-li el seu llitet, el seu platet, inclús alguns gossets que tenen una miqueta més d'ansietat per separació, portar alguna roba del propietari perquè sentin la seva olor, no?, i així puguin estar més tranquils.
5: I se'ls fa exercicis com d'estimulació igual o per entretenir-los com a la canalla, com a les llars d'infants?
3: Sí, també, o sigui, al final hi ha activitats, no?, com, bueno, com poden ser els mateixos passejos, les activitats amb els gossos, i, bueno, la veritat és tenir-los una miqueta distrets i, sobretot, fer l'adaptació perquè el gos estigui tranquil i vegi que on està pot estar tranquil, no?
2: Mm-hmm. Molt bé. Clàudia, ara, amb això que us preguntava, amb el fet de marxar de vacances, per exemple, doncs me'n vaig de vacances una setmana fora i no em puc emportar el gos, doncs, per les dimensions o per l'espai on vaig, què és el que es recomana? Que potser uns dies abans ja vingui aquest gos a conèixer l'espai, potser

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Primers indicis de canvi de temps al Maresme i a Premià de Mar. Després de l'escuet episodi de pluja d'aquest dijous, la conseqüència directa serà un canvi de temperatura. Aniran a la baixa des d'avui divendres i també durant el cap de setmana. Segons apunta el Servei Meteorològic del Maresme, les precipitacions donaran pas a una baixada als termòmetres. Les màximes no superaran els 29 graus i les mínimes descendiran fins als 22-23. Pel que fa a les pluges, l'Agència Estatal de Meteorologia apunta a possibles episodis aquesta tarda de divendres, tot i que serien lleus i es podrien repetir les primeres hores de dissabte. Els termòmetres s'estabilitzaran a partir de la propera setmana després que les temperatures s'hagin mantingut molt altes en tres onades de calor pràcticament consecutives.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Benvinguts i benvinguts un dia més al nostre podcast Salut i Benestar amb Ioga. Atenció, perquè avui el capítol va dedicat a un d'aquells ítems que cada vegada guanya més importància, tant a nivell social, és a dir, que se'n parla molt, com també a nivell de ciència. Cada vegada més està més demostrat que treballar aquest concepte és molt important per millorar el nostre estat vital i la nostra salut. Avui parlarem de força, i qui millor que fer-ho amb la Mònica i l'Àlex del taller de ioga. Benvinguts. Què tal, Mònica? Com estàs?
1: Molt bé, contenta d'estar aquí i de parlar d'aquest tema, perquè moltes vegades no s'associa el ioga amb la força i tenim molt a dir, i realment qui coneix el ioga sap que la practiquem bé.
0: Cada vegada, Àlex, se'n parla més, que diuen que fer força s'hauria de practicar 2-3 cops a la setmana, sobretot per millorar la nostra qualitat de vida una vegada que van passant els anys. No?
2: De fet, els metges ho diuen, ho estan dient molt, i ja voldré matitzar que tan important és la força com la flexibilitat. Són dues qüestions, podríem dir oposades, però són complementàries. El nostre cos és fort i també és flexible. Si els dos pols no estan en harmonia, hi ha disfunció. Però si et sembla...
0: Anem pel principi, sí. Mira, per situar-nos, i si comencem a definir què és la força, o què és la força corporal, Àlex, com podem explicar què és?
2: Val, si parlem de força hem de parlar dels músculs. El múscul és aquest teixit, la carn, que té aquesta capacitat de, primer, d'estirar-se, que seria el referent a la flexibilitat, i de contraure's, que seria quan el múscul es fa curt i gran, que aplica força, perquè els músculs estan agafats als ossos. I doncs quan un múscul es contrau, l'os es mou. La força... Què anava a dir ara?
0: Ha marxat del cap, et preguntava justament què és això de la força, i ens deies la importància que té.
2: Avui...
1: Últimament els músculs se'ls està donant molt paper, un paper desconegut fins ara. De fet, es va fer un estudi per veure quin tipus d'exercici millorava més la qualitat de vida i la longevitat. I aquí és quan es va descobrir que la gent que treballava força sortia guanyant. Vale? Llavors van començar a investigar el múscul, i es va veure que el múscul té més paper del que ens pensàvem. És a dir, el múscul, òbviament, fa moure les articulacions, com ens deia ara l'Àlex, però també s'ha vist que és un òrgan metabòlic. És a dir, tenir un múscul entrenat, m'he fet una llista per si no m'ho sé, tenir un múscul entrenat millora la gestió del sucre a la sang. És a dir, ens protegeix de la sensibilitat a la insulina. És a dir, hi ha un punt a la teva vida on la insulina no és tan efectiva i et queda la glucosa en sang, nivells més alts, i és quan pots acabar fent diabetis. Doncs et protegeix d'això, protegeix d'això. Protegeix els ossos, és a dir, una bona massa muscular el que dona és que l'os estigui més irrigat. Quan jo treballo el múscul, estic també irrigant l'os, i en les dones ens protegeix de l'osteoporosi passada la menopausa, quan hi ha aquesta baixada d'hormones. I en general, quan treballem el múscul, doncs el que tenim és una sensació d'eufòria i de benestar psicològic. Per què? Perquè quan el múscul es contrau i s'estira, quan el treballem, el nostre cervell emet unes substàncies que es diuen endorfines, i les endorfines ens fan sentir bé, ens fan tenir aquesta hormona com de felicitat. Per això, moltes, ara dins de tractaments contra la depressió, contra l'ansietat o tot el que té a veure amb el benestar emocional, s'està prescrivint l'exercici de força acompanyat de l'exercici també aeròbic. ¿Vale? És a dir, hem de mantenir les dues.
0: És a dir, que va més enllà només de vull tenir un cos fort o vull tenir un cos definit o em vull veure bé. És a dir, si treballem la força, estem treballant tot això més enllà d'aquesta massa muscular que dèiem que també amb el pas dels anys es va perdent, malauradament, no? I que hem d'intentar doncs tenir-la el millor possible.
2: Inclús també un aspecte important és el sistema circulatori. El múscul demana molta sang, demana posar a prova el cor, així que podríem dir que cultiva la força muscular també reforça el nostre cor i el nostre estat metabòlic en general.
0: Mm-hmm. Una salut global, podríem dir,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: I hi ha un altre tema important, que és que el múscul, com hem dit abans, sosté l'estructura òssia. És el que sosté la postura. I moltes vegades hem parlat ja aquí, amb els anys que portem a Premià Mèdia, de la importància que té una bona postura de cara a com em percebo jo a mi mateixa, de cara a poder respirar, de cara a poder sostenir aquesta presència. Si jo no tinc un múscul fort, sobretot en ioga posem més èmfasi als músculs, que ara se'n parla del core. El core és l'abdomen, les lumbars, el sòl pèlvic, els glutis i els quàdriceps, també els isquios, que és allò que et manté doncs, ben posat. Quan això està fort, la meva actitud front a la vida és de més seguretat, és de més autoestima, és de més presència. En canvi, quan el múscul em falla, ai, em sento insegura. I és com una informació constant que el múscul està donant al cervell. Estic insegur, no em puc sostenir per mi mateix. I a nivell molt inconscient, allò va calant. Uh-huh. I al final et sents insegura.
0: Uh-huh. Àlex, Mònica, hem sentit a parlar molt de força i que s'ha de treballar en un gimnàs, per exemple, no? Amb pesos o així. Com es fa a través del ioga? És possible treballar la força només amb el propi cos?
2: Oh, i tant. De fet, també hi ha el terme calistènia, que són exercicis que es treballen amb el propi pes, bàsicament, principalment. I, de fet, inclús podríem treballar la força sense cap mena d'exercici, amb la intenció. Ara mateix podem tensar el cos, això que fan els culturistes per mostrar múscul, així mateix ja es podria reforçar, però molt, inclús podríem guanyar volum. Però sí que el ioga té molts exercicis, el que busca, el que et deia abans, força i també flexibilitat, però que posen realment a prova aquesta fortalesa amb el propi pes, com són les planxes que tenim aquí en aquest dibuixet, i que no sols és de braços, també treballa tota la cadena muscular anterior. Els gimnasos, per suposat, tenen la mateixa funció. De fet, hi ha qui treballa amb màquines. Les màquines s'ha de vigilar perquè treballen els músculs d'una forma molt concreta, inclús de vegades aïllada. Els moviments naturals del cos humà demanen la involucració de tota una cadena de músculs. I normalment, quan treballo força d'una part, treballo de moltes altres. Les màquines de vegades aïllen molt, que de vegades interessa per aquests culturistes o per treballar concretament un múscul.
0: Un múscul concret.
2: Però també en els gimnasos es fa un treball de calistènia, treball de...
1: Aquí és important remarcar que quan volem treballar força i no ho hem fet mai, hem d'anar acompanyats d'un professional, ja sigui al gimnàs, ja sigui a ioga, ja sigui en el parc, perquè hem de aconseguir treballar tots els músculs, com deia l'Àlex, de manera harmoniosa. Llavors, abans de treballar, és important que informis a la persona que t'acompanya si tens alguna lesió sobretot d'esquena, perquè aquella pràctica sigui segura. Perquè de vegades ens posem a treballar de manera autònoma i tendim a fer o el que més ens surt, i de manera que ja reforcem el que teníem més fort, sí? I ens costa molt treballar aquell múscul més dèbil, perquè no ens surt, ens costa, etc. Llavors, sempre una guia, ja sigui en el gimnàs, ja sigui en el parc de calistènia, o ja sigui en qualsevol altra disciplina. Anar acompanyats i informar bé de quin és el meu estat real.
2: I sobretot la progressió. Ha d'haver una progressió. La força no s'entrena de cop. Primer ha d'haver un escalfament i durant unes setmanes treballar amb certa durada o intensitat i així el cos es va preparant. La força, per millorar-la, comporta una microrotura de fibres que després s'han de reparar durant les 24-48 hores després, segons la intensitat, i és important que hi hagi aquest descans i aquesta progressió. Si m'aixequem massa, el cos es fereix, en certa manera, podríem dir-ho així.
1: S'ha de dir que pot ser que surtin agulletes els primers dies, i que és normal, i que si no ho he treballat mai, els 2-3 primers dies, la primera setmana, després aniré baldada i cruixida. ¿Vale?
2: Però hauria de ser...
1: mínim, però passa. És a dir, si jo no he mogut mai, no he fet una contracció, hi ha com adherències, li costa, he de fer massa muscular, tiro d'altres llocs perquè no tinc múscul aquí, llavors faig servir altres parts del cos. Llavors això pot passar. Llavors, sobretot, els dic molt als meus alumnes, no us desanimeu, atreveseu aquest període on el cos s'inflama, el cos reacciona, perquè després és quan ja comencem a notar els beneficis. És a dir, hi ha com un període de crisi de vegades, no us ha passat mai? Vas al gimnàs per primera vegada i el dia següent no pots ni moure't.
0: Sí, sí, i tant.
1: Ens ha passat a tots, no? Doncs aquí no desistiu. Precisament, si tens aquelles agulletes, estàs construint massa muscular, continua sense lesions i veuràs com la força apareix.
0: Vinga, va, anem al gra. Anem a les postures de força que ens proposeu avui a través del ioga per poder millorar el nostre estat corporal i així també moltes més coses. Estat d'ànim, com deia la Mònica, també, qüestions de composició corporal i, evidentment, també qüestions de salut. Què ens proposeu?
2: Doncs tres exercicis amb els que treballarem, es pot dir, tot el cos. Tota la cadena muscular de tots els costats. El primer que proposem, té un nom de xalabassana, de la llagosta. Una llagosta completa, panxa avall, ens estirem boca terrossa, i és molt simple, la llagosta té una cua que s'aixeca, doncs nosaltres les cames estirades seran la cua que la volem aixecar. Posarem les mans, en aquest cas us proposem una variant diferent a la clàssica, les mans al costat del cos, darrere. Les mans darrere agafades entre dits creuats i panxa avall, de repent aixequem, alcem el cap i els peus, i també els braços, fent com una mica d'arc amunt. Aquí estem treballant tota la part posterior, des del clatell fins als talons, i també afegim els braços. Això es pot fer de forma mantinguda o de forma repetida, alternant amunt i avall unes quantes vegades.
0: Molt bé. Aquesta seria la primera.
1: La segona és aquesta que tenim aquí al darrere. És una asana, en ioga li diem kumbhakasana, més coneguda com la famosa planxa. El que fem és una força de tot el cos per mantenir el pes del cos amb el recolzament de les mans al terra, ben recolzades a l'alçada de les espatlles i dels dits dels peus, d'acord? Volem fer una línia vertical. Per això, el que serà molt important és controlar des de l'abdomen la posició de la pelvis, perquè normalment el que tendim a fer és pujar el cul amunt i en lloc d'una planxa recta ens queda més aviat com un triangle o una V baixa.
0: Hi ha un pic, no?
1: Hi ha un pic. Doncs aquest pic ben lliset, és a dir, volem una planxa. La planxa és això, Llis. Per això activem aquests músculs que dèiem abans, que són del core. Glutis, panxa endins, esquena, cames, ho activem tot i mantenim. Llavors, aquesta planxa, si ens fan mal els canells, perquè no estem acostumats a sostenir tant de pes, jo que peso, per exemple, 50 quilos, no estem acostumats a sostenir tant de pes amb els canells, el que podem fer és sostenir-nos sobre els colzes. Els colzes i els avantbraços ja fan ja tenen més superfície de recolzament, que no només les mans, i els canells no patiran tant. Llavors, podem alternar. Fins quan hem de sostenir la planxa? Home, jo et diria que apuressis. Apura, i quan ja no puguis més, doncs desfàs. Hi ha una altra planxa que és més difícil en ioga, que és Chaturanga Dandasana, que és des de la planxa alta, des de la que acabem de dir, flexionar els colzes i quedar-nos en flexió de braços. Aquí els braços treballen molt més. És bastant més dura perquè quan més a prop del terra estàs és com que la gravetat la sents amb més força i costa més, doncs Chaturanga Dandasana seria una progressió d'aquesta planxa.
0: Fantàstic.
2: Seria braços estirats la planxa baixa, alta, i braços flexionats la planxa baixa. Mm-hmm. Sempre sense tocar el tronc en l'aire, al terra. Mm-hmm. I un detall que també estaria bé pel qui li costi, com a progressió, és fer el mateix però amb els genolls al terra. En comptes dels peus, recolzar els genolls. Seria més fàcil i més accessible.
0: I així a poc anem trobant aquesta progressió i aquesta millora també. No?
2: Sí.
0: Molt bé. I la tercera?
2: Val. Hem treballat la primera, que era per treballar tota la part posterior, aquesta planxa per treballar la part anterior, doncs quedarien als dos costats i ho podem fer amb una planxa lateral, per entendre'ns. Vasisthasana és recolzar-se amb una mà o, si hi ha problemes de canell, amb el colze, amb l'avantbraç, i aquí es tracta de mantenir aquesta planxa de costat, en la que podríem afegir, per afegir més to muscular, la cama de sobre aixecada també, el braç de sobre i la cama de sobre enlairats. Una postura que el que hem de canviar primer un costat i després l'altre, i que al final haurà fet un treball molt complet de les tres planxes per treballar realment tots els músculs del cos, es pot dir, gairebé tots.
3: Molt bé, aquestes són les propostes d'avui de l'Àlex i de la Mònica per poder treballar la força de tot el cos, fer un pack complet. Sí. Quin mantra proposem per avui?
1: Bé, doncs la idea és estar en meditació i connectar amb la força. És a dir, sentir com el teu cos et sosté, sentir com estàs arrelada, com pots mantenir la postura, com el teu cos et dona seguretat. Aquesta és la idea. Llavors, el mantra... Espera't, que no el trobo, miro la xuleta.
2: Jo tinc un que m'agrada...
1: Ah, sí? Explica.
2: La mantra és com una resolució que et fas, una reafirmació, i ja associat a la respiració, el concepte de força inseria l'acte d'inspirar i el relax, l'estirament a l'acte d'expirar. Inspirant, repeteixes internament, soc fort, soc forta. Expirant, soc flexible. Són aquests dos pols que, en equilibri, et porten cap a l'harmonia. I ho podeu fer unes quantes repeticions. Inspiro, soc forta. Expiro, soc flexible. Dos qualitats que ens interessen en el cos i també en la ment. Hem de tenir un caràcter fort i també flexible.
1: Mm-hmm. Diu el Tao Te Ching que no és més fort qui més resisteix, sinó qui més s'adapta. No? És a dir, és una força intrínseca. La flexibilitat d'adaptar-te et porta a la força. I això sempre m'ha semblat molt bonic, de dir, mira, tinc un atac, l'absorbeixo, m'adapto i després el retorn. No? I és aquest rebre i aquest donar, aquesta contracció i aquest estirament, aquest pulsar entre els contraris de la vida, que al final el que fa és generar energia i fer que et sentis bé i que puguis entre cometes, amb tots. Entre cometes, moltes cometes, que també, com hem dit abans, ha d'haver moments de deixar-se anar, de relaxar-se i de recuperar per tornar a la força.
3: Doncs vinga, va, per tancar el capítol d'avui, aquest capítol sobre la força, acabarem, com sempre, amb aquestes frases inspiradores, amb aquestes cites que ens agraden i que trien també cada mes l'Àlex i la Mònica. Àlex, què ens proposes avui? Quina cita fas servir per acabar?
2: A veure, hi ha qui va dir, no és fort qui resisteix més, sinó qui sap sostenir-se sense trencar-se. La força s'ha d'aplicar amb consciència, amb molta consciència, i realment no fa falta fer barbaritats, sinó realment que la força sigui útil per mantenir-nos dempeus en el dia a dia.
3: Mònica?
1: Doncs mira, justament amb aquesta, la veritable força és la que et permet sostenir la vida amb presència. És a dir, no és tenir un cos bonic, sinó tenir un cos útil que ens permeti gaudir de tot això que ens és donat i viure el dia a dia amb els obstacles que ens porti.
3: Perfecte, doncs fins aquí aquest capítol de força. Recordem també, per cert, que si algú pateix una lesió o té algun tipus de mal, evidentment que consulti el seu metge i els especialistes. Això sens dubte, que també és un camí de progressió, però no sempre és fàcil, no? A vegades el cos també es pot ressentir.
1: Sí, sí, sí.
3: I practica, com sempre, conscient i amb professionals.
1: I tant.
3: Molt bé, ha sigut un plaer, un dia més. Àlex, Mònica, gràcies i fins al proper capítol.
1: Fins a la propera, gràcies.

0: Premià Mèdia, informació.
1: Nova ballada de sardanes amb la Cobla Sant Jordi avui a la plaça de l'Ajuntament. Els Amics de la Sardana tornen a convidar-nos a ballar amb música en directe un divendres més. El repertori de la Cobla, sardanes com Castelló de Farfanya, de Josep Maria Bernat, 1949 d'Enric Ortí i Encanteri, de Xavi Ventosa. La ballada començarà a 9:45 de la nit i s'espera que s'allargui 2 hores. Serà la quarta trobada sardanista d'aquest juliol i agost abans de celebrar el 53è aplec de la sardana el proper 29 d'agost, que reunirà les cobles Juvenívola de Sabadell, Marinada i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia, informació.
2: Aquest dissabte, 22 d'agost, el Banc de Sang i Teixits fa parada a Premià de Mar per recollir donacions i augmentar així les reserves. Asseguren que calen 40.000 donacions de sang i plasma per mantenir les reserves necessàries als hospitals de Catalunya, en una època estival on hi ha menys recapte, tot i que la necessitat de tenir disponibilitat de sang es manté. La jornada d'aquest 22 d'agost s'inscriu en la campanya d'estiu del Banc de Sang, que estarà a la Gran Via de Lluís Companys, davant el Mercat de Sant Joan, matí i tarda, de 10 a 2 i de 5 a 9. Per totes aquelles persones que vulguin donar sang, cal demanar cita a premiadamar.cat/donar-sang. Recordem que cal pesar més de 50 quilos i tenir entre 18 i 70 anys.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Media Informatius, Marc Rodríguez.
1: Ja hi ha data per la nova mostra d'activitats, Manel Ferrer.
2: La plaça dels Països Catalans acollirà el diumenge 6 de setembre una nova edició de la mostra d'activitats extraescolars. La jornada es farà de 10 del matí a 8 del vespre i permetrà a infants, joves i famílies conèixer l'oferta d'activitats que es poden fer al municipi fora de l'horari escolar. En aquesta edició hi participaran 28 entitats, clubs, escoles i centres que presentaran les seves propostes i informaran les famílies sobre les diferents activitats esportives, educatives, culturals, artístiques i de lleure que ofereixen. Durant tota la jornada hi haurà exhibicions, tallers i activitats oberts al públic distribuïdes entre l'escenari, l'espai de tallers i la pista d'activitats. La mostra té com a objectiu concentrar en un mateix espai les diferents opcions d'activitats extraescolars disponibles a Premià de Mar i facilitar que les famílies puguin conèixer-les directament i contactar amb les entitats i centres que les organitzen.
1: I explicarem també en Cultura que són els darrers dies per inscriure's al concurs de bandes Delightants, el concurs de música jove que tornarà a dur a terme una residència artística per bandes emergents. Es pot presentar candidatura fins al 3 de setembre i el concurs se celebrarà els 22, 23 i 24 d'octubre a l'Espai L'Amistat. Un concurs obert a grups de qualsevol estil musical amb repertori propi, sempre que la majoria dels seus integrants tinguin entre 16 i 30 anys, no tinguin contracte amb una discogràfica i no hagin estat finalistes de l'edició anterior. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web municipal i els premis seran de 1.200 euros per la banda guanyadora, 500 pel segon classificat i 300 euros pel tercer. Més notícies, Òscar Guardiola.
3: El Consell Comarcal del Maresme ofereix, juntament amb la Diputació de Barcelona, un programa completament gratuït i adreçat a dones empresàries i emprenedores que vulguin fer créixer el seu negoci. Fes créixer el teu projecte en clau femenina és un programa pensat per identificar possibles obstacles i superar-los amb èxit, crear una estratègia de projecte, solidificar la marca personal, donar més seguretat en la gestió econòmica i potenciar les habilitats de lideratge amb una xarxa de suport.
1: I l'Òscar també ens acosta als esports.
3: La Federació Catalana de Bàsquet ja ha publicat el calendari dels partits per l'AB Premià Masculí de la segona categoria i la Supercopa Femenina. Aquest setembre, les jugadores de l'equip premianenc jugaran 3 partits diferents de la fase prèvia. Dissabte 12 a 3 quarts de 6 de la tarda contra l'Igualada. Dissabte 19 a 3 quarts de 6 de la tarda contra el CB Grup Barna. I dissabte 26 a 2 quarts de 8 de la tarda contra l'Escola Badruna Gràcia. Per altra banda, els jugadors de l'equip masculí de segona categoria només tenen un partit. Dissabte 26 a 3 quarts de 6 de la tarda contra el CB Vilanova del Vallès.
1: I el temps? Avui dia de sol sense patir per la pluja. Atenció perquè pugen les temperatures fins als 30 graus, les mínimes també seguiran baixant. Ara se situaran en els 22 graus.
0: Premià Media. Informació.
4: L'alcalde Rafa Navarro publicava el vídeo setmanal d'actualització de les obres de l'Escola Els Corriols, una sèrie que va iniciar el 14 de juliol amb l'ànim de fer seguiment dels treballs i certificar personalment que es van complint els terminis i que tot estarà llest i a punt per l'inici del curs. En aquesta ocasió, presumiblement per raó de les vacances, el vídeo no hi apareixia ell, sinó que s'hi mostraven imatges de diferents dependències i de l'espai exterior i s'hi consignaven els progressos per mitjà de text sobreimprès. En aquestes imatges veiem d'entrada com s'ha tirat a terra un segment del mur que separa el recinte de la riera, de manera que ja ha quedat obert l'accés principal al centre per aquesta banda. Navarro també destaca que s'està ultimant la instal·lació de la fusteria d'alumini, mobiliari fix i sanitaris. Recordem que aquestes obres van quedar aturades el mes de maig quan es va rescindir el contracte amb la primera empresa adjudicatària que va tancar per problemes financers i que després, durant el mes de juny, es va haver de fer una nova contractació d'urgència per tal que pogués acabar les obres i tenir l'escola a punt per l'inici del pròxim curs escolar.
0: Premià Media. Informació.
5: Segueix Premià Media a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
6: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
7: No sabia que t'agradessin els musicals.
8: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat. I'm singing in the rain, just singing in the rain.
9: Aquest no ets tu.
10: No, és el Gene Kelly.
11: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta música que ara sentíem era la del tema principal de la pel·lícula Tim and Faya, del 1972, del director català José Antonio de la Loma, protagonitzada per l'actriu anglesa Patty Shepard, amb una acció situada a les Canàries, el Tim and Faya és a l'illa de Lanzarote, i centrada en la relació entre una dona casada insatisfeta en el seu matrimoni i un escultor. La música era de Silvio Cipriani. En parlem perquè, dintre del cicle d'estiu que dediquem als compositors cinematogràfics, avui la figura convidada serà justament l'italià Silvio Cipriani, nascut a Roma el 1937 i mort també a Roma el 2018 a l'edat de 81 anys. Cipriani és un dels compositors de bandes sonores més prolífics. En va escriure prop de 200. Va començar quan tenia 29 anys en el film El preu d'un home, un espagueti western en què apareixien Lola Gauss i Antonio Iranzo, i va anar enllaçant una banda sonora amb l'altra. Hi havia vegades que en podia compondre 13 en un sol any. El seu esclat internacional es produeix arran de la banda sonora del film Anònim venecià, d'Enrico Maria Salerno, amb la brasilera Florinda Volcán i el nord-americà Tony Musante. El film va ser un gran èxit, i el disc de la banda sonora de Silvio Cipriani, igual o més. És aquesta la banda sonora.

El tema del film Anònim venecià, d'Estelvio Cipriani, que el va consagrar, sobretot com a compositor romàntic, ja que a partir d'aquell moment li van ploure tot d'encàrrecs per a pel·lícules sobre històries d'amor. El que sempre li va faltar a Cipriani va ser convertir-se en compositor de pel·lícules d'alta volada, pel·lícules amb entitat, de més nivell que el merament comercial, ja que el gros de la seva immensa producció va ser per a films menors i de consum. Abans d'endinsar-se en aquest territori cinematogràfic, Cipriani va ser durant un temps el pianista de la cantant Rita Pavone, una cantant també italiana, molt famosa, als anys 60 i 70, fins i tot va cantar en català, i va fer cinema, que es va convertir en un fenomen discogràfic colossal amb 50 milions de discos venuts. De tota manera, Cipriani tenia aspiracions més elevades que fer d'acompanyant d'una estrella, com Rita Pavone. Per exemple, la composició pròpia, i de seguida es va concentrar en el terreny de la música cinematogràfica. Cipriani va treballar en diverses pel·lícules amb directors com els italians Mario Bava i Joe D'Amato, o els catalans José Antonio de la Loma i José Ramón Larraf. Els gèneres i subgèneres en què es movia eren els films de terror, els de policies i els de cinema eròtic. Una de les seves especialitats era introduir en les seves músiques el que podríem definir com el xiu-xiueig femení. És a dir, que a mesura que avança la peça, anem sentint una o més veus femenines que semblen cantar-nos la melodia a cau d'orella. Ara ho podrem sentir en aquest tema del film Femina Ridens, conegut també amb el títol de La dona que riu.

Aquesta música del film, Femina Ridens, del 1969, va ser una de les primeres composicions de Silvio Cipriani per al cinema, concretament la sisena. És una banda sonora que ha guanyat prestigi amb el pas dels anys, al mateix temps que també ho ha fet la pel·lícula, ja que Femina Ridens és avui dia un film de culte molt difícil de trobar. La filmografia de Silvio Cipriani inclou la música d'Un home, un cavall, una pistola, que li va agradar molt a Henry Mancini, Pantaleón i les visitadores, amb José Sacristán i Cathy Jurado, La crida del llop, amb Jack Palance i Joan Collins, Pepita Jiménez, amb Sarah Miles i Sally Baker, basada en la novel·la de Juan Valera, Vertigen a la pista, amb Fabio Testi, Senta Berger i Paco Rabal, o Tentacles, amb John Huston, Shelley Winters i Henry Fonda. En el terreny personal, Silvio Cipriani va tenir una relació amb l'actriu d'origen libanès Antonella Lualdi, que va ser una de les belleses del cinema italià dels anys 50 i 60. Era considerada una de les grans, al costat de Sofia Loren, Gina Lollobrigida o Silvana Mangano, per bé que la seva estrella es va apagar molt abans. Antonella Lualdi i Cipriani van coincidir en un parell d'ocasions. Una, l'any 1976, a la sèrie televisiva de la RAI titulada On és l'Anna?, amb una cançó escrita per ell i cantada per ella, i la segona, el 1980, a la pel·lícula La mà de ferro de la màfia, on ella feia d'actriu i ell n'era el compositor. Com deia al començament, Silvio Cipriani ens va deixar una portentosa col·lecció de bandes sonores, prop de 200. I nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que ha tingut a Imantriqui, a les vies de so, escoltarem el tema del film Amor, som tu i jo, una història molt sentimental sobre la relació entre un home i una dona malalta de leucèmia. Un home i una dona que es coneixen en un hospital. Fins la setmana vinent, amics.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: La Biblioteca Martí Rosselló i Llobera ja prepara la nova temporada dels seus clubs de lectura 2026-2027, que arribarà amb tres novetats i una oferta adreçada a infants, joves i adults. Entre les noves propostes destaquen el club de novel·la criminal Dones de Negre per al públic adult i el club Pirates Lectors, pensat per alumnes de tercer i quart de primària. La programació es completa amb clubs dedicats als contes, la novel·la gràfica, el teatre i el club juvenil, entre d'altres. Les inscripcions als clubs d'adults s'obriran el 31 d'agost fins al 6 de setembre, mentre que la dels clubs infantils i juvenil començaran a partir del 7 de setembre. En tots dos casos, les places són gratuïtes i les inscripcions es faran a través del formulari disponible al web de la biblioteca. Amb aquesta nova programació, la Biblioteca Martí Rosselló i Lloberes continua apostant pels clubs de lectura com un espai per compartir lectures, descobrir nous autors i fomentar l'hàbit lector entre persones de totes les edats.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Altes temperatures, onades de calor, pot el color d'una coberta ajudar a reduir la temperatura d'un edifici? Avui en trobem resposta amb l'arquitecte tècnic Andreu Villagrasa. Acompanya'ns.
2: El nostre convidat, com deies, l'Andreu Villagrasa, ell és arquitecte tècnic, auditor del CATEP i expert també en eficiència energètica. I avui ens acompanya aquí, Andreu. Volíem parlar justament amb tu sobre aquesta prova pilot que s'està fent a Barcelona per reduir doncs, la temperatura dels edificis a través dels terrats. Explica'ns una mica en què consisteix aquesta prova pilot i si realment funciona així. És a dir, que el color o els colors que es fan servir per l'edificació poden servir per reduir la temperatura de casa.
3: Hola, molt bon dia. Doncs sí, sí, és una actuació que funciona i verdaderament funciona molt bé. O sigui, una coberta fosca absorbeix molta calor i aquesta calor al final es transmet cap a dintre de l'edifici produint un sobreescalfament de l'ambient interior, no? I quan utilitzem cobertes blanques o amb pigments, aquestes tenen unes propietats que favoreixen la reflectivitat d'aquesta incidència solar que es tradueix en una menys temperatura superficial, un flux menor de calor cap a l'interior de l'edifici.
2: Mm-hmm. És important dir una cosa perquè qui ens estigui escoltant ara diu, espera, em sembla que em va sobrar una mica de pintura blanca que vaig pintar l'habitació del nen, anem a pintar la teulada. Això, Andreu, no és ben bé així perquè ha de ser una pintura específica, no? És a dir, suposo que darrere d'això que ens expliques avui no és només pintar de color blanc doncs les teulades i les parets, hi ha alguna cosa que ho avala.
3: Exacte. A veure, el principi físic és molt senzill, però no qualsevol pintura és aplicable. Tenim que comprovar, corroborar aquestes prestacions, que la pintura tingui unes prestacions conegudes, la seva compatibilitat amb la impermeabilització de la coberta, tenim que tindre en compte la resistència a la pluja, a la brutícia, i també les cobertes són zones que tenen que mantindre's, i llavors el trànsit de manteniment, que aquesta pintura tinga una bona durada.
2: Uh-huh. Núria, com ho estàs veient, això?
4: Bé, ho estic veient. I escolta, no sé si una pregunta seria... també s'acumula moltíssima calor a les teulades, no només per l'impacte del sol, sinó també perquè a vegades s'acostumen a posar allà els aparells d'aire condicionat. I això la pintura no ho arregla, no?
3: Els aires condicionats és... no del tot. La pintura, al final, el que treballa és la reflexió del sol, no? Que és la principal propietat d'aquests pigments o la pintura blanca. Uh-huh. Els aires condicionats, al final, estan soltant calor cap a l'exterior. Però, bueno, el tema d'aquesta millora en les cobertes és directament per aquesta incidència de la radiació solar.
2: Uh-huh. Andreu, de fet, parlàvem del color blanc o de colors clars. També s'està aplicant la terracota. Es pot combinar o caçar bé doncs l'estètica d'un edifici amb aquesta eficiència energètica o a vegades hem de reduir potser una mica l'estètica doncs per fer més eficient a casa nostra?
3: Aquesta és una molt bona pregunta perquè quasi totes les nostres cobertes tenen el color terracota. És possible fer una combinació. O sigui, el més important és que aquestes pintures que afegim tinguin uns pigments, que és aquesta propietat que afavoreix la reflectància del sol. Llavors reduirà el sobreescalfament i llavors podrem aprofitar totes aquestes cobertes color terracota sense transformar totes les cobertes de color blanc. Llavors, és veritat que potser no funcioni com la millor pintura blanca, però és una molt bona solució amb un balanç positiu entre l'arquitectura, l'entorn urbà i l'eficiència energètica i l'estètica.
2: Mm-hmm. Amb tot això, i qui ho estigui escoltant a casa i dirà, escolta, doncs vull fer aquest pas de doncs això que casa meva sigui de color més clar o que el teulat de casa meva sigui de color blanc, en què podem notar aquesta eficiència o aquest canvi en el dia a dia de casa nostra?
3: Principalment caldria diferenciar entre dues opcions. O sigui, l'opció, segurament, les dues opcions és millorar l'ambient interior, però tenim que diferenciar entre habitatges que tenen aire condicionat i habitatges que no tenen aire condicionat. L'actuació sí o sí millorarà també en edificis que no tenen proteccions solars o no tenen un molt bon aïllament. En el cas d'habitatges sense aire condicionat, millorarà la temperatura màxima interior i també millorarà el flux de calor que va des de la coberta cap a l'ambient interior. I en habitatges climatitzats, on sembla que la temperatura interior és la mateixa perquè està controlada per un termostat, reduirà el consum de l'equip, ja que aquest equip tindrà que treballar menys, mm-hmm. perquè aquesta coberta estarà reflectint molta part de la incidència del sol. Llavors, depenent del tipus, pues, sempre millorarà l'ambient interior.
4: Jo m'imagino que això afectarà més els blocs si parlem de blocs de pisos, no? Els pisos que estan més superiors, més a prop de la teulada, seria així?
3: Exactament. Sí. Aquesta situació principalment afavorís els habitatges, en els blocs d'habitatges que siguin d'àtics, sobreàtics, plantes superiors, sobretot a superfícies extenses de coberta. Un edifici on tenim superfícies extenses, com ja sigui aquest ajuntament on estem ara, un col·legi, una nau industrial. Llavors, amb la envolupant tèrmica, aquesta coberta pues, té molta incidència, molta afectació sobre el confort interior.
4: Escolta, i muntar un jardí al terrat.
3: També és molt bona opció. El jardí
4: el pèls, manteniment.
3: Són més cars, o sigui, l'actuació a què estem parlant a dia d'avui és una actuació econòmicament molt viable, però els jardins verds és una solució alternativa, econòmicament és més alta, però és també molt bona opció, també.
2: Clar, de fet, Núria, jo estava pensant, i li deia fora de micro a l'Andreu, que en això és veritat que, per exemple, Andalusia, en moltes coses els guanyem, però en aquest cas Andalusia i alguns pobles també de Menorca porten una mica la capdavantera perquè ja tenen edificis que són tots de color blanc, inclús pobles que són tots de color blanc. No sé si només per estètica o també per això que ens expliques avui.
3: No, principalment quan viatgem per Andalusia veiem que moltes ciutats, pobles, pues, estan tots pintats de blanc. A Lanzarote també tenim una llei urbanística que regula. I quan viatgem per al nord d'Europa pues, veiem que aquest canvia, no? Aquestes tonalitats són més fosques perquè les tonalitats fosques absorbeixen més energia de la incidència solar. Llavors això en el nord d'Europa volen més incidència, volem més transferència de calor cap a l'interior, i nosaltres en aquesta situació de cada volta més zones de calor, canvi climàtic, pues estem en la part oposada, no? Necessitem superfícies més reflectants que produeixen menys sobrecalfament dels nostres edificis. Mm.
2: De fet, Núria, els nostres oients, en això que ens deia ara l'Andreu, que hi ha illes doncs, que tenen tota una normativa que demanen que siguin de color blanc els edificis. No diré barques per fer publicitat, però certament he anat a municipis de Lanzarote o pobles de Lanzarote i que tot és de color blanc, és a dir, un Burger King és de color blanc i un Mercadona és de color blanc, és a dir, allà no mana res més que la llei, és a dir, que potser Andreu per aquí també hi ha una part important, que és el tema de com es legisla, no?, aquest canvi, si realment ens hi posem de debò.
3: Exacte. A mi, fer-ho tot de blanc, a mi no és la solució, perquè aquest estudi que estem parlant el dia d'avui pues, està estudiant diverses opcions, no? I l'opció d'utilitzar pigments és una molt bona opció. La millor no és igual que la millor pintura blanca, però és una molt bona opció de pintar els nostres cobertes de color terracota en pintures en pigments, amb prestacions conegudes.
2: Molt bé. Per acabar gairebé, jo tinc una pregunta i que és aquella que us fem a tots els arquitectes tècnics en aquests mesos de juliol i agost. Què podem fer o petites coses que podem fer nosaltres des de l'ús domèstic doncs per reduir la temperatura de casa i fer una mica més passable aquestes onades de calor tan fortes que estem passant?
3: Molt bona pregunta perquè estem sofrint una calor. Sí. El més important és aturar el calor abans de que entri en l'edifici. Per tant, el tema més important són intentar que el calor no entri. Uh-huh. Llavors és tindre aquestes proteccions solars per la cara exterior de l'edifici, no per la interior. Per l'exterior funciona molt millor. Llavors, si aturem el calor, aconseguim que no entri. Llavors, durant les hores més caloroses del dia, el que tenim que tractar és de tancar finestres i tindre les proteccions solars exteriors ben ficades. I llavors, durant la nit o la primera hora del matí, fer una bona ventilació creuada quan l'ambient exterior és més fresc. Llavors, aprofitar aquest ambient exterior més fresc i pues, tractar de refrescar la casa. No? Uh-huh. Una opció també molt bona i de baix consum són els ventiladors de sostre. I en una rehabilitació energètica, pues, tenim que tenir en compte sempre, pues, el tema de la coberta, el que estem parlant el dia d'avui, aquesta reflectància de la incidència solar, l'aïllament del que disposa i, com ja he dit, les proteccions solars, que al final són el més important.
2: Molt bé. Doncs, Andreu, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Obert per Vacances. I ja ho heu escoltat, Núria, per evitar passar aquesta calor, important ser previsors, aprofitar, doncs, les hores que passa la fresqueta per recollir aquest airet i, quan fa calor, doncs, protegir-nos, lògicament, no com nosaltres, Andreu, que estem patint molta calor aquí dalt, aquestes alçades de Premià. Gràcies, Andreu.
3: Moltes gràcies.
5: A l'antena els escoltes.
6: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Ajuntament de Vilassar de Mar i el Consell Comarcal informaven en un reportatge de TV Mataró que ja estan plenament operatius els tres equipaments de què s'ha dotat aquest municipi en virtut de la seva adhesió al projecte Eurovelo, concretament una pèrgola fotovoltaica al carrer del Carme, una illa de frescor i descans a la platja de Palomares que s'han acompanyat d'una renaturalització de l'espai i un aparcament per a bicicletes a l'avinguda Eduard Ferrés arran del camp de futbol. L'anunci es feia per mitjà d'un vídeo on apareixen l'alcaldessa Elena López, la regidora de Mobilitat i Medi Ambient Agnès Salat i el conseller comarcal responsable de la implantació de l'Eurovelo, Xavier Pons Domènech, que es feliciten de la iniciativa i en ponderen les bondats.
2: Vilassar de Mar va fer una gran aposta per al projecte de l'Eurovelo, no només amb aquesta actuació en la que ens trobem avui, que és la de, la, diguéssim, la illa de frescor, sinó que també ha apostat per la pèrgola fotovoltaica a la carrer del Carme i també per a aparcaments segurs en el camp de futbol.
3: Aquesta pèrgola fotovoltaica ofereix una mica d'ombra en aquella plaça, que crec que era un lloc molt necessari perquè és un punt de trobada de la gent. I, a més, al tenir les plaques fotovoltaiques, això també ens dona uns excedents d'energia que es faran servir amb l'equipament proper, que és la sala Galvany, que és un local i, per tant, no té possibilitat d'instal·lar plaques pròpies al seu sostre. I, per últim, tenim l'aparcament de bicicletes a prop del camp de futbol. És un punt que serveix per la gent que vingui a visitar Vilassar, que permet o facilita una mica la connexió amb els municipis de dalt, també, o sigui que li dona aquesta perspectiva comarcal a l'Eurovelo.
1: Recordem que els últims mesos s'han estat materialitzant equipaments semblants als 15 municipis que es van adherir inicialment al projecte Eurovelo 8 i que aviat també se'n crearan els dos municipis que s'hi han incorporat recentment, Premià de Mar i Tordera. A Premià de Mar, concretament, es farà un aparcament tancat de bicicletes al sector de l'estació de trens.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El Consell Comarcal del Maresme ofereix, juntament amb la Diputació de Barcelona, un programa completament gratuït i adreçat a dones empresàries i emprenedores que vulguin fer créixer el seu negoci. Fes créixer el teu projecte en clau femenina és un programa pensat per identificar possibles obstacles i superar-los amb èxit, crear una estratègia de projecte, solidificar la marca personal, donar més seguretat en la gestió econòmica i potenciar les habilitats de lideratge amb una xarxa de suport.
1: Premià Mèdia. Informació.

But I know I'll think of you every step of

0: Premià Media Informatius, Marc Rodríguez.
1: Ja hi ha data per la nova mostra d'activitats, Manel Ferrer.
2: La plaça dels Països Catalans acollirà el diumenge 6 de setembre una nova edició de la mostra d'activitats extraescolars. La jornada es farà de 10 del matí a 8 del vespre i permetrà a infants, joves i famílies conèixer l'oferta d'activitats que es poden fer al municipi fora de l'horari escolar. En aquesta edició hi participaran 28 entitats, clubs, escoles i centres que presentaran les seves propostes i informaran les famílies sobre les diferents activitats esportives, educatives, culturals, artístiques i de lleure que ofereixen. Durant tota la jornada hi haurà exhibicions, tallers i activitats oberts al públic distribuïdes entre l'escenari, l'espai de tallers i la pista d'activitats. La mostra té com a objectiu concentrar en un mateix espai les diferents opcions d'activitats extraescolars disponibles a Premià de Mar i facilitar que les famílies puguin conèixer-les directament i contactar amb les entitats i centres que les organitzen.
1: I explicarem també en Cultura que són els darrers dies per inscriure's al concurs de bandes Delightants, el concurs de música jove que tornarà a dur a terme una residència artística per bandes emergents. Es pot presentar candidatura fins al 3 de setembre i el concurs se celebrarà els 22, 23 i 24 d'octubre a l'Espai L'Amistat. Un concurs obert a grups de qualsevol estil musical amb repertori propi, sempre que la majoria dels seus integrants tinguin entre 16 i 30 anys, no tinguin contracte amb una discogràfica i no hagin estat finalistes de l'edició anterior. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web municipal i els premis seran de 1.200 euros per la banda guanyadora, 500 pel segon classificat i 300 euros pel tercer. Més notícies, Òscar Guardiola.
3: El Consell Comarcal del Maresme ofereix, juntament amb la Diputació de Barcelona, un programa completament gratuït i adreçat a dones empresàries i emprenedores que vulguin fer créixer el seu negoci. Fes créixer el teu projecte en clau femenina és un programa pensat per identificar possibles obstacles i superar-los amb èxit, crear una estratègia de projecte, solidificar la marca personal, donar més seguretat en la gestió econòmica i potenciar les habilitats de lideratge amb una xarxa de suport.
1: I l'Òscar també ens acosta als esports.
3: La Federació Catalana de Bàsquet ja ha publicat el calendari dels partits per l'AB Premià Masculí de la segona categoria i la Supercopa Femenina. Aquest setembre, les jugadores de l'equip premianenc jugaran 3 partits diferents de la fase prèvia. Dissabte 12 a 3 quarts de 6 de la tarda contra l'Igualada. Dissabte 19 a 3 quarts de 6 de la tarda contra el CB Grup Barna. I dissabte 26 a 2 quarts de 8 de la tarda contra l'Escola Badruna Gràcia. Per altra banda, els jugadors de l'equip masculí de segona categoria només tenen un partit. Dissabte 26 a 3 quarts de 6 de la tarda contra el CB Vilanova del Vallès.
1: I el temps? Avui dia de sol sense patir per la pluja. Atenció perquè pugen les temperatures fins als 30 graus, les mínimes també seguiran baixant. Ara se situaran en els 22 graus.
4: Estàs escoltant? Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
5: Benvinguts al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Els dos últims capítols d'aquest programa els hem dedicat a conèixer les dues primeres obres que formen la tetralogia de l'Anell del Nibelung, per tant, el pròleg i la primera jornada. Això vol dir L'Or del Rin i La Valquíria. Dos títols que, ja ho sabeu, podeu recuperar al nostre web, que és laxarxa.cat/òpera. Avui seguirem amb la tetralogia, centrats en la segona jornada, que és Siegfried, una òpera dividida en tres actes, amb text i música també, de Richard Wagner, i l'estrena va ser el 16 d'agost de 1876, coincidint amb la primera representació completa del cicle de l'Anell al Teatre de Bayreuth, al Festival de Baviera, just fa ara 150 anys. Per això, aquest motiu s'està commemorant aquesta important efemèride en el món de la lírica. L'estrena catalana de l'òpera Siegfried seria al Gran Teatre del Liceu el 15 de novembre de l'any 1900. En quant als personatges principals que intervenen en aquest títol, per descomptat, Siegfried és el nostre protagonista, un heroi, fill de Sigmund i Siglinda, però educat pel nan Mime. Siegfried acabarà enamorant-se de Brunilda, un paper el de Siegfried per tenor dramàtic, de veu intensa i vibrant. Tot un repte, ja ho avancem ara mateix. Brunilda és una valquíria, filla de Wotan i enamorada de Siegfried, que l'ha despertat amb un bes d'amor, un paper per soprano dramàtica de gran intensitat, tot i que en aquesta part de la tetralogia la seva intervenció és més breu. Només apareix, de fet, el segon quadre de l'acte tercer. Ja en parlarem d'ella a la propera òpera, al capvespre dels déus, quan assumeix un enorme protagonisme. Mime és la germà del nan Alberich. S'ha ocupat de criar Siegfried, bàsicament, per l'interès que té en trobar l'anell i creu que Siegfried pot ser la clau per aconseguir-lo. El paper de Mime és un paper destinat a un tenor còmic. Votan, en aquesta òpera, apareix amb el nom de Der Wanderer, és a dir, el caminant. És el déu germànic, pare de Sigmund i Sieglinde, i, per tant, avi de Siegfried, un rol per baix baríton o baríton. Alberich és un Nibelung que només espera poder recuperar l'anell. Fa una breu intervenció i l'ha d'interpretar un baix. Fafna és un dels gegants que apareixen a l'Hort del Rin. Aquí ens el presenten, però, transformat en drac per tal de custodiar l'anell i l'elm màgic. Paper, el de Fafnir, per baix. I Erda, que representa la Mare Terra. Paper per contralt o mezzo-soprano. Siegfried, com bé us comentàvem, és la tercera i penúltima part de la tetralogia wagneriana, escrita per Wagner en els anys immediatament anteriors a la inauguració del Festival de Bayreuth a Baviera. Tot i que Wagner ja havia començat els esbossos de l'òpera als vols del 1857, en realitat no la va deixar més o menys acabada fins al 1869 i no va enllestir tota l'orquestració fins ben entrat al 1871. Per tant, aquest va ser un procés força llarg en l'obra de Wagner. Es va estrenar, com dèiem, a Bayreuth a Baviera el 16 d'agost del 1876, fa 150 anys, i malgrat ser menys popular que la Valquíria, es representa amb freqüència de manera independent a la resta dels títols de la tetralogia, atès que n'és el nucli central, ja que ens exposa la joventut i els fets gloriosos del nostre gran protagonista, Siegfried. Cal tenir present que per seguir el fil argumental de Siegfried cal conèixer les dues obres anteriors, L'Hort del Rin i La Valquíria, que, com dèiem, van protagonitzar els dos capítols anteriors dels moments d'òpera que podeu recuperar al nostre web, laxarxa.cat/òpera. Mime, nan Nibelung, germà d'Alberich, es troba forjant una espasa dins la seva cova, al bosc. Planeja aleshores recuperar l'anell, havent criat Siegfried perquè pugui acabar amb el gegant Fafnir, actual posseïdor de l'anell, i així satisfer el seu desig. Mime necessita fer una espasa per a Siegfried, però el jove, amb una força brutal, ha trencat totes les armes que li han facilitat. Siegfried és Wolfgang Fingasen i Mime Gerhard Stolz, tots dos dirigits per Sir Georg Solti amb la Filarmònica de Viena, una gravació del segell Decca de l'any 1962.

Siegfried, quan torna de la seva caminada pel bosc, demana que li expliquin quin és el seu origen. Mime intenta fer-lo creure que és el seu fill, però Siegfried és conscient que no s'assemblen gens i, de fet, reconeix que sent un rebuig intens contra el nan. Violentament, força a Mime a explicar que va haver de tenir cura de Sieglinde, la seva mare, mentre donava llum, però que al final ella va morir, de manera que Mime va fer-se càrrec de l'infant Siegfried. De nou, Siegfried és Wolfgang Finsgassen i Mime, Gerhard Stolz.

Després d'aquesta escena, Mime mostra les restes de l'espasa Nothung, que el seu pare, Sigmund, va trencar en lluitar contra Hunding, i Siegfried li ordena que la repari. Siegfried marxa de la cova i Mime entra en un estat de desesperació, ja que les habilitats del nan no són prou bones com per poder reparar aquesta llegendària espasa. Una espasa que va forjar el mateix Votan. Ara apareix un ancià, que realment és Votan, però disfressat de pelegrí errant. Apareix sobtadament. La Ran repta el nan a respondre mútuament endevinalles, de manera que cada un en presentarà tres, i aquell que no les encerti perdrà també la seva vida. Mime accepta el repte amb el propòsit de desfer-se d'aquest convidat no desitjat. El nan pregunta el nom de les races que viuen sota la terra, sobre ella i el firmament. Votan respon que són

ensenyar a Siegfried va ser la por. Siegfried es mostra ansiós per conèixer aquesta emoció i, per tant, el nan li promet portar-lo davant de Fafnir, el drac. Com que Mime no pot forjar Notung novament, Siegfried decideix intentar-ho pel seu compte. I, és clar, ho aconsegueix. Mentretant, Mime prepara un verí que usarà per matar Siegfried després que el jove hagi derrotat el drac.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els moments d'òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera Siegfried de Wagner. La rana apareix davant de l'entrada de la cova de Fafner, on Alberich també s'ha assegut a esperar el drac. Ambdós es reconeixen mútuament i Alberich declara els seus plans de dominar el món una vegada l'anell estigui de nou en el seu poder. Wotan declara que la seva intenció no és recuperar l'anell. La rana, Wotan, és Hans Hotte i Alberich, de nou, Gustav Nidlinger.

Sorprenentment, Wotan desperta Fafnir i li comunica que un heroi s'aproxima per lluitar contra ell. Fafnir no li dona molta importància, refusa lliurar l'anell a Alberich i acaba adormint-se novament. Wotan i Alberich aleshores es retiren. Siegfried i Mime arriben a la cova a l'alba. Mime decideix mantenir les distàncies mentre que Siegfried s'acosta a l'entrada de la cova. Mentre el guerrer espera que el drac aparegui, veu un ocell reposant sobre un arbre. Siegfried juga amb l'animal i intenta reproduir el seu cant utilitzant una flauta, però li resulta impossible. Després, l'heroi toca una balada utilitzant la seva trompa, la qual cosa acaba de despertar a Fafnir. Després d'una breu xerrada, Siegfried i Fafnir lluiten entre ells i Siegfried apunyala a Fafnir just en el cor, amb la llegendària espasa Notun que ha pogut forjar ell mateix. En el seu últim alè, Fafnir descobreix el nom de Siegfried i l'adverteix d'una traïció. El gegant Fafnir, transformat, com dèiem, en drac, és Kurt Vom i Siegfried, Wolfgang Wingassen. Mm.

Quan Siegfried es prepara per retirar la seva espasa del cos del drac, es crema amb la sang i per instint posa la seva mà al damunt de la seva boca. En tastar la sang del seu contrincant, descobreix que pot entendre el que l'ocell està cantant. Siegfried segueix les instruccions de l'ocell i així recull l'anell i el Tannhelm del tresor de Fafner i rebutja tota la resta de l'or. Mimer reapareix i Siegfried es queixa que encara no sap què és la por. Mime no deixa d'aprofitar l'oportunitat i li ofereix una beguda enverinada. No obstant això, la sang del drac permet que Siegfried pugui llegir els pensaments del Nibelung i, per tant, el guerrer acaba amb la vida de Mime. L'ocell explica a Siegfried l'existència d'una dona que descansa al damunt d'una roca envoltada per una flama màgica. Siegfried decideix buscar-la per veure si ella li pot ensenyar què és la por. Wolfgang Fingasen és Siegfried i Johan Sutherland, l'ocell.

0: Moments d'òpera.
1: Seguim el resum argumental i musical de l'òpera Siegfried de Wagner, situant-nos ja al tercer i darrer acte. La Rana es troba en el camí que va cap a la roca on s'hi està Brunhilde, per desig del seu pare, Wotan. Wotan crida doncs a Erda, deessa de la Terra. Erda apareix, una mica confosa, no sap què dir. Wotan l'informa que ja no tem la fi dels déus. El llegat de Wotan quedarà en Siegfried, els Walsung i Brunhilde. Aquesta raça i els dos herois treballaran junts per millorar el món. Erda, aleshores, es retira. Erda és Marga Hofgen i Hans Jota, Wotan.

0: I enfilem ja la recta final del programa dedicat a l'òpera Siegfried de Wagner. El nostre protagonista, Siegfried, arriba on es troba Wotan, que encara està disfressat de caminant, i el déu l'interroga. Siegfried no reconeix el seu avi i les seves respostes són una mica insolents. L'heroi decideix continuar la seva marxa cap a Brunhilde i la ran bloqueja el seu pas. Siegfried destrueix la llança de Wotan amb un cop de la seva llegendària espasa Nothung. Wotan recull les peces de la seva llança i desapareix. Siegfried travessa el cercle de foc i es presenta al davant de Brunhilde. Inicialment, creu que la figura correspon a un home, però una vegada li treu l'armadura, descobreix que és una dona. Siegfried no sap què més fer i, finalment, aquest sentiment de dubte li causa por i, sense saber el per què, acaba besant a Brunhilde, la qual es desperta. L'amor per Siegfried acaba d'apoderar-se de la Valquíria, que renuncia a tot allò relacionat amb el món dels déus. Junts, Siegfried i Brunhilde proclamen que viuran l'amor i es riuran de la mort. I aquesta és una de les escenes d'amor més belles escrites mai per Wagner, que podrem escoltar tot seguit per acabar el programa, perquè és el final de l'òpera Siegfried de Wagner, tercer títol de la tetralogia wagneriana i segona jornada del cicle. Us deixarem, doncs, amb Brunhilde, en la veu de Birgit Nilsson i el Siegfried de Wolfgang Fingasen. Tornarem, ja ho sabeu, en 7 dies, ja amb la darrera jornada del cicle. Fins aleshores, podeu recuperar qualsevol dels nostres moments d'òpera al web laxarxa.cat/òpera. Gràcies per l'atenció. I fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. L'incendi a Collserola està en fase d'estabilització. Bombers de la Generalitat i de Barcelona i treballaran amb 50 dotacions sota la nit refrescant la zona i vigilant els flancs i esperen que la davallada de temperatura els ajudi. Els equips d'emergències han desallotjat aquesta tarda de forma preventiva una primera línia d'habitatge de Torre Baró. Es tracta de 35 veïns dels edificis dels carrers de Lliçà i de Castellví que fan frontera amb la zona forestal. Protecció Civil ha enviat dos missatges és alert per ordenar el confinament dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. De moment, el foc afecta unes 35 hectàrees de terreny forestal del parc. El cap d'intervenció dels bombers de Barcelona, Sergi Bové, s'ha mostrat preocupat pel vent.
2: Inicialment l'aire ens empenyava el flanc dret, però quan ha parat, el flanc esquerre ha començat a evolucionar negativament. I hem fet descàrregues en mitjans aeris per intentar parar-lo, però encara estem treballant. El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
1: Hi ha afectacions a la mobilitat. S'han tancat les estacions de l'L11 del metro a Torre Baró i Ciutat Meridiana, Rodalies, a causa del fum i a petició dels bombers. S'ha aturat la circulació dels trens de l'R4 entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació. Pel que fa als busos, hi ha desviacions a la línia B27, 2747, 182 i 227 amb 25 parades afectades. El Consell de Ministres ha aprovat avui la declaració de la situació d'interès per la seguretat nacional a Ceuta i ha activat un comandament únic encapçalat pel ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. L'executiu espera que la declaració per la seguretat nacional permeti accelerar l'expulsió dels adults migrants, resoldre les sol·licituds d'asil, determinar el futur dels menors i impulsar mesures econòmiques. I una mare i una filla continuen en estat crític pels aiguats de dissabte a Roda de Barà. Totes dues van resultar ferides, han quedat atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Barà per la intensa tempesta. La noia va resultar ferida crítica i la mare ha anat empitjorant des de dissabte. El succés va haver un tercer afectat, l'avi, que va resultar ferit menys greu. I acabem. La temperatura mitjana diària de la superfície del mar ha assolit un nou màxim a escala global, 21,1 graus, el 22 d'agost, segons ha fet públic el Servei de Canvi Climàtic Copernicus. Aquest registre és el més alt mai anotat en gairebé 50 anys. El valor supera, encara que sigui per poc, els 21,09 registrats al març de 2024. Aquesta sèrie es calcula en dades des de 1979.
0: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià Mèdia.

Com ja us hem anunciat, avui dediquem el programa a la recent reposició de Sunset Boulevard a Londres, on es va representar des de setembre de 2023 fins gener de 2024. El mateix muntatge dirigit per Jamie Lloyd i produït per Andrew Lloyd Webber, el compositor del musical, es va estrenar a Broadway el passat octubre, on segueix representant-se.

0: come to get your knife back. It's still there, right between my shoulder blades.
1: Sunset Boulevard té com protagonista Norma Desmond, una actriu de cinema mut que no accepta que ja en el sonor no tingui cabuda. El personatge ha estat interpretat per les més importants actrius: Patti LuPone, Glenn Close, Ellen Page, Petula Clark o Rita Moreno, entre altres. Diguem que la majoria d'actrius de més de 50 anys han personificat Norma Desmond. En el present enregistrament que us estem oferint és Nicola Scherzinger, de 46 anys, que interpreta la veterana actriu. Com podeu comprovar, Nicola Scherzinger té una veu espectacular i és una excel·lent actriu, però el meu paper em sembla massa jove pel personatge. Escoltem-la amb el tema With a Look, on reivindica que en pantalla, amb una sola mirada, amb un gest, en té prou per expressar els seus sentiments.

0: Just how old is Salome?
1: 16.
0: I see.
1: Well,

0: Això és el món dels musicals. Això és La Porta de l'Escenari. A Ràdio Premià de Mar.
1: Us estem oferint l'enregistrament del musical Sunset Boulevard en la recent reposició a Londres. Actualment, i amb la mateixa protagonista, Nicole Scherzinger, es representa a Broadway. Escoltem la part final del primer acte, quan Norma Desmond reclama l'atenció del seu jove amant i l'obliga a celebrar amb ella la festa de cap d'any.

Amigues, amics, fins aquí el primer acte de Sunset Boulevard en la recent versió presentada a Londres i actualment a Broadway. En un proper programa us oferirem el segon acte. Carles Soler i un servidor vostre, Octavi Egea, des de Premià Mèdia o des de la vostra emissora local, agraïm que ens feu costat i que seguiu amb nosaltres la porta de l'escenari.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys

0: Premià Media Informatius, Marc Rodríguez.
1: Ja hi ha data per la nova mostra d'activitats, Manel Ferrer.
2: La plaça dels Països Catalans acollirà el diumenge 6 de setembre una nova edició de la mostra d'activitats extraescolars. La jornada es farà de 10 del matí a 8 del vespre i permetrà a infants, joves i famílies conèixer l'oferta d'activitats que es poden fer al municipi fora de l'horari escolar. En aquesta edició hi participaran 28 entitats, clubs, escoles i centres que presentaran les seves propostes i informaran les famílies sobre les diferents activitats esportives, educatives, culturals, artístiques i de lleure que ofereixen. Durant tota la jornada hi haurà exhibicions, tallers i activitats oberts al públic distribuïdes entre l'escenari, l'espai de tallers i la pista d'activitats. La mostra té com a objectiu concentrar en un mateix espai les diferents opcions d'activitats extraescolars disponibles a Premià de Mar i facilitar que les famílies puguin conèixer-les directament i contactar amb les entitats i centres que les organitzen.
1: I explicarem també en Cultura que són els darrers dies per inscriure's al concurs de bandes Delightants, el concurs de música jove que tornarà a dur a terme una residència artística per bandes emergents. Es pot presentar candidatura fins al 3 de setembre i el concurs se celebrarà els 22, 23 i 24 d'octubre a l'Espai L'Amistat. Un concurs obert a grups de qualsevol estil musical amb repertori propi, sempre que la majoria dels seus integrants tinguin entre 16 i 30 anys, no tinguin contracte amb una discogràfica i no hagin estat finalistes de l'edició anterior. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web municipal i els premis seran de 1.200 euros per la banda guanyadora, 500 pel segon classificat i 300 euros pel tercer. Més notícies, Òscar Guardiola.
3: El Consell Comarcal del Maresme ofereix, juntament amb la Diputació de Barcelona, un programa completament gratuït i adreçat a dones, empresàries i emprenedores que vulguin fer créixer el seu negoci. Fes créixer el teu projecte en clau femenina és un programa pensat per identificar possibles obstacles i superar-los amb èxit, crear una estratègia de projecte, solidificar la marca personal, donar més seguretat en la gestió econòmica i potenciar les habilitats de lideratge amb una xarxa de suport.
1: I l'Òscar també ens acosta als esports.
3: La Federació Catalana de Bàsquet ja ha publicat el calendari dels partits per l'AB Premià Masculí de la segona categoria i la Supercopa Femenina. Aquest setembre, les jugadores de l'equip premianenc jugaran 3 partits diferents de la fase prèvia. Dissabte 12 a 3 quarts de 6 de la tarda contra l'Igualada. Dissabte 19 a 3 quarts de 6 de la tarda contra el CB Grup Barna. I dissabte 26 a 2 quarts de 8 de la tarda contra l'Escola Badruna Gràcia. Per altra banda, els jugadors de l'equip masculí de segona categoria només tenen un partit. Dissabte 26 a 3 quarts de 6 de la tarda contra el CB Vilanova del Vallès.
1: I el temps? Avui dia de sol sense patir per la pluja. Atenció perquè pugen les temperatures fins als 30 graus, les mínimes també seguiran baixant. Ara se situaran en els 22 graus.
0: Premià Media. Informació.
4: Els centres ocupacionals per a persones amb discapacitat del Maresme s'acosten al límit de la seva capacitat. Gestors, familiars i usuaris alerten que cada vegada queden menys places disponibles a la comarca i que caldran nous recursos per poder atendre la demanda. Davant d'aquesta situació, la Fundació Maresme ha posat en marxa una campanya de captació de fons amb l'objectiu d'obrir un nou espai durant el curs 2027-2028. L'entitat preveu que aleshores ja s'hauran esgotat les places disponibles actualment. El director de la Fundació Maresme, Albert Vidal, remarca la importància que les persones amb discapacitat puguin accedir a aquests serveis i adverteix que quedar-se a casa no és gens positiu. Els centres ocupacionals ofereixen una alternativa per al seu dia a dia, amb activitats vinculades a l'esport, al creixement personal i també una activitat laboral de caràcter terapèutic. Per poder tirar endavant el nou espai i ampliar així la capacitat d'atenció a la comarca, la Fundació Maresme calcula que haurà de reunir prop d'un milió d'euros.
0: Premià Media. Informació. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Media.
5: 1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, Obre'l i trobaràs cultura.
6: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: A Premià Mèdia obrim secció, atenció, amb la policia local, policia de proximitat, perquè ens donin consells, perquè ens facin advertències i sobretot també perquè ens expliquin el que està passant a Premià de Mar i de quina manera podem ajudar també a tota la ciutadania. Avui parlarem de gent gran i ho farem amb en Toni García. Què tal, Toni? Benvingut a la ràdio.
2: Bon dia, Marc.
1: Ens fa il·lusió tenir aquesta secció amb la policia local, que al final és la nostra policia de proximitat i és qui coneix realment el que passa al carrer, amb la qual cosa veniu a la ràdio i ens expliqueu tot allò que sigui interessant per conèixer de cara a la ciutadania.
2: La veritat és que superencantat d'estar aquí amb vosaltres. Ja feia temps que això igual havia d'haver succeït i, bueno, encantats de poder ajudar la gent gran en aquest tema.
1: Doncs avui parlem justament de gent gran, no?, que evidentment també és una part de la societat més vulnerable, que amb el pas dels anys també et vas adonant que els teus doncs reflexos, la teva confiança, no?, el teu viure en societat va canviant, no?, va evolucionant i també hem d'anar amb compte a vegades.
2: Correcte. La gent gran és la persona més vulnerable que tenim, tant per físic i psicològic en alguns casos i mobilitat reduïdes. Evidentment, en aquest país, pues, ens estem trobant de que les persones que cometen els furts van de cara a lo més fàcil, i lo més fàcil per poder treballar ells és, pues, atacar la gent gran.
1: Doncs avui consells i advertències de cara a la gent gran, que també té la ràdio com a referència, com a mitjà de comunicació. Avui els donarem consells. Per exemple, aquests dies són dies importants a l'hora de cobrar la pensió. Toni, correcte, és com el primer tip, el primer consell que donem a l'hora d'anar al caixer del banc i treure el que es cobra de pensió, no?
2: Correcte. Nosaltres diem sempre que la gent gran sempre, perquè ens trobem que hi ha gent que treu tota la pensió amb efectiu i hi ha gent gran que no, que va traient, pues, cada dia va al banc i treu una quantitat de diners. Demanem que sempre vagin acompanyats d'una persona, un familiar, si han de treure quantitats grans de diners. Per què? Perquè normalment el tipus de delictes o furts ens trobem que fan això. Estan al costat, al voltant, observant, a veure quina persona treu més diners. I llavors s'aprofiten d'això.
1: Hem de dir, evidentment, també, que la gent que se'n vol aprofitar té molta capacitat, no? És a dir, tenen molta capacitat d'anàlisi, ràpidament clitxen, no?
2: Sí.
1: Aquella persona gran que tu imagines qui m'estarà seguint a mi o qui estarà pendent de mi, doncs potser més gent de la que ens pensem, no?
2: Clar,
1: malauradament, no?
2: Sí, al final nosaltres tenim confiança i ens pensem que al voltant tot és gent, que tot és bona i és el contrari. Aquesta gent es dedica a això, estan superpreparats i no paren, vull dir, van traient sistemes nous i al final nosaltres sempre diem que la gent gran el que ha de tenir és molta desconfiança amb el seu voltant. Si li pregunten coses, hi ha gent més jove que li poden preguntar, ningú va una persona gran a preguntar-li que res, ni a veure si hi ha un comerç, no. És perquè l'estan estudiant i és la manera més fiable per ells de treballar.
1: Doncs a l'hora de cobrar la pensió, els consells que ens dona la policia local és que no traiem una gran quantitat de diners, que anem acompanyats.
2: Correcte.
1: I també hi ha una última que m'agrada molt quan fèiem la prèvia, Toni, que m'has dit el número PIN. Hi ha un truc també per recordar,
2: sí,
1: sempre el número PIN i que, en aquest cas, la gent gran o qualsevol altra persona que vulgui, pugui tenir sempre amb el número PIN sense haver de tenir el numeret allà guardat que algú el pugui veure, no?
2: Sí, Marc, jo sempre els dic, que faig xerrades a nivell de tot Catalunya, de que una manera molt simple i per en recordar-se és, els que tenen telèfon mòbil, és agafar el número d'un mòbil d'una persona que ja no estigui entre nosaltres, perquè és on sempre ens en recordarem, i les quatre últimes xifres, o les primeres, els dígits, posar els del número de compte o de la targeta. Per què? Perquè ningú sabrà quina és la persona que tu trobes a faltar. I és una manera de sempre portar-ho, apagar-lo, i ningú pot accedir-hi.
1: Molt bé. Doncs pel que fa al cobrament de la pensió, aquests serien els consells que ens dona avui la policia local, però també hi ha més coses pel que fa a la gent gran. Ens deies, Toni, que malauradament també molts d'ells a vegades estan sols a casa, no?, i
2: correcte,
1: truquen al timbre, no?
2: Correcte. Això és molt sovint. Nosaltres sempre diem que si truquen al timbre no obrir mai la porta, sempre mirar per la mirilla o posar el sistema de seguretat de cadenat i poder entrar, obrir la porta i mirar a veure qui és. Si són personal, per exemple, d'empreses privades que venen a veure la llum o... Normalment sempre posen un cartell en els edificis on les comunitats dient que tal dia passarem a fer la lectura de la llum, del gas, llavors ja ho tenim això solventat, qui vinguin allà. Si obrim la porta per malauradament i ens entra algú, pues no deixar-los passar. Si ens diuen que volen passar per mirar la lectura, que s'identifiquin, i si no ho tenim clar, és la nostra casa, i si no volem que passi, per molt que ens diguin, no el deixem entrar, i si no, trucar a la policia o a Mossos d'Esquadra ràpidament.
1: El missatge, al final, una vegada més, és desconfiança, no? Que a vegades correcte. Confien molt en la raça humana, i evidentment també hem de tenir un missatge de... d'optimisme, no?, i de positivisme, però depèn de quines situacions més val
2: desconfiar. Sí, sempre ens ajudarà a... com a persones, millor la desconfiança, perquè és el que ens dona la garantia de no caure amb les... Bueno, ells sempre van molt ràpid, em van fent preguntes i et fan un lío, i al final la gent gran hi cau. I et pregunten, estàs sola ara? Sí, sí, estic... I sempre donen molta informació. No, els meus fills han anat a treballar, ara estic sola, ja està. Li has donat un ítem a la persona que està allà, que si vol entrar una miqueta amb força... pot entrar. Intenten no fer-ho perquè, clar, el tipus de delicte canvia. Però ells són molt hàbils i al final... I sempre el que diem, ningú et cobrarà amb efectiu. Si deixem entrar algú i ja fa una lectura, mai et diran, m'ha de pagar 150 euros per... No, no paguem mai res a ningú. Això hi ha un rebut i ho passen per la caixa o pels bancs, i ja ho fan directament. Nosaltres, això sí que quedi molt clar, que no hem de pagar mai res a ningú.
1: Mm-hmm. Doncs intentar no obrir la porta, sobretot si estem sols a casa. Si és una companyia que nosaltres tinguem contractada, segurament ens avisin abans, no?
2: També,
1: o amb la qual cosa veiem també algun paper a la porteria o a la porta com a avís, i sobretot no fer pagaments en efectiu, perquè això ja no es fa.
2: No.
1: Directament ja t'ho treuen del rebut del banc.
2: Correcte, no es fa això.
1: Molt bé. Més coses també, Toni, que em deies. Per la gent gran que té mòbil, també últimament s'estan posant molt de moda les estafes a través del telèfon mòbil, a través de missatges. Hi ha diferents enllaços, i si cliques i poses les teves dades personals, malament.
2: Correcte. Ens estem trobant amb trucades telefòniques que la gent gran comença a donar molta felicitat, a facilitar moltes dades, com DNIs, alguns donen inclús números de cartilla. No hem de fer res d'això. Les nostres dades ja les tenen, les empreses que tinguen contratades ja les tenen. No hem de facilitar res per telèfon. Això quan ens truquen i parlem amb un operador al costat, que després et diuen, bueno, ara et trucarà un número i has de despenjar automàticament, ja poden accedir-hi. I amb el tema de SMS o WhatsApps, ens fiquen uns enllaços, com pot ser DGT, els trobem molt, però després, quan és al punt, és un número o un nom molt raro. Si cliquem, estem donant també un accés perquè ens puguin entrar en el nostre telèfon mòbil i cobrança, pues, si poden accedir als bancs o això, un pagament. O nosaltres cliquem dient que sí, perquè ens enganyen, dient que tenim una multa, i al final li cliquem i ens l'anul·len. Uh-huh. Llavors, els bancs, això sí que ho hem de dir, no es fan responsables, perquè aquí no hi ha hagut cap tipus de força ni res. Nosaltres li hem donat tot l'accés, que és clicant nosaltres. Per tant, els bancs no paguen les assegurances ni res.
1: Avui parlem de gent gran que està menys acostumada, o en la seva majoria està menys acostumada, als telèfons mòbils, als missatges, a navegar per internet fins i tot i a clicar enllaços, i potser per això donen més i faciliten més les seves dades, però també és veritat que cada vegada està més complicat, eh? Reps un missatge directament del teu banc.
2: Correcte.
1: Que és una estafa. És,
2: sí.
1: Ja fins i tot, si ets jove, hi ha dies que penses... És que podria caure jo, que no ha de caure el meu avi, no?
2: Sí, sí, sí, això és correcte. Per això sempre, inclús als bancs, jo tinc constància, perquè ens ho diuen, de que ells envien correus electrònics i tot directament, de que no acceptin res, que no cliquin res, que es facin passar pel banc, res. Ells es posen en contacte directament als seus assessors dels bancs, per tant ja els estan donant una fiabilitat que no han de clicar res.
1: Molt bé. Avui tenim a la policia local amb nosaltres, a Premià Mèdia, amb el Toni García, repassant consells i advertències per la gent gran. Dèiem, Toni, la policia de proximitat. Vosaltres trepitgeu molt de carrer, i a la via pública també és important donar algun consell a la gent gran per a aquella gent, per exemple, que se t'acosta, sobretot també missatges de doncs, no portar el bolso obert, no? o allò que dèiem, que no se t'apropi ningú que tu no coneguis, perquè si s'apropen gaire, desconfia.
2: Sí, bueno, això són els típics, els furs dels que els diuen els teletubbies, la taca,

0: saben qui és, que li diguin no conec i no t'apropis i ja està, no passa res, més val quedar-se vermell un cop, aunque després sigui veritat, que no. I si continuen, que fiquin un crit ben fort on estiguin, si estan enmig de la Gran Via en aquest cas, que cridin socorro, policia, que algú dels vianants que anyeixin per allà, o inclús nosaltres, si estem a prop, ens podem apropar i identificar aquestes persones. Però sempre tornem al mateix, desconfiança de qualsevol persona que se'ns apropi amb aquest interès o aquesta acció de volguent-se fer recordar que ens coneixen, et toquen el cabell, llavors et treuen la cadena... Van molt ràpid, o sigui, són professionals.
1: És el
0: estan
1: que
0: dèiem, acostumats a això.
1: D'aquesta habilitat, no? A mi em sembla mentida que en tan poc temps puguin sostreure't una cadena o un anell o el rellotge, però sí, realment passa.
0: Sí, sí, és que és superfà... Ells es dediquen a això, vull dir, ells s'entrenen. I cada vegada és molt més fàcil. És que en un minut t'han desplomat tot el que portis i no t'adones.
1: Ens parlaves de furs, com l'atac als Teletubbies o la sembra. Ens ho podries explicar ràpidament,
0: sí,
1: Toni?
0: Sí, el de sembra s'estem donant amb el tema de molts supermercats del voltant, que vas amb el cotxe, estaciones, i quan has recollit tota la compra, que l'estàs introduint en el cotxe, va una persona, tira unes monedes pel terra i et diu que se li han caigut unes monedes. Clar, tu penses, ostres, clar, n'hi ha 2 o 3 euros, surts del cotxe, ai, gràcies, les agafes, i per l'altre costat, per la porta de l'acompanyant, l'obre una altra persona que t'agafa el bolso, el portàtil, el que portis en aquell moment, tu vas tan tranquil·la perquè el teu cap està pensant en aquelles monedes i quan et fiques dins del cotxe, aquella persona que t'ha dit això ja no està davant i l'altra ni l'has vist. Agafen un cotxe i marxen del lloc.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí.
1: I això està passant quan poses, per exemple, la compra al cotxe,
0: sí,
1: no? En
0: correcte.
1: Un moment que tu estàs fent una altra cosa i de cop i volta la teva atenció se'n va cap a aquelles monedes,
0: sí,
1: no? I no te n'adones.
0: Al final és l'atenció, et distreuen i el nostre cap, perquè és així, va pensant en allò. I ja no te'n recordes del que portaves en el cotxe, si t'has deixat el moneder... Llavors també hi ha moltes persones que fan lo del típic de l'escombraria, que baixen amb l'escombraria, igual la porten en el cotxe a dins, la treuen, surten i hi ha alguna persona esperant en el contenidor i et diu que no pot obrir-lo, està una estoneta allà fent una miqueta de força com dient que no va, tu l'ajudes i mentrestant també una altra persona t'obre la porta darrere i et treu tot el que portis dins del vehicle. Això és més ja gent... Amb gent gran no acostuma a passar. És més gent que va cap a la feina a primera hora, que van una miqueta també dormits.
1: Adormit.
0: Ningú pensa que quan vagis a deixar l'escombraria en els contenidors n'hi hagi algú esperant perquè et prengui tot això, però sí que passa, eh?
1: Uh-huh. I, evidentment, s'ha de denunciar la policia.
0: Correcte, sempre s'ha de denunciar. Per què? Perquè, si no, estadísticament no sabem què passen aquestes coses en el municipi. Quan es denuncia, sempre diu la gent, va, si no val per res. Bueno, no val per res perquè... pensem que no es trobarà. Però sí que val per una estadística, perquè si en algun punt del poble s'estan fent aquest tipus de furs, ja sabem que ja n'hi ha 8 vegades ha passat això. Bueno, doncs es pot incrementar més la vigilància perquè ja sona. Si no es denuncia, sempre la gent et diu, oh, si aquí ha passat... Doncs nosaltres no tenim constància. És per això, el tema de denúncies és per tenir una estadística també de la zona de que hi hagi els delictes i poder treballar-ho. I tenir més vigilància.
1: No tant per recuperar l'ordinador, que potser sí, no?
0: Potser
1: depèn,
0: sí, evidentment.
1: No se sap
0: no,
1: mai.
0: No, es recuperen bastants, eh, uh-huh, també. Passa que no és el moment. Si no l'agafes infraganti, és complicat. Però sí que es recuperen bastants objectes.
1: Clar. El proper dia també parlarem de furs, Toni, però abans d'acabar, els Teletubbies, que m'ha cridat l'atenció. Què són el fur dels Teletubbies?
0: Bueno, els Teletubbies és, com diu, sortia la sèrie aquesta de TV3, que era que sempre anaven movent-se, doncs et fan una abraçada... que normalment són noies, ah, com estàs, no sé què, vinga, no sé què, i et treuen la cadena d'or molt fàcil, perquè com que t'agafen per darrere del coll, tenen una habilitat sorprenent per treure't el... bueno, per treure't la cadena. I llavors t'agafen les mans i et treuen a l'anell, i no te'n dones ni compte, perquè tornem a lo mateix, la nostra ment o el nostre cap està pensant, qui és aquesta persona que m'està abraçant? Si no la conec de res, però clar, no notem que ens estan traient les coses, perquè nosaltres estem pensant en una altra cosa. Per això, el millor és no t'apropis, si no conec, no et dono aquest espai perquè puguis tirar-te a sobre i desconfiar, tornem al mateix.
1: Molt bé, doncs avui hem fet aquesta primera secció amb la policia local. Agraïm al Toni García que hagi vingut a la ràdio a explicar-nos-ho, a més, amb aquesta manera que ell comunica, també, tan pròxima, justament. Avui hem parlat de la gent gran, en propers capítols, els propers mesos, anirem parlant també d'altres qüestions, no, Toni? De seguretat vial, sí, de joventut, del que faci falta, no?
0: Hi ha molts temes per tocar.

0: Ai, perquè la gent, bueno, aprengui i vegi com funciona tot.
1: Doncs un plaer, Toni. Anirem també coneixent altra gent de la plantilla de la policia local que passi per aquí i ens expliqui diferents qüestions amb aquests consells i advertències. Que vagi molt bé. Fins a propera, Toni.
0: Moltes gràcies, Marc. Bon dia.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Ja s'ha confirmat finalment per part del club de futbol mataroní del barri de Cirera que diumenge 6 de setembre jugarà un partit amistós de pretemporada contra el Club Esportiu de Premià. El partit encara no s'havia acabat de concretar quan el compte oficial del CE Premià va publicar el calendari dels partits de la pretemporada a les seves xarxes socials. Amb aquest partit, el calendari d'agost i setembre ja està ple i, en teoria, no hauria d'haver cap canvi més.
1: Premià Mèdia. Informació.
3: My anaconda don't want none unless you got buns, hun. Boy, 20.

0: escoltant?
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Avui a Premià Mèdia fem balanç del Club Hoquei Premià, que celebra, atenció, 40 anys d'esport, també d'hoquei patins, i pel que fa als equips, avui hem de parlar de l'equip màster i de l'equip més 35. Atenció, perquè s'ha quedat a les portes de la Lliga A, després de classificar-se per la promoció d'ascens. En parlem avui, fem balanç aquesta temporada i del que vindrà amb l'Alfred Morales, que és el capità del conjunt màster. Alfred, com estàs? Benvingut a la ràdio.
1: Molt bé, Marc, gràcies.
0: Gràcies per venir, que ens fa sempre molta il·lusió poder fer un balanç de temporada i, a més, explicant que ha anat molt i molt bé, no? Si et sembla, comencem per aquest equip màster que coneixes bé, una temporada en què la Lliga va acabar en cinquena posició, però llavors vau poder participar de la segona fase de la Lliga, no?
1: Efectivament. Primer, Marc, gràcies per donar-nos aquest espai al Club Hoquei Premià en aquest any que ara passarem a fer una miqueta balanç, i gràcies per donar-nos aquesta oportunitat d'explicar-nos. Doncs, efectivament, l'equip màster, que està format per jugadors de més de 50 anys, doncs hem participat per tercer any a la Lliga Màster, una lliga que cada any té més equips i, per tant, cada any queda ben classificat, doncs incrementa el premi, no?, en aquest sentit, perquè aquest any ja hi ha hagut 12 equips que han participat. Vam jugar una lliga, la primera lliga regular, que vam quedar cinquens, i després vam accedir a la segona fase de la lliga, que ens ha donat accés a la Final Four. Vam passar unes eliminatòries, vam accedir a la Final Four i hem quedat en segon lloc. Vam perdre la final, però vam arribar fins a les portes. I aquest any, igual al balanç que vam fer l'any passat, que també vam quedar segons, l'any passat només hi havia una lliga regular, amb menys equips, i també vam acabar en segons, i per tant en aquest cas estem molt i molt contents perquè la Lliga s'ha ampliat en equips i nosaltres hem obtingut doncs el mateix resultat. I esperem l'any que ve, aprofitant que arriba el 40 aniversari del club, poder assolir el premi.
0: Que bo. Alfred, si parlem només de la Lliga regular, com ha anat? Quines coses heu fet bé? Què us ha faltat? Ara, de cop, entrarem també en aquesta fase final, en aquesta copa, que us ho ha fet cada segons, però de la Lliga regular, quines notes en traieu?
1: De la Lliga regular, vam començar... Hem anat de menys a més, i això és el que al principi els partits que vam perdre al principi de temporada ens ha lastrat una mica en no poder assolir les primeres posicions. Però l'equip, el fet d'anar de menys a més, ha fet que arribem a la part important, on es juguen els títols de la temporada, i que haguem donat el màxim en un bon estat de forma, i hem assolit doncs arribar a la Final Four, que era un repte, i en aquesta Final Four doncs passar a la semifinal i quedar-nos a les portes de guanyar.
0: Que bo. A ningú li agrada perdre una final, evidentment, però ser-hi ja era un premi, no?, pel que expliques.
1: Efectivament, era un premi. Era un premi perquè ha sigut una temporada més llarga que la de l'any passat, amb més equips i amb més fases, i per tant doncs sí que ens ha consolidat com un dels equips ja de primer nivell en la Lliga Màster.
0: Què heu fet millor als màsters aquest any que la temporada passada, en aquella segona posició de l'any passat d'aquella Lliga regular? Aquest any, arribant a aquesta final a 4, també anem sumant anys, no? Com ho gestioneu, això,
1: anem,
0: Alfred?
1: Anem sumant anys i...
0: Perquè el nivell ha estat igualment alt, vull dir que...
1: Sí, el nivell ha estat igualment alt, anem sumant anys, però també anem sumant experiència, anem sumant conjunció, perquè l'equip fa 3 anys només que roda, i per tant, doncs cada any ens coneixem més, cada any a l'equip ens entenem millor, tant dins com fora de la pista, i això fa que cada any el nivell de l'equip sigui més alt. També els rivals van agafant experiència, cada vegada hi ha més equips, per tant cada vegada és més complicat arribar també a les primeres posicions.
0: I ja us comencen a conèixer també, no? Compte el Premià, que Déu-n'hi-do, no?
1: Sí, l'any passat, a més de quedar segons, vam tenir el màxim golejador de la categoria en el nostre equip, i efectivament ja coneixen de quin peu calcem, els de Premià.
0: Fantàstic. Com us ho feu també per entrenar? És a dir, com és una setmana normal? Entreneu molt? Entreneu menys del que us agradaria?
1: Nosaltres tenim pista dimarts i dijous, i llavors, al principi, abans de començar la Lliga, que és a mitjans d'octubre, utilitzem els 2 dies de pista per anar entrenant els dos equips, tant el més 35 com el màster, anem entrenant conjuntament, i ja quan comença la competició, en funció dels dies que jugues a casa o fora, doncs ens anem organitzant, no? La sama cada... És una miqueta setmana a setmana, no? Perquè el mes 35, si juga a casa, juga fora, el mes 50, juga a casa, juga fora, doncs anem planificant setmana a setmana i els dies que queden lliure a la pista, perquè juguem fora, doncs entrenem entre nosaltres, eh? I fem patxangues, partidets entre nosaltres.
0: T'obliga a estar en forma, també, tenim sí. Una bona resistència física, no?
1: Sí, sí, sí, els joves més que els grans, però sí, efectivament, ens obliga a estar en forma.
0: Molt bé. Alfred, tu ets el capità del màster, et preguntem també per aquest mes 35, que també s'ha quedat a les portes de la Lliga A, després de classificar-se per la promoció d'ascens. Com els hi ha anat?
1: Per segon any consecutiu. Ha sigut una temporada bastant calcada a l'anterior, han quedat segons en la Lliga regular, havent perdut només 3 partits, per tant, realment ha sigut una supertemporada, però no ens ha donat per l'ascens directe, i per tant ens queda aquesta segona posició que dona accés al play-off d'ascens contra el penúltim de primera de la Lliga A, i hem fet un play-off a doble partit que hem perdut els 2 partits d'un gol, per tant ha sigut justíssim. Tant podíem haver perdut els 2 com guanyat els 2 partits, eh? Per tant, una temporada excel·lent de l'equip més 35, cada vegada també més consolidat, i jo crec que l'any que ve serà el nostre any.
0: Serà aquest pas endavant, no? Tot serveix per aprendre al final, també, no? Tant de la final dels màsters com d'aquesta doble eliminatòria, podríem dir, sí. No? Per aquest ascens, i que et quedis a les portes, tot t'acaba sumant, no?
1: Tot, sí, sí. Vas assolint coneixement, no? I com tractar aquests últims partits, com treballar-los, com portar-los a terme. Efectivament, tot això ens va portar en experiència aquest any. L'any passat, segurament, l'eliminatòria va estar més desequilibrada d'ascens, però aquest any ens hem quedat molt a les portes. I jo, des d'aquí, també felicito els nois, perquè els joves, perquè han fet una supertemporada. El Sergi ha sigut, a més, el màxim golejador de tota la categoria de veterans, de l'A, de la B i de la C, dels tres grups.
0: L'haurem de convidar a la ràdio, també.
1: Per tant, també l'hauríem de convidar a la ràdio, el Sergi.
0: Que ens expliqui els seus secrets com a golejador, i tant que sí.
1: Exacte.
0: He vist també que fa un parell de setmanes, Alfred, teniu torneig de veterans nacional Vicente Pascual. Com va anar això?
1: Sí, vam anar a un torneig... És internacional, a més, perquè va competir l'Andorra. També és un torneig que es fa des de fa uns anys a Sant Vicenç del Raspeig, i llavors el premià per segon any consecutiu ha anat. L'any passat vam aconseguir el títol en aquest trofeig, que hi ha 4 equips participants, i aquest any ens hem quedat a les portes, hem quedat segons, també ha guanyat l'Andorra.
0: Quin any,
1: que
0: de cada segon,
1: un equip molt jove, i efectivament, doncs, hem quedat molt a les portes.
0: Mm-hmm. Molt bé. Avui parlant amb l'Alfred Morales, el capità del màster del Club Hoquei Premià, que celebra també 40 anys, i per mm-hmm. tant ho hem de posar en valor, no? 40 anys d'esport, 40 anys d'hoquei, que imagino també que us agafa, com estem explicant ara, en un gran moment de forma.
1: Sí, aquesta temporada celebrarem els 40 anys del club, amb molta il·lusió. Ja estem preparant la nova temporada, hem renovat els 2 equips, els jugadors dels 2 equips, tant del Més 35 com del Màster 50, doncs renovem, que no és fàcil.
0: El complet?
1: Sí, el complet pràcticament mm-hmm. renovem, perquè no és fàcil, insisteixo, perquè es juga per les nits, entre setmana, t'has de desplaçar per tota Catalunya, però realment doncs tots els jugadors estem en el projecte, estem amb moltes ganes d'aquest any, sí, celebrar el 40 aniversari i poder guanyar els 50 i poder pujar a la Lliga als més 35, i per tant, en aquest sentit, amb molta il·lusió, molta il·lusió. Com veus, és un equip que entre el més gran i el més jove ens portem 23 anys, vull dir que també compaginar això des del punt de vista relacional, i que som una pinya, la veritat és que som una pinya, ens portem francament molt bé, perquè més enllà que som 2 equips, ens veiem molt, entrenem molt junts, anem a sopar pràcticament després de cada entreno i després de cada partit junts, per tant és com una família, realment és com una família, i escolta'm, des d'aquí vull agrair tots els companys, doncs, l'esforç i les ganes que tenen, doncs, per portar aquest projecte endavant.
0: Que bo, fantàstic. Com a objectius en aquest 40è aniversari, alguna cosa especial que tingueu a l'horitzó, Alfred?
1: Doncs, mira, ara estàvem pensant estem treballant en fer unes equipacions que commemorin unes noves equipacions que commemorin aquest 40è aniversari, i a partir d'aquí treballar per pujar a primera divisió els equips joves, i per guanyar el màster, i potser de cara a l'estiu, doncs, fer algun un torneig aquí a Premià, a les nostres instal·lacions, per poder celebrar-ho també doncs, amb les famílies i amb el poble doncs, quan sigui possible.
0: I tant que sí. Al final són 40 anys, no? Això també infundeix respecte, no?, en els rivals. Al final no estem parlant d'un club que acabi de començar, sinó que té tota una trajectòria i té molts anys també d'hoquei a Premià, no? Aquí, evidentment, el vivim molt. També tenim l'hoquei en línia, no?, que és un dels degans de l'hoquei a nivell estatal, però l'hoquei en línia també, l'hoquei patins també l'hem de posar en valor.
1: Sí, es va fundar l'any 86... Per tant, ara celebrem el 40 aniversari. Dels veterans ja en portem 12 temporades tancades. Ara iniciarem la 13a temporada de veterans del club. Per tant, també som uns dels pioners en la Lliga de Veterans. En la Màster també vam ser un dels fundadors de quan vam veure que hi havia gent de la Lliga de Veterans, que hi havia massa escala d'edat diferent. Doncs vam ser un dels fundadors de proposar a la federació doncs, aquesta separació, no? I també per edats, per físic, poder fer que tothom competís doncs, amb el seu nivell, no? I per tant, doncs molt contents de tot el que hem fet durant aquests darrers anys i efectivament dels 40, perquè hi ha molts jugadors que estan jugant ara que van començar en el Premià, després van la vida els hi va donar voltes, van jugar en altres equips, alguns ho hem deixat i hem tornat, però la idea és això, que hi ha molta gent de l'inici del club.
0: Teniu recolzament també per part de les vostres famílies a casa? És allò de dir diumenge a la tarda, no? He d'anar a jugar...
1: No, és entre setmana.
0: És entre setmana,
1: sí,
0: d'acord.
1: Sí, els partits són de dilluns a divendres i a partir de les 10 del vespre. Uh-huh. Perquè com que ens hem de desplaçar per Catalunya, doncs que tothom pugui arribar, tots els equips puguin arribar a destí. I efectivament tenim el recolzament, però és perquè al final són molt... Cada setmana, pràcticament, si no hi ha partit, ja entreno i després de l'entreno del partit doncs anem a sopar. Per tant, doncs sí, tenim recolzament de les famílies. No venen a veure els partits perquè són horaris complicats també entre setmana, però la veritat és que sí, que tots tenim el recolzament, si no seria complicat.
0: Clar
1: no?
0: Que sí.
1: I els joves, a més, ara estan tots començant a formar la família, per tant, ara comencen a ser pares, els més joves, i també tot això ho han de compaginar.
0: Mm-hmm. Són reptes, però s'ha de fer esport, s'ha de ser feliç en aquesta vida i es pot fer tot, i tant que sí. Només faltaria. Doncs amb l'Alfred, avui parlant d'aquest club hoquei Premià que celebra 40 anys aquesta propera temporada... Què fareu per fer aquest pas endavant i que els segons llocs, les segones posicions, Alfred, siguin les primeres?
1: Doncs més esforç, més entrega, més lluita, més sacrifici, perquè crec que estem molt, molt a prop i ho mereixem. Crec que ho mereixem perquè aquest any, sobretot el mes 35, no ha sigut pitjor que cap equip de la categoria i ni que l'equip que hem fet el play-off. I, per tant, al final són detallets que fan que estiguis... que quedis primer o segon moltes vegades. No? I polir aquests detalls i il·lusió. Il·lusió, cohesió i un grup molt unit que som.
0: Que bé. També és cert que el nivell seguirà pujant, no? Com deies. Aquesta temporada també hem vist que seguim amb el mateix resultat, però també hi ha més equips i el nivell també puja.
1: Sí.
0: De cara a aquest proper any imagino que seguirà la tendència,
1: sí,
0: no?
1: Sí, efectivament. I els equips es van reforçant, perquè hi ha, a l'haver-hi la categoria aquesta més 35, que comences amb 35 anys, molts jugadors que pengen les botes ara s'enganxen a la Lliga de veterans, i per tant és gent que no para, i gent jove que no para físicament bé i que estan acostumats a competir a més alt nivell que la Lliga de Veterans, i per tant, doncs, efectivament, el repte és majúscul, cada vegada és més gran, efectivament.
0: Molt bé, doncs fent avui un repàs amb l'Alfred Morales, el capità del màster del Club Hoquei Premià, a qui felicitem ja per aquests 40 anys d'esport i tot el que aneu fent, Alfred, veniu a la ràdio i ens ho expliqueu, aquests tornejos, aquestes novetats i aquest inici de nova Lliga, que esperem que vingui plena de bons resultats. Gràcies, com sempre, per passar per la ràdio i que vagi molt i molt bé també l'estiu.
1: Molt bé, Marc. Gràcies per l'estona que ens heu cedit aquí a la ràdio i molt bon estiu. I l'any que ve vindrem amb totes les copes.
0: Complirem de trofeus l'estudi, tant que sí. Alfred, gràcies, que vagi molt bé.
1: A tu, Marc, moltes gràcies.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Els joves entre 18 i 29 anys que s'hagin establert com a treballadors autònoms poden sol·licitar un ajut de 17.094 euros per impulsar la seva activitat. La convocatòria està oberta fins al 22 de setembre a les 2 del migdia i s'adreça a joves que hagin iniciat o vulguin iniciar la seva activitat com a autònoms entre el 23 de setembre del 2025 i la data límit de presentació de les sol·licituds. Un dels requisits és mantenir l'activitat de manera ininterrompuda durant un mínim de 18 mesos. També cal estar inscrit al programa de garantia juvenil com a beneficiari el dia abans de començar l'activitat com a autònom. Les sol·licituds s'han de presentar de manera telemàtica, com en convocatòries anteriors. El Consell Comarcal del Maresme ofereix assessorament i acompanyament als joves que necessitin ajuda durant el procés de sol·licitud.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: La sala d'exposicions municipal Premià Art acull fins al 30 d'agost una mostra dels treballs del col·lectiu L'Amistat, format per artistes vinculats al mestre Jaume Bas. L'exposició reuneix una selecció de les obres dels diferents integrants del grup. Els artistes comparteixen la seva afició per la pintura i la seva formació al costat de Jaume Bas i durant aquest mes d'agost han portat tots els seus treballs a la sala municipal. Maite Lletjà, una de les artistes participants, explica l'origen i la vinculació dels membres al col·lectiu.
3: És un col·lectiu que som a L'Amistat, que estudiem en allà, que el nostre mestre és en Jaume Bas, i fem aquest col·lectiu durant tot el mes d'agost. Llavors, a partir del 8 ja serà la inauguració i després durant la setmana, des del dimarts fins al diumenge, estarem en allà.
2: La mostra es va inaugurar divendres passat i es podrà visitar fins al 30 d'agost a la sala Premià Art, a la plaça de l'Ajuntament. L'horari de visita és de dimarts a dissabte de 6:45 de la tarda a 9:45 del vespre i els diumenges i festius d'11 del matí a 2 del migdia.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Dinus a càrrec, biopsic, estulo, tu podute, cogorota, estuas...
5: Cada setmana, des de Perifèries, us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.
3: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
4: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
3: Ladies and gentlemen.
2: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
4: Jazz It.
2: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat, Jazz It.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió.

0: Va, te'n poso una altra, amb la T.
1: Home, testimonis.
0: És que el Col·lectius en Xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
1: A la teva ràdio local.
2: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes. Estrenes.

0: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Fem salut. El programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut, cada setmana a la teva emissora.